0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: ¡Catriel! ¡Y Paco Amoroso!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament. Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu. Serà a les 9 del matí. Els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar ahir fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Albiach i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El Departament d'Educació i els sindicats es reprendran les negociacions avui després que a la taula sectorial no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros més al mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues.
1: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge José Luis Cálama dos dies després d'imputar Zapatero.
4: Puig i Estelle Edé trenquen negociacions i no es fusionaran. La companyia catalana de perfumeria i la nord-americana de cosmètica admeten dificultats insalvables i diuen que a partir d'ara se centraran en els seus respectius plans de negoci. S'avorta així la creació d'un grup que hauria estat el segon més gran del sector, només pel darrere de L'Oréal.
1: Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb lo cargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. Abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
4: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
5: Antes de verano serà operatiu el sistema, però ja antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
4: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president Salvador Illa s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol i ha anunciat també una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
1: Esports, la jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar demà la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olympique de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, tot i que continua de baixa i no ha pogut completar cap entrenament amb l'equip.
4: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha comunicat a la Junta Electoral del Club Blanc que té la intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència i plantar cara a Florentino Pérez. Demà està previst que Riquelme presenti l'aval requerit per ser proclamat candidat.
1: En bàsquet, els New York Knicks fan una passa més en el seu camí per jugar a la final de la NBA. Aquesta matinada han tornat a imposar-se els Cleveland Cavaliers en el segon partit de les finals de la Conferència Est i situen el 2-0 en una ronda al millor de 7 partits.
4: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda del Gran Premi de Catalunya de diumenge passat.
0: Fins aquí les notícies.
6: Ah, Àlex Bosch, avui comença l'aplec del cargol.
1: Lo cargolazo.
6: Com has dit això?
1: Lo cargolazo.
6: Marta, què?
1: M'agraden molt a mi els cargols, eh?
7: Ah?
6: Lo cargolazo.
7: Lo cargolazo.
6: Tu hi aniràs, Marta, com a bona lleidatana?
7: Ai, no, aquest any tinc una altra cita.
6: Deixes penjat els lleidatans?
7: Sí.
6: Ara explicarem per què. A les

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 22 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes alerta de 35 graus a Ponent. Se l'esperava Lleida, com cada any, però aquest any és baixa. A veure què explica Marta Viana. Molt bon dia. Quin és el motiu pel qual no vas a la festa del Cargol aquest any?
1: Doncs perquè hi ha un altre esdeveniment importantíssim a la ciutat, en aquest cas de Barcelona, que és el nostre estimadíssim Bad Bunny. Uh-huh. Són unes entrades que vaig comprar fa un any.
0: Sí.
1: En aquest moment ja vaig pensar, a veure si ho puc combinar, si no ho puc combinar, perquè, clar, en realitat la nit grossa i la nit guapa...
0: Sí,
1: és divendres.
0: Excuses.
1: Llavors, mira, tinc un col·lega que m'acaba de dir.
0: A veure, expliquem-ho.
1: M'acaba d'enviar un missatge.
0: I què
1: a
0: diu?
1: A veure, Martí.
0: A veure.
1: A les 4:44 m'ha enviat un missatge i m'ha dit, uf, ara vaig a dormir, gairebé truco al programa.
2: Que truqui.
1: No és que moment truqui, de trucar. Ja et dic jo que no, perquè avui dijous ja s'ha fet, la nit de dijous a divendres perdó, ja s'ha fet un primer sopar de plec.
0: Molt bé. Marta Viana, la lleidatana del programa, la de que cada any a mi no em cola mai a la festa, ai, a la plec del Cargol, perquè creu que per entrar allà a la plec del Cargol necessites un carnet de lleidatà de mínim 25 anys, deixa penjat els lleidatans per anar a veure Bad Bunny.
1: Sí.
0: Ja t'ho fotràs després amb la gent de la teva terra.
1: Ja, ho arreglarem.
0: I tant, que ho arreglarem.
1: Segur que hi haurà molta gent que avui faltarà a la plec.
0: Exacte. Lara García, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de Naomi Campbell, que avui fa 56 anys, que diu, si em diuen no, sempre trobo una altra manera d'arribar al sí.
0: Quina hora per arribar sempre al sí, Naomi Campbell, que ha protagonitzat al llarg de la seva carrera com a model algunes polèmiques interessants.
1: Sí.
0: I nosaltres, per ser aquest matí de divendres, final de setmana, li diem sempre sí a un artista que avui ho farà espelmes i que amb els anys no ha parat de sumar, no només anys, sinó també èxits.

0: Nascut a Manchester l'any 1959, Stephen Patrick Morrissey és una de les figures més influents i controvertides de la música, amb una personalitat sovint provocadora. Va assolir la fama com a cantant de la banda de Smiths durant els anys 80 i va marcar tota una generació. Després de la separació de la banda, l'any 1987, Morrissey va iniciar una carrera en solitari i es va consolidar amb la seva reputació com un artista capaç de reinventar-se sense perdre la seva identitat. No podem passar per alt que, a més de la seva trajectòria musical, Morrissey també és conegut per les seves opinions polèmiques sobre la política, la identitat nacional i els drets dels animals. De fet, és un defensor ferm del vegetarianisme i dels drets animalistes. L'impacte cultural de Morrissey és indiscutible. La seva estètica, la seva manera d'escriure i la seva actitud escènica han influït nombrosos artistes i bandes de música independent. Per molts, Morrissey representa la veu dels incompresos, dels sensibles i dels qui viuen el món amb una certa distància emocional. Avui ens seguem amb ell perquè avui, 22 de maig, Morrissey bufarà espelmes, 67. Ja podeu llançar el despertador per la finestra, que per fi és divendres, i en aquest programa se celebra com cal que hem superat una altra setmana amb èxit. Cap de setmana per endavant, amb Morrissey de fons. Res pot anar malament.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Com es nota la redacció que és divendres, eh que sí?
2: Hi ha un altre ambient, diferent dels altres. Sempre hi ha bon ambient a la redacció del matí, això ho hem de dir, que habitualment hi ha molt bon ambient. El que passa és que hi ha idees que la gent està més capficada, més adormida. Avui, tot i les sones, respira aquesta alegria primaveral ara, i de divendres fantàstica.
0: Que s'agraeix aquestes hores del matí.
2: Esperem
0: transmetre-ho a l'audiència dels matiners.
2: Esperem.
0: I a partir de les 6, què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, el matí que feia la tarda a Rom, què diria aquell? No, avui parlarem, okay, òbviament, del concert de Bad Bunny i de com s'està preparant tota l'anella olímpica. De fet, Marta Viana ja hi anirà a Vendora per veure si hi ha gent fent cua i que li guardin tanda. I també parlarem amb la directora de l'anella olímpica per veure com es munta aquest tinglado, i mai millor dit. Tinglado és una expressió, no estava comparant el tinglado de Vilanova, que és el festival que es fa a finals de juliol, el millor festival que trobareu a Catalunya, amb el tinglado que es munta avui a l'Estadi Olímpic amb Bad Bunny.
3: Que el també podríeu convidar.
2: Parleu amb els organitzadors del tinglado, però crec que només hi ha artistes en llengua catalana.
0: Perdona, la plec també podria anar-hi Bad Bunny.
3: Bueno, guapo, 2017, primera vegada que Bad Bunny va venir a Espanya. On va ser?
0: A la plec?
3: Al Biloba.
2: Però a la plec pel matí ja no es veu cafè, vull dir que...
3: No, ja va.
2: Va, parlarem de Bad Bunny. Avui farem un programa també bastant televisiu perquè parlarem del rosco de passar palabra. Això és un dels grans temes que hi va sortir. Després que el Suprem li donés la raó a Mediaset, l'antiga propietària del rosco, dient que era seu. Per tant, Antena 3 l'hauria de deixar d'emetre, i recordem que és un dels programes amb més èxit de la televisió.
0: Boníssim, per tant, és
2: un tema bastant interessant. I també, parlant de televisió, però dels Estats Units, parlem de Stephen Colbert, que ha fet l'últim show aquesta nit, i per tant veurem com ha anat i ho comentarem amb el Francesc Garriga. Després farem àgora esportiva prèvia de la final de la Champions, que hi ha demà, prèvia també dels partits de primera en què el Girona s'hi juga el descens, o la salvació, millor dit. Per tant, veurem. Després, amb Oriol Ferrés i Sílvia Coppolo parlarem d'odi i d'odiar el pare. A partir del que ha passat aquesta setmana amb Mango. I a les 11, Maria del Mar Bonet, que també serà un plaer
0: rebre-la. Quina meravella.
2: Sí, una meravella en aquest estudi. Home. Després, les recomanacions del cap de setmana i els temes pendents i el concurs pendent. Recorda que algú es pot endur 200 euros, que és el que val una entrada de Dani, per exemple.
0: Una mica de sort si no les agafes a la revenda. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex, bon dia.
4: Bon dia, Matías.
0: Aniràs a Bad Bunny, perquè mig Catalunya va avui a veure Bad Bunny.
4: Jo, en principi, no.
0: No?
4: No, no, altres coses tinc a fer, però Bad Bunny no.
0: Pere Camallols s'acaba d'aixecar i ara es torna a seure.
2: Estadísticament no és mitja Catalunya. Estadísticament seria un 0,7% dels catalans, que és el que hi cap a l'estadi olímpic.
0: Des de que parla de Camallol, de veritat, Camallols.
2: A més volia fer aquest apunt.
0: I a la tarda una mica de rom, o no?
4: Això sí, veus? Això sempre estem a punt.
0: Vinga, Àlex, que ha passat el món mentre
4: doncs,
0: dormia.
4: Mira, no sé si teniu la intenció aquest estiu de viatjar a Nova York, però jo no us ho recomanaria.
0: A veure.
4: No hi ha gens, especialment si ho feu a principis de juliol. La ciutat podria col·lapsar i, en tot cas, els preus dels hotels per aquelles dates estan absolutament disparats. Us ho explico. D'entrada, s'estarà celebrant el Mundial de Futbol. A més, hi ha els tradicionals focs d'artifici que es fan a la ciutat coincidint amb les celebracions del 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any, a més, és especialment especial perquè es compleixen 150 anys de la declaració de la independència.
0: Doble focs artificials.
4: Exacte. Però a tot això, segons hem llegit aquesta nit en diversos teletips, s'hi haurà d'afegir la boda de la cantant Taylor Swift i l'estrella de futbol americà Travis Kelce. Els novaiorquesos ja saben que serà el 3 de juliol.
0: Ah, coincideix,
4: És a dir, el dia abans del dia de la independència hi haurà el casament de l'any als Estats Units i en aquesta ciutat. Es veu que en els darrers dies se l'ha vist a Taylor Swift visitant diversos indrets de la ciutat amb els pares i els germans, cosa que fa preveure que ja ha triat que es casarà a Nova York. A més, Swift ja ha comunicat la data als seus convidats. Per tant, ja sabem que és el 3 de juliol. N'hi haurà uns 200, entre 150 i 200.
0: Em sembla poc.
4: Sí, a mi també m'ha semblat poc. I entre els quals hi haurà... Tampoc no, la llista de famosos no és espectacular. Selena Gomez sí que hi serà.
0: Bé.
4: Gigi Hadid també. I després estrelles del futbol americà com companys de Travis Kelce.
0: Veig que una cosa bastant senzilleta per ser Taylor Swift,
3: Molt bé.
4: Sí. També m'ha sorprès.
0: Que estrany.
4: O sigui que, ja sabeu, si esteu a Nova York a principis de juliol... Paciència.
0: I entretinguts que estarem.
4: Entretinguts.
0: Gràcies, Àlex.
4: Va.
0: Que, per cert, no sé si esteu planejant les vacances. En tot cas, es nota la pujada de preus dels bitllets dels avions per viatjar.
3: Jo ho vaig agafar fa ja molts mesos perquè vaig pensar...
0: Previsora, una dona previsora, la Lara, clar que sí. Jo no vaig fer el mateix.
3: I ara mira.
5: I ara picarà.
0: A la Costa Brava em quedaré. A la Costa Brava, que sí, està molt bé. Que sí, està molt bé.
3: Ai, és bonic.
0: I tant. Perquè el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja està tot a punt per l'arribada de la Fira Literal. Demà i diumenge al recinte Fabra i Coats de Barcelona. Serà la 12a edició d'aquesta fira literària, que no només es caracteritza per presentar novetats, sinó també per plantejar debats i potenciar el pensament crític. Enguany hi seran Ilan Paper, Màriam Barghouti, Eudald Espluga o Alba Sidera, entre molts altres. Potser sí que els llibres poden contribuir a fer que el món sigui una mica millor.
0: Un quart de 6 del matí, 2 minuts, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Us recordo també la missió conjunta per ICAT. I a aquestes hores del matí, Marta Bani, de què parlarem, Pol?
7: Que la Generalitat ha paralitzat el rodatge de l'última pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat per la peste porcina.
0: Sembla el motor d'un Seat. Seat antic, un Seat antic. Però, Marta, què és, un cargol, això?
7: FX Engla. D'acord? Sorollet de senglar per començar el matí.
0: El vas escoltar abans de carregar-lo?
7: Sí, l'he escoltat aquest matí. M'ha semblat bastant adequat. Sí. Ja està. Fins aquí. El rodatge es veu que s'estava fent a l'antic camp de golf de Sant Joan, amb uns terrenys que eren propietat de l'Incasol, de l'Institut Català del Sol, i que al febrer doncs, es va donar llum verda per aquest rodatge. Això sí, condicionat al compliment d'unes normes que eren un tancament perimetral efectiu i unes mesures de bioseguretat, com ara, per exemple, a controls d'accés, restriccions de moviments i protocols també higiènics per totes les persones, pels equips i els vehicles que formaven part del rodatge. Què ha passat ara? Doncs, evidentment, que no s'ha complert res de tot això i la Generalitat ha dit que prou fins a nova ordre i ja ha anunciat que enviarà un requeriment legal.
0: Molt bé, escolteu, que avui tenim un oient de luxe, per cert, que m'acaba d'enviar un WhatsApp, Manu Guix, que aquestes hores ja està despert.
7: Hola!
0: Bon dia, Manu! que se'n va de cap de setmana i està d'espera aquestes hores. Ja, oh, ja m'acaba de dir bon dia, que escolta'm, doncs una meravella tenir-lo duient aquest matí. Ara el truco. A veure, després el truco.
7: Sí,
0: abans de,
7: sí.
0: A veure si l'enganxo. D'aquí, amb quina bona notícia ens seguim al matí? Lara.
7: Tenim bona notícia pel català. L'Ajuntament d'Olot iniciarà el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes que es poden enfilar fins als 3.000 euros. Tot això ho farà després de mesos acompanyant aquests comerços i d'oferir-los eines perquè implementin el català com toca en els, doncs, a les seves botigues. La majoria són barberies. Els segueixen també molts bars i supermercats. Podem sentir ara la regidora de Comerç, la Gemma Canalies.
5: Tenim molt clar que el comerç és el motor de llengua i identitat de la nostra ciutat. I més que el motor de llengua i identitat, també és una font de proximitat, de tracte, de relació, i en aquest cas sí, des dels mateixos comerços, el dia a dia es poden comunicar, es poden dissenyar, es poden tenir tots els recursos. En llengua catalana realment augmenta molt el que és el vincle entre el comerç i la mateixa comunitat.
0: Vagi per endavant, que Gemma Canalies i jo no tenim res a veure, ja t'ho dic ara.
7: M'ha sorprès, sí, a mi també em va sorprendre molt.
0: És que hi ha a la zona de la Garrotxa hi ha alguns Canalies.
7: Tenim entre
0: Sant Cugat del Vallès, Molins, Garrotxa, devem tenir alguns lligams perquè hi ha pocs Canalies.
7: Sí, jo no en coneixia cap.
0: Sí, però és una cosina llunyana.
7: Que truqui també.
0: Sí, que també truqui.
7: Que truqui Gemma Canalies.
0: Que truqui tothom, que truqui tothom. Petonet a la Gemma Canalies des dels matiners.
7: Records.
0: Però que vagi per endavant, que no tenim res a veure. I com batega el cor aquest matí?
7: Doncs batega amb el presentador de televisió Jesús Vázquez. Ha passat... no m'ha sortit.
0: Mora meva, com estem avui.
7: Vázquez. Ha passat pel programa d'Aimar Bretos i ha parlat del cas Arni. Recordem que va ser un escàndol que es va produir a Espanya el 95 i en relació amb una trama de prostitució de menors en un bar de Sevilla, l'Arni. Al final, la majoria dels acusats, que eren moltíssimes personalitats públiques, entre ells Jesús Vázquez, eren innocents i van ser absolts. I ell es refereix a aquest cas com una cacera de bruixes.
8: Cuando empezó todo el caso famoso, caso Arni, mi madre se puso muy enferma y se murió antes de que saliera el veredicto, que era inocente, porque yo nunca había estado en ese puto bar. Se murió sin saberlo y eso me dio mucha... O sea, es una cosa que también la llevo un poquito ahí. Hubo personas en aquel caso que sabiendo que éramos inocentes nos llevaron pa'lante. Chico, que se jodan. Ojalá tengan la peor de las suertes y ojalá estén pasando una vida de mierda.
9: Y es liberador.
8: Es muy liberador porque me hicieron daño siendo inocente. Entonces, oye, lo siento, chica, muérete.
7: Va ser una entrevista molt intensa en què Jesús Vázquez, com veiem, es va obrir en canal i també es va mullar sobre temes com el racisme.
8: Es que no es verdad que haya personas que por el hecho de ser extranjeras tengan prioridad sobre las españolas. No es verdad. No es verdad que en la seguridad social se atienda antes a unos que a otros. No es verdad. No es verdad nada de esa prioridad que algunos hablan.
10: Te veo calentito.
8: Bueno, es que creo que hay que defender la verdad.
0: Val molt la pena escoltar la conversa que van tenir perquè realment Jesús Vázquez va ser claríssim i està en una època de la seva vida en què parla des de la tranquil·litat i des de la reflexió del pas dels anys. Recupereu-la perquè el cert és que val molt la pena. I alerta perquè el cor també batega amb Amaya.
11: No busques Amaya en internet. Es... peor.
0: Què ha passat, Marta?
7: Doncs es veu que ha donat una entrevista a la revista Elle on ha explicat que ara mateix es veu que no està en el millor moment amb la seva autoestima. Ha dit que la té baixa, ha dit literalment, que es mira al mirall i li fa ràbia perquè ho hem estat parlant també molt aquí al programa. S'ha posat de moda, no?, això d'estar massa, massa prima, i això es veu que quan es mira al mirall doncs l'influeix i molt. Diu que a ella li agrada moltíssim menjar, que és un dels grans plaers que té. Tot i això, bones notícies, perquè no ha perdut la seva manera tan sincera de ser ni de fer. I atenció, aquestes dues preguntes que ha donat a la revista El Primer, sobre el primer pensament que té quan es lleva. Diu això.
12: Mi primer pensamiento del día. Puta alarma, supongo. No sé.
7: Puta alarma, claríssimament.
0: L'entenem perfectament.
7: I la segona pregunta és sobre la cançó que més... amb què més s'identifica, perdoneu.
12: O algún villancico, de repente, podría ser. Campanitas de lugar, algo así. Me podría sentir identificada. Cumpleaños feliz, de repente, también me identifica bastante. Cumpleaños feliz, te voy a decir.
7: Es que es la millor.
0: M'encanta, Maia.
7: És fantàstica.
0: M'encanta, Maia. Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
7: Al matí de Catalunya Ràdio hem debatut sobre com parlen els joves. Si teniu fills petits o adolescents, us sonarà l'expressió aquesta de 6-7. N'hem parlat amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés, que ens deia això.
9: Justament, el que volen els joves és que no els entenguis. T'he sentit aquest matí que deia, Junca, no acabo de saber ben bé què és això del 6-7, no?
10: Doncs
9: justament és el que busquen. I en el moment que la teva mare sap... Què sí. Estàs dient? Ja ho deixo de fer servir.
10: Vaig a menjar un plat de pasta. Em pregunten, què tal el plat? Puc dir 6-7.
9: Ho pots fer servir?
10: I seria un regular.
9: De manera random, que diuen ells, que segur que l'encerta.
0: Amb només 6 minuts, 5:45 del matí. M'encanta aquesta cançó d'Elvis.

0: I Marta, què ha passat el dia com avui?
1: Doncs mireu, sé que ha sigut una setmana que hem parlat molt de subhastes milionàries aquí al programa, doncs deixeu-me acabar la setmana parlant precisament d'això, perquè un 22 de maig es venia una guitarra d'Elvis Presley, una guitarra que per cert li havia regalat el seu pare, es va vendre per $334,000, es va vendre en una subhasta a Nova York, una guitarra que es veu que Presley li havia donat a un fan durant un concert a Carolina del Nord el 1975 i després, uns anys més tard, doncs es va posar a subhasta. Ja em diràs tu en quin moment, no? Regalen una guitarra i a més a més la poses a subhasta, quédatela i ja està.
0: Si et fa falta els dinerons, Marta,
1: ja,
0: a vegades
1: no,
0: aquestes coses et poden salvar la vida, també t'ho dic.
1: $334,000, tu.
0: Doncs mira, ja tens per comprar-te un bon piset. Bé, tal com està ara, un piset de 30 metres quadrats, ara, també t'ho dic. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Cristina Borreguera, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, divendres 22 de maig, el sol es troba amb Urà a bessons i l'ambient pot portar sorpreses, idees sobtades i ganes de trencar rutines. És un moment per obrir la ment, expressar-te d'una manera més autèntica i deixar que entri aire fresc. Potser avui una conversa, una notícia o una idea et mouen de lloc. Això, ben mirat, també pot ser necessari. Bon cap de setmana.
0: Lara, i qui bufarà espelmes?
3: Mare meva, totes les persones
0: sí,
3: que van néixer un 22 de maig. A veure, agafem aire. Comencem felicitant el crac del tennis Novak Djokovic, que avui en fa 39. Arriba al 56 la guapíssima top i sovint polèmica, que
0: sí,
3: ja ho ha comentat Naomi Campbell. En voleu més? En tenim més. L'influencer Emma Chamberlain en fa, ai senyor, 25.
0: Ai, pobreta.
3: Té la meva edat?
0: Sí. Senyor.
3: Ho has dit a l'inici del programa, avui també celebra el seu aniversari, el cantant Morrissey bufarà 67 espelmes, en tenim
0: més,
3: encara més,
0: vinga.
3: El presentador Alfons Arús en fa 65, l'actor Willy Toledo arriba al 56 i ara sí, acabem felicitant l'actriu Antonia San Juan, que avui celebra que en fa 65. I ara agafo aire per dir-vos per
0: molt
3: molts
0: bé,
3: anys.
0: Molt
3: si us
0: bé,
3: va bé, doncs quedeu tots plegats i així les bufeu tots junts.
4: Xavi Canalies, desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: I d'aquí uns moments repassem alguns dels grans moments que ens ha deixat el món de la televisió i de les xarxes, com per exemple els Javis al Festival de Cannes. Abans, una cançó que és pura cafeïna.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el periodista Jordi Banchotto de la gira de Bad Bunny a Barcelona. I a partir de les 11 conversarem amb Maria del Mar Bonet. Francesc Garriga farà la tarda des de Girona, hores abans del decisiu partit contra l'Elx per la salvació a primera divisió. De 4 a 6, des de l'exterior de l'Auditori de Girona, que celebra 20 anys. El Catalunya Nit tancarà setmana entrevistant Pol Rodríguez, director de la sèrie Rabalejar, coincidint amb la seva estrena. I aquest cap de setmana, al suplement, repassarem les novetats del cas Andic amb Maica Navarro i estarem pendents de la final del Barça a la Champions femenina.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 22 de maig. Àlex Bos, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
2: Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu. Serà a les 9 del matí. Els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i després dels comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar i fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Jéssica Albiach i la consellera d'Economia, Alícia Romero.
3: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
4: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: Previsiblement, i si no hi ha entrebancs, a mitjans de juliol la cambra validarà els primers comptes de la legislatura amb una dotació de 49.000 milions d'euros.
0: Doncs precisament el Parlament ha girat l'esquena a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
2: Els diputats els han reprovat i n'han demanat la dimissió arran de la infiltració policial en assemblees de docents. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern Illa, han votat a favor de la destitució de Trapero, així com la CUP i Junts per Catalunya.
5: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
6: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
7: El que cal és un canvi del director general de la policia.
8: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
2: El Partit Popular ha fet costat al PSC en el rebuig a la reprovació i Aliança Catalana i Vox s'hi han abstingut.
0: La cambra també fa un toc d'atenció a la consellera d'Educació pel conflicte amb els docents.
2: També n'ha demanat la destitució amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i els comuns, si a curt termini no aconsegueix tancar un acord amb la comunitat educativa, que recordem està en vaga.
0: Justament avui hi ha una nova reunió per intentar desencallar el conflicte.
2: Serà aquest migdia, després que la reunió d'ahir s'acabés sense acord. Les CUP continuen sent les demandes salarials dels docents. Reclamen un increment de 500 euros mensuals. Educació ho considera inassumible, però veu marge per a l'acord. Per la seva banda, Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que si no hi ha acord, les protestes aniran a més.
9: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per suposadament influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògica la mesura del jutge.
10: Si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Brussel·les retalla 0,3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica.
2: Espanya, de fet, és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement gràcies a la despesa de les famílies i empreses i també a l'arribada d'immigrants.
0: Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
2: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir el president, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtabà Khamenei, va dictar un ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
11: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: I tenim més detalls sobre la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: A l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones, 4.000 a l'interior i 4.000 més a l'exterior, que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. Un cop acabada la missa, el Papa Lleó XIV sortirà fora del temple i beneirà la torre, que estarà il·luminada fins a la creu.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
13: Bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
12: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, o gairebé. La Vanguardia titula que el jutge bloqueja els seus comptes i els de l'empresa de les seves filles. Bloqueig també és el verb que fan servir l'Ara i el País, i en el cas de

0: és en diverses portades, és la de la Sagrada Família, de l'interior del Gran Temple. Lara explica que 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. El periòdico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
1: Obrim aquests dies també els articles dels diaris. Avui, un dia més, el cas Zapatero, que domina els articles d'opinió i editorials.
0: Lara diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
2: El diari exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
0: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hagués estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
2: Quan subratlla que l'expresident és l'última tanca que partirà a terra perquè el sanchisme es descompongui com un castell de cartes.
0: Hi ha dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula a El País l'últim de la cella i a l'ABC María José Fuente Álamo titula ZP de Bren fins a la cella.
2: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom i que, si condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
0: Per la seva part, Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era el govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
2: A El Periódico, el periodista Juan Cañete Baile titula el seu article La pertinaç corrupció.
0: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o a una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
2: Al marge de Zapatero, El Mundo dedica l'editorial als pressupostos de Catalunya. El titula Catalunya es desconeix.
0: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats. I diu que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
1: I a aquestes hores del matí també saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia.
1: Repàs a la premsa digital. Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
3: Doncs posar unes bicicletes, podríem dir, esquer, amb un GPS per veure si les roben i a quines zones de la ciutat les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe de la Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen d'utilitzar-la, de fer-la servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior, ho veiem a BTV.
1: Quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
3: $2,000 la nit.
1: Mare meva.
3: Sí, s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, és a dir, habitacions d'hotel dedicades només a dormir amb profunditat i qualitat.
1: I això costa 2.000 euros?
3: Sí.
1: De veritat que s'està codant un 2026 guapíssim, eh?
3: Sí. Els primers estudis apunten ja que aquesta indústria mou 6.000 milions de dòlars l'any. Ho emmarquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts de nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva molt soroll, la gent busca llocs de qualitat per poder dormir.
1: Molt bé. Una ciutat de cine.
3: Manresa. Els rodatges de la ciutat han reportat a la capital del Bages més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i Hash.
1: Els nens tenen la paraula.
3: El Carràs, el Segrià. Són ells els que han triat els noms de parcs i places del municipi que encara no en tenien. En concret, són alumnes de 5è i 6è, propostes guanyadores. Per exemple, carrer Ponts de Sant Jordi, Parc 23 d'Abril, Parc de l'Ombra, Parc Roser Capdevila, Parc de la Calma, Parc dels Colors o Parc del Patufet. Veiem el Segre.
1: Doncs molt bé, escolta'm, quina bona iniciativa.
3: I tant.
1: En 5 minuts arribem a 5:45 del matí. Aquesta setmana també ens ho ha avisat, ens ha anat avisant l'Eloi Cordomí que hi hauria un canvi cap al bon temps i crec que serà així, Marc Jurado.
2: I tant, tindrem ambient d'estiu, de fet, com si fos en aquest mes de maig, volem dir, fora farà molta calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus, fins i tot, de fet, es poden assolir els 35 graus a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. Pel que fa al cap de setmana, demà dissabte, la temperatura tocarà sostre, amb un dia de sol. Diumenge també bona temperatura, però podrien reaparèixer els ruixats de tarda, només però als Pirineus.
1: I avui, com no podia ser d'una altra manera, dia gros per Bad Bunny.

0: Faré vídeos ja per fer res.
1: Ara, i compren merchandatge, algun regalet, alguna cosa.
0: Alguna cosa caurà. Avui concerts, evidentment, a l'Estadi Olímpic, a Lluís Companys, un concert que es repetirà demà. Està tot venudíssim, es van esgotar les entrades molt i molt ràpid. D'aquí una estona, de fet, ja anirem al matí amb el Matí Catalunya Ràdio per veure, doncs, si ja hi ha les primeres cues i si com un mes desperta, doncs, la ciutat de Barcelona per veure aquest primer concert. Un concert que, per cert, ja t'ho he dit, no és el primer que fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys ja va fer parada a Girona i va estar també dues vegades a Lleida, va fer allà els seus primers soldaus. En aquell moment no era tan famós com ho és ara, evidentment, havia publicat només dos discos, però déu-n'hi-do ja qui era. I a la tarda de Catalunya Ràdio van ser molt hàbils ahir i van trucar al CEO del Biloba, que és la discoteca de Lleida, on va actuar Bad Bunny. El Xavi Bosch explicava què va demanar Bad Bunny en aquell moment, deia això.
2: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
3: Més estrelleta.
2: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
0: Tu diràs.
1: Doncs escolta'm.
0: Vés a saber que haurà demanat aquest any.
1: Déu-n'hi-do.
0: No?
1: Home, a l'hotel on es queda ja déu-n'hi-do estarà...
0: Sí, sí. I he llegit, em sembla que era el periòdico, que ahir se'n va anar al Disfrutar.
1: Mira-la, ell que ve, no, res, molt no rufí també.
0: No s'està de res, no s'està de res.
1: Parlant de Lleida, evidentment, avui hi ha plec.
0: I entre avui i diumenge, doncs, se celebrarà la gran festa de la plec del Cargol.
1: On tu no hi seràs.
0: No hi seré, però els portaré al cor durant tota la nit d'avui. Un aplec on es preu que s'hi mengin unes 14 tones de cargol, és la xifra més gran fins ara. Tindrà rècord també de collistes, 17.000 persones hi haurà durant el dia d'avui fins diumenge. La festa comença, com deia fa una estona, aquesta tarda amb lo cargolazo, que donarà el tret de sortida, i després, doncs, que sigui el que Déu vulgui.
1: I, evidentment, avui hem de parlar de Can, dels Javis i de la seva última pel·lícula, La bola negra.
0: Sí, perquè hi ha hagut una ovació de 20 minuts. Ha sigut una cosa increïble en el moment que han entrat al teatre. Ho han fet amb tot l'elenc, amb Penélope Cruz, amb Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardo, amb tot el repartiment de luxe per aquesta bola negra. I atents, perquè emocionadíssims, els dos Javis explicaven això.
4: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
1: I dos apunts més, de fet, ben diferents. Cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
0: No, que m'ha fet molta gràcia escoltar aquesta cançó.
1: Fran Perea,
0: que avui actua a la Sala Apolo de Barcelona, ho fa a les 7 de la tarda. Doncs aquells que no puguin anar a Bavan i s'hagin quedat, doncs també una molt bona opció per aquesta nit. I si no, avui també a Roses, per cert, comença el Podfest. A Roses, el primer festival de podcast en català a la Costa Brava. Avui hi haurà la Sotana i també demà també hi haurà molts i molts altres convidats de luxe.
1: Amb només un minut arribem ja a 6:15 del matí. Cap on movem el dial aquest matí de divendres? Jan Soteres, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, quan durant la Setmana Catalana de Ciclisme, l'equip d'esports de Catalunya Ràdio va tenir un comentarista de luxe, Joan Manuel Serrat, que va ser un mes amb Jordi Turria, Pere Escobar i Miquel Marimon. Així sonava la promo.
6: La Setmana Catalana de Ciclisme a Catalunya Ràdio amb en Joan Manuel Serrat. El més complet equip de professionals comenta en exclusiva les incidències de la cursa. Setmana Catalana, Serrat i Ciclisme a... Catalunya.
1: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Colòmbia falten 15 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
7: Bona nit, matiners. El 21 de maig de fa 175 anys es va aprovar oficialment l'abolició de l'esclavisme a Colòmbia. I per això, des de fa dues dècades, se celebra cada any per aquestes dates la festa de l'afrocolombianitat.
8: En Colòmbia, la cultura afro és un tesoro vivo que ha enriquecido nuestra identidad nacional.
7: La celebració destaca l'aportació pel país dels milers d'éssers humans que van ser esclavitzats a territori colombià i també dels seus descendents, i alhora denuncia que encara avui en dia pateixen desigualtats socials i econòmiques. Es calcula que com a mínim un 10% de la població del país és afrocolombiana. La festa pren força sobretot espais culturals com ara museus i cinemes, i també té una forta presència a les escoles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Colòmbia pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I just d'aquí 14 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
3: Doncs mira, tota la prèvia del concert de Bad Bunny, anirem a l'Estadi Olímpic per saber si ja hi ha fans que estan fent cua i com es prepara un concert d'aquesta magnitud, amb Natàlia Garriga, que és la presidenta de l'Anella Olímpica, que és totes les instal·lacions que hi ha al voltant de l'estadi i el Palau Sant Jordi. També parlarem del fenomen amb el periodista Jordi Bianchotto, segurament un dels millors periodistes musicals del país, que ens il·lustrarà sobre Bad Bunny. Després també parlarem del Rosco de Passapalabra, perquè la notícia...
1: Hi ha una polèmica que tela, eh?
3: És important. Veurem si finalment Mediaset, és a dir, Telecinco, recupera el Rosco. És un dels grans problemes de la televisió espanyola. En parlarem amb una advocada especialista en drets televisius i amb la Mariola Cubells, que és la nostra especialista en tele, que també ens expliqui. I parlant de tele, ara mateix s'està emetent l'últim show de Stephen Colbert als Estats Units, se'n va de la CBS, i en parlarem també a l'àgora del matí. Després, prèvia de la final de la Champions de demà, entre el Barça i l'Olímpic de Lió a Oslo, també del Girona, que es juga la salvació. Amb Oriol Farrés i Sílvia Coppolo parlarem de l'odi, arrel de Mango i del que va sortir dels Mossos. Entrevista de la gran i magnífica Maria del Mar Bonet a les 11. Després, Lluís Gavaldà. Vull dir que avui tenim dos artistes, el Lluís Gavaldà ve cada divendres. Entremig, les recomanacions del cap de setmana. Vull dir que de 11 a 12 serà una hora molt musical i cultural. I després, els temes pendents i l'humor pendent per endur-se 200 euros.
1: Gens malament per acabar la setmana. Amb Ricard Ostrell ens agrada qui res i menys al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, i com cada matí, us convidem a participar, a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb la Pública i Nacional, a la Dada Maiol.
3: Doncs va, avui hi ha un concert que molta gent espera, com no podia ser d'una altra manera, Dada sobre Fran Perea. Home, no, Dada sobre Bad Bunny.
1: Jo preferiria Fran Perea, perquè segur que són més fàcils les dades de Fran Perea que les de Bad Bunny. A veure... Anem-hi, Maiol.
3: Quants cops es van reproduir cançons de Bad Bunny l'any 2025?
1: Ui, milions, perquè de fet va ser un dels artistes més escoltats a Spotify.
3: Sí, va ser el més escoltat a Spotify l'any 2025.
1: Quants
3: cops?
0: Reproduccions, no?
3: Quantes reproduccions?
1: Jo diria que eren uns 25-30 milions.
0: 50-60 milions. 47.
3: Esteu... Tan
1: lluny, eh? Cent i pico.
3: Tan lluny com Fran Perea de Bad Bunny. De...
1: Què? Cent i pico, 200?
3: 19.800 milions de vegades es van reproduir les cançons de Bad Bunny. Això vol dir
1: que estem adormits.
0: És que només pel matí de Catalunya Ràdio ja està...
3: De mitjana, cada ésser humà va escoltar 2,5 vegades una cançó de Bad Bunny.
1: Imagina't.
3: Vale? Va ser l'artista més escoltat de Spotify del 2025, però és que també ho havia estat del 2020, del 2021 i del 2022. Entremig, Taylor Swift va ser 2023 i 2024. I direu, per què Bad Bunny, que és icona de Spotify, no apareix a la samarreta del Barça com totes les icones de Spotify? Doncs perquè Bad Bunny té un contracte amb Adidas i el Barça té un contracte amb Nike. Per això, de moment, no podem veure aquesta meravellosa samarreta.
0: Quina llàstima.
1: Veus, doncs ja sabem una cosa més. Quantes reproduccions? Ets un artista així, veus tota la quantitat de reproduccions que tens.
3: Ara mateix crec que són 99,8 milions mensuals, d'oients mensuals a Spotify.
1: Quina bestia. Doncs vinga, fer
3: així. Així pots anar al disfrutar, esmorzar, si vols.
0: Sí, clar.
1: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
6: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
0: No,
9: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
0: unitat. Ja ho sé.
9: Que és
0: el mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
16: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
17: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes,
15: Lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
17: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
18: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper-extraprims, que aquests no són sants.
19: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
20: Xiula al final, el Barça és a Oslo. Barça 4, Bayern 2. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
21: Sisena final de Champions consecutiva i els del Tot Costa agafem l'avió per obrir des d'Oslo una programació ben especial.
22: Des de l'Ullevall Stadium, escenari de la final, sentirem tots els protagonistes en el dia previ a aquest Barça Olímpic de Lió.
21: El Barça busca la seva quarta Champions i no ens en volem perdre detall.
23: Aquest divendres a partir de les 7 de la tarda, Tot Costa especial des d'Oslo, amb la prèvia de la final de la Champions Barça Olímpic de Lió, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Els matiners.
24: Porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
1: Què li passa?
24: No sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
0: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
24: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
1: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
24: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
0: A la cassola.
24: Home, doncs a la calgalla, a la galla, a la cassola i les cabres, doncs no ho sé.
0: Com es diu el gat?
24: Es diu Boi. Ens el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
25: Ah. Som pura cafeïna.
1: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. M'encanten les històries de l'Eloi Cordomer, t'ho dic.
0: Sí, sí, pobre sí.
1: És que
0: té secció.
1: Hem de donar-li un minutet perquè ens expliqui a Eloi a les muntanyes. La vida d'un home del temps a les muntanyes.
0: La Heidi.
1: És que això és així.
0: La Heidi.
1: Amb la Marta hem pogut escoltar un fragment del parlament que va fer Javi Ambrosi, en aquest cas al Festival de Cannes, amb una gran ovació ahir per la pel·lícula, per La bola negra. Hi havia llàgrimes, hi havia emoció, i no només Javi Ambrosi va dir la seva, també s'hi va sumar en aquest parlament, evidentment la seva exparella, però company de feina, Javi Calvo.
26: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
27: Es una película queer, grande, ambiciosa, hecha por dos directores queer, pues maricones, tres protagonistas gays. Hay una frase de Federico que dice: hay que recordar hacia mañana. Por eso contamos esta historia, porque queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir, que tuvieron que callar, y a los que asesinaron para que no vuelva a pasar en el futuro.
1: Tot dit, tot resumit, fantàstic ahir als Javis del Festival de Cannes. Mira, us ho he de dir així tal qual. Regirant per TikTok, ahir vaig trobar-me una enquesta d'aquestes que fan pel carrer algunes persones que tenen comptes de TikTok, i van fer una enquesta amb preguntes randoms a la generació Z. Voleu al·lucinar?
0: Vinga.
1: Vinga.
28: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
29: ¿Ballena?
28: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
29: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿La gafa de sol?
28: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
29: Inmigrante.
28: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
29: ¿Docena y media?
28: ¿Pero cuántas?
29: Ah, una. Una docena.
28: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
29: 12 y media.
28: ¿De dónde viene el azúcar?
30: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
28: ¿Quién pintó la Gioconda?
29: DiCaprio.
28: ¿Cuánto es 9.999 más 2?
29: 9.992.
1: Què? Forta no, és que jo em vaig al·lucinar amb les respostes.
0: No puc parlar.
1: Jo conto DiCaprio, eh? El sucre de les abelles.
0: És tremendo. Res a dir.
1: De fet, està tot dit. 9-3-2-0-7-4-7-4, pràcticament fregant ja a les 6 del matí. I avui volem acabar la setmana parlant amb en Joan, que té una història que jo crec que ara ens explicarà. Joan, molt bon dia.
31: Molt bon dia.
1: Què tal, Joan, com estàs?
2: Bé, ara anem cap a la feina.
1: Despert ja a aquestes hores o no?
2: Sí, ja fa rato.
1: Et veig una veu una mica de dormit encara, Joan, eh?
2: Sí, però que encara no he fet el cafè.
1: hi ha una vida abans i una vida després del cafè, eh?
2: Sí,
1: Joan, a què et dediques tu?
2: Jo soc carnisser.
1: Ets carnisser? D'on ets carnisser?
2: Soy d'aquí de Manresa, diguéssim que treballo en un mercat, treballo per una carnisseria, i estic molt bé, la veritat que estic molt bé treballant allà.
1: A mi m'han dit que tens un nom, però que et diuen d'una altra manera. Això m'ho has d'explicar, Joan. A veure, explica'm això.
2: És molt, molt curiós. Jo treballo per un senyor que es diu David Bernades, i aquest senyor, quan jo he començat a treballar amb ell, li vaig dir el meu nom, i el va dir, no, aquest a mi no m'agrada. Dic, ah, vale, molt bé, dic que no m'ho ficaràs. Dic, ah, bueno, és millor Joan, sona més català. Dic, ah, molt bé, deixa'm-ho així. I d'aquell dia, doncs, m'ha fet el canvi aquest de nom, diguéssim.
1: Perquè, a veure, perquè la gent ho entengui. Joan, tu com et dius?
2: Jo em dic Jonas Chocarlán.
1: Ara. I ets romanès?
2: Sí, soy romanès.
1: I el teu cap, el que treballa amb tu, va dir, aquest nom és molt complicat, entenc?
2: Sí, va dir que és molt complicat i va dir, no, el canviem. Diu, Jonas, diguéssim, fem la traducció en català i és Joan. Dic, ah, molt bé. No l'he buscat mai, això. No, jo no l'he buscat mai. El va dir que...
0: Vull dir que potser no és veritat, vols dir?
2: No sé si és veritat o no l'he buscat mai.
0: No ho busquis, eh?
1: Per si de cas. Per si de cas. Exacte. I escolta'm, i ara la gent, clients i clientes que venen a la parada, ja et diuen Joan directament?
2: Sí, ja directament Joan.
1: Que et deuen dir Joan el romanès, per exemple, o no?
2: No, Joan tal qual. No...
1: No, que no t'hagin fet aquest híbrid?
2: No, sí, m'ho han fet, però moltes vegades diuen, hòstia, aquest català d'on ve? Dic, hòstia, sí, t'ho tinc d'explicar.
1: La història és llarga. Sí, Joan, sí, que vagi molt bé la jornada avui al mercat, i gràcies també per passar pels matiners. Una abraçada.
2: Gràcies.
1: Adéu. Tinc per aquí el Cordomí, eh?
24: Sí.
1: Cordomí, és que estem sempre impacients per les teves històries de la muntanya, què vols que et digui? Ens vas deixar atrapadíssims.
0: Sí.
1: Per tant, ara cada dia ens hauries d'explicar alguna cosa.
24: Vale, me l'aniré pensant. Ara estava parlant amb el Víctor, el tècnic d'aquí, i parlant dels jocs dels nens i aquestes coses. I clar, una de les coses que jo aquests dies li estic dient al meu fill quan surt a jugar aquí, li dic, vigila'm els escurçons.
1: Home!
24: Perquè se'n veuen, i clar, és un perill que pots tenir per aquí, i a més hi ha bastantes pedres i aquestes coses. No sé, és la primera història que em ve al cap.
1: Escolta,
24: és
1: que et dic una cosa, jo que vinc de Sant Vicenç de Torelló, Osona, que hi ha força muntanya al voltant del poble, una de les frases que jo havia escoltat de petit era, vigila-la, aixecar les pedres,
0: total,
1: que
0: clar,
1: no trobés els escurçons allà sota.
24: Sí, senyor.
1: T'ha picat mai algun escurçó, tu, o no?
24: Alguns. Com?
1: T'ha picat algun escurçó algun cop o no?
24: Hòstia, no em fotis, no fotis.
1: No sé, jo pregunto.
24: No. Vull dir mai una cosa, perquè quan dic mai se'm passa, eh? Però...
0: Dilluns picada. No,
1: calla.
0: Que jo conec un tio que li va picar i va quedar fatal, eh? No, això no passarà.
24: És delicat, és delicat.
0: Va quedar fatal.
1: Però quan dius que va quedar fatal...
24: Crec que no tenen antídots.
0: Del cap i de tot, fatal. Va quedar fatal, el pobre.
1: Mare meva, quines històries. Vinga, escolta'm, que és divendres, acabem-ho d'una altra manera. Això,
24: havien de ser coses divertides, no?
1: Sí, estem aquí. Bé, farem una cosa. Marta Viana, Lara Garcia, que vagi molt bé, noies.
0: Adéu,
1: bon cap de setmana.
24: Adéu, Marta.
1: Quedem-nos en la intimitat de l'estudi. Eloi, què ens espera aquest cap de setmana? Vinga, anem-hi.
24: Va, un temps esplèndid aquest cap de setmana, amb temperatura que puja una miqueta més. Avui ja 35 segurament a les comarques de Ponent, 28-30 graus a la resta de comarques de l'interior. I llavors l'únic matís del cap de setmana és el que pugui passar a la costa. Llavors és possible que hi hagi gent que se'n vagi a la platja i es trobi alguns bancs de boira, de núvols baixos, que espereu que es puguin formar. És habitual que passi. Els dies més càlids de la primavera, quan el mar encara està fred, a vegades passa això. I segurament demà, de fet avui ja en tenim alguns, i demà també se'n formaran alguns de bancs de boira o núvols baixos a la costa. Demà seran més probables a la costa central i a la costa brava. Per tant, tinguem un compte.
1: Estarem pendents, doncs, d'aquest temps d'aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, estimat. Una abraçada, Eloi. Bon cap de setmana.
24: Vinga, adéu, bon cap de setmana.
1: Adéu, Ricard Ostrell, bon dia.
24: Què tal, bon dia.
1: Doncs mira, estic content avui perquè m'ha escrit el Manu Guix, molt d'hora.
24: Ah, sí?
1: Que estava escoltant la ràdio.
24: Dic, tant d'hora, ja?
1: Sí, noi, sí, estava despert i m'ha dit, escolta'm, t'estic escoltant. Dic, un oient de luxe avui. Estàs bé?
24: Sí.
1: Home, com fas aquest silenci?
24: No, perquè estic posant la jaqueta a lloc.
1: Bon cap de setmana.
24: I cabo jo ja.
1: Comença ja, el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt.
4: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Avui, oient, és el Dia Internacional del Te. Sabíeu que, després de l'aigua, és la més consumida del planeta? De fet, per fer-nos una idea, el consum mundial de te duplica el de cafè.
2: A mi m'ha sorprès aquesta dada.
1: Però quins són els tipus més habituals? Ara que ens deia la Laia que hi ha de tota mena, tot i que només el te porta teïna, com el seu nom indica. Doncs us hem preparat una nova edició de...
3: Top
1: 5 de les varietats de te més consumides al món, Sergi.
2: Vinga, en el número 5, el te de gessamí.
4: El gessamí d'una tanca...
2: Es tracta principalment d'un te verd, encara que de vegades s'usa te blanc o te negre, que ha estat aromatitzat amb flors de gessamí fresques. Aquesta espècie de planta amb flor de la família de l'olivera provinent del Caucas, al nord de l'Iran, Afganistan, el Pakistan, l'Himàlaia i oest de la Xina. És per això que és molt popular, sobretot a la gastronomia xinesa, i molt consumida en restaurants asiàtics. En el número 4, el te verd. Popular als països asiàtics, especialment a la Xina i al Japó, i cada vegada més estesa a Occident. Una de les particularitats que més aprecien els que el consumeixen és que aquest te no passa per un procés d'oxidació. Què comporta això, Laia? Doncs que conserva tots els seus antioxidants.
5: Ah, molt bé.
2: Això està molt bé, però quan comença a tenir una edat.
5: Clar, clar, ja veig que m'has dit, Laia, perquè em veus així una mica vieja.
2: Doncs que abans ho han de saber els nostres oients, ens han fet aquí abdominals per conservar-nos, no, Laia?
5: Estem fatal, al signe de matí.
2: Destaquen varietats com el sencha, o una que la darrera dècada s'ha posat molt de moda, ho estàvem comentant abans, és el te matcha, eh?
5: Sí.
2: El Víctor, que no sé si en consumeix gaire, em comentava el nostre tècnic que es veu que s'hi afegeix llet normalment al te matcha.
5: Ah, per això és més espès, ja
1: deia jo. Jo demano variant l'ordre de les paraules com si fos en anglès, saps, com Astèrix. En plan, podria tenir un de llet núvol al meu te? Quan vaig a... Sí, no recordeu la peli?
5: No.
1: Sí,
5: no.
1: Home, que els Astèrix de Bretanya, els britànics, sí, parlen amb l'ordre que es parla en anglès.
2: Ah!
1: Sí. Llavors, podria tenir jo un te, igualment com el cambrer no m'entén, puc reordenar les paraules, no? Podria tenir jo un te verd amb un de llet núvol, sisplau?
2: Sí. Molt bé, doncs ben vist.
1: A més, entenc, no? També,
5: no ho sé, jo em costaria, sí,
1: ara,
5: sí.
1: Ara, alerta, que hem de parlar del petit Yoda d'aquí una estona.
2: Ho farem. Ara, el número 3, el te masala chai. Sentim justament una cançó que es diu així, Masala. Originari de l'Índia, consisteix en una base de te negre fort combinada amb una barreja d'espècies aromàtiques com la canyella, el cardamom, el gingebre, el clau i el pebre, a la que s'hi afegeix llet. La seva popularitat ha anat creixent també exponencialment a cafeteries de tot el món. Clar, si ha anat creixent a cafeteries, aquestes cafeteries s'haurien de deixar de dir cafeteries?
5: Clar, t'ha dit teteries.
2: Teteries, no?
5: És que el que veig és que són tot de tes orientals, que el que passa és que s'ha anat expandint per Occident els últims anys, no?
2: És totalment això. En el número 2, el te blau. També rep el nom de te oolong, que en xinès vol dir drac negre. Es tracta d'un te semifermentat que se situa a mig camí entre el te verd i el negre. És originari de la Xina i Taiwan i molt apreciat pels seus complexos matisos florals i torrats i el seu gust suau. Ja sabeu que per entendre de te has d'entendre de vi. També n'hi has
5: ja
2: de trobar
5: veig, no
2: aquesta...
5: Estic veient ja per arribar per la punta de la cantonada els tastos de te.
2: Què et sembla? I en el número 1, i amb molta diferència, el te negre. És el líder indiscutible. Penseu que el te negre és la varietat més consumida a tot el món. És el 75% del consum mundial del te.
5: I per
2: arrasa.
5: Què? Per què?
2: Doncs mira, destaca pel seu procés d'oxidació completa. Li otorga el característic color fosc i un sabor intens, un gust intens. És la base de tes molt popular a Occident, així com dels tradicionals tes anglesos. És per això que es consumeix tant. O sigui, tots els tes anglesos estan fets a partir d'això. És el típic Earl Grey o el te de Ceylan.
5: Per tant, molts dels que es consumeixen són variants de i els altres són realment alternatius,
2: podríem
1: dir,
5: no?
1: Mm. Astèrix de Bretanya, els hi volen deixar la poció màgica als bretons per defensar-se contra els romans, Laia, sí. Perden els ingredients, és l'aventura, i els hi donen un placebo, un placeu. Mira, aquestes fulles que té el panoràmic, que li va donar un amic seu, un druida asiàtic. Té, és la poció màgica, es prenen el te, els hi encanta, i així és com va arribar a les Illes Britàniques, el te.
2: Bé, tot és a partir del Simpson o de...
1: Per cert, els oients també entren en el debat sobre quin tema musical atraparan els vostres caps els mestres i les mestres dels festivals de final de curs que s'organitzen. I, malgrat la Laia diu que s'està postulant la millor gent del planeta, de Mamaduixa, en Jordi diu que el seu col·le, o el col·le de les seves filles, està guanyant ja bastanta volada el Tutututururu de Siderland, que ens també punxem aquí.
5: Necessita
1: parlar al col·le?
5: No m'ha arribat a mi que aquest s'hagués postulat.
1: Quan seran els vostres festis?
5: A finals de juny. Bueno, mitjans de juny.
2: Mitjans de juny,
1: sí, sí. Sergi, Camiona.
5: Sí.
1: Bé, doncs em direu... Em diràs tu, Laia, si t'encanta el tema, però em direu quines cançons sonen, vale? Els col·les ho farem.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Així sona els experts.
1: Ara, ara sí. Tu, interessat, aquesta.
0: Brindo per les obagues humitejades i el seu
1: Francesc Rivera. Té l'obaga humitejada?
2: Va, deixa'm-ho córrer.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: A 7 i 39 minuts, és l'hora del conte. Avui, Laia, ens capbussem en l'etimologia.
3: Sí, és un conte per perdre-s'hi molta estona. Es diu Etymology Nerd, les dues amb bigrega, i és efectivament un conte anglosaxó, però tot i així, l'etimologia a vegades, com que es fixa tant en icones de la cultura pop, doncs ens busca l'etimologia de noms que moltes vegades són propis, i per tant doncs no passa res que sigui d'origen de llengua
1: però
3: anglesa.
1: Entenc que és un nerd de l'etimologia,
3: sí.
1: O és que els temes que tracta són nerds? O potser les,
3: potser
1: dues
3: coses, sí. Però també parla d'etimologia. De fet, l'últim llibre que ha posat és com les xarxes socials estan transformant el llenguatge. És a dir, ell és un expert en etimologia i jo crec que una mica per retreure públic doncs es fixa en coses doncs una mica nerds o que poden atraure un públic en concret.
4: I com diria Perales, i qui és ell?
3: Qui és ell? Doncs un lingüista, aquest escriptor que efectivament especialista en etimologia, i es diu Adam Alexic, però vaja, cap al nom tampoc el coneixereu. El trobareu això, Etymology Nerd. I m'agrada perquè fa diferents posts on, des de l'etimologia de noms de papallones, que és interessant però normal, o l'etimologia dels noms de les monedes, que també oc, però per exemple es fixa en...
4: Sí, com molt això de les monedes.
1: Sí, doncs mira, un exemple.
3: Espera, és que aviam, aquest no és el que havia seleccionat, però vinga, un exemple, el dòlar, no? Doncs diu, shortening of German, Joachim Staller, el nom de la moneda, feia referència a la ciutat bohèmia de Sant Joachimstal. Uh-huh. Doncs mira, d'una
1: sí,
3: excursa...
1: Ve de Txèquia.
3: Sí, però amb un nom alemany, exacte.
1: Ah, alemany parlant.
3: S'ha d'anar mirant, cadascuna, perquè a més són coses que, com que sovint fa referència a coses antigues, tal, s'ha d'anar buscant, almenys jo amb un anglès així xipi-xapi, tampoc pensi que ho entenc tota la primera.
4: Recordeu que els euros, abans de dir-se euros, s'anaven a dir ecus?
3: Sí, és veritat, sí.
1: Era més equànim.
3: Sí. Més enllà del que us deia de monedes, papallones, etc., us havia seleccionat un parell o tres de posts que fan referència a coses que potser coneixem una mica millor. Un és, per exemple, els artistes musicals d'on han tret els seus noms, no? Per exemple, i us havia tret, per exemple, la Doja Cat, que no sé si ho sabíeu, però aquest Doja es veu que era una varietat de cànnabis, i la Cat, doncs, pel seu gat, que li agradava molt, senzillament.
4: Em pensava que era una referència a Catalunya.
3: No, era el tema dels gats.
4: No.
3: I, no sé, hi ha diferents... per exemple, hi ha, clar, el tema d'alguns rapers que sí que han agafat la part del Lil o del... Saps? Que això sí que és...
1: Això és Lidl.
3: Que l'agafen altres rapers, però, per exemple, alguns, doncs, tenien un àlies a internet en els primers chats i són els que després han fet servir. Travis Scott també ens deia que era un nom que havia del seu oncle quan era petit, per exemple. Hi ha diferents artistes i ens va dient doncs, on han tret aquests noms artístics. També ho fa amb les bandes de rock. Tenim AC/DC, tenim Aerosmith, i ens explica més o menys...
1: AC/DC és el corrent continu, no? De les
3: Mira, diu, anomenat quan la germana del guitarrista dels guitarristes Malcolm i Angus Young va agafar les inicials d'una màquina de... Sewing Machine, que és una màquina de cosir? Màquina de cosir, i els germans van... els va semblar que estava representant l'energia del grup. Per tant, era aparentment unes inicials d'una màquina de cosir, en aquest cas.
1: Bueno, és on hi havia el cable. Si fos una PlayStation també hi diu així, sí.
3: Doncs potser sí, però en tot cas ho van agafar d'una màquina de cosir. Mira, això és el que explica aquest compte, que tampoc no sé exactament quina fiabilitat té, però bueno, en tot cas ell ho ha investigat. I l'altre que també és interessant, o ens pot fer riure, és el tema dels noms de Harry Potter, per exemple. En té un de penjat amb els noms de Harry Potter, i jo no ho sabia, l'Albus Dumbledore, sí que l'Albus és aquest nom llatí per dir blanc, que fins aquí té sentit, perquè aquella barba blanca, etc, no? I aquesta puresa de l'Albus, etc.
1: Va néixer amb barba.
3: No, però la novel·la sí. La novel·la sí, sí. Va néixer amb barba. I Dumbledore, jo no ho sabia, diu, és una manera arcaica de la paraula bumblebee, que vol dir borinot. I llavors van buscar aquí la J.K. Rowling, doncs una paraula antiga de Burinot.
1: Una altra de Harry Potter.
3: Una altra de Harry Potter. A veure, qui vols? En Cedric Diggory, en Dudley...
1: Sí, però jo sóc de Hufflepuff, sí.
3: En Diggory? El nom de Cedric diu busca...
1: Ja existia.
3: Exacte, era un rei saxó, Cedric. I Diggory diu podria ser després de Diggory Kirk un personatge de Nàrnia, podria ser.
1: Oh, sí, no, es copia d'altres... O sigui, Harry Potter hi ha bastantes còpies, però el Cedric també, Vale.
3: Exacte, tota la idiosincràsia de Harry Potter, no? Sembla que està molt inspirada en la mitologia, en Star Wars també, no? I molta gent que diu... En tot cas, sí que hi ha tots els noms aquí, per exemple, de la Ginny. Abans he llegit la Ginny, diu que deriva... de Guy Guinevere, que és la dona del rei Artur. No sé si ho sabíeu, que
1: ja
3: la dona
1: no,
3: del rei Artur...
1: Ja no beba.
3: Ah, mira, doncs, Guinevere...
1: Com has pronunciat en anglès, tu? Guinevere.
3: Guinevere. És que us he de dir que està una mica petit en aquest compte. Jo no vull veure si ho mires des del mòbil, perquè si ho mires des del mòbil ja ho trobo petit.
1: Que xulo.
3: Seguiu-lo, es diu Etymology Nerd, i jo... És, vaja, si voleu temes de conversa, no us els acabareu.
1: El seguirem.
0: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'ho un cagarro.

0: Expert, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Ara, com us deia, parlem de sexe, o potser al contrari, Laia, recessió sexual. És un terme que assetja la generació Z i practicar menys sexe, podem dir que no és bo.
2: Home, jo, això ho opinem nosaltres, però creiem que no, no? Mira, t'ho explico. El Survey Center on American Life va concloure en un informe del 2024 que només el 56% dels adults americans de la generació Z, i en el cas dels homes encara menys, el 54%, havien tingut una relació romàntica en algun moment de la seva adolescència. Per tant, no estem parlant només de la actualitat.
1: Un 56%, eh? Sí. O sigui, diguem-ho al revés, un 44%, zero rosques.
2: Exacte, un 44%, zero rosques. I segons un estudi de l'any passat, d'un altre institut d'Amèrica, aproximadament la meitat de la generació Z ni tan sols ha tingut relacions sexuals.
1: Ja en tota la seva vida.
2: Exacte, parlem d'una generació, i aquí és on anem a posar una mica de context, eh?
1: A veure.
2: Post-11S, saturada d'alarmisme digital, també de porno, que es van fer grans una mica amb el moviment Me Too, també la regulada de drets posterior, era Trump, etc, perquè tot això estem parlant d'Estats Units, i que va aflorar sexualment en plena pandèmia, perdoneu, on es va generar, per exemple, el fenomen incel.
3: Podem recordar quina és la generació Z per aquells que no la tinguin ubicada?
2: Això ens ho, en Roger ens ho dirà, perquè jo tampoc... Els joves, vaja.
1: Bueno, la Laia ha dit post-11S, per tant ja tens una data exacta de 2001, però segons alguns models diuen... Nascuts a partir del 98.
3: Mira, els que tenen ara mateix entre 14 i 29 anys, més o menys.
2: Exacte, o sigui que els que n'estan fins als que en fan 30 ara, diguéssim, no? A veure, és el que us deia, com que hi ha com uns condicionants que els han influït inevitablement. De fet, ho comentàvem l'altre dia, amb el final de la gran cita aquí als experts, què passa quan en un programa on s'hi va a lligar comencen 100 persones i es forma una sola parella al cap de 6 mesos? És l'índex, jo el trobo baix.
1: És molt baix. Com la vida, sí.
2: Clar, exacte, doncs com la vida, no? Al final és una de les conclusions que s'han dedicat a analitzar les causes de tot plegat, és que potser hi ha desajustos entre allò que volem en una parella, en un pla teòric, i allò que ens atrau a la vida real, que això també és el que passava a la gran cita, és a dir, per un cantó anava la teòrica compatibilitat i per l'altre, doncs, la química, allò que et sents bé amb aquella persona, que igual després que no tens res a veure. I clar, això és un problema, la gent no sap què vol. Què vull, allò que el xec, xec, xec, o vull sentir-me bé i que em faci riure,
1: saps? És un grup de música, també, el xec, xec, xec.
3: La mare dels ous és el que acabes de dir, la gent no sap què vol.
2: Exacte. Tenim gent que no sap què vol, potser més homes, sobretot. Moltes dones, joves, però cansades de no trobar ningú que busqui el mateix que elles.
3: Per tant, saben què no volen.
2: Exacte. I els homes, justament, no saben què volen. També tenim, que parlem de més que mai de comunicació, però en canvi les xarxes tenen dades de codis que no tothom sap desxifrar. A vegades els codis són confusos i això destarota molt a la gent i no li dona la seguretat de saber cap on va. També les enquestes ens parlen que la gent ja vol conèixer la gent de viva veu i de cara a cara. És a dir, estan deixant la generació Z a marxes forçades les aplicacions per lligar. Sembla
1: fet,
2: que...
1: He llegit diverses sociòlogues que diuen precisament això, que un dels problemes és que abans vull dir fa 50 anys o fa 5.000, tenies 5 o 6 o 7 persones al teu poble i et casaves amb una d'aquestes. Ara tens tot el món.
2: És com quan has de buscar informació, sí, o quan has de tirar una pel·lícula a Netflix, que el que fa és tirar-te enrere, doncs justament això.
1: I li sumes la idealització que deies tu,
2: Exacte, i a sobre les expectatives. La gent té les expectatives basades en el que veu a les xarxes socials i ja se senten uns fracassats i ja creuen que no trobem mai ningú.
1: Oients, digueu-nos què us semblen els Zetes, si realment no trobaran mai ningú, i a més enllà d'aquesta pressió de les xarxes socials, si realment a l'hora de triar és impossible fer match, com el Tec, que avui en parlem tant amb vosaltres.

0: Unnskyld, låt mig älska din gudomliga kropp.
1: És la peli noruega Den Stige Stestoren, és a dir, la germanastra lletja, que la podeu veure també subtitulada en català. Va ser la gran guanyadora del Festival de Sitges a la tardor, premi a millor pel·lícula, no vaig poder veure-la al festival i he aprofitat ara que està a plataformes. Han descrit aquesta peli, que és el debut de la directora Emil Blichfeld, com una reversió o una relectura del conte de la Ventafocs.
2: Ah?
1: Tot i que jo, abans i sobretot després de veure-la, em vaig dir a mi mateix, aquests contes, com la Ventafocs, per provocar debat o criticar temes actuals, tampoc és que cal, no cal canviar-los gaire. Doncs jo trobo que és una mica el que ha fet, eh? Òbviament, és una pel·li per adults de quasi dues hores que té terror i comèdia, per tant, no és com explicar un conte a un nen, però la història és bastant similar, eh? El que mola és com ha canviat l'enfoc dels personatges i com ha afegit amb més trames.
2: Hi ha sabateta de vidre?
1: Ui, si n'hi ha, ui, si n'hi ha.
2: A veure.
1: A la pel·li, el que mola, que el conte ja el coneixeu, mola els temes, hi ha tema de classe, tema pressió estètica, que és el més important, i el pretty privilege, que una mica, tot això ho podríeu deduir, però mola com els ha anat desenvolupant, eh? El tema de classe social mola perquè la pel·li es recrea bastant en el plantejament. Veiem el que no surt als contes, que és com les germanastres i la madrastra arriben a casa de la Ventafocs. O almenys a mi no em sona com ho expliquessin.
2: No, no és veritat.
3: No.
1: Sí, la pel·li comença amb el carruatge.
2: Exacte.
1: I arriben, en aquest cas, arriben a la casa de la Ventafocs per casar-se amb el pare de la Ventafocs.
3: Cert.
1: Ok. Fet que fa que al principi la Ventafocs no rebi massa bé una madrastra, una germanastra, les tracta malament, però...
2: Aquí es veu perquè després l'ha tractat malament amb ella.
1: Sí, sí, sí. El tema és que el pare de la Ventafocs mor i se n'adonen que elles havien sigut enganyades, que també estava a la ruïna. Per tant, el que fan és quedar-se amb la casa i a la Ventafocs la fan fer d'això de criar.
2: Clar.
1: Tampoc li anirà molt malament a la Ventafocs, ja, perquè té bones cartes, que és una mica del que tracta aquesta pel·lícula.
3: Ah, sí, eh?
1: A partir d'aquí veureu...
3: I quines són les seves bones cartes?
1: És la més guapa. Vull dir, clarament. La
3: això no
1: diu...
3: falla mai, eh?
2: Sí, a la pel·li original també és així.
1: Sí, sí, sí, és la germanastra lletja. El tema és que la protagonista d'aquesta pel·lícula és la germanastra, és l'absoluta protagonista, i el tema principal, com us dic, és la pressió estètica. En aquesta pel·li veureu com fan experiments realment sobre la germanastra i la seva mare i ella mateixa perquè el dia del ball sigui la més guapa i es pugui casar amb el príncep, que és al final és que és com un concurs de bellesa, no? Veureu, estem parlant de tota mena de manipulacions corporals. Estem parlant d'untar-se tot de cremes que realment són tòxiques, com a l'actualitat, eh?
2: Sí,
1: això, o sigui, a la
2: sí,
1: realitat.
2: Sí, sí.
1: Líquids que no t'hauries de posar als ulls. Una mena de màscara per redreçar el nas a la força. Menjar-te un ou de solitari expressament per tenir el paràsit dintre el teu cos i aprimar. Òbviament, deixar de menjar també, eh? Per no dir, Sergi, aquí va el tema, si en algun moment t'has de posar una sabata i et sobra un dit o dos, imagina't què pots fer amb aquests dits, eh?
2: És que a la pel·li de dibuixos original jo me'n recordo el que és com un 43 de la germanastra.
1: Sí, com es torça el peu.
2: Exacte, es torça que dius, li rebentarà el peu,
1: doncs,
2: pobre.
1: Aquí, com que ja és al final, fan servir ganivets.
3: Hòstia!
1: Hi ha el pretty privilege, que és un tema que en aquest, el privilegi de ser guapa, que podria quedar una mica ensorrat, perquè la Ventafocs és molt secundària, però jo trobo que ho hauria de destacar també, perquè la Ventafocs, em sap molt greu dir-ho i no hauria de ser així, és en aquest context, fa el que realment vol. I, és més, no ha de fer res, ja és preciosa. De fet, es folla amb uns Mossos de Quadra, que està bé que se'ls folli, els deixa quan vol. Crec que podria tenir una mica més de tacte, però bueno, que es pot follar qui vulgui, una dona, però el tema és que ella sap que és que el dia del concurs de ball, el dia del ball,
2: guanyarà.
1: És que guanyarà.
3: I això la fa
1: no
3: dolenta a l'ull de l'espectador, no?
1: A veure, primer...
3: Cau malament?
1: Primer cau malament perquè tracta malament les nouvingudes. Després, quan la fan fer de criada, et comença a caure una mica millor. Però el tema és que no és la protagonista és la germanastra és la víctima de totes aquestes pressions.
2: Per tenir empatitzes amb la germanastra.
1: Sí, és la protagonista absoluta, clar, i empatitzes amb ella. I la Ventafocs,

0: també són divertides, i les parts de body horror doncs també són terrorífiques. La germanastra lletja d'Emil Blichfeld és la seva primera pel·li i ja m'ha impactat. La podeu veure a Movistar, a Apple, a Filmin o a Prime. Si algú ja la va anar a veure a Sitges, que ens comenti què li va semblar, que trobo que és una digníssima guanyadora. Ara són les 8 i 8 minuts del matí.
1: En Jordi diu que hem explicat tantes coses que ja no cal que la mirem.
0: No, perquè el que he explicat ho he explicat perquè sé que ja coneixíeu el conte.
1: Exacte.
0: Al principi he dit, és el mateix conte, no cal canviar res. Lo de la solitària és que em va deixar impactar.
1: Clar, home, t'ho diràs.
0: Després has de fer que surti. Saps com, saps com es feia tradicionalment?
2: No.
1: Sí, amb una espelma era?
0: No.
1: Buscar la llum?
0: No, posant llet perquè sortia a veure-se-la.
2: Sí.
0: Això ja ho havia llegit jo abans de veure la pel·li. Sí.
1: Per favor.
0: Bé, doncs, oients, la teniu disponible
1: a plataformes. Si esteu esmorzant, endavant.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Ja entra per la porta de la Laura Grau, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Amb qui no deixarem el context educatiu, perquè hem de parlar de graduacions. El que puc dir allò de la meva època no es feia res, però en plan guai, no?
2: Ho pots dir en plan molt guai, perquè crec que pots estar molt agraït.
1: Vale, sí, no. Cole, insti, no vaig fer res, i a la facultat sí que era un acte en un teatre, però era un acte i ja està. Vull dir, després cadascú va marxar a casa seva. La cosa també se'ns ha anat de mares. Vale, d'acord.
3: És per això, potser, que ens has seleccionat avui un dilluns a Fòria en aquest
2: sentit? Ja, això?
3: Sí, ja.
2: Creieu que està gravant la càmera?
4: No tens de mirar-ho. Ara ho mirem.
1: Entre altres coses importades, que són pitjors, hi ha, no sé, els gender reveal parties o coses d'aquestes, però, vaja, el tema de les graduacions també et preocupa.
2: Bueno, és que jo estic molt, molt preocupada per les coses que he anat veient que han anat canviant respecte a la meva època.
3: De quines graduacions parles? Els que ja assoleixen pàrvuls, és a dir, els que han fet infantil, perquè ara es fan tot de poder.
2: Anem pas a pas. Jo, vagi per davant, que estic sempre a favor de celebrar la vida en totes les ocasions possibles. Només faltaria, no em posaré l'equip amargat de no celebrar les coses, o sigui, jo, aniversaris, naixements, casaments, comiats, enterraments, fins i tot. Si voleu fer una festa, feu-la. O sigui, jo estic a favor de celebrar. Però una cosa és el què i l'altra cosa és el com. I si a mi em fotien mania les graduacions de la meva època, que ja n'hi havia, vale? Ja ni començava a haver, en el que s'han convertit avui dia em fa autèntica vergonya aliena les coses que se m'estan arribant a explicar i les coses que estic veient a través de les xarxes socials, perquè això al final tot és públic.

0: que de fet una graduació, jo penso que ara mateix el màxim objectiu és que tothom vegi què ha passat en aquella graduació, no? Vull dir que ja hi ha com una mica aquesta mania d'exposar-ho tot.
1: I pressió per aquí mig, pressió fins i tot estètica, eh? Això és un altre tema.
0: No. Sí, em sap un greu profund per les famílies i els alumnes que voldrien acomiadar l'etapa acadèmica amb una festeta normal i corrent, amb quatre ganxitos, amb la roba de cada dia i ja està. Però què passa? Que hem vist massa Disney Channel, efectivament.
1: Fot-li a High School Musical, sisplau.

0: Bueno, comencem per l'evidència, no? Que és una de les primeres coses que hem dit, que és què està passant amb aquests vestits de casament que em porten aquestes noies de quart d'ESO de segon de batxillerat a les graduacions. O sigui, és que imagina't combinar el mal de cap de la CL, perquè al final les de batxillerat estan estudiant, amb la preocupació de per si trobes o no trobes el vestit de graduació, que és que jo em mato. De veritat, o sigui, és que no les envejo gent, aquestes pobres noies.
1: Saps què és el més greu? Que jo crec que hi ha fins i tot les que acaben sisè de primària.
0: Horrorós. A més, caríssims aquests vestits. Com si no fos prou evident la desigualtat econòmica que hi ha moltes vegades, com perquè aquell dia dic, mira, per si no ens l'havíem adonat, anem a treure-ho a passejar, no? Això que portem tots a dintre. Jo t'he de dir que a batxillerat l'únic que volia era no trepitjar mai més aquell institut i mirar a veure el món. Però si pel que fos m'hagués encarinyat una mica amb els companys, amb els mestres, que també és normal, i vols acomiadar doncs, l'etapa en si, jo amb un súperet normal en una pizzeria i una mica de festeta ja n'hagués tingut prou, tothom content. Bueno, jo no hi vaig anar a la graduació de segon de batxillerat, em sembla que vam fer com a mena d'acte a l'institut, però me la va pelar, vale?
1: I qui ho vol, això? Ho vol als centres? Qui persegueix aquest tipus de festa? Els pares? O sigui, les famílies? Els
2: jo
1: nanos?
2: Crec que les famílies tenen bastanta culpa, eh?
1: Sí?
0: Sí, jo crec que a l'adolescència ja és una cosa de copiar, no? De mimetitzar amb les coses que han vist a internet, a la tele i els altres instituts. Abans ja, que ara hi entrarem, em sembla que és una cosa de les famílies absurda, que és que... Bueno, és que no sé ni com posar-m'hi amb això. En tot cas, què m'estàs dient de passar la tarda asseguts en un auditori i anar sentint parlaments absurds sobre la meritocràcia? Perquè a sobre es va amb aquesta cantarella. O sigui, hem arribat aquí gràcies al nostre esforç, hem superat els obstacles, tal, bueno, alguns més que altres, hermano. O sigui, alguns han anat a acadèmies i altres no. Alguns tenen unes famílies que estan per ells i altres no. Passa que en aquell moment encara no n'ets conscient. Tampoc és que sis de primària hagis hagut d'exprimir-te gaire el cervell, eh? Que has après a fer de divisions amb decimals, petit indi, vull dir.
2: Jo crec que...
1: Collona, gràcies!
2: Es parla una mica més, potser, o s'intenta de parlar de les amistats que has fet i la gent que has conegut, no?, i que has crescut com a persona en aquest entorn. Almenys a la primària, eh?
0: Home, és que què més pots dir, no?
3: Clar.
0: És que
3: ja ni parlo... També d'infantil, no? D'infantil n'he vist alguna foto.
1: I tant!
0: Ja ni parlo de gradacions d'infantil o de llar d'infants,
3: sí.
0: Perquè em sembla directament maltracte infantil.
1: Nens de 3 anys amb birret, això s'ha vist, eh?
0: Sí, això tu ho has vist a casa teva, fa
1: pinta. No, a casa meva no ha anat.
0: No ha entrat mai un birret a casa teva, encara.
1: D'entrada, no.
0: Gràcies a Déu.
3: Recordeu l'escena del part de The Pit, que és el protagonista estirant allí un nadó de l'úter de la mare?
0: Sí.
3: No és que li posin birret i allí...
1: Has nascut.
3: En plan, un diploma yanqui.
0: Estan bojos els americans amb el dels birrets, però què els hi passa?
2: Sí, tio. És una bona pregunta.
0: En tot cas, jo no sabia que era un birret abans de graduar-me, o sigui, em van haver de dir, no, la referència és aquesta dalt, perquè és una cosa que no forma part de la nostra cultura.
2: És que el birret jo no posaria ni a la universitat aquí, vull dir que no cal, quina absurditat de cerimònia en general.
0: No, aquí la universitat es posa com aquella cinta així.
3: Sí.
2: També, quina tonteríssima.
0: Bueno, que aquí estic parlant de les coses de l'etapa obligatòria, perquè em sembla que són les més ridícules, però la universitat tampoc em sembla que tingui cap tipus de sentit
2: fer tots aquells
0: actes de graduació, que a sobre ni et coneixes amb els companys perquè t'has passat 4 anys sense anar a classe i fent avaluacions úniques.
3: A cinquè de periodisme també coneixia molt poca gent i el birret era el mateix per 70 persones. Ens el anàvem passant i no era de la uni, era d'una empresa de fotografia.
0: I has de pagar, a sobre, per llogar-ho i perquè et facin les fotos i tot el rotllo. Això, ja ni parlo de les graduacions infantil o de llar d'infants, perquè em sembla directament maltracte infantil. Enhorabona per haver-te après els colors en anglès. És el primer pas per entrar a Harvard, no? Vull dir, és que clar, què has de dir en aquella graduació?
2: No, clar.
0: El discurs aquest aspiracional que ens envia tots a teràpia als 30 anys no us interioritza en un dia, tampoc, no. Porten anys menjant-te el cap amb la idea que si et canses molt arribaràs molt lluny i que el més important a la vida és poder-te pagar una casa en piscina millor que la dels teus pares. Si és algo que portes allà picant pedra des de que tenia 5-6 anys, no?
2: Pobrets.
0: El que dèiem, les fotos de la Orla. Déu meu, quin horror! O sigui, a més, almenys a les de l'ESO, a batxillerat, clar, estàs en aquell moment estrany de la teva identitat.
2: Sí, és un mal moment.
1: Molt mal moment.
0: Bastant disfressat per fer-te aquella foto que després ni et reconeixes. O sigui, passen els anys i t'agafa per mirar les fotos i dius, aquesta tia qui és? Jo crec que va ser el primer dia de la meva vida que vaig agafar un colorete i la planxa del cabell. I clar, és que em va quedar una cara que no era la meva, m'entens?
3: Si anem més enrere, a la meva època, per així dir-ho, la foto de l'Orla de l'Insti, cadascú portava de casa una foto de carnet i la donava. O sigui, ja està, no hi havia ni fotògraf.
0: Mira, almenys sorties una mica amb la teva cara real, però ja, de veritat que a vegades, quan miro aquelles fotos que tots ens vam arreglar moltíssim per fer-nos-les, pensava, però aquestes persones...
2: Jo sé que no ho discut, que això deu anar de mal en pitjor.
1: Sí, això es va americanitzant cada cop més.
0: Ja hi ha una bretxa entre vosaltres i jo, imagineu-vos entre jo i la gent que està fent ara les graduacions.
1: És que ja no portaran birret. aquests se'ls afegirà amb intel·ligència artificial.
2: Però mira, anem, millor, tant
0: la foto també, i així sortiran tots guapos i no caldrà que s'arreglin.
1: És possible.
0: L'únic que penso que val la pena de les graduacions és el reconeixement. Els mestres que porten aguantant d'allà tota aquella etapa acadèmica,
2: sí,
0: que si no, a vegades no tenen aquest espai on els alumnes els hi puguin dir col·lectivament doncs, tot el que els ha portat i agrair-los el seu acompanyament durant aquests anys. També et dic, res que no es pugui fer l'últim dia de classe amb una mica de pica-pica, ganxitos, un geladet, sí, un flash, unes postals escrites a mà moníssimes, que això després els mestres els hi fot una il·lusió de Déu. Tampoc fa falta que feu cap regal absurd de, que sigui una peça de joia amb la inicial de tots els alumnes. I, bueno, és que això es fa, també. Sí, un altre dia ja parlarem dels regals dels mestres.
1: I bosses de mà, exacte, i que en t'implores.
0: Però ells són feliços amb quatre dibuixos.
2: Saps
0: i una mica d'agraïment públic.
2: Nosaltres
0: ja
2: una projecció de fotografies des de que eren feien molt petits fins que ara...
0: Això fa il·lusió. Això fa il·lusió. Que no fa falta fer un acte...
1: Música de xarango?
2: Doncs mira, no, jo no ho he muntat, però no ho
0: descartis. Sí, sí, ara
3: sí,
0: és
3: el que
0: és gràcies,
3: ja. Ah, Laura, hi ha oients que diuen que enguany ho petaran a les graduacions als col·les a Tuturutu, de Siderland, i de Mamaduixa, quina cançó hem dit?
0: Però no, però no, no, no, no, és
2: festa final de curs.
0: Exacte, festa final de curs, jo estic a favor de fer una mica d'espectacle.
2: Clar.
0: Sí. Però la graduació en sí, que és estar assegut i fer-te fotos guapo,
2: i
0: prou.
2: I posar-lo de l'elegància, posar-te elegant, tot això fora.
0: Passeu de les graduacions, algú ha d'aturar aquest circ, confiem en les futures generacions que n'estiguin fins als collons ja i passin de tot.
3: Mira, tenim persones afectades, com la nostra oient, la Núria diu, és horrorós això de les graduacions. I jo he hagut de viure dues de la meva filla, ESO i batxillerat, més la de l'ESO del meu fill, que l'any vinent ja tocarà la de batxillerat seva.
0: Clar, és que la mesa de batxillerat és ridícula perquè fa dos anys que has fet una altra graduació.
3: I diu, noi, tots, nois i noies supervestits, no anem bé, no hi ha qui ho pari.
2: Quin horror.
1: Va, ballem una mica.

0: sintonia de Els Catalans Fan Coses, l'espai de la Laura, que avui ens destaca que els catalans fan coses com ara els coros de la segona Pasqua. Recordeu els de la metròpoli que dilluns és festa a Barcelona. Recordeu
1: així
0: que aquí
1: és.
0: Farem programa igualment i farem risses de la gent de capital.
2: A Barcelona hi ha 120 municipis més.
0: A tant?
2: Més o menys és mig país. Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Fins a municipis de 32 comarques.
1: Sempre m'ha semblat una mica una injustícia a mi, que aquest festiu.
2: Sí.
1: Home, era allò com... Hi havia molts pobles que era com... El poble del costat sí, aquí no.
2: Sí, sí, sí, és així.
1: Sí, el poble passa. Festiu a tot arreu i ja està, toma pel cul.
0: Però els festius locals sempre és així, no? Un sí o no.
1: Ja, però no coincideixen.
2: Ja són escollits, sí, sí.
1: A més, té poca personalitat, la segona Pasqua en general, perquè no hi ha com tampoc grans festes populars. El que jo sí que us vull explicar és que el meu barri, on visc des de fa 5 anys, la Barceloneta, és un dels pocs llocs, em penso, que sí que hi ha una festa pròpia d'aquesta festivitat que hi ha, que és un dia no laborable, doncs com a mínim fem alguna cosa, no? I és una festa que m'ha costat molts anys d'entendre, vale? Vull dir, jo he hagut de fer moltes preguntes per intentar entendre què collons es celebra en aquest barri durant aquests dies.
2: Té alguna cosa a veure amb les caramelles?
1: No ben bé. O sigui, també hi ha un fil conductor que és com la música i la cercavila pel carrer, però jo el que em passava era que jo em llevava el dissabte al matí, que a més és un dia que tu normalment vols dormir perquè estàs cansat de la setmana, a les 7 del matí amb una xaranga a tope, però a més que no callava ja en tot el matí, vull dir, no és allò que dius, bueno, passa i jo torno a dormir i ja està. No, o sigui, ja començava la festa a les 7 del matí i no parava. I després el dilluns, que també és festiu, però bueno, jo què sé, jo per exemple aquí a la ràdio venia a treballar igual,
2: clar.
1: Perquè treballem per tot Catalunya, doncs ara, també a les 7 del matí una altra vegada unes xarangues que flipes. Jo pensava, però què collons hi passa, tio? I a més sense massa fil conductor, o sigui que costa una mica trobar-li el sentit perquè simplement veus xarangues pel carrer i com una mena de grups festius que van vestits uniformats, però no acabes d'entendre què estan fent.
2: No?
1: O sigui, no és un ball tradicional, tampoc, que dius, doncs mira, estan fent un seguici i cadascú va fent el seu ball. No, o sigui, van fent festa pel carrer, gent uniformada amb una xaranga davant. Amb una xaranga que, a més, no és ni del barri ni res. Vull dir, són contractades perquè, clar, no hi ha tanta xaranga al barri com perquè cadascú porti la seva.
2: Tenim el son de la xaranga, a veure com sona.
1: Sona així.
2: A veure com sona.
1: Si això us ho he d'imaginar des de les 7 del matí, vale?
2: És com una batucada.
1: Està bé. Sí, com festeta, una mica de vents, versions, la gent canta, la gent veu i tal. Jo, ja us ho he dit abans, jo no estic mai en contra de cap celebració i més si és una cosa arrelada al barri, popular i tal. Però a mi és veritat que no acabava jo de combregar amb aquest tema perquè no hi trobava el sentit. Fins que investigant i preguntant també gent del barri vaig acabar descobrint d'on havia sortit això dels cors. Perquè cors, jo pensava, però cors de què? Si no canten, si van amb xarangues. Vale. Ens remuntem a mitjans del segle XIX, quan el famós, perquè té molts carrers a tot Catalunya, músic i polític Josep Anselm Clavé,
2: home,
1: ara, va decidir que potser hauríem de fer alguna cosa amb tots aquests obrers que després de treballar anaven a passar la tarda a la taverna. I llavors es va inventar com una afició de muntar uns cors humorístics. Bueno, els treballadors doncs cantaven i feien com cançons satíriques del seu propi gremi, no? Doncs per al gremi de forners doncs acabaven i cantaven i versionaven cançons que anessin sobre fer pa, jo què sé, m'imagino. I llavors van com muntar aquesta mena d'afició per intentar evitar doncs, que la gent bàsicament anés a emborratxar-se tota la tarda després d'anar a treballar, no?
3: Els cors de Clavé.
2: I tant.
1: Sí. Fins que després ja van deixar de cantar, van quedar només una mica com per fer activitats populars i culturals i ja es van passar a dir els cors muts, perquè no cantaven. I el que passava era que durant aquest cap de setmana marxaven fora, com a fer una festa seva interna, o si també eren comerciants, doncs al principi de la tradició s'aprofitava per intercanviar els seus béns en altres municipis, i llavors marxaven el dissabte al matí i tornaven el dilluns al matí. Llavors, a la sortida els feien com una mena de comiat a la gent del barri per dir-los adéu, que us vagi molt bé la vostra aventura, i quan tornaven el dilluns al matí els tornaven a rebre també amb una mica de festa. Llavors això s'ha convertit en una festa perquè sí, a tot el barri, on el moment àlgid és el dissabte al matí i el dilluns al matí representant aquesta sortida i aquesta arribada. Coses una mica fosques d'aquest tema. Clar, als mitjans del segle XIX les dones no treballaven. Llavors, què feien els homes treballadors quan marxaven de cap de setmana a fer les seves festetes? Doncs pues bueno, millor que no ho preguntem.
2: Sí, bueno.
1: Llavors se n'anaven fora i tornaven i llavors pues, tornaven
2: més relaxats, no?
1: Suposo que més relaxats.
3: La festeta s'ha quedat a la festeta, no?
2: Sí.
1: I res, i ara mateix, doncs, si veniu a la barri de la Barceloneta, també es fa el Raval, em sembla, i el Poble Sec, aquests cors que es va inventar en Sem Clavé per intentar que la gent no s'emborratgés després de la feina. Aquest cap de setmana, doncs, hi ha festa, hi ha xarangues al carrer, hi ha concerts, hi ha, bueno, una mica de disbauxa.
2: Justament aquestes xarangues jo crec que el MAM deu anar acompanyat. Vull dir que...
1: No, no, des de les 7 del matí fins a les 7 del matí de l'endemà, la gent borratxa pel carrer, és molt heavy. Vull dir
4: allò que s'havia proposat clavé potser no ha acabat de reeixir.
1: No, el propòsit de que la gent no passi les seves hores lliures fent el mal, sí, no l'ha acabat de, no li ha acabat de funcionar. Jo personalment no gaudeixo gaire d'aquesta festa com a veïna de la Barceloneta i aquest cap de setmana intento pirar-me sempre. Va. Ara, no seré la típica veïna que denunciarà pel soroll i res. Jo simplement dic, a mi no m'agrada, jo aquest cap de setmana me'n vaig i ja està. I el dia que jo acabi com fent una mica d'enllaç i de relament amb el que és el barri, doncs potser m'acabarà agradant. Sí,
4: recordem que tu ets arribat a aquest barri on ja s'hi feia això des de fa anys.
1: Sí, però crec que cal una reformulació.
4: Que arriba al costat del campanar i diu, traieu-me aquestes campanes.
1: No, jo no vull que treguin res. Simplement faig una proposta de reflexionar sobre si aquesta festa pot tenir un sentit una mica més profund, que no sigui tajar-se pel carrer de 7 del matí a 7 del vespre. Ja està, és una cosa que demano. També et dic que em fa certa il·lusió veure els cors, perquè encara tenen com una mica aquest esperit del seu gremi, porten una mena d'estàndards que representen l'antic ofici que representaven, no? Al cas de Barceloneta hi ha molta cosa relacionada amb el mar, pescadors, mestres d'aixa, etc. I es veu que el Raval i altres llocs, doncs hi ha més ferreters, fusters, etc. Això em sembla un homenatge als oficis curiós i xulo. Ara, potser haurem de donar una mica més de contingut que no sigui anar amb una xaranga pel carrer.
3: Clar.
1: Però bueno, tenim temps encara de refundar-ho tot.
0: Demà és la plec del Cargol, per si vols fer algun pla.
1: És veritat, també hi ha temes a Lleida. Bueno, doncs que us ho passeu superbé. Em sembla que també és una mica un rotllo d'aquests que a vegades perd el sentit.
3: Sí,
1: però ja ens ho dirà la gent d'allà, que jo amb això no vull fotre perquè no ho conec.
4: Ja m'imam, bàsicament.
0: Oients de Ponent, ja podeu començar a fer la vostra prèvia, a dir-nos si la cosa ha anat derivant a tota mena de celebracions i de gent torta.
3: Sí, em temo que sí.
0: I dilluns o dimarts, quan estigueu més tranquil·lets, ja ens feu la
1: sí, home,
0: la
1: sí, que us ho passeu molt bé.
0: Gràcies, Laura.
4: Adéu,
0: demà.
1: Adéu.
0: Ens quedem amb els Oques Sengrates.
1: Adéu, Laura Grau.
0: Adéu, Laura Grau, amb el seu Pataro. Com una butterfly.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alicia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel, tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa de ràdio o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional de ràdio. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions amb molta menys intensitat que de normal. A hores d'ara no es registren incidències destacables i a lentitud als voltants i accessos de Barcelona, sobretot cap al nus de la Trinitat, on es reben retencions per la C-58 des de Ripollet. També hi ha afectacions de retruc, com és habitual, a la ronda de dalt, amb congestió en aquest cas fins a Canyelles, en sentit sud, i també la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. El Llobregat també és un sector on ja comencen a formar-se doncs algunes cues, sobretot per la B23 des de Molins de Rei en direcció a Barcelona, o també en aquest sentit per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Per últim, al sector del Vallès també tenim retencions, més enllà d'aquesta C58 també a la AP7, també amb poca intensitat, però al punt de Barberà en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un divendres que comença força tranquil i ja suau a pujar la temperatura mínima i aquest matí simplement amb alguns núvols o algunes boires, de fet, que hi haurà cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquestes boires en algun moment arribaran a fregar la Costa Brava, sobretot quedaran sobre el mar, però en general la tarda serà solellada simplement amb alguns núvols cap al Pirineu, i una temperatura elevada. De fet, avui, com ahir o més, arribarem a fregar els 35 graus a l'Ebre i sobretot a les comarques de Ponent. I aquests 35 graus, aquest ambient de ple estiu, continuarà al llarg del cap de setmana, amb tardes d'algunes nuvolades al Pirineu i també núvols més baixos amb boires arran de mar, sobretot a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de la Mont Carvajal.
4: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
5: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
4: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
6: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
4: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
7: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una 20ena de catalans que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
8: que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
9: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen avui per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació amb Educació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en representació del govern.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
11: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Durant aquest dijous, mentrestant, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga, convocada pels sindicats. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumulen a la teulada i que baixen per les parets del centre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió d'1,3 milions d'euros per actuar-hi, però no ha concretat quan ho farà. El professorat i l'AFA es plantegen, si no se soluciona aquest estiu, no començar el curs al setembre. L'han anat a visitar els companys del Nou TV.
12: La directora de l'escola, la Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres al matí amb els alumnes d'una de les aules del centre dient-los que, entre les humitats de les parets, havien d'intentar trobar les cares de Belmez. I la raó no li faltava, perquè tal és la magnitud del problema que els més petits hi poden arribar a distingir tota mena de formes. Les filtracions d'aigua que pateix el centre des de fa anys han provocat fongs i humitats que s'han accentuat en períodes de pluges abundants. La direcció es queixa que s'han anat fent pedaços, però no se soluciona l'arrel del problema, que és el mal estat de la teulada.
13: Es va fer com una actuació a la cuina, que era urgent, i després van dir que vindrien a fer un tractament a les parets, que traurien les fustes malmeses i això, però d'això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar.
12: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afectacions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
13: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtracions i fa olor d'humitat. I llavors, això ja ens van dir que no és saludable, vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic.
12: Si aquest estiu no es posa fil a l'agulla per tractar els fongs i actuar a la teulada, es plantegen no començar el curs al setembre.
1: Un quart de 8 del matí, 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. Ens ho explica en David Navarro.
14: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
15: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
14: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Ficosa ha proposat reduir de 172 a 113 els acomiadaments dins de l'expedient de regulació d'ocupació que van anunciar a l'abril. Tots afectarien la planta productiva de Viladecavalls, ja que en el cas del Departament d'Enginyeria, la direcció ha plantejat suspendre els contractes de 38 empleats a través d'un expedient de regulació temporal d'ocupació durant 18 mesos. Pel que fa a les indemnitzacions, s'han posat sobre la taula pagaments de 18 dies per any treballat en 15 pagues, unes xifres que fonts sindicals veuen irrisòries, ja que es tracta d'una plantilla amb la mitjana d'edat alta. La proposta, doncs, no ha convençut el comitè d'empresa, que la considera insuficient i amenaça amb una vaga. Aquest dijous, coincidint amb la mediació, els treballadors s'han concentrat davant d'Empresa i Treball i aquesta és l'anàlisi de Sole Beltrán, que és la presidenta del comitè.
16: Són causes productives, però actualment el comitè no les reconeix, perquè és una multinacional catalana que a dia d'avui té beneficis i ha percebut 13 milions d'euros en ajudes públiques. Volen diversificar cap a la defensa. Això ens preocupa molt perquè serà un sector que no portarà tants llocs de treball com ara tenim.
1: Familiars de persones amb discapacitat s'han manifestat davant de la delegació del govern a Tarragona per reclamar que continuï el servei de transport adaptat al curs vinent. Són més de 50 famílies de la comarca les que necessiten l'autocar per anar als tallers ocupacionals i, de moment, el servei s'acabarà el juliol, segons ha anunciat el Consell Comarcal. El motiu és que la Generalitat no ha actualitzat el finançament i la licitació ha quedat deserta. Les famílies expliquen que sense aquest servei moltes persones no podran anar als tallers i hauran de quedar-se a casa. Núria Benito és representant de les famílies.
17: Vam rebre una notificació al febrer del Consell Comarcal en la qual se'ns notificava que a partir del 31 de juliol el transport adaptat que agafen els nostres fills i filles que van a tallers ocupacionals deixaria de prestar aquest servei. Aleshores, doncs, bueno, volem reclamar que continuï aquest servei perquè és essencial per als nostres fills i filles, o sigui, és que és inviable.
1: Una altra protesta en aquest sentit és la que han protagonitzat una trentena de famílies de les comarques, en aquest cas de Girona, amb fills amb discapacitat, que han impulsat la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva. Ho han fet arran de la decisió de la Generalitat de retirar-los l'accés al transport escolar quan compleixen 18 anys. Fins ara, aquests joves i adults ocupaven places lliures als autobusos que traslladen alumnes amb discapacitat als centres educatius per poder arribar als seus llocs de treball. Des de l'executiu han argumentat que no podran fer ús d'aquest servei, ja que no consten al registre d'alumnes de Catalunya.

0: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors per la distància i el cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Oleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, el Carles Campos. Ja han parlat els companys de TV Mataró. I ens amplia la informació l'Oriol Debat.
1: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
2: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar. Van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juguen molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
1: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual. Pensant la seva mare quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
3: Visca el femení, visca el Barça!
0: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-lo, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna, amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, Edu Expósito, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
4: Seria increïble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro, que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y, lógicamente, nosotros el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: Cop dur per al Lleida Club de Futbol en la lluita per sobreviure. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes a Hisenda i la Seguretat Social i evitar la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
5: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
0: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'en Bol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar McCook, Nielsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen McCook, espera una nit especial.
6: Torrelavega es un equipo que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau.
0: I demà es disputen els segons partits dels quarts de play-off de l'Hockey Lliga. El Lleida, que va perdre la pista del Liceo, necessita guanyar aquest segon enfrontament per empatar l'eliminatòria i forçar el tercer partit. Ens amplia la informació el Marc Piqué, de Lleida Televisió.
7: Al Pons, Lleida només li serveix la victòria si vol continuar viu al play-off pel títol de l'Hockey Lliga. En el primer partit a la pista del Liceo, els lleidatans van caure per un ajustat 3-2 gaudint d'ocasions clares per aconseguir, si més no, arribar a la pròrroga i obtenir un resultat positiu. Per tant, això es deixa ara sense marge d'error.
8: Bueno, la sensació és que no creiem que hagi sigut el millor partit de la temporada. Al final, la part positiva és que es va competir igual i, com bé dius, pues, vam tenir opcions fins al final. Així que, bueno, esperem fer un partit aquí a casa complet. Aquesta setmana s'està entrenant molt bé, jo penso, i jo crec que cada partit d'aquest cap de setmana doncs, ha de ser un partit dur i complet.
7: L'equip no ha estat capaç de guanyar el Liceo aquesta temporada, tot i que sempre li ha plantat cara, amb resultats molt ajustats. El partit es juga dissabte a les 6 de la tarda i els penyistes de la Plec tindran l'entrada gratuïta amb l'objectiu de crear un gran ambient al pavelló.
0: El podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop quedés buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
9: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.
0: L'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant del cinema i la història. Se celebrarà a Roda de Barà del 5 al 13 de juny. El festival ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions, de les quals 82 participaran a la secció oficial. El tret de sortida el posarà l'estrena mundial de Burundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa participarà a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC12 i La Xarxa, entre d'altres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui justament s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris. En uns instants buscarem la reacció a aquests acords pels pressupostos amb el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 22 de maig. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a l'interior i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a dins i 3.000 per a fora. Dels esports us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion. I pel que fa a la cultura, us expliquem que el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 han guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Passen 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora no es registren incidències destacables. Lentitud, això sí, el nus de la Trinitat amb retencions per la C-58. També hi ha afectacions a la Ronda de Dalt amb congestió fins a Canyelles i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, comencen a formar-se cues a la B-23 des de Molins de Rei i a l'A-2 des de Sant Vicenç dels Horts. Al Vallès, cues a l'AP-7 amb poca intensitat. Densitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció a Tarragona i en sentit nord a Cerdanyola. I pel que fa al temps, arrenca un divendres que ens portarà temperatures pròpies de l'estiu. A l'Ebre i les comarques de Ponent es fregaran els 35 graus i la tònica continuarà així durant el cap de setmana. Serà, per tant, un dia força tranquil i suau. Aquest matí s'esperen alguns núvols i boires a les Terres de l'Ebre que tocaran durant la tarda la Costa Brava. Es preveu una tarda de divendres d'altes temperatures i assolellada, però amb alguns núvols cap al Pirineu.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se, doncs, el 2 de juliol, amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris, i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
3: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
4: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
3: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ERA Aero

0: coincideixen el paper d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Parlem, doncs, amb Dani Cornellà, ell és portaveu del grup parlamentari de la CUP. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia, Helena.
0: Davant d'un país que porta 3 anys amb els comptes prorrogats i que necessita estabilitat urgentment, per què la CUP insistiu que aquests pressupostos són dolents?
1: Bé, perquè és una realitat que es veu a peu de carrer. Tenim un país incendiat amb moltes problemàtiques diverses, la comunitat educativa, el sector sanitari, problemes claríssims amb l'habitatge que, tot i els grans anuncis dels darrers anys, no es solucionen. És a dir, tenim la ciutadania cada vegada té més problemes per arribar a final de mes. De fet, una gran part ja no hi arriben. Hi ha un augment dels productes bàsics, un augment de preus important, i no veiem que se solucioni absolutament res. I amb aquest acord que han arribat, entenem que no donen resposta en cap cas, doncs, a totes aquestes necessitats i urgències que té el país.
0: És per això que acusen Esquerra i els Comuns de tancar l'acord per dalt, és a dir, els despatxos, i sense escoltar ningú. Quina creuen que serà la conseqüència real d'aquest suport, segons la CUP?
1: Bé, aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a totes aquestes, a tots aquests incendis, a totes aquestes problemàtiques que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. I, per tant, doncs és un pressupost que no dona cap tipus de resposta a les necessitats de la ciutadania. El Rodalies demà, avui i demà, continuarà funcionant malament. El sector educatiu continuarà en peu de guerra. El sector sanitari continuarà també amb les seves vagues i amb un servei que no funciona, és a dir, uns serveis públics en general que no funcionen, i la gent, tots els grans anuncis amb inversions en habitatge que ha fet el president Illa aquests darrers anys, sí, nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos, la realitat és la que és, un model que no respon a les necessitats de la gent, que respon, en tot cas, bé, aquest model del PSC de patada endavant i de no saber gestionar de cap manera el país.
0: Però vostè no considera que Esquerra Republicana i els Comuns han fet alguna aportació, han intentat una mica desviar, si més no cap a l'esquerra, aquest model de macroeconòmic que no els agrada a vostès del PSC? Ho dic perquè també des de Comuns han fet anuncis d'aquests 2.500 euros per habitatge, d'aquests 1.300 pel pla de barris, fins i tot els Comuns, i em refereixo a ells perquè han estat els últims a pactar, diguéssim, l'acord, han parlat de recalendaritzar fins i tot algunes de les seves prioritats precisament per donar aire i oxigen al govern perquè pugui pactar amb els sindicats educatius. És a dir, que alguna cosa de bo deuen haver aportat aquests partits, o vostès consideren que senzillament han estat anuncis i un xec en blanc?
1: Miri, nosaltres el que veiem és que aquests pressupostos, o és igual, les modificacions pressupostàries que han fet aquests darrers anys, tot han estat anuncis, propaganda, fum, i sempre en aquest sentit, no? De farem milers d'habitatges, millorarem les condicions de vida de la gent, i la realitat que ens trobem és que portem ja 2 anys de govern del Partit Socialista amb el suport d'Esquerra i els Comuns, i les coses no canvien. Parlen de progressisme, però al final el govern del PSC fa les mateixes polítiques de sempre, les polítiques liberals al servei d'uns pocs, i això ho veiem amb la quantitat de projectes que presenten, que no responen en cap cas a les necessitats de la gent. I sí que és veritat que fan grans anuncis i grans pactes de tant en tant i anuncien milers de milions pels serveis públics, per l'habitatge, però la realitat els confronta dia a dia. I la realitat és que ni els serveis públics milloren, i ho veiem quan el sector públic està al carrer dient que això no funciona, o ho veiem quan qualsevol enquesta, qualsevol persona que parla, doncs cada dia arriba tard a la feina perquè no funciona els Rodalies, o no arriba a final de mes perquè no pot pagar o l'habitatge o la cistella bàsica de l'alimentació. I aquesta sí que és una realitat. Els anuncis són gratis i fàcils de fer, però la realitat es menja aquest govern cada dia, i realment és un govern que gestiona molt malament, que constantment els seus consellers i conselleres són reprovats al

0: Parlament de Catalunya, per la seva mala gestió i les seves males maneres. Ahir mateix la consellera Niubó i la consellera Parlon van ser reprovades, i aquesta és la realitat d'un govern que no sap gestionar i que funciona molt malament.
1: Doncs ho anirem comprovant amb el dia a dia. De moment, els pressupostos sobre la taula avui a punt de tirar-se endavant. Ja veurem si passen, doncs, el tràmit parlamentari, que se suposa que sí, el juliol. Gràcies per acompanyar-nos, Dani Cornellà. Bon dia, que vagi bé.
0: Gràcies, bon dia.
1: Més coses, perquè el govern avui aprovarà, de fet avui no, la setmana vinent, una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
2: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, per tràfic d'influències i per falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumud Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumud Flotilla.
3: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
4: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Tres quarts de vuit. Avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
5: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Avui fa 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, una fita mèdica i científica que va aconseguir l'Hospital de Sant Pau i que va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medul·la. Ens ho explica la Maite Polo.
7: El primer trasplantament de medul·la a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
8: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
9: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar i el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
7: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
1: I no deixem de parlar de salut per explicar-vos que aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. És la teoria que pretén demostrar un estudi en què participa l'Hospital Odontològic de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. Ens en dona més detalls la Maria Sant Blas, de Televisió de l'Hospitalet.
10: Aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. L'Hospital Odontològic de Bellvitge participa en un estudi que pretén demostrar la relació entre aquestes dues patologies.
11: Quan tenim una boca que està bruta, que no està neta del tot, o tenim malaltia periodontal, això vol dir que tenim més bacteris del compte amb aquesta boca i predominen els bacteris patògens, els dolents, per dir-ho d'alguna manera. Aquests bacteris produeixen una sèrie de productes de desecho que són productes inflamatoris. Aquests productes inflamatoris poden anar al torrent sanguini i participen en totes les malalties que hi ha un component inflamatori, malaltia pulmonar, malaltia digestiva, en Alzheimer i també en malaltia cardiovascular i entre elles la hipertensió arterial.
10: Actualment es troben en la fase 2 de l'estudi en la que es necessiten participants hipertensos per analitzar l'efecte en la malaltia d'un tractament dental intensiu comparat amb un tractament bàsic.
1: mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. David Navarro ens ho amplia.
12: Responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
13: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
12: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al Camp del València. El conjunt xe vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra la Sassuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Un cop garantida la permanència, el Hajo Post Lleida afronta les dues últimes jornades de la Lliga ACB mentre treballa en el disseny de la propera temporada. L'entrenador, Gerard Encuentra, ha fet balanç del curs a Lleida Televisió. És una crònica de l'Eva Cortijo.
14: Treballa amb calma i analitzant bé la situació i com queda l'equip. Hi ha jugadors que tenen contracte i d'altres a qui ja s'ha dit que volen que continuïn, com és el cas de James Bateman, el nord-americà, que ha fet una gran temporada amb el Hajo Post Lleida. Tot després d'un any en què s'ha patit, una tònica que serà sempre així segons s'encuentra, i per això s'ha de posar més en valor.
15: Ho hem de posar en valor perquè el dia que ens desenfoquem i no celebrem la permanència com un èxit rotund, serà el primer pas que estirem preparant per a no mantindre la categoria, no? A no ser que hi hagi una injecció de doblar el pressupost actual que tenim. Nosaltres sempre som un dels candidats en estar en aquesta zona. Llavors hem de ser molt conscients que mantindre'ns és un èxit i és la nostra Champions particular.
14: El partit contra l'Andorra a casa serà l'últim de l'any al Barris Nord. Després només faltarà el que els lleidatans jugaran a Múrcia.
1: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va ser el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de dues dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i d'afició.
16: Ara mateix estic en una nube i he disfrutat moltíssim d'este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición, haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua, y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
1: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
17: Gràcies a La Xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Prevenció de caigudes.
3: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
1: Salut Activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per a l'habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat al Notícies en Xarxa el suport d'Esquerra i dels Comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
8: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
7: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença, de Catalunya Ràdio, com a millor programa, o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. En uns minuts tindrem l'oportunitat de conversar amb Miquel 40, codirector del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és moment per saber com se circula a aquesta hora, hora punta, per la xarxa viària catalana i si avui divendres hi ha gaires problemes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
9: Bon dia, Helena. Doncs, com molt bé deies, avui és divendres i això es nota en aquesta xarxa viària. Els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora, encara que estiguem en plena hora punta. I, a més, tenim les bones notícies que no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. Repassem algunes vies, les més carregades, bàsicament les que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona, l'autovia A2, sí que presentaria uns 4 quilòmetres de la amplitud i aturades entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, o l'autopista B23, també amb retencions d'uns 3 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu, sempre baixant cap a la capital catalana. També parlem d'aturades, per exemple, a l'autopista del Garraf, intermitents, 4-5 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi, direcció Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: I el temps, la previsió del temps és cosa del Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Ens expliques o ens explicaràs que aquest cap de setmana és d'estiu, però no de platja. Deu ser perquè la temperatura de l'aigua és freda.
10: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, per dos motius no serà plenament de platja i ho diem això ja de partida perquè molta gent reclamarà la mar. I per dos motius. Primer, la mar està freda, l'aigua encara es mou al voltant dels 17-19 graus. I segon element, i molt important, s'aniran formant boires, que les boires frenaran la temperatura de cop i, lògicament, trauran el sol de molts indrets de platja. A hores d'ara, aquesta boira la tenim cap a l'Ebre. A la resta del país el cel és ben serè i déu-n'hi-do com està pujant ja la temperatura a hores d'ara, quan no són més que les 8:05 del matí. Hem vist aquesta tarda una temperatura d'estiu, així de clar, tret de la costa, tret de la platja, que és on aquesta temperatura quedarà més frenada, però, per exemple, a les comarques de Ponent fregarem els 35 graus. Perquè ens fem una idea, tindrem un cap de setmana de mes de juliol. Aquestes boires aquesta tarda i vespre més presents a la Costa Brava, i atenció, al cap de setmana serà de sol a la majoria de comarques, però amb aquesta boira enganxada a tot el litoral. I perquè ens fem una idea, si estem a la platja poc més de 19 o 20 graus de temperatura, 10 quilòmetres terra endins, més de 30. Per tant, cap de setmana que fora del mar serà, ja diem, de juliol o agost canicular. N'estem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: I un cop tancada la portada, ara sí, entrem de ple en matèria explicant-vos que el govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol, amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
11: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
12: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
11: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
13: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
11: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
7: Doncs, com dèiem, a poca estona del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
8: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
7: Un govern que té previst aprovar la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
14: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
7: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional, doncs, l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre les quals una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, fins a Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat també no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
15: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
16: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
7: també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, la Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
17: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
18: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb una... No seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
7: Precisament en aquest calendari de mobilitzacions, aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar aquestes protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. Vuit mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. Ens ho amplia en David Navarro.
19: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
20: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
19: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
7: Aquest dimarts s'ha posat en marxa la campanya anual de pesca de la tonyina roja al Mediterrani, una campanya que enguany s'ha avançat una setmana i que tindrà un increment del 16% de les quotes de captura. La temporada compta amb una quota total de 4.045 tones assignades i mobilitza una flota de 13 vaixells. El dispositiu de pesca es desenvolupa sota estrictes controls internacionals amb la presència d'observadors d'ICAT a bord. Les captures, doncs, es fan de manera regulada per assegurar la sostenibilitat del recurs i el respecte als bancs de tonyina. I avui arrenca l'Aplec del Caragol a Lleida, una edició de l'Aplec amb rècord de colles participants i en la qual també s'espera una gran afluència de visitants. Jordi Sebastià, des de Lleida Televisió, ens explica els darrers preparatius.
2: Les colles ja ultimen tots els preparatius per tenir-ho tot a punt de cara a l'aplec del cargol. Aquest any, inclús, algunes d'elles han avançat les instal·lacions. Són hores i dies de feina, però que es fan amb molta il·lusió.
21: Bueno, com sempre, moltes ganes i il·lusió. Això, molta feina, molt lío, però bueno, se fa amb gust, no? Perquè sarna con gusto no pica.
2: I és que els penyistes ja tenen ganes de gaudir de ple d'un aplec que es preveu amb molta calor i, com sempre, amb moltes ganes de passar-ho bé.
22: Un altre aplec que creix, amb més colles, molta calor, hi haurà moltíssima gent. Esperem que tothom estigui amb positivisme, amb bona energia.
2: L'aplec reunirà enguany 124 colles, 17.000 penyistes i s'esperen uns 200.000 visitants.
7: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors, per la distància i pel cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Uleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, en Carles Campos. Hi han parlat els companys de TV Mataró i ens ho explica l'Oriol Debat.
23: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
24: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar, van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juga molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
23: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensar en la seva mare quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
25: Visca el femení, visca el Barça!
7: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara al duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, l'Edu Expósito, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
26: Sería increíble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo, y lógicamente nosotros el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
7: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar Makuk, Nilsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen Makuk, espera una nit especial. I el rànquing Balonmano-Granollers té aquesta nit un duel de màxima exigència davant un rival directe a la classificació, el Bidasoa-Irun. Els vallesans, si volen mantenir-se amb aspiracions europees, necessiten aconseguir un triomf en una de les pistes més complicades, Artaleku. En té més detalls en aquesta prèvia, Òscar de la Riba, de Vallès Oriental Televisió.
0: Un partit entre el tercer i el quart classificat de la taula que només els separa un punt a la classificació. Un dels clàssics de la Lliga Sobal que es presenta com una autèntica final a la lluita per les posicions europees.
1: Necessitem fer un gran partit contra un equip com Bidasoa si volem estar dalt. Jo penso que la Lliga ens acabarà posant on ens toca.
3: És un rival directe i a Artaleku, doncs, amb l'equip basquet, és com es posa el pavelló i bueno, ja coneixem tots el Bidasoa, doncs... Un partit molt bonic de jugar, també, perquè és un clàssic, diem, dels d'abans i, bueno, molt, amb moltes ganes de jugar aquest partit.
0: Els granollerins arriben al compromís conscients que necessiten sumar dos punts per assegurar la tercera posició i, d'aquesta manera, garantir-se una plaça europea de cara a la pròxima temporada. Davant d'aquesta situació, el conjunt granollerí disputa el duel de la part alta de la taula, conscients de la importància del compromís i dels punts en joc, sabent que es tracta de la penúltima gran final de la temporada.

0: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que desbuida, durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Doncs per entendre què representa aquest reconeixement per aquella nit al Tiffany's, ens acompanya el codirector del projecte i director de Ràdio Capital, Miquel 40. Bon dia, Miquel, i enhorabona pel premi.
1: Bon dia, Elena, moltes gràcies.
0: Contents i emocionats, suposo. Us imaginàveu que guanyaríeu? Què representa per vosaltres aquest premi?
1: Home, ens ho imaginàvem, la veritat és que no, perquè a més, ahir ho deia els premis, veníem de 4 nominacions com a finalistes i no ens havien premiat cap vegada, i per tant ahir ens agafa molt per sorpresa. De fet, volia dir, el tinc aquí amb mi per ensenyar-lo a la gent que ens vegi per la xarxa. No ens ho esperàvem. Per nosaltres representa una, no sé, una espècie, si em permeteu la vanitat, d'auto-homenatge a la feina que hem estat fent durant un any, perquè és un projecte que hem treballat molt a foc lent, perquè porta molta feina, i per tant que Ràdio Associació, que diria que són els guardons més prestigiosos en l'àmbit dels mitjans de comunicació, ens premi, doncs home, per nosaltres és un reconeixement molt important.
0: Miquel, aquella nit el Tiffany's recupera un episodi incòmode i gairebé oblidat. Per què era important explicar-lo ara i fer-ho a través de la ficció sonora?
1: Explicar-lo ara, la veritat és que no ho sé, perquè aquesta història, que jo desconeixia, la descobreixo a la Fira Indilletres de la Bisbal, que és una fira literària que es fa a la Bisbal a finals d'any, el novembre del 2023. I per tant, ho fem ara perquè simplement descobreixo la història a través del llibre. El llibre l'explica una de les persones implicades en els fets i per tant, diguem-ne que el moment és ara. Per què és important recordar-lo? Perquè aquí, aquesta és una història que es coneixia, se sabia, qui més qui menys n'ha sentit a parlar. I cada vegada que parles amb algú que te'n parla, diu, sí, la bomba del Tiffany's. I quan grates una mica, dius, val, la bomba del Tiffany's d'entrada, la bomba que no va ser. Per tant, ja no és la bomba del Tiffany's, és l'intent. I el per què és necessari? Doncs perquè és una història que no parla, el tema de la bomba és gairebé anecdòtic, no parla de, no és només el fet en si mateix, el fet que uns nois volien posar uns cartutxos de dinamita a la discoteca Tiffany's, sinó que el que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses. I, per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
0: Perfecte. Miquel 40, intentarem recuperar-lo a través de la xarxa més, aquest podcast. Gràcies i felicitats.
1: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Propostes en xarxa.
4: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia, La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que s'activa el compte enrere aquest matí per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9, de fet, doncs, d'aquí a mitja hora aproximadament, un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat al Notícies en xarxa el suport d'Esquerra i dels comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
6: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
0: Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho han apuntat fonts de la missió humanitària, que han assenyalat que han de passar primer revisions mèdiques i descansar després de ser interceptats per Israel. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. Som divendres i toca repassar les novetats que arriben a les sales de cinema. Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Las Catadoras de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian and Grogu.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 4 minuts els que passen de 8:45 del matí. El govern celebra aquest matí, de fet d'aquí a mitja hora escassa, a les 9, un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al pla de barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació que ens amplia la Mont Carvajal.
7: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
8: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
7: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
9: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
7: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
0: Com dèiem, a poques hores del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit al Parlament, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
6: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
0: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol,

0: inicialment. Ho han apuntat fonts de la missió humanitària que han assenyalat que han de passar per revisions mèdiques i descansar després de ser interceptats per Israel. Els activistes de la missió, on hi ha una vintena de catalans, han passat la nit a Istanbul després de ser deportats per l'estat hebreu. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, la Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions i UGT, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
1: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
2: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb una... No seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
0: Doncs entre mobilitzacions, les d'aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que són els que han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la 10a jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia, amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 Vinaròs al País Valencià per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. Falten ara mateix 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. Ens ho amplia en David Navarro.
3: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
4: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: Els bombers de Barcelona afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials

0: i amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
2: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària, requereix disciplina i respecte per les normes.
1: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
0: I a Lleida avui arrenca l'Aplec del Cargol, una edició amb rècord de colles participants, deia, i en la qual també s'espera una gran afluència de visitants. Jordi Sebastià, des de Lleida Televisió, ens explica els últims preparatius.
3: Les colles ja ultimen tots els preparatius per tenir-ho tot a punt de cara a l'Aplec del Cargol. Aquest any, inclús, algunes d'elles han avançat les instal·lacions. Són hores i dies de feina, però que es fan amb molta il·lusió.
4: Bueno, com sempre, moltes ganes i il·lusió. Això, molta feina, molt lío, però bueno, se fa amb gust, no? Perquè sarna con gusto no pica.
3: I és que els penyistes ja tenen ganes de gaudir de ple d'un aplec que es preveu amb molta calor i, com sempre, amb moltes ganes de passar-ho bé.
5: Un altre aplec que creix, amb més colles, molta calor, hi haurà moltíssima gent. Esperem que tothom estigui amb positivisme, amb bona energia.
3: L'Aplec reunirà enguany 124 colles, 17.000 penyistes i s'esperen uns 200.000 visitants.
0: És la intel·ligència artificial una amenaça per a les professions vinculades a la creativitat i a l'art? Els il·lustradors no amaguen la seva preocupació i han celebrat recentment unes jornades de debat per analitzar quin és l'efecte de la IA sobre la seva feina. En Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són ara mateix a Barcelona amb el president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya. Anna, explica'ns aquesta temença d'aquest grup de professionals. Bon dia.
6: Hola, Elena, bon dia. Sí, ens preguntem per què la intel·ligència artificial no ha irromput a les nostres vides per exemple, fer-se càrrec de les tasques domèstiques o de totes aquelles tasques vinculades a la nostra vida que són realment farragoses i que ens fan perdre molt de temps. Per exemple, gestions amb una entitat bancària. És per això que amb el Xavi Ramiro, ell és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, volem conèixer quins són els neguits dels il·lustradors davant aquesta irrupció tecnològica.
7: Són uns quants, perquè diguem que és una cosa que des del món creatiu no ens esperàvem tant que arribés, no? Sempre pensàvem, bueno, va augmentant la tecnologia, però la part de la creativitat serà sempre la que quedarà, diguem, d'alguna manera més respectada o més a part. I sembla que, com tu dius, en lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit a una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè, en el fons, els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
6: I els il·lustradors catalans, us heu reunit, heu celebrat una jornada recentment. Quines són les conclusions a les quals heu arribat?
7: És un tema que ens preocupa moltíssim. Jo crec que preocupa, òbviament, a nivell global la professió, aquí a Catalunya també, i nosaltres hi treballem. De fet, tenim una comissió fixa a l'associació i tenim també un manifest que hem dissenyat i que podeu trobar a la pàgina web de l'associació, a pic.cat, on parlem dels neguits, on defensem que el que és més important és que, per començar, es respecti els drets d'autor i que tot aquest material que et deia, tota aquesta feina que hem fet nosaltres i amb la qual s'han aprofitat per generar aquesta tecnologia, doncs sigui retribuïda i no es pugui agafar de qualsevol manera.
6: I en aquest sentit, aquest és el repte de futur, poder posar ordre en el respecte als drets d'autor?
7: Aquest és un dels reptes més importants, perquè un cop es posi ordre aquí, es poden fer altres coses. O sigui, això que es diu que la intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se, jo crec que és cert, però no cal que sigui de la manera que és ara, que és sense, no respectuosa, sinó potser més com una ajuda, algú que ens pot ajudar a l'obra final. Perquè de totes maneres el que ens passa als il·lustradors i il·lustradores és que en realitat volem dibuixar, no volem tant estar escrivint prompts. I si es fan eines que ens poden ajudar respectant els nostres drets, pot ser interessant, però potser no estem tan interessats en produir imatges en massa que no ajuden a ningú.
6: Xavi Ramiro, president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos en alerta davant els reptes que aquesta irrupció tecnològica, la irrupció de la intel·ligència artificial, no només pot afectar els il·lustradors, també a la resta de professions i oficis vinculades a la creativitat. Així que tot just iniciem un nou capítol en la història de la humanitat amb les preguntes obertes, perquè no sabem ben bé com utilitzar i com adaptar-nos a la intel·ligència artificial.
0: Doncs si hem de parlar de dibuixar, ens agradaria dibuixar una victòria del Barça femení de futbol. Cristina Álvarez, bon dia.
8: Bon dia.
0: Que ja és a Oslo, on demà ha de disputar aquesta final de la Champions femenina contra el Lió.
8: Sí, contra el Lió. Avui l'equip farà un darrer entrenament, un entrenament a l'escenari de la final, que és l'Oleval Stadium. El repte de les blaugranes passa per aconseguir demà aquest quart títol continental. Completaria així una temporada perfecta perquè ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Amb l'equip blaugrana a la capital noruega hi ha viatjat un equip de BTV, amb la Marina Garrido, que ens apropa l'última hora de l'equip blaugrana.
9: Oslo ja està preparada per acollir demà la gran final de la Champions entre Barça i Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Les blaugrana van arribar ahir a la ciutat noruega, han descansat a l'hotel. Avui tocarà una mica de sessió d'activació, temps lliure i una tarda molt intensa. Primer, però, s'ha de dir que Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i, per tant, en aquesta convocatòria ha estat la gran notícia. Alta mèdica, per tant, estarà disponible per una final que serà molt especial per ella perquè jugarà a la seva ciutat natal. El dubte de l'equip de Pere Romeu és Irene Paredes, que té encara molèsties musculars, no es va entrenar amb el grup ahir. Veurem si ho farà avui. Com dèiem, tenen per davant una tarda molt intensa perquè s'entrenaran a l'Oleval Stadium, l'escenari d'aquesta gran final, i després també parlaran en roda de premsa Pere Romeu, Alexia Putellas i Graham Hansen. Tot seguit, més tard, també parlarà Jonathan Giraldez i dues jugadores per l'Olímpic de Lió. És una final amb tots els al·licients possibles. Els dos grans d'Europa es tornen a trobar en una final. L'últim precedent va ser a la final de Bilbao del 2024, amb aquell 2-0 favorable al Barça, un Barça que espera poder repetir aquest resultat, tornar-les a guanyar, perquè és cert que en dues anteriors ocasions, en tres finals s'han enfrontat, aquesta última que dèiem, victòria pel Barça, però les dues anteriors van ser victòries per les franceses. Per tant, el Barça, que s'aferra aquest últim resultat contra l'Olímpic de Lió a Bilbao, volen tornar a guanyar una final de la Champions contra l'Olímpic, saben que no serà fàcil perquè és un rival molt físic, potent i que els imposarà les coses molt difícils, però elles venen convençudes d'alçar aquesta quarta Champions del seu palmarès. Són en una final per setena vegada en 8 anys. Déu-n'hi-do el que han aconseguit les blaugranes fins ara, i el que volen, el que els hi queda és posar aquesta cirereta al pastís i alçar aquesta quarta Champions del seu palmarès.
8: Bastant més complicada és la situació del Lleida Club de Futbol. Cop dur en la lluita per la supervivència de l'entitat. L'inversor francès, que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros, ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar, doncs, la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt la presidència, Marc Torres.
10: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
8: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va suposar el comiat de la jugadora del Terrassa Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de dues dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i afició.
11: Ara mateix estic en una nube i he disfrutat moltíssim de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición, haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua. Y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
8: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. Doncs si el Mataró no decideix avui, ho sabrem diumenge, qui serà el rival del Sant Andreu en aquesta final femenina de la Lliga de Waterpolo.
12: I ens ho explicaràs dilluns, doncs?
8: I tant.
12: Molt bé, doncs t'esperem, que vagi
8: bon
12: bé.
8: Cap
12: bon cap de setmana, Cristina,
8: bé.
12: Gràcies. És moment ara per repassar la cartellera d'aquest cap de setmana i com sempre ho fem amb en David Navarro. Som-hi.
13: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
14: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
15: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
16: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
17: Depèn.
16: Ai, Martín, fes el favor.
18: Adelante. Vayan tomando asiento.
19: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
20: Envenenada.
15: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quartier general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
21: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
22: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
23: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
15: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
0: I parlant de cinema, l'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant de la memòria cinematogràfica i històrica. Se celebrarà a Roda de Berà del 5 al 13 de juny i ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions. El tret de sortida el posarà l'estrena mundial de Brundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa hi participa a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC2 i de la xarxa, entre d'altres. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys dins la seva gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts del porto-riqueny es van agotar en només 24 hores. Amb Nueva Yol de Bad Bunny ens acomiadem. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de que comenci el Consell Executiu Extraordinari que ha d'aprovar el projecte dels nous comptes. Avui, per tant, s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva d'aquests pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. L'executiu d'Illa podrà, per tant, disposar dels primers de la legislatura gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Més tard, la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà també la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció en què reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I el programa Aquella nit al Tiffany's ha estat reconegut amb el premi al millor programa de ràdio local en la 26a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. El jurat ha destacat l'aposta del programa de Ràdio Capital de l'Empordà dins del panorama radiofònic de proximitat. Miquel Curanta, codirector del programa i director de l'emissora, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
2: La gala també ha distingit la Renaixença com a millor programa de ràdio i el periodista Xavier Bundó de RAC1 com a millor professional. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C33 a la Llagosta deixa un carril tallat direcció Granollers i provoca circulació amb congestió. A banda també retencions habituals als accessos a Barcelona, a la C58, a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C59 també a Caldes de Montbui i finalment a la C17 a Mollet i a la P7 a Barberà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat. Tot i això, a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on no s'espera cap precipitació. Pel que fa a les temperatures, continuen pujant amb màximes que poden arribar fins i tot als 35 graus avui a Ponent.
1: Notícies en xarxa.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo a mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla la Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants d'un cap de setmana marcat pel pont de l'1 de maig. Amb el festiu del dijous 1 de maig, molta gent s'ha agafat 4 dies de pont i això es nota en l'agenda d'aquest cap de setmana que està inusualment buidat d'activitats. Ara bé, n'hi ha una que destaca i que no podem deixar de recomanar, ja que el grup de percussió Carabassa celebra el seu 25è aniversari aquest dissabte amb la Festa K, un esdeveniment amb molta música, cercaviles i una festa als jardins de Sant Francesc. Per l'ocasió, els percussionistes santcugatencs comptaran amb la participació de les colles convidades, Tabalers dels Diables, Diabòlics Músics, Abracapum, Fills de la Flama, Protons de Percussió i Batraques. La gresca començarà a 6:15 de la tarda amb 3 cercaviles simultànies i acabarà a 1:00 de la matinada amb una sessió de PD als jardins de Sant Francesc. A partir d'un 7:45, els jardins de Sant Francesc acolliran les actuacions de totes les bandes, en una sessió que acabarà a 9:15 amb la batucada de Carabassà. La festa continuarà amb un concert de versions a càrrec de Manems i una sessió de PD. Carabassà va néixer amb el nom de Quimbala l'any 2000 a Sant Cugat. El 2009, ja sota el nom de Carabassà, el grup va seguir evolucionant. Els santcugatencs han guanyat diverses competicions de percussió, entre les quals destaca el primer premi de l'As de Repiques, un concurs de batucades d'àmbit català. El repertori de Carabassà, que encara inclou temes de Quimbala, combina sons africans, samba, cúmbia i ritmes llatins. El mateix dissabte també hi ha previst el Mercat de Pagès de Mirassol, de 9 del matí a 2 del migdia, davant del casal de Mirassol. Hi trobareu fruita, verdura, olives, oli, pa, formatge embotit, mel, vins, sal dels Pirineus, productes de comerç just, cosmètica i tastets de mercat. De cara a diumenge, el Mercantí que acull el Mercat de Primavera de 10 del matí a 3 de la tarda. A més del Mercat Permanent, se sumen més de 50 parades de brocanteria, articles de segona mà i col·leccionisme a l'aire lliure. El concert Lamentos Mestizos de Gonzalo del Val Quintet, dins del cicle de jazz en viu del Cafè Auditori, tancarà aquest cap de setmana més tranquil de l'habitual. Totes aquestes activitats i moltes més es poden consultar a l'agenda de Cugat Mèdia a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: l'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Saturn. Arribem a Saturn, per a molts el planeta més bonic. Els brillants i extensos anells li confereixen, certament, un aspecte irreal. Vista a través d'un bon telescopi, sota bones condicions, és un espectacle indescriptible, difícil d'oblidar. Com que els anells es troben sobre el mateix pla equatorial del planeta, canvien d'orientació segons la inclinació vista des de la Terra. Hi ha ocasions que els anells s'obren fins a abastar tot el disc planetari dins l'elipse que dibuixen. En canvi, hi ha altres moments en què els anells estan totalment de perfil, fent-se invisibles. Aquest procés es repeteix cada 15 anys. I ara, durant aquests dies, durant la primavera de 2025, estan de perfil. Saturn no és molt menor en grandària que Júpiter, però conté molta menys massa que el seu germà gran. La seva densitat és fins i tot menor que la densitat de l'aigua. Si col·loquéssim Saturn enmig d'un oceà, suraria, flotaria com un iceberg. D'altra banda, està situat dues vegades més lluny que Júpiter, el que fa que rebi quatre vegades menys d'energia del Sol que Júpiter. Tot i això, Saturn irradia cap a l'exterior dues vegades i mitja més energia de la que rep del Sol, irradia energia del seu interior. Per això, se suposa que la circulació atmosfèrica de Saturn està governada bàsicament per aquesta radiació interna. Tots aquests factors ja poden fer suposar que Saturn és menys actiu que Júpiter. Així és, si l'observem a través d'un bon telescopi, el globus de Saturn es presenta bastant uniforme, sense totes aquelles tempestes que té el seu germà Júpiter. Saturn té dos moviments principals, el de translació al voltant del Sol, que dura 29,4 anys, i el de rotació, que dura unes 10 hores. La combinació d'una baixa densitat i una elevada velocitat de rotació, i que es tracta d'una bola de gas, fa que Saturn no sigui exactament una esfera, sinó que sigui aplanat, amb un radi polar una mica menor que l'equatorial. En lloc d'esfera, té forma d'elipsoide. La seva estructura interna és pràcticament idèntica a la de Júpiter, amb hidrogen metàl·lic en un mantell inferior, una barreja d'hidrogen i d'heli en el mantell superior, el nucli és semblant a la composició de la Terra, però més dens. Els anells de Saturn són, certament, la característica més notable del planeta. S'estenen entre 6.000 i pico quilòmetres fins a 120.000 quilòmetres per sobre de l'atmosfera del gegant. Encara que els que veiem des de sempre, els que es veuen millor amb telescopi, arriben fins a uns 66.000 quilòmetres. Els altres costen molt més de veure. Estan exactament en el pla equatorial del planeta i el seu gruix és petitíssim. Es creu que no superen els 20 metres de gruix. Estan formats per partícules amb mides que van des del micròmetre fins a la mida d'una casa. La seva brillantor es deu a la composició majoritària de partícules de gel que reflecteixen molt la llum. Saturn té 82 satèl·lits coneguts, dels quals n'hi ha un, Tità, que destaca per la seva mida, massa i perquè és l'únic que té una atmosfera. Després n'hi ha de 7 de mitjans, Japet, Rea, Dioni, Tetis, Encèlad, Mimas, Hiperió, i la resta són molt petits. La gran majoria són asteroides capturats per la gravetat del planeta.
2: Continguts en xarxa.

0: Sant Cugat hauria de dotar-se de més recursos tecnològics per garantir que les polítiques contra el canvi climàtic comporten un benefici real en la salut de les persones. És una observació del doctor santcugatenc David Dalmau, director de la Càtedra de Salut i Canvi Climàtic de la Universitat de Barcelona Mútua Terrassa. La calor pronunciada causa prop de 23 milions de lesions laborals cada any a tot el món. És només una de les dades recents que exposen l'Organització Mundial de la Salut i l'Organització Meteorològica Mundial. I quan l'augment de la temperatura, especialment a l'estiu, també provoca mortalitat en els marcadors de salut, la Càtedra Salut i Canvi Climàtic UB Mútua Terrassa vol investigar més per protegir-nos. Segons el doctor Dalmau, que també és director de la Fundació per la Recerca de Mútua Terrassa, és necessari validar des del punt de vista científic que són correctes les iniciatives que es fan en el sector de la salut en la lluita contra l'emergència climàtica. Una entrevista amb el doctor Dalmau des del 91.5 de la FM per saber-ne més i millor sobre la ciència. Senyor Dalmau, per què és necessari, en aquest món en què vivim, organitzar simposis com aquests per abordar la crisi climàtica i sanitària? Per què és tan important?
1: Bé, jo crec que en primer lloc és evident que ens estem enfrontant des de ja fa temps, però probablement cada estiu ens ho recorda més, a un canvi paradigmàtic en les situacions, diguem-ne, de sobretot i especialment de calor, amb el que això comporta, doncs, de d'estorns meteorològics, etc. I des de la perspectiva d'una institució sanitària com Mútua Terrassa, que ja fa temps, des de l'any 2020, que va engegar una iniciativa encaminada precisament a reduir la petjada de carboni, de potenciar la mobilitat sostenible dels seus usuaris i professionals, i també d'intentar potenciar el que era l'economia circular, és a dir, reutilitzar molts materials. Això es feia una mica en base al que ja fa temps se sap i es coneix, de que si les institucions sanitàries, comptant aquí també doncs el que seria la indústria farmacèutica, fossin un país, seríem el cinquè país generador de més petjada de carboni al món. Per tant, la nostra responsabilitat en quant a intentar mitigar, reduir la petjada de carboni i al mateix temps intentar adaptar estratègies per millorar la salut de les persones que s'enfronten a aquest canvi climàtic, pensant que era una necessitat. Arran d'aquesta iniciativa, que es diu Compromís Verd, en el que Mútua Terrassa va arrencar, com deia abans, l'any 2020, jo vaig pensar que s'havia d'afegir una quarta pota, una és petjada de carboni, mobilitat sostenible de segona, la tercera és economia circular, i faltava una quarta pota, que era la de validar, de demostrar, des d'un punt de vista científic, doncs, de que les iniciatives que es portaven a terme eren correctes i que, per tant, anaven en el bon camí. De manera que es va incorporar aquesta quarta pota que representa, que és la investigació en el camp, en l'àmbit del canvi climàtic, valorant sempre quin pot ser l'impacte sobre la salut de les persones que nosaltres doncs, controlem i per les que vetllem per la seva salut, podia comportar-los des d'un punt de vista de salut. Lògicament estem parlant de les persones més vulnerables i, per tant, les persones més vulnerables són, d'entrada, les persones grans i que pateixen malalties cròniques, que crec que són les que més ens podem, diguem-ne, dedicar, perquè tenim una característica específica que a la nostra àrea de referència tenim un seguiment cronològic de tota l'etapa, de tota la, diguem-ne, de tot el recorregut vital d'una persona i, per tant, podem analitzar dades retrospectives que ens permetin també avaluar des d'un punt de vista prospectiu aspectes que puguin afectar directament a perfils de població vulnerable i intentar també doncs, adaptar-nos a aquesta situació. Això no només té a veure amb el que nosaltres puguem identificar, sinó si després això pot ser incorporat a nivell de salut pública com a estratègies per millorar i per protegir a totes aquestes persones. Per tant, jo diria que la idea, i responent a la vostra pregunta, tot neix en aquest sentit, tot és coherent i arran precisament d'un canvi climàtic evident, malgrat que hi hagi algun negacionista, crec que és molt clar que la situació ens afecta a tothom i tots i cadascú de nosaltres, des de la seva visió i experiència i expertesa, doncs hem d'intentar aportar doncs, el nostre gra de sorra per millorar en el nostre cas, almenys, la salut de les persones.
0: I quines serien aquestes estratègies per adaptar el sistema sanitari i així fer front a aquests efectes del canvi climàtic?
1: Bé, des d'un punt de vista de salut, nosaltres estem portant a terme diferents iniciatives que són, d'entrada, són recollir dades científicament demostrades, i estem portant a terme diferents estudis, per exemple, doncs, amb persones que són portadores o que tenen factors de risc per manifestar la malaltia d'Alzheimer o malaltia de Parkinson, és a dir, malalties neurodegeneratives, i estem fent estudis amb determinats anàlisis, diguem-ne, específics, que es diuen epigenètica, per veure si podem intentar identificar marcadors que ens permetin identificar precoçment aquestes persones i, per tant, protegir-les de certs canvis que, d'alguna manera, normalment doncs, apareixen sobretot a les èpoques de més calor i, per tant, a l'estiu. Altres són, per exemple, doncs, recollint totes les dades que tenim de 10 anys, de 10 anys anteriors, dades, diguem-ne, clíniques, farmacològiques, d'anàlisis de les persones que controlem, valorant en les èpoques de calor si hi ha hagut algunes alteracions específiques que, en certes malalties cròniques, poden ajudar-nos a també el mateix, no?, protegir aquestes persones. Això no només ho podem fer nosaltres, sinó això ho fem conjuntament amb altres entitats, la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens ajuda en tot el que és l'agregació de dades, la Big Data, la intel·ligència artificial, amb, per exemple, també amb la Meteocat, que ens ajuda en totes les dades climatològiques, la Direcció General de Canvi Climàtic i Salut i Qualitat Ambiental, que ens facilita tot el que seria en el nivell de contaminants en cada moment doncs, en la nostra àrea de referència, i també, lògicament, doncs, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, que són especialistes en determinades estudis del que s'anomena metabolòmica, que és un anàlisi molt específic i molt exhaustiu de tota la metabolòmica que té el cos humà per intentar identificar altres marcadors que puguin ajudar-nos a protegir a les persones més sensibles.
0: Sembla increïble que unint forces de tantes institucions per poder garantir i millorar l'esperança de vida de les persones, s'hagi trigat tant, no?, en poder posar el foco en aquest tema quan realment és molt necessari, no?
1: Sí, jo diria, per posar un exemple, penseu que nosaltres hem constituït la Càtedra Salut i Canvi Climàtic al setembre de l'any 2023. Aquesta càtedra és la primera càtedra a l'estat espanyol nascuda de les universitats, lògicament, en un intent de fer recerca i formació en aquest aspecte. Sí que hi ha organismes internacionals que hi treballen, però realment sí que ens hem adonat de que hi ha molta política sanitària, hi ha molta definició doncs, d'estratègies des d'un punt de vista de gestió sanitària i política sanitària, però no es baixa a nivell del malalt, de la persona vulnerable, de les demostracions científiques que avalen doncs, certes mesures, i això és el que intentem. És a dir, gràcies a aquest consorci creat, com us deia abans, amb totes aquestes diferents institucions, universitats, Meteocat, agències diguem-ne, públiques catalanes, el que intentem precisament és, des de diferents perspectives i des d'un caràcter molt transversal i translacional, és a dir, que tothom, des de la seva posició privilegiada com a experts en la seva àrea, intentem aportar en un denominador comú, que és el de protegir a les persones en relació a la seva salut. Clar, això tot just començat doncs, fa 2 anys i mig, 3, però cada vegada doncs, és més important. Aquest és el motiu pel que fem aquest simposi demà i demà passat, que d'alguna manera aplega no només científics i professionals sanitaris, sinó també polítics i gestors sanitaris, n'hi ha de l'OMS, n'hi ha de la Comissió Europea, n'hi ha de l'Observatori Europeu de Polítiques Sanitàries de l'OMS també, i, lògicament, del Ministeri de Sanitat i del Departament de Salut i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
0: La gent ja comença a percebre que des de Mútua estan treballant en aquest camí, només de veure aquestes obres que estan fent a l'edifici de Mútua a Terrassa. Importantíssim, no?, el tema d'invertir en tecnologies verdes, el transport sostenible i aquestes plaques fotovoltaiques que posaran, no?
1: Sí, correcte. Aquesta iniciativa, com us deia, va començar l'any 2020 i va haver-hi un moment, potser ho sabreu, que l'antic conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, es va incorporar precisament a Mútua Terrassa i va ser qui va liderar tota la iniciativa Compromís Verd i que la va fer gran, de manera que va potenciar doncs, la possibilitat de reduir la petjada de carboni d'una manera molt clara, que és folrant i adaptant un edifici que té més de 50 anys, l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, per generar energia, diguem-ne, doncs, pròpia, a part de llogar una àrea de moltes hectàrees, precisament per generar la resta d'energia que necessita la institució i totes les seves, diguem-ne, els centres d'assistència primària, per reduir a zero el petjada de carboni que arribi a un rendiment net de zero, no? Això va ser una, però després hi havia totes les altres. Això, lògicament, és llarg, que porta molt l'esforç, demana un esforç econòmic molt important, i realment el gran problema és que segurament, diguem-ne, molta gent està molt conscienciada d'això, però el problema és que no s'hi han abocat encara prou recursos des d'un punt de vista ja més de governs i d'institucions, diguem-ne, supragovernamentals que permetin que això sigui una realitat. I per això encara anem a darrere i creiem que o invertim molts més esforços en tot això o el punt de tall que es va determinar de no arribar a més d'un grau i mig d'increment de calor, de temperatura, diguem-ne, l'assolirem abans d'hora i molt probablement amb conseqüències devastadores per la salut de les persones.
0: I ja per acabar, doctor, parlàvem de grans institucions, de com l'OMS, també la Generalitat, el govern espanyol, però a vegades és clau que des d'allò local arribem a lo global, com serien les administracions, els ajuntaments, no? O sigui, seria també una crida perquè les administracions més properes al ciutadà treballin, no?, per protegir també la salut en èpoques de calor i cada cop més s'estan esforçant en generar espais d'ombra i altres iniciatives. Per tant, anem en el bon camí en aquest sentit, eh?
1: Correcte. Jo crec que les estratègies han de ser sempre no només de dalt cap a baix, sinó també de baix cap a dalt, perquè si no coneixem la realitat que pateixen les persones que ho viuen directament, és molt difícil que encertem amb la política sanitària. I aquesta és una de les grans, dels grans reptes d'aquest simposi en el que volem d'alguna manera intentar crear una línia de treball conjunta entre gestors sanitaris, professionals sanitaris i científics que permetin avançar de forma més ràpida i efectiva precisament en el denominador comú, que és el de reduir les conseqüències del canvi climàtic en la salut de les persones, bàsicament.
0: Un Sant Cugatenc al capdavant d'aquesta iniciativa. Ja que li preguntàvem per les ciutats, vostè aquí a Sant Cugat, aquesta ciutat tan verda, no? Doncs, amb un 40% de massa forestal i amb polítiques en aquest sentit, s'estan fent els deures, allò que parlàvem de les ciutats? Anem bé en aquesta lluita contra el canvi climàtic?
1: Home, jo diria que Sant Cugat és un exemple des d'un punt de vista precisament de perspectiva verda. Ara bé, no ens hem d'oblidar que hi ha aspectes molt importants que estem deixant una mica enrere. És a dir, per posar un exemple, Sant Cugat és una ciutat que s'anomena Smart City, és a dir, que és una ciutat que teòricament és una ciutat intel·ligent i que s'estan esmerçant mesures perquè tinguem digitalitzada moltes informacions i que tinguem, diguem-ne, molta, diguem-ne, iniciativa que anem per davant d'altres ciutats que no tenen aquesta infraestructura. Jo crec que aquí hem de treballar-ho molt i més fort, perquè en aquest sentit jo sóc santcugatenc de tota la vida, sóc fill de Sant Cugat, però treballo a Terrassa i en aquest sentit me n'adono que Terrassa té alguns recursos, sobretot, per exemple, d'antenes l'Araguan, que es diuen que són les que mesuren i poden registrar qualsevol fenomen en qualsevol habitatge de la ciutat de Terrassa, que Sant Cugat falten i que seria molt important, perquè Terrassa, Sant Cugat té grans avantatges, perquè, com molt bé dèiem, tenim una zona verda que és doncs, una lambeja de la gran majoria de ciutats catalanes i segurament espanyoles, però ens falta potser implementar alguns recursos que puguin mesurar si aquesta estratègia realment comporta beneficis en els habitants de Sant Cugat del Vallès.
0: O sigui, que allò que implementa un ajuntament des de les seves polítiques realment té un benefici, una compensació, un efecte en positiu en la ciutadania.
1: Exacte. Faltaria, per tant, aquesta implementació de certs recursos tecnològics que permetin, des d'un punt de vista científic, de recerca, nosaltres ho hem oferit de fer aquest estudi, que permetin mesurar l'impacte directament en els habitatges de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
0: O sigui, li han fet arribar aquí a l'Ajuntament doncs, aquesta possibilitat que es pugui estudiar, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, bueno, ells tenen molt interès, però vull dir que ens hi hem d'esforçar més. En aquest sentit, Terrassa ens està... és capdavantera amb això. Nosaltres encara ens costa una mica més.
0: Poc a poc, doctor. Doncs sense presses, però sense pausa. Llavors, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Passi-ho bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: continguts en xarxa.
1: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adeu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.

0: deies ara a l'entradeta, Mart podria tenir les pistes del descobriment de la història de la humanitat, que seria veure que fora de la Terra ha existit la vida. Estem parlant de fa milers de milions d'anys quan Mart tenia aigua líquida. És una missió que està de retorn de mostres marcianes que és molt cara, certament. Es tracta d'anar a buscar els petits tubs que du a la panxorrina el robot Perseverance, que és el robot, un dels dos que tenim vius en allà. Són mostres de roques antigues de Mart que podrien tenir aquestes pistes de vida antiga. S'ha d'anar a buscar aquests tubs i dur-los aquí. És una missió robòtica no tripulada, molt complicada. Pensa que mai cap nau encara s'ha elevat de Mart. O sigui, hem aterrat a Mart, però mai cap s'ha tornat a elevar de Mart. Per tant, és molt complexa, és molt cara, i lamentablement el pressupost que s'ha aprovat per la NASA per aquest any, per 2026, no contempla apenes diners per a aquesta missió, i és com un missatge que ha donat el Congrés nord-americà a la NASA de heu d'anar al racó de pensar i heu de veure com fer aquesta missió d'una manera més barata, més ràpida, perquè també és veritat que se n'anaven de mare pel que fa al calendari, i això fa que la NASA hagi començat ja rondes de consultes amb les empreses privades aeroespacials nord-americanes per veure de trobar la manera de poder fer aquesta missió.
1: Després parlarem més abastament de quin impacte econòmic té aquesta missió, què implica i quines fitxes estan començant a moure de la NASA per poder-ho fer factible d'una manera alternativa. La Perseverance ja fa 5 anys, si no m'equivoco.
0: Sí, va arribar a febrer de 2021.
1: Que és a Mars, està recollint aquestes mostres que ens explicaves. Jo m'ho imagino com un tipus de fòssil. No sé si és ben bé això, no, o si no, és sorreta
0: no,
1: o...
0: No exactament. No estem tant buscant fòssils, que sí que és el primer que la imatge et ve al cap, no? No, estem buscant marques a les roques que podrien indicar la presència de vida antiga. Per exemple, aquí la Terra ha funcionat igual. Aquí sabem que fa 3.800 milions que la vida és present, com a mínim, perquè hem trobat roques molt antigues de la Terra que tenen unes marques, com uns dipòsits, que indiquen que aquells dipòsits van ser fets per microorganismes. Microorganismes que van morir i van crear com unes capes que anaven dipositant una sobre l'altra, vindrien a ser com els esquelets, no serien tan fòssils, o també marques a roques que siguin compostos químics producte del metabolisme d'éssers vius, de bacteris, no? De microorganismes. Per tant, no serien tan fòssils, però serien això, marques que ens expliquin històries. Que aquestes marques ens diguin, ens confirmin que sí que hi va haver vida.
1: Què ha aconseguit fins ara la Perseverance i què s'espera aconseguir amb el retorn d'aquest material a la Terra, no? Que és el gran objectiu d'aquesta missió que per ara tenim congelada.
0: Perseverance, va arribar a febrer de 2021 a un cràter molt xulo que es diu Jezero, a Mart, que era un antic llac. Avui sabem, 100% sabem, que Mart antigament fa 3.500 o 3.800 milions d'anys tenia rius i llacs d'aigua líquida en superfície, i el que ha estat fent Perse és explorar Jezero, era un antic llac. S'ha triat, a més, es va triar aquest lloc perquè hi ha roques molt antigues de Mart exposades en superfície. És a dir, que no cal perforar per anar a buscar aquestes mostres que ens interessa recollir. Ha estat recollint mostres farà 5 anys amb res i s'ha estat guardant aquestes mostres en uns petits tubs. Hi ha alguna mostra molt interessant. Per exemple, juliol de l'any passat es va publicar la fotografia perquè, lògicament, Percy fa la foto en detall del que guarda, no? Ens va enviar una fotografia que ens va posar bastant neguitosos a tots perquè es veuen uns minerals, però que tenen composició de ferro, fòsfor i sofre, i aquests mateixos minerals, quan es troben a la Terra, sempre es troben associats a microorganismes, a vida. Per tant, va ser com, uau, que xulo, però no és cap prova de res.
1: Pot és un spoiler, no? De
0: exacte,
1: moment.
0: De moment és com, tinc això, que us interessa venir-ho a buscar. Es dona la paradoxa, Alba, que amb la cancel·lació de moment d'aquesta o ajornament d'aquesta missió, la prova definitiva de que la vida ha existit fora de la Terra ja podria ser dins d'un petit tub a la panxa d'un robot esperant que els humans decidíssim dedicar una mica més de diners en lloc de matar-nos, pressupostos militars, anar a buscar aquestes mostres i dur-les aquí.
1: Esperem que sigui aviat. Veurem a veure quines eines troben per accelerar aquest retorn de les mostres de la nostra amiga Percy, per veure si realment aquestes pistes que semblen tan prometedores, no?, finalment ens donen el rigor de que sí que hi havia vida a Mart. Per què el Congrés dels Estats Units deixa fora la missió del pressupost de la NASA? Ens deia que era molt car, també que se n'anava molt lluny, no?, que quedaven encara molts anys perquè pogués ser efectiu. Aquestes serien les causes principals.
0: Sí, sí, bàsicament és el tema econòmic i de calendari. El tema econòmic, estem parlant d'uns 9.000 milions d'euros, aproximadament. El problema és que es va començar en una xifra menor. És a dir, els plans indicaven una xifra bastant menor i a mida que s'ha anat treballant amb el disseny, recordem, a més, que aquesta missió és conjunta entre la NASA i l'Agència Espacial Europea, és a dir, hi ha una participació dels europeus.

0: en això. Doncs tal com van començar els enginyers a planejar, a dissenyar la missió, se'n van adonar que seria més cara i el pressupost va començar a créixer fins als 9.000 milions d'euros, la qual cosa ha preocupat per aquesta superació d'uns límits o d'una idea que hi havia inicialment. Potser si inicialment ja s'hagués plantejat així, igual no hi hagués hagut tants problemes. I després el calendari. La NASA veia que aquesta missió no es podria completar abans de l'any 2040. I això és totalment inacceptable. Absolutament inacceptable. A més, els nord-americans sempre tenen un ull posat a la Xina. I ja sabem com funciona la Xina. La Xina, a diferència dels americans, fa un anunci breu, gris, que passa pràcticament desapercebut i no torna a fer cap anunci fins que fa la missió. A diferència dels nord-americans.
1: La discreció.
0: La discreció i potser també la sorpresa. Nosaltres anem fent, no?, que diuen. I la Xina ha anunciat també, fa temps que va anunciar que ells també farien una missió robòtica per dur mostres de Mart i convertir-se en el primer país que duria mostres de Mart a la Terra. Això els nord-americans no ho poden permetre. Això és el que ha fet que el Congrés nord-americà hagi dit són masses diners i, a més, és un calendari inassumible. Per tant, no et dono diners, NASA, no et dono diners, i torna un altre dia, torna un altre any, amb un pla més flexible, més directe, més pràctic.
1: Amb una altra proposta. Tot i això, aquesta no ha sigut només una mala notícia, sinó que això ve lligat també a una bona notícia, per dir-ho d'alguna manera, per a l'exploració espacial, perquè el Congrés ha tombat aquella retallada que ens anunciaves del 50% del pressupost de la NASA que havia proposat l'administració de Trump. Com afecta això el conjunt de l'agència i perquè és tan rellevant que pugui mantenir aquest pressupost com a mínim del 2025?
0: Sí, ja n'havíem parlat en algun cop. No hi ha hagut cap altre president nord-americà que en un únic any hagués presentat una proposta de pressupost tan desastrosa per la ciència, no només per la NASA. Recordem que la seva proposta afectava a institucions científiques nord-americanes que són capdavanteres al món, no només la NASA, i també. En respecte a la NASA, era un 50% de reducció, això implicava l'acomiadament d'un terç de la plantilla de la NASA i la cancel·lació de desenes de projectes, entre els quals aquest de retorn de mostres, però molts altres. Quins altres? Molts que són d'observació de la Terra del canvi climàtic. Perquè això al Trump no li interessa per res, que la NASA observi res d'aquí, per confirmar una cosa que ja sabem, no?, que és que som dins d'un procés de canvi climàtic. Afortunadament, el Congrés, tant el Congrés com el Senat, han vist que això era un suïcidi pel país nord-americà i han tombat la proposta de reducció de Trump tan dràstica i han recuperat el pressupost de la NASA, d'altres institucions també, però en concret de la NASA l'han recuperat a nivell del 2025. Baixant-lo una mica rona. És a dir, sí que és un pressupost de contenció, no hi ha un augment de pressupost, com la NASA demanava, però almenys recuperen el pressupost del 2025, evita l'acomiadament del terç de la plantilla, evita la cancel·lació de desenes de projectes, però el Congrés explícitament es refereix a aquest projecte de retorn de mostres marcianes, dient el que ja m'ha explicat, que no es pot fer i, per tant, no atorguen diners en aquest moment, en aquest projecte.
1: Tenint en compte que es congelen els diners per al retorn de les mostres de mar a la Terra de la Perseverance, ara la NASA, ens deies, haurà de buscar alternatives. Quines opcions hi ha sobre la taula? Entenc que entren les agències privades?
0: Sí, aquí entra la indústria aeroespacial nord-americana, molt potent, com sabem, i aquí hi haurà Elon Musk, que segurament hi tindrà un paper. Elon Musk, de totes maneres, també ho hem comentat algun cop, ell està més preocupat amb el viatge humà a Mart, que no passen un retorn de mostres biològiques, de mostres geològiques per finalitats de biològiques, no? Per finalitats de descobrir vida passada. Això amb ell no és el que el motiva. Tot i això, si ell hi veu un negoci, com que és un home de negocis, doncs farà negocis amb això. Tenim altres empreses, tenim Jeff Bezos, que darrerament està molt actiu amb el tema...
1: Amb Blue Origin.
0: Exacte, en la seva empresa aeroespacial Blue Origin, molt actiu amb aquests temes. Ja veurem. Jo estic segur que trobaran la manera de fer-ho, sobretot per la pressió aquesta que et deia de que si no ho fan ells, ho farà la Xina. I jo et dic, a mi com a científic no m'importa qui ho faci, sincerament. Jo el que vull és que es faci. I si ho fan els nord-americans bé i si ho fa la Xina també bé. I la Xina ho farà. La Xina segurament ho farà sobre el 2030, potser, o potser abans, 2029. I això tampoc deixa molt de marge als nord-americans perquè s'acabin de pensar com faran aquesta missió. I després també hi ha un altre factor, potser més geoestratègic, que és que Europa s'ha vist decebuda darrerament per alguna iniciativa nord-americana amb la NASA conjunta que per culpa de l'administració Trump i del seu enfocament tan nacionalista també amb l'espai, Europa comença a estar, jo crec, decebuda. I potser en algun moment a Europa es pot pensar qui és el seu partner, qui ha de ser el seu soci preferit. Fins ara l'elecció era als Estats Units, evidentíssimament. Però aquí s'obren altres opcions de col·laboració. Si no hagués estat per la guerra d'Ucrània, hi hauria una col·laboració més forta amb Rússia, que ja hi era, això es va trencar, però es podrien obrir llaços de col·laboració amb la Xina perfectíssimament, perquè Europa el que no pot és tampoc badar i tenir un soci que falla, un soci que, a més, amenaça amb qüestions geoestratègiques de la Terra, no? Del nostre planeta, amenaça Europa amb moltes coses, i potser en algun moment l'Agència Espacial Europea s'haurà de plantejar si té el soci adequat.
1: Per tant, la geopolítica ens marcarà també el futur de l'exploració espacial, molt possiblement, i de l'Agència Espacial Europea i els aliats amb qui treballa. En el fons, això, tot plegat, va d'una cosa molt més important, que és trobar les possibles senyals de vida a Mart, no? Per què aquestes mostres en concret són tan importants? Ens deies que hi havia aquests minerals, no? Sí. Que ens feia ser com optimistes d'alguna manera. Què s'espera trobar?
0: Clar, hem de ser molt prudents. També saps que ho hem comentat més d'un cop. Jo sóc especialment prudent. Ahir donava justament una conferència aquí a Sant Cugat sobre hi ha algú allà fora, sobre aquesta pregunta, i hi ha frases molt boniques que de Carl Sagan, per exemple, que diuen que afirmacions extraordinàries necessiten proves extraordinàries. No hi ha res més extraordinari que dir que hi ha hagut vida fora de la Terra. Per tant, hem de ser molt prudents. No val afirmar qualsevol cosa si no tens unes proves molt sòlides. Aquestes roques, que es van recollir i que tenim la fotografia del juliol de l'any passat, són molt interessants des del punt de vista científic, però no demostren res. I no podran demostrar res fins que no les portem aquí i els nostres laboratoris puguin confirmar sí o sí que allò pertany a vida antiga. Amb això de la vida hem de ser molt prudents. Estem explorant Mart. Mart és la nostra millor aposta, perquè és un planeta que tenim aquí a la vora, triguem 9 mesos en anar-hi i podem enviar robots i, en fi, tenim generacions de robots i de naus que han viscut i han mort a Mart perquè avui puguem tenir el que tenim, un coneixement molt profund de Mart. Hi ha altres llocs del sistema solar que estan guanyant
1: clar, si ara no tornen aquestes mostres de Mart, quines són les alternatives per buscar vida?
0: Europa. Europa és una lluna de Júpiter. Com més sabem d'Europa, més ens fascina. Jo estic enamorat d'Europa, ho haig de dir. I comencem a veure Europa com un lloc quasi més interessant que Mart, que això ja és dir. El desavantatge, Europa, recordem que és un satèl·lit de Júpiter, que és tot cobert per gel d'aigua, 25 quilòmetres de gruix, i per sota un oceà d'aigua líquida salada amb dos cops tota l'aigua que hi ha a tots els mars de la Terra.
1: Que això és el que la fa tan prometedora.
0: Exactament. Mai haguéssim pensat, Alves, que mai haguéssim pensat d'anar a buscar vida en llunes que les seves superfícies es troben a menys 130 graus. Sempre havíem passat en planetes acostats al Sol, acostats als estels, que poguessin tenir temperatures com les nostres, o on l'aigua pogués ser líquida en superfície. I ara resulta que, pum, hi ha llunes de Júpiter i de Saturn que tenen aigua a l'interior. Xulíssim. Però som al començament d'aquesta explosió. A diferència de Mart, que portem dècades, el que deia, no? Generacions de robots i de naus, a Europa comencem ara. Hi ha una nau de la NASA que es diu Clipper, que està volant cap a Europa des de fa un any i mig, arribarà l'any 2030. Serà primera missió. Molt difícil que en una primera missió tu puguis ja dir, mira, he descobert vida. Una primera missió serveix per dissenyar una segona. És a dir, la primera troba coses que dius, ai, que xulo això que hem trobat, no? Que interessant, anem a dissenyar una segona amb aquests instruments que ja hauràs pensat, perquè la primera t'haurà dit que ha trobat no sé què. Aquí estem, em temo que estem molt a les beceroles encara de l'exploració d'Europa. Ja m'agradaria que Clipper, la primera missió que enviéssim, ja ens confirmés, però em temo que això no serà així. Però com més coneixem d'Europa, més ens fascina aquest lloc.
1: Doncs haurem d'estar pendents a veure si la NASA és capaç d'optimitzar aquesta missió per retornar les mostres de la Pèrsica. Fa 5 anys que la tenim allà treballant. Doncs a veure si podem aprofitar aquesta feinada i si per fi veiem que tenim alguna evidència científica que ens pot donar pistes que no hem estat sols.
0: Tu t'imagines explicar això, Alba, com a periodista?
1: Seria meravellós.
0: Explicar que hem
1: descobert... Seria una de les grans notícies del segle, si no la més important, no?
0: Jo penso que sí.
1: Vida més enllà de la Terra, tant de bo ho puguem veure.
0: Ah, exactament.
1: Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
0: A tu.

0: Podcast.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa és així. Verà,
5: és impressionante.
6: M'encanta, m'encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
10: Tots els dijous, a les 10 del vespre, la llanterna màgica a Ràdio Sant Cugat.
11: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
12: Continguts en xarxa.
13: Aquesta setmana dediquem el like de Valors a l'alça al llibre Una història que contar, publicat per l'editorial Autografia. S'hi explica la història de la seva autora, Ikram Zaitouni, que pateix trastorn de la bipolaritat. Ella és mestra de primària, mare de dos fills, i relata la seva forma de viure en un text autobiogràfic i molt reflexiu. Avui tenim la sort de poder-ne parlar uns minuts amb ella mateixa. Ikram, benvinguda a Valors a l'alça, com estàs?
14: Bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
13: Gràcies a tu per acceptar i per compartir aquests minuts amb nosaltres. Deixem demanar-te d'entrada per què creies que era important explicar la teva història.
14: Per mi, en el moment que la vaig escriure, era important perquè necessitava buidar, necessitava ordenar les meves idees, necessitava com posar paraules i tenir molt clar què és el que estava visquent i què és el que m'estava passant. I llavors, en un moment, jo vaig escriure la meva història per fer teràpia amb mi mateixa, que també la vaig fer amb altres professionals, no? Però que em va servir molt, molt, molt per fer teràpia. I llavors, després d'escriure al cap d'uns anys, jo vaig decidir que podia compartir el que havia escrit, aquesta història, que podia inspirar, ajudar, per reflexionar a altres persones que estiguessin passant per un trastorn o algun moment difícil de la seva vida. I bueno, així va ser el procés.
13: De fet, al llibre parles del trastorn de la bipolaritat i també una mica com des de l'experiència, des del dolor fins i tot, tu t'acabes transformant en una versió més segura, més arrelada, més autèntica de tu mateixa. Explica'ns com ha estat aquest procés, perquè just fa uns dies parlàvem també amb una altra autora que ens deia que fins i tot en els moments més complicats de la seva vida és quan la seva creativitat i el seu autoconeixement explosionaven més, no?
14: Sí. A l'escriure en aquell moment de dolor, d'enfermetat, de no saber què passarà, no?, d'incertesa, em servia com per canalitzar i com he dit abans, no, per buidar i sentir com que estava millor i em donava com esperança perquè, a mesura que anava passant el temps anava veient millores i anava veient que tot allò que havia viscut em servia per enfortir-me, perquè realment els moments difícils, quan passem moments difícils en la nostra vida, sempre ens replantegem, no? Fem com una balança, no?, de què és important, què no és important. I jo vaig fer com una super mega introspecció a mi mateixa, perquè en aquell temps estava com molt perduda, molt sentits, sobretot el tema aquest que acabes de dir de la seguretat a mi mateixa, de l'autoestima, em centrava més en els altres, més en el que jo volia, sentia i necessitava. I llavors tot allò, ara des de la perspectiva, ho vaig passar malament, però em va ajudar a fer aquest impàs de ser més autèntica, d'estar més alineada amb mi mateixa, no?, amb els meus valors, amb el que jo vull, amb el que crec, no?, i no tant amb el que volen i creuen els altres.
13: De fet, el trastorn de bipolaritat ha condicionat la teva manera de percebre el món. Creus que també ha ampliat la teva capacitat de comprensió, per exemple?
14: Indiscutiblement, perquè el fet d'haver parlat amb altres persones, conviscut amb altres persones, amb ingressos varis que he tingut al llarg dels anys, doncs he pogut veure altres punts de vista, també el dolor de les altres persones, i també m'ha fet també valorar també la meva part personal, perquè sempre tendeixes a comparar, no, amb els altres, dius, bueno, la meva vida no ha sigut tan difícil, o el meu no és tan dolent, o el meu... I llavors empatitzes molt més amb els altres, i doncs, jo sempre he sigut empàtica, però sempre he estat encara més amb altres persones, no? I les entenc molt millor, i crec que tinc més recursos a l'hora de poder acompanyar una persona que estigui passant per alguna situació similar. Sí, per suposat que sí.
13: I crema, en aquest programa ens agrada molt parlar de valors, com diu el nostre nom. Quins creus que són els valors que es transmeten a través d'una història que contar, o quins esperaves tu poder transmetre als lectors i lectores?
14: M'encanta que aquest nom, que les vaig saber que us dèieu valors, dic, mira que bé, si jo també vaig amb aquesta línia, tot el que escric, ho escric amb valors, com a mínim és la idea, no? I doncs, torno a repetir, sobretot l'autenticitat de ser tu mateix, no? De ser genuí, de ser autèntic, de l'empatia també, la solidaritat, la humanitat, i bueno, molts més valors. La veritat, aquests són els principals, però crec que tota la història que s'expliqui, no només la meva, qualsevol persona que expliqui la seva història, i aporta inherent uns valors humans.
13: És una molt bona llista, i com tu bé deies, n'hi ha moltíssims més dins d'una història que contar, el llibre d'Ikram Zaituni, editat per l'editorial Autografia. Ikram, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Ha estat un plaer.
14: Moltes gràcies a vosaltres, el plaer ha sigut meu.
13: Una abraçada.
11: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
0: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones, amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passion Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori amb Vilarassau amb Passion Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, és aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passion Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte a 8:15 s'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereins a Vitec i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
11: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Noves comptades al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triqui, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 22 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Casas, Lourdes Dalmau i Albert Roda. Tot seguit parlarem de la Setmana Sense Fum, que se celebra del 26 al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac, amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de deixar de fumar i prevenir el tabaquisme, especialment entre els joves. I després de les notícies de les 11, continuarem amb el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb la directora de les biblioteques de Sant Cugat, Montse Collazos. Parlarem de quin paper tenen les publicacions amb segell d'autoria local a les biblioteques de la ciutat. I afegirem un pessic d'inclusió amb el Part 1, on els usuaris de la Fundació Catalunya Creativa entrevistaran la Marisol Boronada, psicòloga i fins fa poc coordinadora d'àrees de la Fundació, i per posar la cirereta al programa, la Cuca Fernández i l'Eva Garrido ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'auge de l'extrema dreta i en els discursos d'odi i el paper que juga la memòria històrica. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Jordi Casas, historiador, president del GEL i membre del Consell de Cultura. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Alba Roda, president de l'Ateneu, bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: I la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa jubilada.
3: Molt bon dia.
0: Sí. Va bé, sí o no?
1: No presideix res.
3: Sí, no, no, jo sóc una del carrer.
0: Que jo tingui constància, ara no.
3: Persona... Què?
2: Tots som homes.
1: No, això, una del carrer. Ah.
2: Tots som homes i dones del carrer.
0: No sé si he d'avisar l'audiència que avui això...
2: Avui promet.
1: Anem al gra.
0: Ara us veia molt entregats parlant del tabac, però mira, ho deixarem pel final de la tertúlia i així ho lligarem amb l'entrevista que ve després.
3: Jo vull dir una cosa, perquè clar, sempre parles, per exemple, aquest posicionament molt masclista i tal, de l'extrema dreta i l'extrema esquerra, que no n'hi ha? És que no n'hi ha? És que no tenim casos?
1: No hi ha extrema esquerra.
3: No? No va estar encausat els del... Com es diu
0: per
3: aquell?
0: Per què m'acuses a mi?
3: Del Podemos.
1: Mira, escolta, el que es diu extrema esquerra en aquest país estan proposant i fent les polítiques que ha fet la socialdemocràcia a Europa des de fa 70 anys.
3: Bueno, això és el que tu opines.
1: El que passa és que com que el món ha jurat cap a la dreta, ara, ser d'esquerra és ser d'extrema esquerra.
3: Ser de dreta és de l'extrema dreta, feixista, i de tot.
1: No, que estic per la socialització dels mitjans de producció, que sóc.
3: Comunista.
1: Ah, exacte.
0: Comunista.
2: Bueno, hi ha una dictadura i un feixisme. Vull dir, la dictadura, anem a dir, són patrimoni moltes vegades de les esquerres i el feixisme són més patrimonis de les dretes. A partir d'aquí podem parlar de principis. Si parlem de principis, podríem dir que moltes vegades hi ha una dreta moderada que podria acceptar els principis de l'esquerra moderada, i no la d'esquerra dictatorial, potser. Per tant, a partir d'aquí, doncs, podríem parlar-ne i podríem estar d'acord, no?
3: Mm-hmm, totalment d'acord.
2: Però des del punt de vista de les idees, és llavors quan ens enfrontem, no? I això que moltes vegades vol... No, no, és que els partits volen tenir la majoria absoluta. Això no te n'afies aquest... No es tenir, no es té que acceptar. Mm-hmm. S'ha de poder negociar, s'ha de poder compartir, s'ha de poder parlar-ne'n. Perquè si no parles i poses també línies vermelles, què passa? Que el que li poses les línies vermelles puja automàticament. Això està demostrat. Per tant, aquí hem de veure aviam de quina manera podem gestionar aquests principis i potser el manifest aquest que vam fer i vam signar l'altre dia està més a prop dels principis que de les idees.
0: Us proposava aquest tema arran d'una notícia que publicàvem ahir a la portada d'una sortida que feien els joves de l'Institut Angeleta Ferrer a un camp de concentració a Ravensbrück, a Alemanya, no? I vaig dir, ostres, potser és el moment, arran del manifest que aquí tenim dos dels seus signants, el Jordi i l'Àlvar, en contra de l'extrema dreta i parlant de quina situació tenim d'avui la democràcia, perquè si fem una radiografia, no?, veiem que molts països del món, començant pels Estats Units, Rússia, però també Europa, arran de les últimes eleccions estatals i també de les europees, l'extrema dreta va guanyant lloc. També a Espanya veiem com Vox, a nivell estatal, augmenta el nombre d'escons a diferents parlaments autonòmics i també a l'espanyol. A Catalunya també vam tenir l'erupció, a part de Vox, d'Aliança Catalana. Per tant, podríem dir que l'extrema dreta ha deixat de ser marginal en els últims anys i fins i tot podríem parlar potser de l'última dècada, no? Què està passant? Perquè aquestes forces que havien quedat denostrades possiblement arran de les últimes grans guerres a Europa tornin a estar als parlaments dels nostres països.
1: A mi, ja que has tret el tema del manifest, m'agradaria explicar el perquè del manifest. El manifest surt de baix, diguem-ne, de persones...
0: Si vols, posem una mica amb el context per les persones, sí, potser que no el coneguin, Jordi.
1: Sí, sí, el manifest surt a partir de l'iniciativa d'una quinzena de persones, crec relativament representatives del teixit associatiu de Sant Cugat, però absolutament a títol individual, que consideren que en aquestes circumstàncies, el que tu acabes d'explicar, cal, amb un manifest que es diu Vivim en democràcia, crec que queda clara la idea, cal confrontar, eloquent mai es diu res en contra, confrontar el discurs de l'extrema dreta, debatre'l, interpel·lar-lo. Aleshores, a partir d'aquí es fa una petita anàlisi de quina és la situació, una miqueta, tu ja has avançat alguns elements, i es fan algunes consideracions a nivell institucional, a nivell del teixit associatiu, a nivell de la memòria, i també al final es planteja interpel·lar, no renunciar a interpel·lar a nivell personal, a nivell individual, a nivell de carrer, aquelles persones que estan promovent aquest discurs o que són sensibles a fer-se el seu. Hem de confrontar i hem de disputar l'hegemonia dels valors que s'ha imposant des de l'extrema dreta. No? Aquesta és la idea. Uh-huh. I que, des del punt de vista dels signants, estan posant en qüestió la democràcia, o, si no més no, tindre una democràcia de qualitat. I aquest, a part de la broma que feia abans, uh-huh, aquest és l'objectiu del manifest, i a partir d'aquí també hi ha una cosa que ja està tenint un cert resultat, és que això, t'adhereixis o no, està motivant que moltes entitats i associacions, a nivell de junta o inclús a nivell d'assemblea, estiguin debatent el tema. Uh-huh. Que ja era la idea, que hi hagués un moment de reflexió col·lectiva sobre aquest d'allò. D'alguna manera s'està aconseguint ja.
0: Mira, possiblement, ara que parles d'aquesta reflexió col·lectiva, fruit dels temps i els canvis socials que hem tingut, possiblement és el que falta, no? Aquests espais de poder reflexionar i de trobar, no sé si solucions, però sí explicacions complexes a problemes de gran envergadura, que moltes vegades, des de l'extrema dreta, el que es fa és simplificar amb solucions màgiques, podríem dir, i molt senzilles, qüestions que són molt complexes.
3: Alba, i l'extrema esquerra també, eh?
1: Dona'm un exemple aquí d'extrema esquerra que estigui fent propostes absolutament de realisme màgic.
3: Mira, de vegades quan parlem de què... L'habitatge.
2: No posem etiquetes.
3: L'ocupació.
2: Sí. Lourdes, no posem etiquetes. Tot això, perquè si posem etiquetes no ens en sortirem.
3: De l'ordre legal. Jo crec en l'ordre legal. Sí. Ens fem unes lleis, ens dotem unes lleis per respectar-les, no perquè sí. Algú se les salti.
2: Per tant, estic d'acord que tu segur que firmaries aquest manifest, perquè tens uns principis que pots també estar d'acord amb el manifest aquest. Segur.
3: Sí. Bueno, però segur. Sempre amb el discurs sempre s'agafa des d'un extrem. L'extrema dreta, que, aviam...
0: Estem parlant d'un auge i per això parlem de l'extrema dreta. També, eh? És que no hi ha un auge de l'extrema esquerra.
2: No estem parlant de la dreta, perquè la dreta l'acceptem com una...
0: És tot allò que va contra dels principis i dels drets humans.
2: Tenim la sort que hi ha una democràcia que també accepta la dreta, però, evidentment, doncs, té tendència la dreta moltes vegades a tenir complicitats amb una extrema dreta, que llavors no tenen d'interès a buscar aquesta solució.
3: Al fons de la qüestió,
2: principis.
3: Parlàvem de que el jovent, sembla, el jovent està abraçant uns posicionaments extremistes.
2: Sí.
3: Jo tinc la meva opinió. Jo crec que és perquè des de la societat, diguem-li, els estan traient de la seva zona de confort. Han rebut uns missatges, uns càbits, uns costums, i ara els diuen, mira, el vostre paper és diferent. El vostre paper, doncs, ha de ser més col·laborador, més participatiu i tal, i aquí tots som iguals. I això, diguem-li, els dessitua.
2: Però hi ha gent d'esquerres... Hi ha gent joves...
3: Per suposat. Per això, jo estic justificant el per què els hi passa aquestes coses. No justificant, sinó raonant. Jo crec que el motiu per al que proliferen aquests fenòmens és perquè aquestes persones que, per la raó que sigui, es havien situat d'aquesta manera. I llavors una altra cosa també, la varietat de les persones. Estem rebent moltes persones que venen amb unes educacions on, per exemple, tenen a la dona en un lloc que nosaltres no la teníem aquí quan jo era jove, almenys al principi. Per exemple, molt Sud-amèrica, les dones estan molt sotmeses, les dones són mamis, mones, tal i qual, i ja està. Si parlem d'altres cultures més per educació, que tenen a les dones com un moble dins de casa tancades i vestides de negre. Aleshores...
2: No generalitzis, jo generalitzo el que passa. Bueno,
3: tu estàs defensant una regulació
2: d'immigrants.
3: Jo la llei.
2: Vale, i tu, escolta'm, perdona, i tothom... Podem estar d'acord o no, però vull dir, però tu fas això, però evidentment no acceptaràs mai, estic segur que no acceptaràs mai, un feixisme, una dreta feixista,
3: Bueno, estic totalment en contra,
2: estem en un moment que la condició humana pot arribar, anem a dir, a blanquejar totes aquestes idees, i és un perill. I, per tant, igual que una ultraesquerra també pot ser, anem a dir, dictatorial, que també d'alguna manera estaria en contra.
3: Home, per suposat, mira...
2: Per tant, a partir d'aquí, doncs, parlem-ne, intentem buscar, però no blanquegem aquesta dreta feixista.
3: No, jo no estic blanquejant res, per favor.
2: El PP, en un moment de mirada, està intentant blanquejar perquè el necessita moltes vegades per poder governar. I aquestes coses, doncs, són complicades i són perilloses.
3: No, el que passa és que...
2: I a partir d'aquí, doncs, hem de posar un punt d'atenció.
0: No,
2: a partir d'aquí, escolta'm, hi ha gent del paper que estic segur que podríem signar aquest manifest.
3: D'igual manera, per exemple, estic d'acord amb grups que amb moltes coses difereixen del meu pensament, per exemple, la defensa dels animals, val? També en els grups que vosaltres dieu d'ultraesquerra de Vox, que jo he conegut aquí el
0: Garriga... Ultradreta, l'esquerra poc.
3: Que jo he conegut aquí el Garriga i us asseguro que era un noi gens d'ultradreta. Aleshores, doncs d'igual manera hi han coses que comparteixo amb uns postulats que no són els meus, també dels altres. Tu, el que deies fa un moment, parlem, negociem, escoltem-nos i busquem els punts de trobada.
2: Però hi ha uns principis...
3: Hi ha també principis. Que hi ha principis, ja et dic, per mi un dels principis és que ninguna dona la tanquin dins d'una mena d'estrafalari negre va pel carrer. Això també és un principi.
0: Sí. També hi ha el principi de la lliure elecció, que cadascú decideix què fa, si és des de la llibertat.
3: Quan jo era joveneta, també, perdoneu, però això, vull dir, em retrotraeixo amb el temps. Havies de ser pura casta i divina, ¿vale? I t'han educat d'aquesta manera, i clar, si no eres així, eres... una golfa, per no dir una altra cosa més forta.
0: I això és un sistema masclista i patriarcal
3: totalment,
0: que perdura fins a dia d'avui.
1: No, abans l'Alba parlava de... A veure, un dels principis fonamentals de la democràcia és la transacció. El diàleg, a nivell social, a nivell parlamentari i tal. Això s'ha perdut. No hi ha transacció, està tot polaritzat. La polarització política, en principi, no és dolenta, sempre igual, i repeteixo, hi hagi transacció i cada un aporti allò que considera que pot aportar i el resultat sigui el millor possible. Dic a nivell utòpic. Això s'ha acabat. I jo no estic d'acord, quan s'analitza aquestes coses, a quina distància. Està molt clar qui ha acabat amb el respecte parlamentari d'aquest país, qui ha introduït l'insult a la vida política i qui ha polaritzat de males maneres la política. Està molt clar. I allò que diu la Lourdes, en aquests moments la suposada extrema esquerra està al govern intentant fer coses. Mira, l'altre dia la gestió del vaixell aquest...
0: l'antivirus.
1: Ho va dirigir una senyora que sembla que és d'extrema esquerra. Bueno, doncs mentre l'extrema esquerra està al govern fent coses que ha fet la socialdemocràcia durant tota la vida, l'extrema dreta es dedica sistemàticament a oposar-se i a votar en contra. Sense fer una proposta, senzillament perquè la proposta surt del govern, no pels continguts de la proposta, senzillament perquè surt del govern. Per tant, jo no estic d'acord amb aquesta distància. Qui ha polaritzat, qui ha enverinat i qui ha tirat merda a la política, que després recullen ells. Perquè, clar, quan la gent s'emprenya amb les institucions, amb la política, i adopta postures nihilistes, acaba votant, evidentment, l'extrema dreta. Està a l'extrema dreta. I això és claríssim i és objectivament demostrable.
2: Amb l'ultradreta no es pot ser equidistant. Perdona, no es pot ser equidistant. Evidentment, han d'haver uns principis...
3: Sí. Aquí l'equidistància...
1: Que no hi ha altra esquerra en aquest país. Que no hi ha altra esquerra en aquest país.
2: No, escolta'm, estaria d'acord amb dir que hi ha una ultraesquerra que potser...
1: Que no hi és en aquest país, no existeix.
2: Però no hi és en aquest moment aquí. No, home, no.
0: Deixem parlar un moment a l'Àlvar Lourdes i després...
2: No, vull dir que jo veig més una ultradreta que una ultraesquerra. Jo no estic d'acord tampoc amb una esquerra nemedidocta en la qual, doncs, és excloent a medida les idees, perquè d'alguna manera penso que s'han de discutir les idees, no? Però esclar, les etiquetes de seguida... Tu penses això perquè tens uns principis, ets de dretes. Tu penses això perquè tens uns principis, ets d'esquerres. Aquesta manera d'etiquetar a la gent... Jo, en un moment determinat, aquí la CUP em va dir que era un botifler. Que era un botifler, una persona que havia treballat en el franquisme contra la dictadura i havia fet el catalanisme i la llengua l'havia defensat fins al... Per què? Perquè em vaig oposar en un moment determinat a que unes urnes es posessin en el Sant Cugat amb espais municipals. Jo vaig dir no utilitzeu, al principi de tot, el 17, al principi de tot.
0: El 9N.
2: No les poseu... perquè comprometeu a tot l'Ajuntament des del punt de vista jurídic, poseu-les amb les entitats, que les entitats siguin on hi hagi les urnes. Doncs per dir això, em van tildar...
0: Vas guanyar el premi o no del botifler?
2: Sí, sí, vaig guanyar el premi del botifler. O sigui, t'imagines?
3: Quin honor. Clar,
2: una persona que diu això... escolta, arriba un moment que ens posen etiquetes de seguida i ets d'esquerres, de dretes, i així, i arriba un moment que això es perd. I jo, per mi, hi ha una cosa que és essencial, que són els principis. I els principis els podem compartir amb molta gent. I amb la democràcia es poden tenir molts principis. Les idees estan bé, i han de ser, i els partits polítics han de posar idees. Però els principis són essencials. I si hi ha principis que podem compartir, doncs s'han de posar sobre la taula.
0: Possiblement...
2: A partir d'aquí, ja em diran que sóc equidistant, però no sóc equidistant. Sóc teòricament, tinc principis, i aquests principis, d'alguna manera, doncs, potser ideològicament estaré més lluny o més a prop d'uns o uns altres, però en principi, els
3: jo
2: principis per mi...
3: Jo comparteixo la teva manera de pensar.
2: Sí. Mira, però em diran aquí distant.
3: Sí, bueno, és el que jo em queixava per un moment.
2: No, però...
1: Però les etiquetes estan bé, eh? Jo m'autodefenso les cares i m'agrada.
0: Ens ajuden a situar-nos en un... Tot i que a vegades són limitants.
2: Però jo també, la meva etiqueta sí que la... Però no comparteixo l'etiqueta que em diu l'altre que soc. Bueno, però, aquesta és la idea.
1: Bueno, però t'autodefeneixo. Jo em defineixo com a marxista, ateu i catalanista, tu, i d'esquerres, i tal, va, ja a partir d'ara ja em podeu dir que sóc ateu, que ja m'ho podeu dir. Bueno, no, però vull dir que sí, jo em fer d'esquerres. Però el problema no és que un sigui d'esquerres o dretes, i sobretot que s'ho reconeixin mateix, perquè llavors, hòstia, hi ha una certa honestat política intel·lectual i saps de què estan parlant. El problema és que a idees de dretes i idees d'esquerres pot haver un camp d'encontre i pot haver una transacció. Per exemple, ha sigut típic de la dreta la defensa del mercat. Jo des de l'esquerra no qüestiono el mercat. Ah, cony! Però resulta que hi ha un altre tema, que és la funció social de la propietat, que està a la Constitució, i que està en dos articles, però aquest tema, la dreta, ni tocar-lo. Quan es posen mesures al tema de l'habitatge per baixar el preu sobre el senyor Sánchez Llibre, el senyor diu, això és una mesura comunista, això no sé què. Escolti, la Constitució parla de la funció social de la propietat. I què més que aplicar-ho a l'habitatge? Aquest és el tema.
2: Sí, sí, sí.
3: Jo crec...
1: Que l'esquerra que renunciï als principis, però la dreta no renuncia.
2: Però existeix una propietat que es defensa, sí, sí, i per tant hi ha uns col·lectius que defensen les propietats.
1: Existeix el dret a la propietat privada, però l'article, el precepte després diu la propietat estarà en funció dels interessos socials.
2: Sí, però els interessos socials, sí, moltes vegades...
1: Què?
2: Hi ha una dreta...
1: O bé comú, digue-li,
2: no, hi ha un tema de la propietat que pot estar d'acord, anem a dir, amb els interessos,
1: sí,
2: socials.
1: Sí, sí.
2: I, per tant, anem a dir, les grans corporacions...
1: I parlant
2: no,
1: de l'habitatge. I parlant de l'habitatge.
3: Deixa'm parlar de l'habitatge. La funció social, saps quina seria, per als d'esquerra? Comenceu a construir habitatge, sí, per la gent.
1: Sí.
3: Comenceu a construir, sí, i no li vulguis cargar
1: els primats... Ah, perquè l'esquerra només ha de construir habitatge, no, a l'esquerra, la dreta no.
2: No,
1: queda exempta d'estudi.
3: Però qui no... No ho fa. Clar que ho fa. El que no fa és amb una persona que s'ha guanyat un habitatge, un segon habitatge, perquè ell, en lloc d'anar a viatjar, el que li agradava era invertir en un apartament. Però ara, cuidado, en tens dos... Fora un, n'hi ha un altre que el necessita.
0: Però
3: què
0: això, no,
3: és això?
0: Fora,
3: això
0: no passa.
3: Això no
0: passa.
3: Això no és, això no amb dos no, però amb més...
0: Tampoc.
2: No.
1: Topar el lloguer, no fotre fora.
3: No, perdona. I amb el lloguer, totes aquestes mesures que s'han fet, han baixat el preu del lloguer?
1: No.
3: Serà, no funcionen, perquè la gent diu, davant de la situació,
1: exacte,
3: on es troba...
0: Reconduïm, us faré rebobinar.
1: Davant de la situació, com que el govern no té prou força per aplicar a la funció social de la propietat i posar normes més dures, més penalització...
3: Però qui
1: sí,
3: no,
1: sí,
3: per
1: sí, sí, sí, sí.
0: Reconduïm, perquè d'habitatge en tenim un altre tema.
1: No, no, perquè el debat és, primem la propietat o primem el dret a tindre un habitatge digne?
2: No, Jordi. Això no estic d'acord, Jordi.
1: Pues és aquest el dilema.
3: És la llibertat de les persones a tenir, a dedicar els seus recursos, el seu esforç, a tenir una cosa o una altra. I la llibertat va primer que tot.
1: I tenir dret a un habitatge digne no és un tema de... Tu pots exercir el dret a un habitatge i no tenir
2: habitatge. La llibertat té límits.
3: Construeix.
1: Sí, sí, sí.
2: La llibertat té límits.
3: Facilita terreny perquè la gent pugui construir.
2: Ara ja, Alba, em sembla que s'ha
0: tardat. Jo ja el sabia, això, eh?
1: Escolta, i mentre construïm un parc d'habitatges, la gent
3: calla,
1: que es foti, no?
3: Deixo que parli.
2: No, tampoc.
0: Se'n descontrola, perquè podem fer una altra tertúlia, si voleu, d'habitatge, perquè el problema és complex, multifactorial, i segurament tampoc ens posarem d'acord, però poden sortir moltes idees.
2: Hi ha molts matisos, amb aquest.
0: Però, sí, però ens desviem. Jo vull tornar una mica a l'auge de l'extrema dreta, ara l'Ordes em dirà de l'extrema esquerra, però com que no està en auge, no parlem d'aquest... Hi ha problema de desinformació, hi ha problema de desafecció política. El Jordi parlava abans de normalitzar aquests discursos que van entrar fa uns anys amb determinades formacions polítiques als parlaments, molt més beligerants, on hi tenia cabuda l'insult, que abans no existia, de normalitzar tot això, que al final es transforma també en una conducta al carrer i a la societat, no? On comença tot aquest moviment per guanyar aquests adeptes a l'extrema dreta? I quina és la qüestió i com es confronta? Home. Com es confronta si no hi ha aquests espais que apuntàveu tots una mica de debat, d'idees, de profunditat, de, des del respecte a la diversitat i al pensament de l'altre, de poder arribar a acords comuns i no estar tot el dia a la grenya, que és el que veiem malauradament als mitjans, de si un diu a l'altre dirà bé i que no es parla de política per construir per a la societat tan diversa com sigui en un país, sinó per aixafar sempre la idea.
2: Això té part de la culpa també el periodisme.
0: També és veritat que els mitjans de comunicació tenen la seva part de responsabilitat.
2: Tenen part de la responsabilitat. I per tant estan...
0: Sobretot els públics que tenim una obligació.
2: Per tant, una obligació més. Per tant, a partir d'aquí, tots tenim la nostra culpa, el nostre espai de culpa. Per tant, no podem dir la culpa que és d'aquests, o d'aquests, o que és d'altres. Tots tenim la part de culpa i tots hem de ser lo suficientment hàbils com per poder donar les notícies d'una manera determinada, no d'una manera ideològica i determinada, sinó d'alguna manera que posar barreres quan hi ha uns insults al Parlament, desconnectar-te d'altrament les televisions.
0: Després et diuen que silencies. Després t'acusen de silenciar.
2: Sí, però m'entens que dius... Sí, clar, tots, la condició humana no l'arreglarem. No l'arreglarem. Vull dir, sempre tindrem un problema de condició humana que realment hem de gestionar. El que sí que podem fer és gestionar-les d'alguna manera correctament. Correctament, quina és? Hi ha gent d'esquerres que pensa d'una manera, hi ha gent de dretes que pensa d'una altra, i d'alguna manera es poden confrontar. Llavors, a l'hora de votar, votes a la gent que d'alguna manera t'interessa. Però portar al límit aquest diàleg i aquesta discussió, arriba un moment que pot ser que l'ultradreta pugui pujar més vots, diguem, m'entens? Perquè l'ultradreta s'aprofita d'aquest descontent, no? Llavors, és molt més fàcil. L'esquerra és més complicada. L'esquerra, evidentment, perquè evidentment té una concepció molt més àmplia de la societat i de les idees, doncs és més complicada de gestionar. Per això és molt difícil, anem a dir, que es reuneixin tots els grups.
0: I si parlem de confrontació, s'ha parlat de diverses estratègies i no han acabat de funcionar.
2: La dreta de seguida pito i segur que es posen tot d'acord. L'esquerra és complicadíssima.
3: És que les formes i l'educació s'ha perdut. S'ha perdut totalment. I la prova, per exemple, aquests últims dies, el senyor Rufián, que va dir... No sé. Vull dir, un vocabulari totalment impropi. No fa falta.
0: Hi ha altres exemples, vol dir, Albert, no?
2: No diré noms, però
3: sí,
2: hi ha altres
3: exemples. No, però exemples, si traiem una comptabilitat, veurem que s'utilitzen més per una banda per una altra. Va. I aleshores, clar, si tu a mi un dia em dius desgraciada, i el proper dia et diré imbècil. I ja s'ha perdut, diguem-li, pues això, l'educació, que hauria de ser el que tu deies. Vull dir, cadascú es posa la seva i després es vota, i després amb els resultats dels vots ja està. No fa falta dir-te cap improperi.
0: Però tot això està fent que la democràcia en la que vivim sigui cada vegada més fràgil? Perquè s'estan qüestionant principis democràtics, que hi havia un acord social molt ampli, podríem dir fins i tot des d'una Constitució, que hem de parlar si representa o no la societat actual. Vull dir, estem en un moment de crisi de valors democràtics, quan abans hi ha determinats discursos que era impensable sentir-los pel carrer?
3: S'ha perdut el respecte, però ho veus a qualsevol lloc. I mira, jo donant classes i tal, una de les primeres coses que veus és que els alumnes comencen a perdre el respecte als professors. Vull dir, no importa el que tu sàpigues. I es perd el respecte als pares. Vull dir, hi havia un respecte... Tu podies pensar el que volies a casa teva si et castigaven, si eres injust, si no eren injust.
2: No hi ha violència. Ja funciona molt bé, no hi ha violència, perquè estem posant sobre la taula que hi ha molta sembla violència. Que hi hagi molta violència a les escoles.
3: Imagina't tot el bullying.
2: Hi ha molt, el 80%, el 90% no són violents. Els nanos no són violents. No podem donar aquesta imatge de que són violents.
3: Els nens?
2: No. El que passa és que si hi ha un problema, evidentment el director, i sempre ho han fet, han demanat ajuda. Però el que no pot ser és posar a la policia a fer cursos a davant dels nanos.
3: No, jo no crec que posin a la policia. Jo crec que ho fan per si van els venedors de droga.
2: I no sé quants venedors de droga.
1: Parlem de perdre el respecte, que si els alumnes, els pares... El problema és que no perdem el respecte a la democràcia, que és el que estem debatent. És a dir, els motius pels quals una persona pot adoptar plantejaments i pot acabar votant la seva dreta són variats. Tothom té motiu per estar descontent. L'habitatge, no sé què, pim-pam, i tal. La qüestió és... A veure, no tothom, en les mateixes circumstàncies, acaba assumint el discurs de la teva dreta i acaba votant. Una sí, una és no. I aquí tenim mal pis al taler. Jo sempre parlo de la peresa a pensar. És a dir, la democràcia exigeix una certa militància, i el primer aspecte de la militància és estar ben informat, per contrastar opinions i actuar en conseqüència. Però hi ha una cosa que és peresa mental... I amb això s'aprofita l'extrema dreta. Entra molt millor, i a més els algoritmes de les xarxes socials ho faciliten, entra molt millor un discurs negatiu, destructiu i de desqualificació que un discurs esperançador i positiu. I és així, està demostrat. I és clar, si no vols entrar a la demagògia i el que tu intentes fer és arguments, no tens res a fer amb aquell que fot una etiqueta, un insult i que la gent s'hi apunta. Per exemple, el tema de la immigració. És que la immigració és el culpable de tot. Tu, per contrarrestar això, els 3 segons que utilitzat l'altre necessites un minut i mig.
0: Porta molta més.
1: Però la gent un minut i mig no està disposat a escoltar. Sí, sí. I aquest és un problema. Però és sembla que estic simplificant, i no estic simplificant.
2: La xarxa
1: la democràcia exigeix una certa militància. Sí. Exigeix defensar-la, exigeix compromís. I aquesta és la batalla, i d'aquí el manifest, que no és altra cosa que apel·lar al compromís de la ciutadania.
2: I necessita principis.
0: Hi ha un factor també... que és la memòria històrica, que és la memòria històrica en tot plegat, no? Possiblement si fa uns anys no hi havia aquests moviments, no hi havia certes actituds o certs discursos que la societat estigués disposada a acceptar, és perquè probablement tothom tenia un pare o un avi que havia estat a la Guerra Civil, en qualsevol dels dos bàndols, recordaven bé les grans guerres, no? Segona Guerra Mundial. Tot això, cada vegada, ens queden menys testimonis en primera persona que ens puguin parlar d'aquest conflicte, totes les conseqüències negatives que té per la societat, no? Els avis que van, els últims, que són els que van estar a la Guerra Civil, malauradament cada dia ens en queden menys. Evidentment, de la Segona Guerra Mundial, queden molt poques persones i són centenàries. Estem oblidant tot allò que aquestes beligeràncies o aquests discursos excloents, les conseqüències que porten,
2: sí, la memòria...
0: per no poder tenir aquest testimoni directe i després ja no sé, i no vull posar la lupa en l'educació, que potser no hem sabut transmetre prou les conseqüències. Estem en un món on la guerra és constant, diària, i s'està demanant que s'augmentin els pressupostos en defensa dels països.
2: Sí, sí.
0: Carai, no? Sembla que la memòria és molt curta. Jo recordo els professors d'història que feien allò, entendre el passat per no repetir els mateixos errors al present, no? Que és una simplificació, però que ens ajuda.
1: Això és una frase feta, però no funciona.
0: No funciona.
2: La memòria no ha de ser solament nostàlgia.
0: Exacte.
2: La memòria ha de ser alliçonadora. I, per tant, com que ha de ser alliçonadora, s'ha d'explicar i s'ha d'entendre. I, per tant, s'ha d'entendre tant per una banda com per una altra. Vull dir, per tant, s'ha d'entendre bé. Per tant, la memòria... I què passa? Que, evidentment, avui en dia... més pressupost amb armament. El tema del trumpisme, que evidentment el que necessita és que es parli d'ell, i per això encara que sigui bé, ell, com deia el Dalí, un li agrada que es parli d'ell, però que estigui malament. I per tant, arriba un moment que estem en una societat que la comunicació és molt important i que les xarxes, amb 140 caràcters, doncs ja d'alguna manera es feia el titular, ja funcionava, que és el fet el rufián moltes vegades en el Congrés, la frase concreta, i per tant, no s'explica, el què. Arriba un moment que s'han d'explicar les coses, s'han de debatre, és el que diu el Jordi, vull dir, és que arriba un moment que... Bé, perdona.
0: És que ens hem d'acomiadar, molt breu.
3: Jo el que deies tu, no, potser ja no ens queden persones que haguessin viscut la guerra. A l'època que jo vaig viure, que hi havia moltes persones que recordaven el tema de la guerra i tal, i aquests els que volien era deixem de parlar, sortim endavant, construïm de nou, i no, diguem-li, revolcar-nos amb aquella... te'n parlaria. I a més, he tingut gent...
0: En psicologia,
3: gent,
0: a vegades es diu que s'ha de parlar d'allò que fa mal per poder-ho superar.
3: El meu tiet, vull dir, va estar... eren de la Quinta del Biberó i d'altres que eren de l'altra banda, o sigui...
1: Jo no vaig viure la guerra, però vaig viure la transició, com es creixen aquí, i la denostada transició, però alguns n'haurien de parlar. Allò va ser un exemple del que jo reivindico.
2: I tant. No reneguem mai de la nostra...
1: El Carrillo i el Fraga mai es van insultar. Jo... Estaven als antípodes. Sí, sí. I van compartir comissió constitucional.
3: Pues això era bo, no?
0: En seguirem
1: Boníssim.
0: Parlant. En seguirem parlant, perquè està clar que el tema dona de si... Escolteu-me, molt bon cap de setmana. No us perdeu el respecte.
3: Aneu a la platja.
1: I feu el favor de fer programes més llargs perquè no tenim temps.
0: Perquè no tenim temps, això. Farem un monogràfic. Bon cap de setmana.
3: Moltes gràcies.
2: Adéu.

0: Embreseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Embreseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Embreseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat.

0: Tabulera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
2: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Faves comptades.

0: Del 25 al 31 de maig se celebra la Setmana Sense Fum, una iniciativa que coincideix amb el Dia Mundial Sense Tabac i que vol posar el focus en els riscos del consum de tabac i dels nous productes amb nicotina, com els vapejadors o les cigarretes electròniques. Tot i que el tabaquisme ha anat a la baixa en els darrers anys, encara més d'un 21% de la població catalana fuma. I preocupa especialment l'augment del consum entre joves i l'ús combinat de cigarretes electròniques i del tabac convencional. Per parlar de prevenció, de salut pública i dels recursos que tenim la ciutadania per deixar de fumar, avui Faves Comptades, ens acompanyen quatre dones que en saben molt. La Núria Fernández, que és la regidora de Salut. Molt bon dia, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: La Montse Moral, que coneixereu de les tertúlies i d'altres entrevistes. Ella és farmacèutica comunitària jubilada i tresorera de la Societat Catalana d'Atenció al Tractament i Consum del Tabac. Montse, molt bon dia.
2: Molt bon dia, i també rotària.
0: I també rotària, clar, però aquí no t'ho deia, sí, ho diem sempre, però avui, com que no era el context, tu ho
2: tret. Avui vaig amb una altra gorra.
0: Avui vas amb una altra gorra. També tenim la doctora Esther Valle, és metgessa del Cap de Vall d'Oreix i és la referent de tabaquisme del centre. A més, també és vocal de la Junta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament al Consum del Tabac. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I l'Esther Rodríguez, ella és farmacèutica comunitària, diplomada en Salut Pública i titular de la Farmàcia del Monestir, així que segur que molts de vosaltres l'haureu vist a la farmàcia. Molt bon dia, benvingudes.
4: Hola, bon dia.
0: Núria, comencem pel principi.
1: Deixa'm primer dir que som tres farmacèutiques aquí, eh? Avui,
0: tres farmacèutiques a la taula.
1: La Montse, l'Estela i jo.
2: Però totes som dones. Atenció primària.
1: Atenció primària.
2: I de comunitària.
0: De la salut. Escolteu-me, perquè és important, des d'un ajuntament, Núria, que es posi el focus en campanyes com la Setmana Sense Fum i en lluitar contra el tabaquisme.
1: Doncs gràcies. Com dius, des de l'Ajuntament volem posar això, com dius, el focus no només en el tabac convencional, sinó sobretot en la nicotina i en la normalització d'aquests nous dispositius entre joves, no? Perquè avui ja, el problema ja no és només el cigarret clàssic, sinó que estem veient doncs, aquest augment molt important de vapejadors, de cigarretes electròniques i altres sistemes d'administració de nicotina, especialment entre adolescents, no? I aquí és important deixar clar un concepte bastant científic, que la nicotina és una substància altament addictiva, independentment del vehicle de consum, no? I, com diem, en salut pública hi ha un concepte molt important, que és aquesta porta, aquesta entrada a l'addicció. Sabem que molts joves comencen amb vapejadors, acaben desenvolupant una dependència nicotínica i posterior consum dual o un consum d'entre tabac i convencional, no? Com també vull fer que, com que farmacèutica, doncs que és molt important remarcar que deixar de fumar no és només una qüestió de voluntat, no? Que la dependència del tabac és una addicció neurobiològica, doncs vinculada, com ja dirà la doctora, als receptors nicotínics cerebrals, a uns circuits dopaminèrgics de recompensa, i per això el suport professional multiplica molt la possibilitat d'èxit. I que des de l'Ajuntament el que volem és defensar una ciutat que protegeixi els seus infants, els seus adolescents, no només prohibint o advertint, sinó educant, escoltant, i per això creiem que des d'una promoció i una prevenció de la salut des de l'Ajuntament és imprescindible.
0: Mm-hmm. Clar, quines són les eines que teniu com a Ajuntament regidora per lluitar contra el tabaquisme?
1: La promoció, promocionar la salut, fer campanyes, perquè clar, és una cosa que és molt important també aquest treball conjunt entre farmàcies, que jo crec que les farmàcies és el punt més important perquè és el primer lloc que uh-huh. la persona va, i després amb els CAPs. És molt important l'ajuda CAPs i farmàcies i l'administració.
0: Ho dèiem a l'entradeta, no? I la regidora també ho ha esmentat. Sembla que el consum del tabac baixa lentament, però estan apareixent nous hàbits de consum de

0: Nicotina. Preocupa especialment aquesta normalització de vapejadors i de cigarretes electròniques entre els joves?
1: Sí, sí, clar. A més, ells es pensen que el fet de vapejar, a vegades diuen, no, jo m'he sentit, dir, però si és el que hi ha és vapor. No, no és vapor, allà hi ha nicotina. Hi ha l'experta, la Montse, que és molt experta en tot això, en totes les substàncies que hi ha, no? Vull dir que treure aquestes fake news de que vapejar no és dolent, no és dolent, al contrari, sí que ho és.
0: Montse, justament aquest any es posa molt el focus en la nicotina, més enllà del tabac, precisament justament perquè potser el tabac convencional doncs no està tan a l'alça, però sí que hi ha altres productes que porten nicotina. Per què és important aquest canvi de mirada i posar aquest focus en la nicotina?
2: Mira, la vida és una pol·lució. Vam començar amb el tabac, que va vindre d'Amèrica, quan es va descobrir Amèrica, i evidentment associat a una planta, que és la planta que produeix el tabac. Vale. Aquesta planta, la nicotina tabacum, té una substància molt tòxica, que és la nicotina, que ho fa per protegir-se dels insectes. Bueno, a més, la nicotina té aquest poder addictiu tan potent, tant com l'heroïna o la cocaïna, que jo crec que és més, inclús. Bueno, és una... Ens arriba com a tabac, però la importància està en això, amb la nicotina, amb el poder addictiu d'aquesta substància. Hem passat de que el fum, els càncers de pulmons, la contaminació ambiental, això no quedava bé, vam començar posant uns filtres que només són un trosset de plàstic que embruta i contamina i que no filtra res, però bueno, això va servir per rentar la primera imatge de la indústria tabaquera. Però després, com que això del fum no quedava bé, hem passat a vapejar. Però clar, ara ja hem vist que el que vapegem no és aigua. Estem propilenglicol, glicerina, productes que estan bé per ingerir, però no perquè arribin al pulmó. I ara ja veiem que tenim malalties noves com el Ebola. Ara ja es comença a qüestionar. Però clar, la indústria què fa? Es va rentant la imatge de cara a l'usuari, però... No, ara ja ha arribat a la peça clau, que és la nicotina. Ara ja fa productes de nicotina sols, que és, en definitiva...
0: Que són aquestes boletes, que es consumien sobretot al nord d'Europa, però que ja estan arribant també a casa nostra.
2: I les tenim aquí, i les poden comprar la gent. I llavors què passa aquí? Bueno, a ells els interessa mantenir gent enganxada. A més, els hi posen gustos perquè t'enganxis més. No ens enganyem, el problema és la nicotina. I hem evolucionat, però el problema és la nicotina. I per això el lema de l'OMS d'aquest any és desenmascarem la nicotina. Contrarrestem aquest efecte. Concretament el titular del lema de l'OMS, per dir-ho bé, cal desenmascarar l'atractiu i contrarrestar l'addicció a la nicotina i també al tabac, perquè ara hi ha gent que se'ls ha vengut, que és més inocuo, servir els cigarrets electrònics, llavors fan servir cigarrets electrònics, però també fumen. I llavors la cosa, pues, ara tenim de tot. Però ara ja tenim els que només fan els
0: cigarrets electrònics. A part de la nicotina i de tots aquests productes que l'evidència científica cada vegada la tenim més àmplia, no? Perquè ja tenim més mostres de persones que fan servir vapejadors i cigarretes electròniques, entenc que també inhalar aquest vapor d'aigua a altes temperatures tampoc deu ser saludable.
2: No, és que demà és aigua. Primer, que no és aigua.
1: No és aigua.
2: I segona, que també en el procés d'escalfament hi ha metalls pesats i també, que també són dolents pel pulmó. O sigui, ara ja tenim evidència científica de que els cigarrets electrònics i els vapejadors també causen malalties a la salut. Aleshores, doncs, ja no són innocuos. Ara ja podem demostrar que no ho són.
0: Montse, parlaves, a més d'aquest consum dual que s'ha augmentat, que hi ha un auge, no? Al principi la indústria va voler vendre com els vapejadors i les cigarretes electròniques com aquella eina que ens podia servir per deixar de fumar tabac,
2: exacte,
0: no?
1: Jo ara recordo que jo a la farmàcia venia amb cigarretes electròniques.
2: Al principi
1: perquè era per deixar de fumar, imagina't.
0: I ara ens trobem que aquestes cigarretes continuen sent perjudicials per la salut perquè continuen tenint nicotina i molts altres productes, com molt bé ens explicava la Montse, però que, a més, hi ha un auge d'aquest consum de persones que combinen el tabac convencional amb vapejadors i cigarretes electròniques. Això és preocupant?
2: Molt, i sobretot és que El que és preocupant és que busquen el sector jove, perquè estem aquí, més que res, com ha dit ella, des de l'Ajuntament ha de fer prevenció. Nosaltres a l'ESCAT, amb l'Ester, fa molts anys que estem treballant i veiem el resultat de la reducció de lo que és el consum de tabac, però no hem arribat ni molt menys al nivell que voldríem, que voldríem arribar a un 5% de consum, i encara estem amb un 21 de mitja. Uh-huh. Estem molt estancats. També això té a veure que tenim una llei obsoleta que regula el tabaquisme, que la tenim aquí, estem fent pressió perquè uh-huh. a veure si surt. Però mentrestant, el que sí que hem de fer i no hem de parar és de prevenir. I hem de dirigir aquest missatge als joves. I per això crec que és molt important el que estem fent aquí, en aquest moment, i gràcies a la ràdio i a totes les mitjans que ens ajuden a fer aquest crit d'atenció. Joves, no us deixeu enganyar. La cosa està amb la nicotina. Volen enganxar-vos i després us costarà molt de sortir-ne. Però després, jo no vull monopolitzar, la nicotina afecta molt el desenvolupament cerebral i del sistema cardiovascular dels joves. Jo vull deixar parlar.
0: Aprofitem que tenim la doctora Vall aquí, que feia algun apunt així en veu baixa, mentrestant. I és que, si posem xifres, que deia la Montse, el tabaquisme provoca 10.000 morts a Catalunya anuals. Potser, possiblement, el primer que ens ve al cap podria ser els càncers en general, el càncer de pulmó potser específicament, però és que el tabaquisme deu tenir impacte en moltes més àrees de la salut, no?
3: A veure, d'entrada, només amb el tema de càncers hi ha el tema de tot el càncer del que és de gola, que, bueno, que té a més molta seqüela quan arriba, el càncer de pulmó, el càncer de bufeta, que cada vegada n'estem veient més i que dius, bueno, és un càncer gran desconegut. No, realment és molt invalidant, a més. Càncers digestius, o sigui, i l'associació de tabac amb càncer és grandíssima, però després hi ha tot el tema cardiovascular, tot el tema de les angines de pit, els infarts, els ictus, tot això, el tabac va tapant les artèries i el que fa és que si sumes el tabac més el colesterol que un té de base, més l'edat que un va avançant, doncs a poc això realment estreta tant els vasos sanguinis que hi ha repercussions a tots nivells. Llavors, realment és importantíssim. Jo als pacients els hi dic, o sigui, el que estic fent és allargar la vida, a part de fer-te més ric perquè tens més diners, és que t'estem allargant la vida. Llavors, sempre s'està temps de poder allargar la vida, no? Llavors, oh, és que jo ja soc molt gran. No, és igual. O sigui, anem a com a mínim a no augmentar aquest tapament de les artèries, que és el que ens dona totes aquestes afectacions, a part del càncer, que és amplíssim el ventall de malaltia que pot aportar.
0: Clara, parlaves de la consulta, no? Jo no estic convençuda que les persones que coneixen persones fumadores, tothom en algun moment, jo vull deixar de fumar, o li passa pel cap deixar de fumar, perquè la gent sap que és perjudicial, perquè carai, serà que no s'ha dit a vegades. Però a vegades suposo que no deuen saber per on començar. Com ho han de fer?
3: Primer de tot, han d'haver fet un treball mínim de decidir en quin punt estan de deixar de fumar. El tema és, pots estar dient, jo deixaré de fumar, però ja ho veuré quan. Aquí podem intervenir poc. Es tracta de trobar el moment just al vuelo, com se'n diu. O sigui, a mi si em ve algú a la consulta perquè s'ha torçat el turmell, li pregunto si fuma i em diu, no, però ja m'ho estic pensant perquè... Pues, en aquell moment és el moment de dir, és que m'és igual, m'estic més estona, però vull aconseguir que t'agafi el cuquet, no? Llavors, o que t'agafi el cuquet per dir, jo estic aquí per quan tu acabis de repensar, jo t'atendré, o de dir, mira, t'enganxo, estiguem una estona més, fem una mica una foto del moment i ens hi posem, perquè és així, o sigui, és una satisfacció molt gran el saber que en algun moment aquesta persona l'encarrilarem perquè sigui un exfumador, no?
0: Des del CAP, quines eines teniu per ajudar les persones fumadores a ser exfumadores?
3: Mira, d'entrada, el primer, ja et dic, la fase en què està el pacient és la que ha de motivar a que ens demani hora. Inicialment es pot demanar hora amb l'infermera. Es demana hora directament per l'aplicació o per telèfon. Llavors es demana cadascú amb l'infermera del seu cupo. Uh-huh. L'infermera el que fa llavors és fer una entrevista, mira el grau de motivació i el grau de dependència que té la persona que és fumadora, i a partir d'aquí, junt amb una mica la història de cadascú, perquè cadascú és diferent, uh-huh, i es tracta de personalitzar. No tothom és, mira, aquí tens una pastilla i adiós. No. Cada persona té el marit que apreta perquè deixi de fumar, els nens que matxacen per deixar de fumar, el que tingui un familiar que està malalt, ja, o el fet de que vol estalviar, o el fet de que fa pudor la roba. O sigui, hi ha mil coses que ens sumen i que del que es tracta és d'enganxar-les i dir, vale, doncs tirem per aquí, no? Llavors, truques o demanes hora amb l'infermera. L'infermera fa aquesta primera visita. I l'infermera, depèn de quin ambulatori sigui, en el cas de Valldoreix hi ha una unitat de tabac. Som dos doctores, la doctora Sant Salvador i jo, i després les infermeres que treballem, que totes treballen de mateixa manera. Llavors, hora amb l'infermera ens la cita a nosaltres i fem una visita una mica més que de motivació afegida i de tornar a fer una història completa de veure en quin moment estem i com ho farem per dirigir aquesta deshabituació. Llavors, quedem sempre en la consulta amb el pacient, li oferim diferents possibilitats, que seria o fer tractament substitutiu amb nicotina, que sonarien els pegats, o fer tractament oral, que seria o la variniclina o la citicina, o simplement fer acompanyament, que també és una opció, no? O sigui, nosaltres estem allà per ajudar, per la qual cosa el que ajudi al pacient ja ens és bo. Llavors, una vegada quedem amb el tractament que posarem, quedem amb un dia. Sempre se surt de la consulta amb un dia cada. Més igual que sigui d'aquí un mes, d'aquí tres dies, o d'aquí l'1 de juliol. Més igual. Llavors, amb aquest compromís, posem una medicació i després ja donem hora perquè l'infermera, al cap d'una setmana del dia D de zero cigarros, faci seguiment. Uh-huh. Llavors es fa seguiment a la setmana de zero cigarros, al cap de dues setmanes i al cap d'un mes i mig. Llavors, depèn de quin tractament sigui, s'allarguen més o menys les visites. Però llavors, ja en el moment en què ja enganxen amb infermeria, ja és
0: una seqüència.
3: Llavors, a Sant Cugat i a Can Mates no hi ha dos metges referents de tabac, però cada metge és referent de tota la patologia que hi ha, entre elles el tabaquisme. I llavors fan el mateix. Entrada per via d'infermeria i després derivació al metge responsable.
0: Us trobeu molta gent també que ve per deixar els vapejadors o cigarretes electròniques?
3: Sí, sobretot gent jove. Jo cada vegada que ve un jove me n'alegro molt. O sigui, el felicito i ja no és un tema de tècniques de reforç, sinó que és que realment em fa molt feliç que una persona de 23 anys vingui i hagi arribat ja a l'estadiu de ja està, o sigui, ja he fumat, ja ho he provat, no vull, no? Llavors, aquest, a més, són gent que és exemplar pel seu grup, per la qual cosa, el primer que preguntes, el teu entorn és fumador?
0: Si suposo tu deixes que això també deu afectar molt a les persones quan volen deixar de fumar, no? L'entorn en el que es troben.
3: És una pregunta que fem moltes vegades, de dir, a on estem de cara a dir, si tu deixes de fumar, seràs el rarito del grupo o seràs l'exemple del grup? O et deixaran fer amb la teva deshabituació i el teu dia a dia ja serà exemple pels altres, no? Mm-hmm. És una mica...
0: No sé si us trobeu que potser una de les pors o de les angoixes sumades al deixar de fumar, que és deixar una addicció, per tant, comporta un cert impacte, és la por al fracàs, el dir, no sé si seré capaç.
3: Sí. A veure, de la meva consulta surten, i de la meva i de la de tots els metges, dient, a veure, tot això que anem a fer serà per aconseguir-ho. Si no ho aconsegueixes, jo segueixo estant aquí. I no et caigui la cara de vergonya de dir, torno i mira, no me n'he sortit. És igual, si has arribat en el moment de dir vull deixar de fumar, és que has arribat ja a una situació que seràs capaç de tornar-hi en un altre moment. I s'ha vist que el qui ho intenta, no és que fracassi, és que al final ho aconsegueix. Llavors, d'entrada, la idea és, sortiràs d'aquí deixant de fumar. I si no, jo estic aquí per seguir-te ajudant. I no és la teoria bonica, és la realitat.
0: Clar, tenim aquest recurs des dels centres d'atenció primària de la ciutat, però hi ha un altre pas que potser és més proper a la ciutadania, com a mínim quan passa pel cap deixar de fumar, que són les farmàcies. No, Estela, vosaltres què podeu oferir a la ciutadania quan ve entre la farmàcia i us diuen jo vull deixar de fumar, com em pots ajudar?
4: Bé, bon dia. Mira, jo crec que la farmàcia té un avantatge, no?, i és que és molt accessible, no?, i llavors la nostra porta està oberta tot el dia a tothom, no? Llavors aquí coincidim amb molts tipus de fumadors, des dels que s'ho han plantejat alguna vegada, des dels que no s'ho han plantejat mai, o els que inclús tenen dubtes, no? I podem intervenir amb tots, no? Al final nosaltres des de la farmàcia fem molta promoció de la salut, no?, i molta prevenció, i a vegades quan entra algú que sabem i detectem que fuma però no s'ha plantejat mai deixar de fumar, doncs el que fem és intentar-lo empuixar, no?
0: Sembrar la llavor, no?
4: De que s'ho vagi plantejant, no? I de vegades també et troba gent que et deixa anar que té dubtes, que ho vol deixar, no? De que no sap com fer-ho, no? I llavors aquest també és un pas per, d'alguna manera, dir, bueno, doncs resolem aquests dubtes que hi ha, no? Que de vegades van associats a dir, doncs estaré estressat, guanyaré quilos, a l'entorn que tinc fuma i després què faré, no? Doncs aquí també li podem donar diferents eines perquè s'acabi de convèncer en deixar de fumar, no? I un cop ve el que ja està decidit, doncs tenim eines similars a les del CAP, no? Nosaltres tenim serveis de cessació tabàquica i hi ha moltes farmàcies i farmacèutics que ja estem formats i acreditats. I aquí doncs, valorem també grau de dependència, grau de motivació, l'entorn, si és el moment ideal, no? I a vegades decidim que potser la millor opció és derivar al centre d'atenció primària perquè aquesta persona doncs, es beneficiï d'un tractament, no? I després li farem el seguiment d'aquest tractament, perquè al final el vindrà a buscar a la farmàcia i li dispensarem, no? I de vegades també tenim, o simplement acompanyar, perquè és una persona que ho vol intentar sense cap ajut de medicament, o també podem posar tractaments substitutius de nicotina, no? Que són els típics pegats, xiclets, sprays, o sigui, hi ha mil formes, no? Però sí que és important que aquests tractaments doncs, estiguin supervisats, no? Perquè té a veure la dosis que fa servir, té a veure la forma farmacèutica que fa servir, té a veure en el moment que te'l col·loques, en el moment que te'l treus, i sobretot perquè al final és nicotina, no? I també haurem de fer aquest seguiment per deixar aquests medicaments, no? I anar-los reduint i sobretot prevenir aquestes recaigudes, no? Que molta gent té por.
0: Crec que ara apuntaves ara en aquest acompanyament i la doctora també en feia esment. Ens garanteix també més èxit en aconseguir aquest objectiu que és deixar el tabac, fer-ho amb un acompanyament mèdic i farmacèutic?
2: I tant, perquè... està demostrat, eh? Està demostrat, el consell mínim aconsegueixes que la gent, un 3%, em sembla, però amb acompanyaments arriba fins als 30% de resultat. O sigui que sí o sí, la gent pot treure sol, però sempre, si ho fas acompanyat...
0: És més garantia d'èxit, per entendre'ns. A més a més, que possiblement també és més fàcil amb algú que sap perfectament què passa en el teu cos, no? Fer-ho acompanyat. Sí, sí. No sé si hi ha algun... Els errors més típics que us trobeu a la consulta i a la farmàcia, no sé si és una bona paraula, errors, però de la gent que intenta deixar de fumar i que no se n'acaba de sortir. Allò, o sigui, ara jo em plantejo, estic escoltant la tertúlia, vull deixar de fumar, sé que tinc acompanyament a la ciutat, tinc les farmàcies, tinc el CAP, què he d'intentar, quins patrons he d'intentar no seguir per intentar arribar amb èxit a la meva meta.
3: Bueno, simplement nosaltres el que proposem, quan posem tractament, sí que és que hi ha una part que ja queda coberta amb el tractament, per la qual cosa el pacient té menys esforç a fer, però hi ha una part que és d'ells, o sigui, primer l'estar en l'estat adequat i després la intenció de modificar un mínim aquells hàbits o aquell dia a dia, no? Si el cafè va associat al cigarro, doncs aquell dia, doncs què tal si fas uns quants dies mentre dura el tractament per anar creant un nou hàbit? No vol dir que mai més tornin a prendre cafè, però potser el cafè no l'han de prendre a la terrassa, sinó que l'han de prendre a dintre el bar perquè no els deixin fumar. Per exemple,
0: sembla una tonteria. No?
3: Clar, o sigui, o dir, ara moro per un cigarro perquè tinc aquell minut de... Ara me'n necessito un, doncs potser prendre's un xiclet mentolat pensant que estàs reforçant el pulmó, encara que sigui mentida, però és igual. O mirar una aplicació que et digui els dies de vida que guanyes, els diners que estalvies, que et digui molt bé, ho estàs fent molt bé, segueix per aquí, o sigui... Hi ha aplicacions que t'ajuden, hi ha el canvi d'hàbits mínim, però sí que depèn del pacient, i després, evidentment, doncs, saber-se acompanyat i tractat. Llavors, potser sí que és veritat que entrar en una farmàcia amb més facilitat és més fàcil que anar a l'ambulatori o demanar hora, no? Que és com una mica complicat. Però sí que és veritat que l'accessibilitat de les infermeres en aquest sentit també és millor potser que la del metge en aquest sentit. Però entrar en una tenir la possibilitat de saber que el teu farmacèutic està allà per ajudar-te, jo crec que és un plus que si la ciutat el té, s'ha d'aprofitar.
0: Entendre també que les recaigudes poden formar part del procés és important, sí, suposo.
3: Sí, tant.
2: Sí.
3: Mai jutjarem, mai. Al contrari, el que vols...
0: No, que no ens faci por.
3: No, per res.
0: Hem de ser honestos, no? Sí.
4: Bueno, jo sempre els dic, no? Quan un cop recaus, o sigui, tu tens la seguretat que pots tornar a intentar deixar de fumar perquè ja ho has fet una vegada, no? Llavors tens un camí que ja has après, no? Al final, la segona vegada serà més fàcil, perquè tu ja saps el que t'enfrontes, t'enfrontaràs millor, no? Tindràs un altre tipus d'eines i potser el que ens caldrà treballar és més aquesta recaiguda, no? De com evitar aquesta recaiguda o reflexionar què t'ha fet recaure, no? Per no tornar a recaure, no? Al final és aquest acompanyament i que si ho fas amb un professional, doncs és perfecte, perquè tens una estratègia, no? de seguiment, de tractament, i que et resoldrà aquests petits dubtes que et surten al dia a dia, eh? Que tu quan et planteges deixar de fumar no saps demà com et sentiràs, no? Però demà potser dius, ostres, estic supernerviós, què faig, no? Pues vas a la farmàcia i preguntes, no? Que és aquesta accessibilitat. El dia següent et passa qualsevol cosa, tornes a la farmàcia i hi ha algú, no? Que t'ajudarà a superar aquest petit pas, no? Però és passet a passet i és tot un procés.
0: Per acabar, quin missatge us agradaria deixar a les persones que ens escolten i que potser s'estan plantejant deixar de fumar d'una vegada per totes?
3: Jo crec que, perdona, jo crec que estem oberts per rebre'ls sempre. O sigui, via infermeria, jo parlo des de l'ambulatori, des del CAP, via metge. O sigui, si el pacient arriba al CAP i té un dubte i infermeria l'ha atès però falta alguna altra cosa, els dos metges que estem com a mínim en el meu centre, ja dic, i a Sant Cugat i al Camp Matas també, sempre podran fer la consulta. O sigui, aquell dia que hi ha aquell problema, aquell dia aquell problema se solventarà. Per la qual cosa jo crec que t'has de deixar més tranquil de dir, no estic sol amb això, no? Sé que m'ajudaran per tenir èxit, que és l'objectiu.
2: A mi m'agradaria dir a tots els que ens escoltin que a Sant Cugat tenim molt bons sanitaris, i ja heu sentit, o sigui, es pot. Però és que, a més, si es vol, es pot deixar de fumar, segur. Els tractaments són segurs i eficaços. Això també està demostrat, molt important. Si algú encara té dubtes de si val la pena o no val la pena, he fet números. 10.000 morts a l'any representa 27 persones diàries. Vol dir que cada hora mor 1,1 persona per causes atribuïbles al tabac. Això ja és una raó de pes. Però aquí hem vingut no sols per animar els que fumen a deixar-ho, que és molt important, sinó perquè no comenci,
0: que
2: no se'ls comenci, aquest missatge ha d'anar dirigit als joves. Sisplau, no us deixeu enganyar. Tothom ha sigut joves, jo he sigut fumadora, provem les coses, sapigueu que, si voleu, proveu la nicotina, però que enganxa molt i no mola, no mola fumar.
0: Les conseqüències són terribles.
2: I, a més, encara que no es vegi el saquet de nicotina sota la llengua, o aquí a la geniva, us asseguro que el dany que fa a la mucosa bucal és molt important. Ningú olorarà, no fareu pudor, però el vostre cos se'n ressentirà. No us deixeu enganyar, sisplau.
4: I jo diria que no conec cap exfumador que no estigui content d'haver deixat de fumar, no? Llavors això jo crec que és molt bona senyal, no? I que tampoc la gent tingui por perquè hi ha una estratègia per tothom, no? O sigui, no n'hi haurà una que funcioni per tothom en general, però per cadascú podem trobar una estratègia que l'ajudi a deixar de fumar.
0: Regidora.
1: Bueno, jo, clar, des de més de la promoció, primer de tot, mira que el cervell dels adolescents i dels joves és molt susceptible, no?, a la nicotina i tot això, per tant, que ho tinguin molt en compte. Clar, dir-li a un jove que tindrà problemes més endavant no és el seu, no, en aquest moment. Però, bueno, si els hi donem informació, l'important és que tinguin la informació. I a mi també és una mica aquestes notícies, falses notícies que els hi arriben. Vull dir, poder dir, contrasteu aquestes notícies que teniu i des de l'Ajuntament poder fer-ho tot això. I tal, com diuen les meves companyes, no?, que deixar de fumar és possible, és possible. I que amb professionals l'èxit es duplica o triplica, com deia la Montse, no? Sí. Per tant, feu servir els professionals que estan per això.
0: Doncs a la nostra audiència, si algú està fumant, ja sap que les eines hi són. Falta trobar-se en aquest moment que deia la doctora, de decidir-ho, de voler-ho i de comprometre's amb deixar aquest hàbit. Molt breu, Montse, digues.
2: Molt breu. Donar-vos les gràcies, sincerament.
0: A vosaltres.
2: Perquè l'Esther i jo estem a la Societat Catalana d'Atenció al Fem i Consum del Tabac i som sanitaris, som diferents professionals sanitaris, però veiem molt i valorem molt el que feu els periodistes o abogats o altres professionals que no són sanitaris en la difusió de que no no hem de fumar, diguéssim. També molt
0: una,
2: important.
0: També un agraïment a l'Anna Sebastián, que és la tècnica de la regidoria de Salut, sí, també, que ha sigut l'artífex de tot plegat, sí, agrair-li, coordinar totes aquestes persones que han participat avui a la tertúlia i donar veu a la Setmana Sense Fum. Moltes gràcies.
2: A tu.
1: Gràcies. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori a Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, més aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte a 8:15 s'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereinza Vitek i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: I ja ho sabeu, un divendres al mes ens endinsem en l'univers de les biblioteques municipals. Avui ho volem fer per parlar del valor que tenen les publicacions amb autoria local i de com les biblioteques esdevenen un punt de trobada entre creadors, lectors i patrimoni cultural de proximitat. Per parlar-ne ens acompanya la Montse Collazos. Ella és directora de la Biblioteca Central Gabriel Ferrater i del cap de la xarxa de biblioteques de Sant Cugat. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: A més, avui no ven sola, ni amb altres companys de la biblioteca en aquesta ocasió, sinó que portes dos convidats que tenen molt a veure amb el tema que abordarem avui. Ens els presentes?
1: Sí, vinc molt ben acompanyada. Vinc acompanyada d'un parell d'autors santcugatencs que les seves obres van sorprendre gratament i em ve molt de gust de que els conegueu tots plegats.
0: Qui són?
1: Doncs un d'ells és l'Augusto Alegret, poeta, i moltes altres coses, però sobretot una persona que en el moment en què pronuncia alguns versos a mi m'emociona. I l'Eva Virgili, autora i també autora d'un llibre que es diu Joan Oró i la recerca de la vida, i responsable, directora de l'Escola d'Art de Sant Cugat.
0: Carai, a més, aquest llibre de Joan Oró, aquest l'any passat, que va ser l'any Joan Oró, en vam sentir a parlar, una bona manera per aproximar-se a aquesta figura d'aquest científic lleidatà, amb aquest llibre de l'Eva. Eva, Montse, per què és important en una ciutat com Sant Cugat donar visibilitat també als creadors locals?
1: És que, jo no sé si ho sabeu, però Sant Cugat és una de les ciutats amb més patrimoni humà, literari, artístic, que conec de Catalunya. Les biblioteques públiques tenen una part important, que és la col·lecció local, i a Sant Cugat, després d'una taula d'escriptors amb una setantena d'autors que han presentat els seus llibres, crec que és necessari donar imatge, veu, coneixement, divulgació a totes aquestes persones i a les seves creacions.
0: Sí, de fet, com una anècdota, en aquesta casa, quan se celebra Sant Jordi, ja obrim un Excel de cara al Sant Jordi de l'any següent per anar fent llista de tots els llibres, que molts d'aquests autors i autores ens envien exemplars o ens fan saber que han escrit un llibre, i Déu-n'hi-do el nivell de producció que tenim a la ciutat, on també tenim moltes editorials, per cert, a més d'aquests autors. Quin paper tenen les biblioteques a l'hora de preservar i difondre aquesta producció cultural de proximitats? Quines iniciatives teniu, Montse?
1: A veure, hi ha una responsabilitat que jo no diria que és iniciativa, perquè és una responsabilitat obligatòria, que és la de preservar aquest fons. Ara bé, per exemple, com acabes d'esmentar les editorials, no? Tenim en aquests moments una exposició de l'editorial Les Hores, la vam fer també de símbol, on l'editorial ha col·laborat en l'exposició del seu fons i on, a més, ha anat una proposta més enllà, que és que ha fet una mena de recull, n'hi diuen relligats, de publicacions de 3 en 3 vinculades a temàtiques que apleguen aquelles novel·les. I nosaltres hem preparat unes enquestes perquè la gent que visita l'exposició, a part de conèixer aquelles publicacions, pugui dir si els agradaria participar de clubs de lectura vinculats amb aquelles temàtiques de cara a la propera programació de clubs de lectura del curs vinent.
0: No perdeu una oportunitat per prendre el pols a la ciutat.
1: Sí. I amb els llibres, per exemple, de l'Augusto i de l'Eva, doncs ja començaran a tenir visibilitat gràfica per a totes les persones que venen a les biblioteques, perquè se'ls col·locarà un picto, un dibuixet al llom del llibre, que és la roseta del monestir de Sant Cugat, perquè quan la gent passegi per les prestatgeries els identifiqui amb claredat. I encara més, amb el llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, es farà una maleta a les escoles didàctica que va més enllà del propi àlbum, sinó que tractarà els àlbums il·lustrats. I com que en tenim 15 d'aquest títol, podran llegir-los molts nens i nenes de l'aula alhora i després comentar-lo.
0: Has dit maleta, em sembla que és una maleta viatgera. Explica'ns què és exactament. Què inclourà, on es podrà veure, quin és l'objectiu d'aquest projecte?
1: Les tres biblioteques de Sant Cugat tenen diverses maletes viatgeres que les escoles poden sol·licitar. Nosaltres també en fem difusió, I aquestes maletes inclouen títols repetits d'un mateix exemplar perquè es puguin llegir alhora i també diversos. En el cas de la maleta que crearem, que està en procés de construcció vinculada al llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, que, per cert, l'Eva és l'autora, però l'Estefania Zorita és la il·lustradora també santcugatenca. Doncs aquesta maleta inclourà els àlbums il·lustrats que us acabo d'esmentar, altres àlbums il·lustrats de referència i també llibres de divulgació de coneixement vinculats amb el món de l'àlbum il·lustrat de cara que el professorat, les mestres, puguin saber la importància de la forma de llegir un llibre que no només aporta informació rica a la paraula, sinó també a la imatge.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Des de les biblioteques, ens deies, col·laboreu amb diferents entitats de la ciutat. Una d'aquestes entitats som nosaltres, per exemple, no? Però ho feu amb les escoles. Un d'aquests col·laboradors, si jo no m'equivoco, és l'Escola d'Art i Disseny. Ens deies que l'Eva Virgili, a més, hi està altament vinculada. Quins projectes teniu en marxa de manera col·laborativa?
1: Un de molt bonic, però no sé si explicar-lo jo, o que l'expliquem les dues, o que comenci l'Eva...
0: Com vulgueu.
2: Bé, doncs, si voleu, faig 5 cèntims i tu m'ajudes si em deixo res. Doncs bé, gràcies. Gràcies per convidar-me, perquè em fa molta il·lusió parlar tant del llibre aquest, que va sortir el 2023, ja té un parell d'anys, no, 3 anys. Val? I també de les pràctiques, que això és una cosa molt nova d'ara, i conèixer-te tu, Montse, que és genial, perquè és molt entusiasta la Montse i està plena d'idees, que a més és que es relacionen perfectament amb l'activitat que fem a l'escola. I també personalment a mi, que sempre m'ha agradat molt la il·lustració i els àlbums infantils il·lustrats, i que, bé, vaig decidir fer aquest llibre del Joan Oró, no? Doncs la Montse ens va demanar una col·laboració per reutilitzar unes bosses serigrafiades que, malauradament, van sortir una mica, doncs, no com s'esperaven, no? Uh-huh. Amb un color que no era adient, en fi. Clar, aquestes bosses estan ja impreses i, per tant, o bé s'havien de no utilitzar o de llançar, o bé es podien reciclar. Per tant, doncs, és bo ja d'entrada reciclar i reutilitzar aquest material i aleshores ho vam comentar amb els especialistes de l'escola, amb la professora d'il·lustració, la tutora, que també en sap de serigrafia, i vam convenir que 3 alumnes de segon d'il·lustració fessin propostes, cada un 2 propostes de disseny i il·lustració, pel revers de la borsa, és a dir, la part de la bossa que no està tacada per la tinta. Uh-huh. I doncs ara ja estem a punt de presentar aquests projectes. Fa un mes que estan treballant-hi i no només fan, diguem-ne, la il·lustració o el projecte, sinó que després estamparan manualment el revers de les 250 bosses i això ho faran durant una setmana, ara a principis de juny. Aquests 3 alumnes que faran les pràctiques i també uns altres alumnes assistents del grau mitjà. És a dir, que fem tot un treball col·laboratiu i, a més, jo crec que el projecte aquest de les bosses, que ara expliques tu, si de cas, Montse, per què serveixen, que es veuran per la ciutat, no? Que això també
1: és meravellós. A mi m'agradaria molt esmentar que aquestes bosses, el que tenien escrit d'un color que es llegia poc, era un poema que es titulava Llibres, en el que s'han inspirat a l'hora de fer la il·lustració. Vull dir que no han fet una il·lustració qualsevol. Uh-huh. Els alumnes han llegit aquell poema, van fer també una entrevista i jo els hi vaig donar la meva visió del que significa la lectura, les biblioteques públiques, els llibres en si, a les nostres vides. Els vaig convidar també que ells rumiessin, encara que fossin o no lectors en aquests moments, que rumiessin sobre el que havia significat algun llibre a les seves vides, i a partir d'aquí ells han fet aquesta il·lustració. Ja fa anys que les biblioteques de Sant Cugat a l'estiu, per promoure el préstec, tot i que a Sant Cugat hi ha molt de préstec de llibres, però és igual, per promoure'l d'una forma diferent i també per, com diria jo, per donar les gràcies a les persones usuàries de les biblioteques. Doncs que posem dins de les bosses llibres sorpresa vinculats amb temàtiques concretes, i n'hi ha per adults i n'hi ha per infants. Les bosses que il·lustraran l'alumnat, que han il·lustrat i que imprimiran l'alumnat de l'EAT, doncs seran les bosses infantils, per a públic infantil. També cada bossa amb un nivell de lectura diferent. I llavors n'hi ha unes altres també de molt boniques on només hi ha un text per a públic adult. I com cada any, els mesos de juliol i agost la Ferreter, perquè és oberta, doncs cada persona que vingui a la biblioteca i s'endugui una bossa amb els llibres, doncs es queda a la bossa i gaudeix dels llibres. És una suma perfecta.
0: Meravellós, escolta. Quina millor manera. No? Per celebrar l'estiu i el préstec.
1: Sí, sí, i la lectura i tot plegat.
0: Suposo que pels estudiants deu haver sigut xulíssim, no? També col·laborem des d'aquesta casa per fer la bossa precisament també dels caramels per Nadal, sí, que també sí. Ens encanta veure, sí. Perquè malauradament només en podem triar un d'aquests dissenys que ens fan i costa molt,
2: sí,
0: costa
2: és el que li
0: molt
2: passarà
0: de triar. I Montse, et dic que és molt difícil perquè els alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat són alumnes molt, molt de talent. Sí, que t'espero un bon repte.
1: Que bé.
2: Sí, hauràs d'escollir tu de les 6 propostes que ja les he vistes i que estan molt bé. 3, no? O no sé.
1: Si podem fer-ne 3, meravellós. Perquè així hi hauria representació dels 3 alumnes que s'han esforçat. Exacte. Per fer les pràctiques i per crear.
0: Sí. I tant. Hem parlat d'aquesta col·laboració que feu. Què et sembla si parlem ara dels nostres convidats com a escriptors, no? Sí. De les obres que avui tenim sobre la taula. L'Augusto J. Alegret, no sé si ens vols explicar com neix 24 destellos en lo hondo de la noche.
3: Eso tiene una larga historia desde dos puntos de vista. Hace unos 1000 años, en el norte de África, probablemente en Alejandría, 24 sabios se reunieron con un objetivo, tener un congreso, un pequeño congreso, intentando definir qué es Dios. Bueno, después de todas las reuniones que tuvieron, discusiones, convenios, llegaron a 24 definiciones, cada cual se quedó con la suya. Eso se escribió en latín y se conserva. Se ha conservado prácticamente perdido y olvidado durante 800 años. En el siglo XIX hubo alguna edición en Italia, el siglo pasado, en el siglo XX, Siruela hizo una edición, y a finales del siglo XX, digamos que hacia 1999 me parece que fue, Raymond Panikkar, el filósofo, me dio un ejemplar en latín. Estaba en la Fundación Vivarium de Raymond, y teníamos una gran amistad, me dio un ejemplar y me dijo, estúdialo, verás cómo salen cosas. Lo primero que hice fue traducirlo del latín al español e investigar dónde podemos encontrar algo que dé raíz a este texto tan antiguo. Me dijo, probablemente en los textos herméticos. Cogí el canon hermético y lo comparé el libro este de los 24 filósofos, que es muy cortito, son 24 definiciones, lo comparé con el Asclepio. Yo creo que demostré la correlación, es decir, hay una correlación hermética. Ese es el primer punto, ¿eh? Aparte de eso, yo iba de vez en cuando a unos cursos de meditación en general, con los carmelitas de Segovia. Y allí tomé contacto con los poemas de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús. Se me ocurrió que cada uno de esos aforismos, de esas definiciones, podía dar lugar a un pequeño poema. Y es lo que hice. Y lo edité hace 20 y tantos años. De modo que esto es una reedición. ¿Por qué una reedición ahora? Porque se agotó. Y ha habido amigos y gente que me ha dicho, bueno, ¿por qué no lo vuelves a sacar? Y ahí está. Esto es poesía mística, basada en una raíz del canon hermético y matizada por varias religiones, porque entre aquellos sabios que se reunieron había cristianos, judíos, musulmanes, de modo que es bastante múltiple. En mi casi dedicatoria, al principio, lo dedico a 3 tipos de divinidades. Por una parte, a Dios Padre, por otra parte, a Hashem, como de los judíos, y por otra parte a Dorje Jam, que es uno de los budas raíz. Yo, además de otras cosas, también soy budista. Soy budista, soy cristiano, soy masón, soy un montón de cosas raras.
0: Moltes etiquetes. ¿Eh?
3: Sí, sí, pero las llevo puestas una encima de otra.
0: Montse, déu-n'hi-do.
1: Jo vaig quedar meravellada. I això, això que us ha explicat ara, que ens ha explicat a tots vosaltres...
0: No, clar, és que ara pensava, l'haurem de convidar un altre dia per fer-li una entrevista.
1: Sí. Això que us ha explicat a vosaltres, jo vaig escoltar-ho amb atenció a la biblioteca, però és que també va passar una altra cosa preciosa, que és que jo vaig agafar el seu llibre, vaig obrir-lo a l'atzar, I ell em va dir, ciérralo. I li vaig dir, no. No el vull tancar. I tot i així, em va preguntar, quin número? Jo no recordo el número com va sortir, perquè quan visc una experiència intensament emotiva, m'oblido del context intel·lectual. Però anem a dir que jo hagués dit 12, perquè són 24 poemes, com he explicat. Sí. Doncs en el moment en què vaig dir la xifra, ell es va posar a recitar-lo.
0: Ho fem.
1: De memòria. Fem-ho.
0: Si us plau.
1: Ho fem. Fem-ho. I va fer-ho tan bé, se'l sabia de memòria, Alba. I era preciós. I jo vaig pensar, quin privilegi treballar a les biblioteques de Sant Cugat i viure una experiència d'aquest tipus. I em baixaven les llàgrimes i ell potser devia pensar, mare meva, quina noia.
3: Estuve verdaderamente encantado. Fue una experiencia muy bonita para mí.
1: Sí, fem-ho.
0: Què us sembla, ho fem?
1: Fem-ho.
0: Sí.
1: Però jo el que voldria és que ell fos ara ell que triés.
0: Que triï ell quin és.
1: Sí, sí, que triï ell quin és el que vol compartir-nos. Quin poema.
3: Mira, un previo. Esto es una serie de, digamos, oraciones. Es decir, a partir del aforismo, yo hablo con la divinidad. Entended que puede ser de varias religiones. Uh-huh. Y le digo cosas. Excepto en uno de los poemas, que es el que me lo dice a mí. Empiezo por, mira, el primero si queréis y después os leo otro. Son cortitos. El aforismo que escribieron hace 1000 años dice, os ahorraré el latín porque no hace falta tampoco.
0: Es que
1: prova. No en sabem. Yo no me'n recordo.
3: Pero lo que decía el aforismo traducido es, Dios es mónada, unidad, que engendra mónada, unidad. En sí mismo refleja el ardor. Y yo le digo, ¿podrías no engendrar? ¿Puedes acaso vivir una unidad sin referencia que se cierre en la propia autopresencia, sin mundo, sin aurora, sin ocaso? No serías tú. Y sé bien lo que digo, pues a veces percibo tu reflejo. Por eso te persigo y no te dejo. Eres un dios apasionado y vivo. Esto es lo que salió de ahí. Si queréis leo otro por aquí.
0: En fem un altre i després passem a l'Eva.
3: Sí, sí. Espera. Por ejemplo, este dice, Dios es el único, dice el aforismo, para quien es presente cuanto al tiempo se refiere. Digo, Señor, presente puro, enséñame ahora mismo, pues tú puedes, a no tener ni pasado ni futuro, a quedarme en el sitio en que te quedes. Céntrame en este instante, en este punto, donde ya no hay error, pues nada pasa, donde todo perdura y está junto. Ábreme, en fin, la puerta de tu casa.
1: Precios.
0: Jo crec que, a més, és una gran oportunitat que ens ajuda a pensar, a reflexionar i a reconnectar amb un mateix i amb tot el que ens envolta, no? Jo l'emplaço, seguirem parlant,
1: sí.
0: El convidarem un altre dia, perquè avui, clar, ens quedaríem sense temps.
3: Me doy por retado y acepto el reto.
0: Perfecte, ja només es quedarà agafar els telèfons, ja ho veuràs. I tenim a l'Eva, a Virgili, i hem parlat d'aquest àlbum il·lustrat, Joan Oró, explica'ns i la recerca de la vida, que és el subtítol o el nom sencer del conte il·lustrat. Eva, com arriba a l'oportunitat de fer aquest llibre i com ha sigut?
2: Doncs bé, de fet no m'arriba el llibre, sinó que jo me l'empesco. És a dir, que va ser una idea meva d'inici a final i va sorgir doncs, perquè vaig conèixer la història d'aquest científic arrel de que em relaciono amb gent de l'astronomia, la meva parella ho és, d'astrònom, i en trobades doncs, entre astrònoms es va parlar molt de Joan Oró. I jo, de fet, com que vinc del món de la història de l'art, de la il·lustració, no en coneixia gaire cosa. I la seva biografia, la seva aventura personal des de que era un nen fins a que es va fer gran, em va semblar una història de llibre, d'aquestes històries que dius, ostres, és interessant perquè ningú la coneix, perquè era català de Lleida, de família humil, i perquè va fer una trajectòria vital i científica, professional, i després va donar tot un llegat, és a dir, que va com revertir també en la cultura catalana, molt important i molt singular per l'època que li va tocar viure. I doncs res, vaig parlar amb gent que el va conèixer, vaig llegir-me la seva biografia, que en té una. Vaig anar a la Fundació Joan Oró, que la porta la seva família, i que tenen tot el fons de documents, d'arxius, de quan va treballar a la NASA als anys 60, quan va estar doncs, darrere de les missions Apollo, de la missió Viking, que va portar doncs, unes andròmines a Mart, en fi, tot un món que dius, això ja passava als anys 50, 60, 70, i el nostre Joan Oró, dic nostre perquè era català de Lleida, no? Fill de forners, va fer tot aquest viatge, li van fer cas, se'l van escoltar, no? I va tenir doncs, molta, bueno, molt de pes en aquell moment, total. Que un cop ho vaig mirar tot i em van deixar remenar tots aquests documents, vaig fer un text que jo no sóc escriptora, així com vostè ho és i molt profund, jo no sóc escriptora, sóc més aviat il·lustradora, però...
3: Jo soy ingeniero industrial.
2: Vale. Però escriu molt bé. Jo considero que aquest llibre no és tan... Em considero autora, però no és un treball literari, diguem-ne, el que he fet. El que he fet és una adaptació doncs, de tot un conjunt de coneixements que hi havia sobre aquesta figura, adaptat doncs, al món infantil-juvenil. No? I aquí va ser on dic... Val, jo me l'imaginava amb imatges, sobretot. Àlbum il·lustrat, doble pàgina, que hi hagués aquest ambient que jo m'imaginava, i llavors vaig anar a trobar l'Estefania Zorita, que va ser alumna meva a l'Escola d'Art, que ara, doncs, bueno, ella és de Sant Cugat, jo no sóc ben bé de Sant Cugat, sóc de Sants, de Barcelona, però treballo aquí a l'Escola d'Art des de fa gairebé 30 anys, és a dir, que gairebé
0: podem
2: també
0: considerar-ho...
2: m'hi considero, sí. I, clar, aquest tàndem entre un exalumne de l'escola, jo, no? I, doncs, sí, es pot considerar que aquest llibre s'ha cuit, no? S'ha cuinat aquí a Sant Cugat. Doncs l'Estefania tenia aquesta, bueno, ja ho veieu, aquesta qualitat de donar un ambient i una poesia a les imatges que, bueno, que va superar totes les meves expectatives. I el que
0: perquè
2: va ser
0: no
2: més bonic...
0: fàcil, suposo,
2: no.
0: Sento il·lustradora,
2: yeah.
0: Fer el text i deixar que sigui un altre sí. Qui faci els dibuixos, perquè jo m'imagino en el teu cervell
2: sí.
0: Que tot allò anava prenent forma, en forma d'il·lustració,
2: sí.
0: No?
2: Però la meva manera de dibuixar no era la que jo m'imaginava. Sí, sí, això ho vaig veure claríssimament, que jo no podia donar aquesta pàtina, aquest ambient que hi ha. I perquè l'Estefania té un punt de tendresa, però també és seriosa. Té un punt de misteri, però alhora és lluminosa. És a dir, té un... En fi, que s'adequava, no? I que ella va gaudir moltíssim. I ho vam poder treballar, això va ser el goig, no? És la part més xula de poder treballar la maqueta, que també ens va ajudar amb la maqueta una companya de l'escola, l'Anna Basco, és qui va fer la maqueta. És a dir, que érem tres amigues fent el llibre. Vam decidir-ho tot, el tipus de lletra, la maqueta, les il·lustracions, tot, tot. I res, va sortir i es va finançar perquè hi havia tot un ajut de la Generalitat, com tu bé has dit, l'any 23 va ser l'any Joan Oró. Llavors, aquí la Fundació Joan Oró va rebre una subvenció i es van poder editar aquests llibres, que a més estan molt ben editats, amb tapa dura, de gran format, moltes pàgines, a tot color... En fi, un luxe.
0: Tu deies, Eva, no sóc escriptora, però
2: no.
0: Jo veia la Montse de Raül i feia... No? Tu n'has llegit prous de llibres, entenc que valides la qualitat amb la que està escrita l'àlbum.
1: La valido plenament perquè no és senzill escriure una biografia
0: per a
1: adreçada
0: infants,
1: per a públic
0: més, no? I joves.
1: Infants i joves, sí, sí. I jo crec que el ritme, que el contingut, que el vocabulari, tot plegat, és fantàstic, sincerament.
2: Gràcies. Pel que fa al vocabulari, vam demanar l'ajuda de Joan Anton Català, que també
0: home,
2: és d'aquí Sant Cugat.
0: I col·laborador d'aquesta casa, sí. El tindrem la setmana que ve.
2: Doncs al Joan Anton li vaig demanar l'ajuda pel glossari. Hi ha un glossari... Aquí que dic, val, dic jo sí. Aquí sí que jo, diguem-ne, posar en paraules fàcils conceptes astronòmics, dic aquí sí que ja no m'hi atreveixo perquè no ho faré bé, i el Joan Anton doncs ens va fer aquest favor. I després la Marta Balaguer, que també és de Sant Cugat, il·lustradora, superconeguda i excompanya de l'escola, professora jubilada, també em va ajudar.
0: També aquesta casa, quan va rebre un premi no fa massa, fa aquesta temporada. Sí.
2: Doncs la Marta em va ajudar amb tot el tema d'això, del guió i de l'escriptura, no? Vull dir que vaig tenir assessorament, em vaig buscar les meves crosses. I res, i doncs això, aquí teniu el llibre, que ja és velleta, ja té 3 anys. Però encara n'hi ha de circular.
0: Les històries no moren mai, no?
2: No
0: tenen data de caducitat, ni els llibres, imagina't. Hem retrocedit segles i segles i segles per buscar aquests 24 filòsofs en aquell moment al nord d'Àfrica. 3 anys són res, no? De fet, les biblioteques són espais on les històries són interminables, infinites, i no caduquen.
1: I per a qualsevol persona.
0: Perquè ens ajuden a entendre també contextos.
1: Jo penso, Alba,

0: traducció,
1: estimar
0: els traductors.
1: Els traductors, sí senyor, no me'n voldria oblidar. Per mai, a més, tenim grans traductors a Sant Cugat, alguns guardonats i d'altres que no, però que ens fan que aquestes històries que són universals i que podrien o podríem llegir, perquè no entenem tots els idiomes, ens puguin arribar a casa i a les nostres vides. No sé si em deixo res, Montse.
0: Jo crec que ben res, tot rodonet.
1: Tot rodonet. Doncs acomiadem els nostres convidats d'avui i a la Montse. Tothom convidat a anar a les biblioteques, feu sempre. Són dels serveis més ben valorats d'aquesta ciutat, per alguna cosa és, i remeneu i descobriu i busqueu aquests pictogrames que ens deia la Montse amb la rosassa del monestir, que tindreu l'oportunitat de conèixer l'obra dels veïns i de les veïnes de la ciutat, que jo crec que això sempre ho fa una mica més especial. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies.

0: Avui tenim amb nosaltres una persona molt especial, la Marisol Boronada. Després de tota una trajectòria professional dedicada al món social i a la gestió dins la Fundació Creativa, se ha guanyat no només l'aspecte, sinó també l'aspecte conjunt de totes les persones que ha tingut la sort de treballar amb ella. Psicòloga de formació, ha sabut portar la seva mirada humana molt més enllà de la consulta, aplicada al liderazgo de equips i a la construcció de projectes amb sentit. Ha estat una gran professional, compromesa, rigurosa i sempre propera de ser una empresa molt valorosa, tant a nivell professional com personal. Avui ens acompanyar en aquesta nova etapa, ja jubilada, però amb tota la saviesa i experiència d'una vida dedicada a les persones. Marisol, és un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Estic molt contenta de poder fer aquesta entrevista.
2: Molt bé. Avui ens acompanya una professional en una llarga trajectòria de Fundació Creativa de Catalunya. Com el definiries en una frase?
1: Com em definiria jo? Doncs sóc una persona activa, lluitadora, que no es dona fàcilment per vençuda i que estima i cuida molt a la gent, a la seva gent.
2: Molt bé.
3: Quan miras enrere, quin és el primer record que et va al cap dels teus inicis professionals?
1: Doncs els meus inicis no van ser en el món social ni en el món de la psicologia. Jo vaig començar a treballar a Telefònica, vaig aprovar unes oposicions i vaig estar treballant a Telefònica com a administrativa. I els meus primers recursos professionals són aquests, no? Estar molt joveneta, en un món de gent molt adulta, de molts anys, que jo els veia molt grans en aquell moment, i treballant sempre de cara al públic, en una oficina de cobraments, amb la qual cosa doncs, trobaves que la gent s'enfadava moltes vegades i va ser tot un aprenentatge treballar de cara al públic i gestionar ja en aquells moments tot tipus de conflictes, la veritat.
0: Vas començar com...

0: Com ens agrada aquesta sintonia. Quan l'escoltem sabem que som a divendres i a les portes del cap de setmana. Però abans de donar la benvinguda precisament el dissabte i el diumenge, dediquem els últims minuts del programa a fer repàs de l'actualitat del cor i de la crònica social. Amb qui? Doncs amb la parella de l'any, la Cuca Fernández, l'Eva Garrido, Eva Garrido, Cuca Fernández, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Què tal, noies?
1: Bon dia, bé. Carme, molt bon dia.
0: Queda antic,
2: que no? Que literària, has començat avui?
0: Bueno, això es deia molt abans. Ara ja s'ha perdut.
1: A mi m'ha agradat molt.
0: Noies, què, les
1: què?
0: Portades?
1: A veure, què? Arrenquem...
2: Arrenquem.
1: Arrenquem.
2: Amb molta feina.
1: Sí, vinga, som-hi, ràpidament. Comencem amb lectures que tenim en portada. Tu sempre que reivindiques homes, Carme, doncs tenim a Marc Giró, una entrevista que li ha fet la seva amiga i periodista Laura Fa, és la que signa aquesta entrevista.
0: Home, això ha quedat en família.
1: I la declaració que, que han destacat en portada és "No tengo enemigos en la tele". Això està molt bé, perquè a la televisió hi ha gent força tòxica a la televisió.
0: Bueno, però tot arribarà,
2: jo crec
0: perquè...
2: que, com sempre, el Marc utilitza la ironia, eh? Mm. Perquè això dels enemics, ja sabeu que...
1: Clar, però la ironia en una entrevista escrita, oi, Carme, no es pot palpar massa, a vegades.
2: Bueno, però coneixent el personatge...
0: Sí, coneixent el personatge, jo crec que sí que es pot intuir. De totes maneres, si fos literal, que no té enemics a la tele... tranquil, perquè les coses de Palacio van despacio i això tard o d'hora arriba, perquè és un món de tantes enveges i de tants egos.
2: És la lupa de los egos.
0: Sí, mira,
1: és una cosa...
2: Escolta'm, però també hem de dir que el Marc, o sigui, si llegim a dintre la notícia, potser sí que trauríem alguna... no un enemic, però algú que no li caigui d'allò més bé.
0: Segur que hi ha gent, home, per gustos colors.
1: Jo no sé si és tant... enemics cap al Marc o que el Marc... A veure com m'explico. Perquè a mi pel que m'han explicat és que treballar amb el Marc Giró, perquè no és amic, no és col·lega, sembla que aquí parli com si fos amic meu, que és un plaer. Que tothom que treballa amb ell queda encantada. Jo sí que he tingut el plaer de veure'l com ha entrevistat al Fet a Mida de la Xarxa, i realment és una persona que mentre està esperant aquesta saleta de convidats, és que és una persona educadíssima. De fet, jo dies abans em van regalar el seu llibre, el de Pijos, el que va treure, i jo, sabent que venia al programa, el vaig posar a la bossa i li vaig demanar si me'l signava, i me'l va signar encantat. M'hi va fer un gargot, un dibuix. Vull dir...
2: És molt proper. Jo també me l'he trobat en el... Bueno, jo he anat de publicar el cara al show, quan estava abans a l'altra cadena, i després també amb una altra presentació me'l vaig trobar, i és molt proper, ja no només va ser amb mi, amb tot el públic que hi havia.
0: O sigui que és tal qual el veiem...
1: És que potser sí que no té enemics. Vull dir, que ell no odia ningú, ara, que després hi ha gent que potser no li agradi Marc Giró, però que ell potser... cap a l'altra gent, ell entra
2: al joc en segons quines coses, però jo entenc que això és part de l'espectacle. Però fem una cosa, Eva, li convidem al Marc Giró que ens truqui, que parlem i que el puguem conèixer una mica més, no?
1: Com m'agradaria, és que és tan maco.
0: És tan maco. Us he de dir una cosa, que ens hem quedat amb la primera portada de lectures.
1: Sí, n'hi ha moltes.
0: Però, no, n'hi ha les de sempre, però que trobo que hi ha molta, molta varietat,
1: Sí.
0: Vull dir que hi ha molt personatge, i a més personatge que no són els habituals.
2: Que feia temps que no sortia com la Rosa
0: López.
2: Sí, no?
0: Una mica d'aire.
1: Doncs mira, parlant de Rosa López, a mi aquesta exclusiva m'ha sorprès, i és que Semana porta en portada que la Rosa López ha trencat amb el seu nòvio, portaven 6 anys junts, amb plans de casar-se, i ell... I Rosa López, la seva parella, ho posa a la portada, no? Que la seva parella, l'Iñaki, doncs...
2: A mi m'ha sobtat molt aquesta notícia, perquè vaig tenir el plaer de conèixer el Sara fa un any o així, més o menys, anaven els dos, i ella ja te'l presentava com el seu mànager, era el seu representant.
1: Correcte.
2: O sigui que si havies de parlar alguna cosa de Rosa López...
1: Li portava tot.
2: O sigui que no sé jo fins a quin punt, quan les coses de la feina es barregen malament.
0: Sí. Hi ha refranys que diuen que no.
2: Però a mi m'ha sobtat molt, perquè se'ls veia molt, una parella molt consolidada.
1: I de fet... Rosa López tenia un altre mànager, una altra persona que li portava les coses quan venia de promoció aquí, a Catalunya, i el va apartar totalment per posar l'Iñaki.
2: Pues, llavors... No sé si aprendrà d'això. perquè al final...
1: Llavors, no ho sé, vull dir... Aquesta que sí, pobra ara dona, ara és buscar
0: al final
1: nou...
0: acaben sent pals, tots.
2: Sí, no, no, és una mica agafe. No sé si és la paraula, però...
0: I de bona pasta, no? Perquè sí. Sempre vas amb el Siri a la mà, si vas amb...
2: Pues ja, bueno, ja, amb el ja porta un temps, ja cal que aprengui una mica, perquè jo crec que al final no acaba de...
0: Però és el seu, la seva manera de ser. Sí, és la seva essència. És així.
2: Parlant de parelles, els que sí que es consoliden cada vegada més i porten més de 30 anys junts són la Núria Roca i el Juan del Val, que ara també surt en portada. Ella mola.
0: El planeta.
1: El que dèiem. Si la setmana passada la portada d'Ola era l'aniversari de Marta Sánchez, aquesta setmana és Núria Roca que ens obre les portes de la seva nova casa, un paradís en plena natura. I jo penso, normal que et puguis pagar un paradís en plena natura amb els diners que deus haver fet a la televisió, Núria
2: Roca.
1: Home,
2: hi han invertit el milió d'euros de Planeta, com deia la Carme.
1: Sí, imagina.
0: Home, t'ho diràs. I on és aquesta casa?
2: És a la Sierra... jo crec que és a la Sierra...
0: A Madrid?
2: Sí. La Sierra de Madrid. Ho posava, que és un poble així com molt Garracedo.
1: Casa de camp a Candeleda? Cuca?
0: No, la Sierra de Gredos.
2: No, Sierra de Gredos? No.
1: Sí, al cor de la Sierra de Gredos.
2: Però era el poble no sé ben bé com es deia.
1: Candeleda.
2: Candeleda, això. Vale, perdona.
0: Candemort.
2: Vaig tan per lliure que no estic mirant ni el guió.
1: Doncs ho has escrit tu. Mira, molt bé.
2: Com es nota que és divendres.
0: Que guai, no? Una casa a la Sierra de Gredos.
2: Sí, però hem de dir que, comentàvem l'altre dia, criticàvem les portades d'Ola, aquestes dues últimes comencen a ser més portades tipus d'aquesta revista,
1: Sí, ja amb l'amor... La casa seva... Sí. Però amb la Cuca comentàvem abans d'entrar a la tertúlia que en Finestreta tenim aquí una... com si els paparazzis haguessin caçat...
0: A la cita?
1: No, a la dona de Julio Iglesias, la Miranda.
0: Ah, està en Finestreta,
1: la Dola. Ola.
0: Ah, la portada d'Ola. Sí. Ah, val. Ah, ostres.
1: I hem dit, ostres, no té com una pinta de...
2: A l'Oriol mira també.
0: Sí. És que necessitem una lupa, nena.
1: Té com una... Per mi sembla com un blanquejament, ja ens hem... Ja
2: això
1: no ens
2: comentaves
1: en
2: tu, però jo... La notícia parla que Miranda ha estat amb un dels seus fills a una de les tantes cases que tenen per Espanya, a Marbella. Jo crec que, més que blanquejament... Mira, jo la reivindico com a fan de Julio Iglesias, que sóc, que em va saber molt greu tota la notícia, si era veritat o no. Tant que parlem aquesta setmana, hem parlat de presumpció d'innocència, per uns. Ara no me ficaré en un puesto que no. Igual potser no és el que m'haig de ficar, però...
0: No sabem res més d'aquell cas,
2: Però clar, no es va respectar la presumpció d'innocència amb Julio Iglesias tampoc,
0: Bueno. En general passa en aquest país a la que t'han vingut a buscar ja...
2: Però bueno, això ja és perquè m'ha sortit la vena fan,
1: I en un altre ordre de coses, a 10 minuts tenim Tamara, protagonista, que també acostuma a ser un personatge de 10 minuts, posa Tamara más centrada que nunca en sí misma, i a mi el que no m'agrada com a subtítol és sigue una dieta estricta, entrena 6 dies a la setmana i està volcada en su trabajo. Què vol dir que sigui una dieta estricta? Però què és això? Què és aquesta...
2: Esto es cosificació de la dona, totalment.
1: I si
2: continuem.
1: No fes una dieta estricta, i què?
2: I si fos gorda?
1: És que ja va haver-hi uns
0: jo
1: anys
0: també la
1: que
0: faig,
1: va,
0: la dieta estricta.
1: Va guanyar pes. I...
2: Però és que no tenim dret, les gordes, les lletges, no tenim dret a viure o què? Però és que hem de ser totes perfectes.
1: I com si fos una proesa fer una dieta estricta
0: Mira,
1: i entrenar 6 dies a la
2: setmana. A mi em sembla un penyazo, perquè si tinc que anar 6 dies al gimnàs, ja us dic que jo em moro.
1: No
0: Home,
1: sé.
0: Segurament és que està a la portada de 10 minuts perquè dona per això, per 10 minutets.
1: Per 10 minuts. Va, i jo voldria destacar una entrevista aquí amb l'Alejandra Rubio perquè ja ha sortit el seu llibre.
2: Uf, és que em foto un pal.
1: I ha donat algunes entrevistes i clar, com que el llibre hi ha alguns
0: passatges... De què parla el llibre?
1: És una novel·la romàntica amb algun passatge eròtic.
0: Guai, plena de tòpics i típics.
1: Llavors li han preguntat, oi, et fa vergonya que a casa teva llegeixin, no?, aquests passatges que han sortit de la teva ment.
2: Ho sento, tindria que conèixer aquesta noia, però és que...
1: I ella diu que sí que li feia una mica
2: de vergonya. Foten un pal a aquesta família que...
0: Ja. I què me'n dieu de les mujeres facturen?
2: Ah, què? Guai, superguai. Bueno, facturarà més encara aquesta setmana.
0: Anda, que no ha facturat la xica,
1: Doncs sí, perquè al final l'Audiència Nacional absol Shakira per aquest presumpte frau fiscal que va cometre l'any 2011 i li hauria de retornar gairebé 60 milions d'euros. I diem li hauria perquè Hisenda vol elevar aquesta sentència al Tribunal
0: sí,
1: Suprem.
0: Vol recórrer.
1: Llavors, què deia Hisenda? Que l'any 2011, Shakira, que ja començava a sortir amb Gerard Piqué, passava més de 183 dies aquí a l'estat espanyol. Però ella diu que no, perquè tot just començava amb Gerard Piqué i no tenia ni fills ni casa fixa.
0: Però estava de gira, més.
1: Per això, totes aquestes coses que ella ha portat per dir que no era resident aquí, aquí a l'estat espanyol.
0: Jo estic esperant el dia que em diguis, Enda, mira, tornem uns quants milions. Com?
2: Home, és que si parlem de 60 milions d'euros.
0: T'imagines? Que a Hisenda no els torna així com així, eh? Vull dir que...
2: Bueno, de fet, recorrerà el que comentàvem amb la Eva, que això encara no ha acabat. Però bueno, jo crec que també és un reconeixement a ella, perquè ella ha dit que s'ha sentit molt, molt senyalada durant aquests anys i que també això, clar, amb la teva imatge i el teu honor també repercuteix. O sigui que encara, encara demanarà més.
0: Danys i perjudicis. És el que dèiem abans, no?, de la presumpció d'innocència. És que tu et pots equivocar, però també es pot equivocar l'administració, no?
2: Exacte. A part, s'ha obert un meló amb això, que ja porta un temps que es comenta, que es veu que els inspectors d'Hisenda cobren un tant per cent per tots aquells casos que porten, no sé què, i bueno, tot això no ho sé explicar d'una manera
0: tècnica.
2: Uns incentius,
0: hi ha uns incentius.
2: Sí, però
0: no?
2: Hi ha incentius i això tot ho obre un altre debat.
1: Doncs us puc recomanar una sèrie increïble que a priori pot semblar un rotllo, però a mi em va semblar increïble, a Movistar Plus. Carmen Machi interpretant una inspectora d'Hisenda que investiga una Shakira.
0: És una Shakira,
1: sí,
0: diríem. Sí.
1: Sí. La sèrie es diu Celeste, perquè l'artista que ella persegueix, ho investiga, es diu Celeste, és una cantant mexicana, que té un nòvio futbolista espanyol, i llavors...
2: Bueno,
1: pinta que... Sí. Bueno,
2: és ficció, no?
0: Basado en hechos reales.
1: Perdoneu, us dic una cosa. A priori sembla una història que dius quin rotllo, i et manté enganxat i
2: pues me la miraré.
1: I et fa veure la figura de l'inspector d'Hisenda amb uns altres ulls. Perquè Carmen Machi és una dona que s'està a punt de jubilar i aquest seria com ja la gran investigació com de la seva carrera. I ella fins i tot té el seu despatx en els plafons, les proves que indiquen els dies que va passar aquesta noia aquí a Espanya. I és... es veu molt en paral·lel...
2: Que camaleònica és Carmen Machi, eh? O sigui, que
1: deu
2: estar
1: espectacular, també. Com Shakira, de veritat,
2: també.
1: La recomano.
2: El que no
1: increïble.
2: Podem, el que no podem parlar de ficció i
1: no.
2: És l'altre tema que portem aquesta setmana.
1: Quin? Doncs el de Jonathan Andic, que finalment els Mossos el van anar a buscar.
0: Quina bomba,
1: el
0: no?
1: Van detenir.
0: Això va ser dimarts, no?
1: Sí.
0: Que va sortir la notícia.
1: Sí. El van detenir per la mort del seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango. Llavors, què avançava aquest dimarts La Vanguardia? Doncs que explicaven que finalment els Mossos no han aconseguit reunir totes
0: les proves
1: o tots aquells indicis, perquè ja ho han dit sempre els periodistes més ficats en aquesta investigació, que és molt complicat perquè en un lloc on no hi ha càmeres, perquè és la muntanya, no hi ha testimonis, perquè només estaven ells dos, li van dir el fins i tot, no?,
0: però hi ha la informació dels mòbils, de les ubicacions,
1: sí, o sigui,
0: dels repetidors, hi ha coses
1: tot
2: que...
1: Això.
2: Que diuen que hi ha, sí. Home, si no, no l'haguessin detingut.
1: No,
0: és però que... va pagar una fiança d'un milió,
2: 100 milions, 100.000.
1: Sí, un milió d'euros que va pagar en 26 minuts.
0: Sí,
1: no va arribar a mitja hora i ja els tenia a la mà.
2: Aquí parlen de milions com...
0: Home, estem parlant d'unes fortunes del país.
2: No us dona la sensació que potser... Jo m'ho imagino, m'estic imaginant ja la sèrie i tot, que allò que discuteixes, tens una picabaralla, allò que et mous i que no sé, igual no ha sigut tampoc...
1: Que
2: pot ser que hagi sigut ell, però no sé, això ja és per...
0: Tu parles d'un accident.
2: Sí.
1: És que, clar, és, a veure, clar...
2: Que era el que
0: però és que si vas dues o tres vegades abans del dia
2: clar,
0: que has quedat
2: ja
0: per
2: és...
0: fer aquesta ruta, és una mica sospitós, almenys, no?
1: I una de les coses que els investigadors es van quedar d'Isaac Andic és les mans. Es van quedar les mans per analitzar-les i no van trobar signes, no?, de quan tu caus, intentes, no?, agafar-te. No van trobar res d'això. No van trobar ferides de... intentar agafar-se en alguna pedra...
2: Vale, vale.
1: I després també els grinyola molt el tipus de petjada que van deixar en la zona on se suposa que va caure. Una petjada més semblant a un forcejeo, ho direm castellà, no? Aquí va haver-hi una baralla que una relliscada.
2: Vale.
1: Això és el que han trobat els investigadors. Clar, és que els investigadors
0: clar,
1: han hagut
0: tot això, però que sigui concloent o no?
2: Clar, que pot ser un homicidi, pot ser una... perquè clar, tot això és molt tècnic, no? Pot ser homicidi, pot ser assassinat, pot ser moltes coses,
1: sí,
2: no?
1: Sí, a més...
2: Algo casual, el que parlàvem d'una baralla, allò que et dones un cop i...
1: Sí, i segurament, si hi ha aquestes proves del Jonathan en dir que anant dies abans a Montserrat i totes aquestes coses segurament hi hagin agreujant, no? De premeditació.
0: Sí.
1: I aquestes coses. I de parentiu, perquè era el teu pare.
2: Crims us necessitem.
1: Sí.
2: Carles
0: Home,
2: Porta.
0: És que dubteu que sortirà un episodi dedicat
2: de fet, jo ja he vist,
0: a aquest cas?
2: Jo ja he vist alguna pregunta amb alguns dels que realitzen i produeixen Crims que ja els hi han fet per xarxes, o sigui que alguna cosa he vist.
1: El que passa que el Carles Port ha fet una piulada i diu, jo ho faré, però quan hi hagi ja sentència, perquè el Carles Port sempre
0: clar,
1: ho diu.
2: Que molt bé. Doncs em sembla molt bé.
1: De tots els casos, sempre diu que va fer una excepció amb el cas de l'Helena Jubany, que no està tancat, però que ell sempre vol un cas que estigui tancat i condemnat i jutjat per tenir...
0: Tota la història.
1: Perquè ell diu, jo no sóc el salvador de... A vegades m'arriben moltes històries, moltes famílies que voldrien que les ajudés, com va passar amb Helena Jubany, però no sóc jo, no puc, no tinc temps per... I no és la meva feina, és la dels investigadors, els Mossos, els jutges, i per això. Suposo que s'esperarà a veure com acaba tot plegat.
2: Parlem d'algú maco?
1: Vinga,
0: sí, però molt ràpid.
2: Vinga, els Premis Nacionals de Comunicació
1: van ser
2: dimarts, també, tot va passar dimarts, tot. Aquesta setmana. Uns premis que es van celebrar aquest dimarts, com diem, a la nit, el 19 de maig, al Teatre Principal de Sabadell, convertint la ciutat en el centre del sector comunicatiu català per un dia. La gala va reunir centenars de professionals i va reconèixer figures i mitjans destacades del país. Els guardons principals van ser per just Molinero, Premi d'Honor, Radio Teletaxi,
1: merescudíssim.
0: Home, tu, i tant.
2: Automòbile Conchita.
0: Vinga.
2: Esther Vera, d'Ara, RAC1, Radio Televisió Espanyola, Catalunya, 3CAT, Diari de Sabadell, Televisió Mataró i Banc de Sabadell.
1: Molt bé.
2: Uns premis que jo no he anat mai. M'agradaria anar algun dia.
1: És que realment Justo Molinero ha creat com una escola... Ara que has dit lo de...
2: Automòbile
1: Conchi... És que
2: la vaca que rie.
1: És un segell. És que és aquesta manera de fer de la immigració andalusa que va venir cap aquí, i que parla en català, no? És que és...
2: De fet, ara ho porta la seva filla, no? És la successora, l'Andrea Molinero.
1: Sí, però ell fa els matins igualment,
2: sí, continua,
1: vull dir, ell encara
2: té...
1: Al final és la seva ràdio, si vol fer els matins, es posa... I si després li ve de gust fer tardes,
0: tenim
1: es posarà
0: content,
1: les tardes.
0: Quan tinguem una ràdio nostra, cadascuna de nosaltres farem el que ens rotarà.
2: Estem aquí a Cugat, que estem molt bé.
0: I tant.
2: Donem la fava?
1: Va, la fava. Sí, la fava de la setmana. Una setmana més, Cuca, oi? És...
2: Per Quico Rivera.
0: Quantes en portes? Ja
2: no sé, jo crec que es portarà la tassa d'or com a l'Hormiguero, perquè realment, de veritat, ha fet aquesta setmana una entrada a Cantora, que ha sigut notícia, perquè ha trencat el pany de la finca per entrar... Bueno, clar, sabem que hem estat investigant amb l'Eva una mica i sabem que la finca l'ha comprat un libanès d'origen francès, o sigui que jo no entenc que aquest noi vulgui entrar en un puesto que ja no és seu. I després la guardesa va sortir a De Viernes.
0: Bueno, ja sabeu el següent capítol quin és, no?
2: No, pues... Los chicos facturan també.
1: Sí.
0: O no, o passar pels jutjats.
2: No sé.
0: Si hi ha una denúncia...
2: Un detall molt important, que van a buscar una maleta. Comentem la setmana que ve, lo de la maleta.
1: La setmana vinent.
0: Noies, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu-siau. I a vosaltres també, que ens heu acompanyat, serà fins dilluns a partir de les 10 del matí. Adéu-siau, bon cap de setmana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, es prepara per afrontar la seva primera final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Lió. Renera recorda els seus inicis al júnior, on competia amb nens, en una entrevista des del club santcugatenc. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip i somia aixecar una Lliga de Campions amb protagonisme. Sobre el seu futur, Renera ha explicat que està en negociacions amb el club blaugrana, però vol seguir, diu, el club de la seva vida. La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Una de les taules del restaurant Abat de la plaça d'Octavià s'ha convertit per una tarda en l'escena d'un crim. A sobre les estovalles hi ha posats els plats, gots i coberts de dues persones amb una carta de pizzas recolzada a la paret i una cinta policial que impedeix el pas dels curiosos. Això és perquè aquí és on la víctima d'aquest cas ha fet el seu últim sopar abans de ser trobada dins el lavabo del local. Aquest és l'argument de sortida de l'activitat Enigma Tomasi, que forma part de la programació de la segona setmana del català. I la cantant Passión Vega arriba aquest diumenge al Teatre Auditori a Vilarassau amb Passión Almodóvar, un espectacle que ret homenatge a l'univers cinematogràfic de Pedro Almodóvar a través de les cançons més recordades de la seva filmografia. La cita, com deia, més aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb aquest muntatge, Passión Vega revisita alguns dels temes que han marcat el cinema d'Almodóvar i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Volver, Piensa en mi o Curro Cucú, Paloma són algunes de les peces d'aquest recorregut musical. I en esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, a Guipúscoa, l'ascens a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres contra l'RK Navarrés. Dissabte, a 8:15, s'enfronten al conjunt anfitrió, l'Ereins a Vitec, i diumenge, a les 12 del migdia, tancaran aquestes fases contra l'Arfanatejo Ciudad Jardín de Màlaga. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en quatre categories, de tercer a sisè de primària, i hi poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
4: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan de sobte va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però per desgràcia ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament El guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Reial Madrid, i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i de cop moltes pedres van caure. En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè va anar a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim, semblava que no acabaria mai, però 5 minuts més tard va anar a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pidenchandre. Sabia perfectament on estava el Pidenchandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al Pidenchandre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa.

0: el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creurien l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
1: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
2: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia a cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, és cert», va dir en Jaume. «Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què». En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. «Haurem de col·laborar amb moltes agències, i de molt diferents, però tot això ho haurem de fer afeblits». I va haver una grandíssima riuada de «visques» i de «així ho farem», però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, «dóna'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral». Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat, i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eshairetiki Lisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir aquell núvol que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Crear un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Eshairetiki Lisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final, ho van fer. Al cap d'un mes i mig, ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1.

0: Mentre miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents. I podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
1: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
2: Hola, jo sóc la lletra I, i si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent. On es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà, la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent neguitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un té i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola. Soc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu conte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un conte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora i, per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canvia'm el guió.
1: Sisè curs, primer premi. Ximena Clavell de la Guàrdia, de l'Escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
3: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però al matí següent havien desaparegut. Al principi, en Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure. Com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser, practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat. Així que va escriure, crec que hauria d'haver dit ho sento. Però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlen. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir «Ei, perdona per ahir, no passa res», va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matalàs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. «Eres tu?», va preguntar en Mateu. «Sí», va dir ella. «Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes». I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. Gràcies, va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
1: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
5: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. El 21 de març celebrarem la 19a edició del Dia Mundial de la Poesia i ho farem amb el poema Foc d'ocell d'en Blai Bonet, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement. Nascut a Santanyí, fou poeta, narrador, dietarista i assagista d'art. Es dona a conèixer amb 4 poemes de Setmana Santa l'any 1950 i ha estat guardonat, entre altres, amb el Premi de la Crítica i el Carles Riba. La seva obra ha estat qualificada de visionària, mística i sensual. Ens deixà el 1997 i pòstumament es publicaren els seus sonets i el volum de poesia completa. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
6: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot, són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
4: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, són la 1, volíem dir, us parla Maria Lara. Pendents de la nova mesa sectorial en aquests moments que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu, una reunió que començava precisament a les 12 del migdia sense la consellera Esther Niubó, que no hi assistirà. Tot i que la reunió d'ahir va ser profitosa, segons el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, Ustec amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Anem ara a saber com van aquestes negociacions. Allà tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs que està en marxa aquesta reunió aquí al Departament d'Educació amb els sindicats Ustec, la CGT i la Intersindical, que estan valorant la contraproposta salarial que els ha fet el govern. La conselleria ha descartat augmentar el complement específic que els sindicats havien xifrat en 500 euros més mensuals, però proposa ampliar l'import dels complements. Seria incrementar un 50% el complement de tutoria a primària i a secundària.
1: Sembla que estem perdent aquesta connexió amb la nostra...
2: Idees de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. En total, aquestes retribucions arribarien a 104.000 professors i mestres. Després d'un petit recés, la reunió segueix a la seu del departament a l'espera de veure com reben la proposta del govern als sindicats.
1: Gràcies, Esther. Hem pogut recuperar aquesta connexió. Després ampliarem més la informació. De fet, també la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, el Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un Consell Executiu Extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats del país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions per sobre dels darrers comptes aprovats el 2023. El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva d'aquests comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retardi el procés. I el pla Campai contra la multireincidència permet reduir un 40% els delictes a la xarxa d'autobusos de Barcelona durant el primer trimestre d'aquest 2026. Segons els Mossos d'Esquadra, les denúncies han passat de 605 a 359 en un any gràcies al dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i també Transports Metropolitans de Barcelona. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrerirà fins demà, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant també revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon divendres 22 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 22 de maig, avui amb molta teca, amb la final, la prèvia, la final de la Champions femenina que juga demà a Oslo, Barça-Lió, els dos millors equips d'Europa que s'enfronten de nou en una final. Fa dos anys va guanyar el Barça, les dues anteriors les va guanyar el conjunt francès, que ara entrena l'últim entrenador que ha guanyat una Champions femenina amb el Barça, Jonathan Giraldez, que s'enfronta al que en aquell moment era seu assistent, Pere Romeu. Demà, com dèiem, aquesta final, a les 6 de la tarda a Oslo, la capital noruega, on ja hi ha diversos aficionats del Barça i es preveuen unes 4.000 persones que aniran a donar suport a l'equip blaugrana. També demà acaba la Lliga a la primera divisió masculina, el Girona jugant-se la vida, la permanència contra l'Elx, necessita guanyar a Montilivi contra el conjunt il·licità l'equip de Mitchell. En una estona havien escoltat tant a Mitchell com també a Hansi Flick, que ja han parlat a la prèvia de l'últim partit de demà, el Barça que ja és campió, no s'hi juga res, i demà acaba la Lliga al camp del València. L'Espanyol, encara amb alguna opció remota de competició europea, rebrà a la Reial Societat. Molt futbol, però també amb vol, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la seva sisena final de la Champions femenina consecutiva.
1: Aquesta tarda compareixerà en la roda de premsa prèvia l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, acompanyat de la capitana Alexia Putellas, a més de la noruega Caroline Graham Hansen abans de l'últim entrenament. La final contra el Lió de Jonathan Giraldez demà a les 6 de la tarda en un estadi que s'espera ple i amb unes 4.000 persones desplaçades per animar el Barça.
0: En categoria masculina també demà tanquen la Lliga els tres catalans de primera divisió.
1: El que s'hi juga més és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elge Montilivi per mantenir-se a la màxima categoria estatal. L'Espanyol, amb la permanència ja assegurada, però encara amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, rep la Reial Societat a l'RCD Stadium. I el Barça tancarà la temporada ja campió i sense res en joc al camp del València. Tots els partits seran demà a les 9 del vespre.
0: En bàsquet, aquest cap de setmana juga la Final Four de l'Eurolliga masculina a Atenes.
1: La primera Final Four d'Eurolliga per a l'entrenador badaloní del València, Pedro Martínez, que s'enfronta avui a semifinals al Reial Madrid. A l'altra semifinal, el vigent campió, el Fenerbahçe de Jackie Sevicius, que es veurà les cares amb el principal favorit, que juga a casa l'Olympiacos.
0: En categoria femenina, també en bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat avui mateix el primer fitxatge de cara al curs vinent.
1: Es tracta de la base d'Oviedo, formada al segle XXI, i Liliana Martín, que torna a Catalunya després de 2 anys a Salamanca amb l'Avenida, amb qui ha estat la millor jugadora estatal de la Lliga Femenina. I Liliana Martín ve per substituir la sortida de la base sueca Clara Holm.
0: En handbol, avui mateix es juga en horari unificat la penúltima jornada de la Lliga Sobal.
1: El Barça ja és campió en ple de victòries, però el partit d'avui contra el Torrelavega és essencial perquè serà el comiat del Palau de 3 jugadors que ja han confirmat que deixen el club blaugrana el 30 de juny. Antonio Bazán, Emil Nielsen i Domen Marcuc. Ja ho dèiem bé, Macuc. Al Barça encara li queden aquestes 2 jornades de Sobal, la fase final de la Copa del Rei i la Final Four de la Champions, però el d'avui ja és l'últim partit de la temporada a casa.
0: Una victòria blaugrana més avui afavoriria de retrucar el Granollers, que lluita per la segona plaça.
1: Un dels rivals és aquest Torrelavega i un altre l'equip contra el qual s'enfronta avui Bidasoa d'Irun en un partit que els vallesans jugaran a Terres Basques també avui a les 9 del vespre.
0: En futbol sala aquest cap de setmana juga Càceres la final a 4 de la Copa del Rei amb el Barça buscant el títol.
1: Els blaugranes jugaran demà a les 4 de la tarda a la segona semifinal contra el Jaén amb ànims de revenja després que el conjunt andalús s'endugués la final de la Copa d'Espanya als penals aquesta mateixa temporada. El Barça arriba en molt bon moment, com a primer a la Lliga regular i amb una gran ratxa de resultats. Abans, a les 12, jugarà la primera semifinal entre Cartagena i Valdepeñas.
0: En waterpolo ja tenim un finalista de Lliga, la Divisió Nord femenina.
1: És el Sant Andreu, que ahir va tornar a guanyar el Terrassa, en aquest cas als penals, en el segon partit de l'eliminatòria. Avui es juga l'enfrontament de la semi entre Sabadell i Mataró, primer matchball per a les maresmenques, que es van endur el primer duel.
0: Ah, i acabem amb hoquei patins, amb un parell de decisions als despatxos amb conseqüències esportives. Primer, la sanció al Reus, que li dona el primer partit de play-off al Calafell.
1: El comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha sancionat el Reus amb la pèrdua del primer partit dels quarts de final per a l'alineació indeguda, malgrat guanyar a la pista del Calafell per 1-8. El Reus ja ha anunciat que recorrerà la decisió.
0: I d'altra banda, acabem amb això, el comitè de competició també ha donat la raó al Lloret, també per l'alineació indeguda, en aquest cas del Mataró, la modificació del resultat que fa que el Lloret sigui qui pugi directament a l'hoquei Lliga.
1: Els lloretencs superen amb els punts d'aquest partit al Manlleu, que ja havia celebrat l'ascens, però que hauran de jugar el play-off, en aquest cas contra el Vilafranca. Ja hi ha horaris, de fet, per aquesta eliminatòria, amb el primer partit a Manlleu el diumenge 31 de maig i la tornada a Vilafranca la setmana següent, el 7 de juny.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, amb molt futbol i molt play-off. Alba, demà dissabte tenim Lliga Elite i Primera Catalana.
1: A les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació Masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet des de Can Rosés. I quan acabi, a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elite amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: I diumenge, promoció d'ascens a la Segona Federació Masculina.
1: Diumenge es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a la Segona Federació Masculina. Al migdia, a 2:15, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorables als del Baix Llobregat, i a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports Hospitalet, amb un 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Divendres 22 de maig, 11 minuts gairebé passen de la una. Comencem parlant de futbol amb el Barça, que ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina. Sisena final consecutiva que jugaran les blaugranes, que es tornen a enfrontar en el que ja és un clàssic de futbol europeu en categoria femenina a l'Olímpic de Lió, que ara dirigeix l'ex blaugrana Jonathan Giraldez. L'entrenador actual del Barça, Pere Romeu, compareixerà aquesta tarda a la prèvia acompanyat de la capitana Alexia Putellas i de la noruega Caroline Graham Hansen, que juga aquesta final a casa. Una de les que debuten a una final és la jove defensa Aisha Kamara, que als seus 19 anys ha tingut una irrupció rapidíssima al primer equip blaugrana, amb el qual ha jugat ja molts partits importants. Escoltem en declaracions del club.
1: Al principi no ets massa conscient, ja que és algo nou, jugar cada 3 dies, competicions diferents, però al final per això ens fem futbolistes, per jugar grans partits, per jugar cada 3 dies, si és possible, les màximes competicions possibles i amb moltes ganes de que arribi el dissabte i a veure si podem guanyar el quart títol de la temporada.
0: I també podem escoltar en declaracions a TV3, en aquest cas, a l'actual entrenador del Lió, Jonathan Giraldez, en la comparació del seu actual equip i el Barça, i sobre quin ha canviat més respecte a la final de fa 2 anys, quan Giraldez precisament dirigia el Barça, que es va proclamar campió a Bilbao.
2: Hi ha estils que hi ha coses que són molt similars, no? El fet de voler tenir la pilota, de voler crear ocasions, i elles han tingut tot el control durant tota la temporada, però nosaltres també, tots els partits que hem jugat. Per tant, jo crec que serà una final apassionant. I jo crec que serà una de les claus, pot ser, no? Dominar el partit. Ha canviat més l'Olímpic, no? L'OL, perquè tenim 9 jugadores noves aquesta temporada. Crec que hem fet una evolució increïble del nostre joc.
0: Com dèiem, demà a les 6 de la tarda a Oslo, en aquest Ullevål Stadion d'Oslo, s'espera ple aquest Barça-Lió, nova final de la Champions femenina. El Barça buscarà la seva quarta Champions i apropar-se al palmarès d'un Lió que de moment suma 8. Més de 4.000 blaugranes es passen fins a la capital noruega per donar suport a l'equip. I en categoria masculina, demà les 3 equips catalans de la primera divisió tanquen la Lliga. El que s'hi juga més és el Girona, obligat a guanyar l'Elx per mantenir-se a primera, un dels partits més importants de la història recent del club. El club conjunt gironí que obre la jornada en zona de descens, però depèn d'ell mateix per salvar-se, perquè rep a Montilivi l'Elx, com dèiem, l'equip que té just per sobre. Fa una estona em parlava a la prèvia l'entrenador del Girona, Mitchell.
3: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip només, no puc pensar altra cosa, molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
0: Demà a les 9, aquest Girona-Elx transcendental. D'altra banda, l'Espanyol ja està salvat i encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. El conjunt pericot encara la temporada rebent a casa la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. Els blanquiblaus, com dèiem, ja tenen l'objectiu principal complert, després d'encadenar 2 victòries consecutives per assegurar la permanència, però encara tindria alguna opció de classificar-se per la Conference League. Haurien de guanyar i esperar que Getafe, Rayo i València perdin. Aquesta tarda compareixerà Manolo González i ahir ho va fer un dels capitans, Edu Expósito, que va dir molt clarament que si fos per ell, Manolo hauria de seguir el curs vinent, i també va elogiar la figura del nou director esportiu, Monchi.
4: Bueno, pues al final la figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. En el fútbol español, pues es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Y vamos, para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pues, pueda estar aquí con nosotros, porque significa que, bueno, que vamos a ver dónde podemos ir.
0: Monchi, que serà presentat oficialment demà dimarts al migdia amb una roda de premsa, mirarem de seguir-li aquí a l'enjoc. I qui ja no s'hi juga res demà en l'última jornada és el Barça, ja campió, que juga al camp del València. També aquest migdia n'ha parlat a la prèvia Hansi Flick.
5: This is our plan, so it's like that, so...
6: Aquest és el nostre pla, així que és així. Desitjo el millor a l'equip femení. Han fet una temporada fantàstica. Són excepcionals en com rendeixen, així que tot el millor. Creuem els dits. I per descomptat també hem de fer la nostra feina. Volem guanyar l'últim partit. Crec que sempre és un bon senyal quan guanyes l'últim partit. Per acabar amb una victòria. És important. Això és el que volem fer.
5: When you win the last match to end with a victory, it's important. This is what we want to do.
0: Demà a les 9 aquest València-Barça, encara en clau Barça, per ser un dels destacats de l'equip aquest curs, Zamora a la Lliga i que va a veure si juga demà l'últim partit, és el porter Joan Garcia, que s'ha convertit en ambaixador del Bages, oficialment des d'ahir a la nit de la comarca. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: El sallentí va ser el gran protagonista de la nit després de completar una gran temporada defensant la porteria del Futbol Club Barcelona. El blaugrana, precisament, donava recomanacions als seus companys d'equip en cas de visitar el Bages.
8: Tot el poble té el seu encant, evidentment Sallent, vindria a Sallent i ensenyaria, però bueno, jo crec que hi ha molta muntanya, que a mi m'agrada molt, on pots passejar, i llavors els pobles, crec que tots els pobles tenen bueno, la seva ànima i tots són molt bonics i els faria un bon tour per tota la comarca.
7: El porter es troba pendent de saber si acabarà la temporada sent Zamora de la Lliga i si Luis de la Fuente el convocarà pel Mundial de Futbol. Però García no és l'únic talent sallentí a l'elit del futbol. Jugadors com Aitor Ruibal o Roger Hinojo i Edgar també estan en el futbol professional. En aquest sentit, Joan García va explicar que li agradaria compartir vestuari amb algun d'ells.
8: Bueno, estaria bé, estaria bé. Jo, la veritat, que molt content de que el poble de Castellent, amb tan pocs habitants, doncs tinguem tanta representació en el que és el futbol, sobretot, al màxim nivell. I, bueno, si en algun moment de la carrera puc coincidir amb algun d'ells, doncs molt content.
7: La nit del Bages, organitzada pel Consell Comarcal, vol posar en valor talent de la comarca i neix amb la intenció de ser una festa anual itinerant pels diferents pobles del Bages.
0: Gràcies, Jordi. Més futbol. Demà a la tarda també acaba la Lliga regular a la Primera Federació Masculina. Des de baix a dalt, el Nàstic depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència. Els grans tenen, això sí, només un punt de marxa sobre el descens i, per tant, només no es poden permetre un resultat negatiu si no volen patir. El conjunt tarragoní jugarà aquest últim partit al camp de l'Hèrcules, en horari unificat a 6:45 de la tarda. De reull mirarà el partit del Sabadell, que visita el camp de l'equip que marca el descens, el Tarazona. Els arrequinats ja no tenen opcions d'ascens directe, l'Elense ja és campió, però depenen d'ells mateixos també per ser segons i afrontar de la millor manera el play-off. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
9: Així de clar ho ha expressat el migcampista del Sabadell, Joel Priego.
10: El més important és sentir l'equip nostre i valoraria més que l'equip arribi al playoff i es senti fort, es senti poderós i tiri endavant que més enllà del resultat. Al final crec que durant l'any hem tingut etapes en les que potser els resultats no eren com esperàvem pel que es veia al camp, però les sensacions eren increïbles, sobretot al principi, i això al final ens va reforçar perquè més endavant reguéssim els resultats que tocava.
9: El segon lloc, però, també té la seva importància, ja que garanteix tenir la tornada a casa en les dues eliminatòries del play-off i sortir-ne avançador en cas d'empat. Per assegurar aquest subcampionat, el Sabadell ha de guanyar el camp d'un Tarazona que s'està jugant la permanència.
10: Som un equip que en tot l'any no hem sigut capaços de mirar més enllà, de mirar 15 dies vista, i al final també ens juguem molt. És un partit que ens juguem cada segons o tercers, llavors anem al 100% a mirar de fer-ho el millor possible, a estar preparats, a agafar les millors sensacions possibles pel primer partit de play-off i després esperar, aviam quin rival ens toca, i ja llavors sí que començarem a preparar el partit.
9: En cas de no aconseguir la victòria, el centre d'esports també seria segon si l'Atlético Madrileño no guanya el seu partit. El conjunt arlequinat, per cert, tindrà la baixa d'Eneco per sanció. El xiulet inicial a Tarazona i en la resta de partits amb alguna cosa en joc serà demà a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Finalment, l'Europa també depèn d'ell mateix per jugar un play-off que seria històric. Els escapulats reben a Can Dragó, també demà 6:45, l'Eivissa, amb un punt de marge sobre el Cartagena i dos sobre l'Algesires, els dos equips que els podrien atrapar. Demà 6:45, aquesta última jornada de Primera Federació Masculina, que pot ser històrica, com dèiem, diumenge coneixerem la final catalana del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina. Al migdia, el Cornellà-Vilanova, amb avantatge d'un gol per als verds. A les 6 de la tarda, també en directe a l'Enjoc TV, Badalona a l'Hospitalet, amb dos gols de marge sobre els badalonins. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
11: El Badalona ho té tot de cara aquest diumenge per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar el partit com si fos el 0-0 de l'anada i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable i a la mínima relaxació els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual. El tècnic Miquel Azparren explica que la clau serà anar a guanyar el partit.
12: Claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
11: El duel entre el Badalona i l'Hospitalet es disputarà diumenge a les 6 de la tarda a l'Estadi Municipal de Badalona.
0: Gràcies, Ferran. I parlant de play-off, demà comencen els play-offs d'ascens a Tercera Federació, amb l'anada de les semifinals. A les 7 de la tarda jugarà el Prat Sant Mauro i abans a les 4 i 5, Rubí Poble d'en Fumet. Ràdio Rubí, Siscolera García.
13: Primer duel dels quatre que els equips de Lliga Elite volen disputar per acabar celebrant l'ascens a la tercera ref en l'eliminatòria de semifinal de la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet. En aquest cas, hi ha una doble vessant. D'una banda, el conjunt de Tarragona que aspira a tornar a la tercera ref de la qual va baixar la temporada d'ara fa dues campanyes, mentre que la Unió Esportiva Rubí s'agafa aquesta promoció com a un premi a la feina feta i, sobretot, després d'haver eludit el principal objectiu d'aquesta temporada, com era el de la permanència. Ara, només cal gaudir d'un bloc de jugadors del qual se'n mostra molt orgullós l'entrenador Blai Martí.
14: És que tenim una generació molt identificada amb el club, que treballa molt perquè les coses aquí surtin bé, que és una generació que són amics, que és una generació que tenen talent, que és una generació que tenen ganes de treballar, i quan la pilota cremi, quan les coses estiguin no tan bé, potser hem de tenir clar que amb aquesta gent hem d'anar morts.
13: Passi el que passi, la Unió Esportiva Rubí ja ha obtingut una alegria en l'actual campanya. La Pobla potser busca més l'ascens, així que a veure si no passen factura els nervis en aquesta eliminatòria, en la qual primer es juga Can Rosés, i la tornada serà la setmana que ve a terres tarragonines. Hi ha hagut un acord entre els dos clubs perquè els socis paguin en el camp forani 5 euros d'entrada.
0: Gràcies, Cisco. En vol un apunt. Avui mateix juguen horari unificat la penúltima jornada de Lliga Sobal. El Barça ja és campió en ple de victòries, però el partit d'avui contra el Torrelavega és especial perquè marxen, deixaran el club l'Aurana, és l'última casa, de fet, Antonio Bazán, Emil Nielsen i Domen Makuc. Escoltem el central eslové.
15: Torrelavega és un equip que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau y espero también que viene mucha gente a vernos, que también vamos a celebrar el título a Sobal en casa y bien, y nada, espero que viene mucha gente.
0: Avui a les 9 aquest Barça-Torrelavega i també a les 9 jugarà el Bidasoa d'Irun-Granollers, partit lluita en la segona plaça. I encara en handbol, aquest cap de setmana es disputen algunes fases d'ascens en equips catalans implicats, per exemple la fase d'ascens a primera estatal masculina amb dos catalans que fan d'anfitrions, el Sant Martí Adrianenc i el Garbí de Palafrugell, que debuta avui al vespre contra el Ribera Villaranda. Televisió Costa d'Or, Joan Parareda.
16: Tres partits separen el club handbol Garbí de primera nacional. Els palafrugellencs afronten a partir de demà les fases d'ascens amb el factor pista a favor, ja que són els anfitrions. Demà, a 7:45 del vespre, debutaran contra el Roa Red Solidària Ribera. Dissabte a la tarda jugaran contra els Dominicos de Zaragoza i diumenge, a 1:45 de la tarda, s'enfrontaran al Don Ivane Es Cauquera. Fa dos anys, el Garbí ja va disputar la promoció d'ascens, que també es va jugar a Palafrugell. Aleshores, era la primera vegada i consideren que la inexperiència els va passar factura. El capità de l'equip, Fran García, assegura que la situació ara és diferent.
17: El que ens ha funcionat, el que ens prepara per aquestes fases, afrontar-ho d'una altra manera, perquè som el mateix equip, hem millorat molt en aquests dos anys, aquesta temporada ha sigut una temporada bastant bona i creiem que estem molt més preparats que fa dos anys.
16: Els tres partits en tres dies són sinònim d'una gran exigència física. Saben, però, que la gent no els fallarà i omplirà la graderia del Garbí Arena en els tres partits.
0: Gràcies, Joan. I en voleibol tenim en joc des d'ahir, ja en parlàvem, les fases d'ascens de la primera nacional femenina, amb dos catalans, un d'ells com a anfitrió, el Cèbol Torre d'en Barra, que va arrencar amb victòria i derrota ahir, a més el Sant Cugat C. Per explicar-nos com han anat els partits d'avui i com estan anant, de fet, anem al cap al pavelló municipal Sant Jordi de Torre d'en Barra amb el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
18: Hola, bon dia, què tal? Des del pavelló Sant Jordi de Torredembarra, ara mateix el Cèbol està disputant el seu tercer partit del torneig contra els Salesians Elx. De moment, un parcial per a cada equip. Les torrenques han caigut en un emocionantíssim primer set per 28-30 i s'han imposat 25-19 en el segon. Ara mateix en joc aquest tercer set del partit amb un 4-13 a favor de l'equip anfitrió, del Cèbol Torredembarra. L'equip local, que recordem que va guanyar en el debut d'ahir contra el Valdefierro, va perdre en el tiebreak contra el Múrcia, i el partit que s'està disputant ara mateix és clau per aconseguir la classificació a les semifinals de demà a la tarda. El Cèbol de moment és segon amb 4 punts. Unes semifinals on podem dir que gairebé al 100% hi serà el Sant Cugat. L'altre equip català en aquesta fase d'ascens ha guanyat aquest matí el Paterna Liceo de València per 3-16-2 i amb 8 punts lidera el grup B. Les santcugatenques han patit bastant, però han estat més encertades en el moment decisiu. Aquesta tarda tornen a jugar per tancar la fase de grups. Ho faran contra el Pamesa Teruel a partir de 8:15.
0: Gràcies, Josep. N'estarem pendents, com dèiem, d'aquestes fases d'ascens a la primera nacional femenina amb el Sant Cugat C, que ja pràcticament ho té fet, i també el conjunt anfitrió, el Cèbol Torredembarra.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí!

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: La música descriu el territori.
5: La paraula descriu la música.
4: Música i paraula.
5: Paraula i territori.
4: A través dels instruments de cobla,
5: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
9: T'he anat passant per cada miradeta i he fet com si

0: Bon dia i bon divendres, 22 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 22 de maig, avui amb molt futbol, perquè demà tenim un dia gran, amb la final de la Champions femenina que juga el Barça a Oslo contra el Lió i el desenllaç de la Lliga, la primera masculina, amb el Girona jugant-se la permanència i l'Espanyol i el Barça ja molt més tranquils. L'Espanyol encara té alguna opció de competició europea, el Barça ja és campió i no s'hi juga res. Molt futbol, però també amb vol, waterpolo, voleibol, futbol, sala i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem el dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador. Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la seva 6ª final de la Champions femenina consecutiva.
1: Aquesta tarda compareixerà en la roda de premsa prèvia l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, acompanyat de la capitana Alexia Putellas, a més de la noruega Caroline Graham Hansen, abans de l'últim entrenament. La final contra el Lió de Jonathan Giraldez serà demà a les 6 de la tarda en un estadi que s'espera ple i amb unes 4.000 persones desplaçades per animar el Barça.
0: Evidentment, també en parlarem avui. Escoltarem, per exemple, Jonathan Giraldez, l'entrenador del Lió, fa 2 anys, en l'última final guanyada pel Barça, entrenador del Barça. En categoria masculina, també demà tancant la Lliga els 3 catalans de primera divisió.
1: El que s'hi juga més és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elja Montilivi per mantenir-se a la màxima categoria estatal. L'Espanyol, amb la permanència ja assegurada, però encara amb alguna opció remota de classificar-se a la competició europea, rep a la Reial Societat a l'RCD Stadium. I el Barça tancarà la temporada ja campió i sense res en joc al camp del València. Tots els partits seran demà a les 9 del vespre.
0: En bàsquet, aquest cap de setmana juga la Final Four de l'Eurolliga masculina a Grècia, Atenes.
1: La primera Final Four de l'Eurolliga per a l'entrenador badaloní del València, Pedro Martínez, que s'enfronta avui a semifinals al Real Madrid. A l'altra semifinal, el vigent campió, el Fenerbahçe de Jaki Sevicius, es veurà les cares amb el principal favorit, que juga a casa, l'Olympiacos.
0: En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui mateix el primer fitxatge de cara al curs vinent.
1: Es tracta de la base d'Oviedo, formada al segle XXI, i Anna Martín, que torna a Catalunya després de 2 anys a Salamanca amb l'Avenida, amb qui ha estat la millor jugadora estatal de la Lliga femenina. I Anna Martín ve per substituir la sortida de la base sueca, Clara Holm.
0: En handbol, avui mateix es juga en horari unificat la penúltima jornada de Lliga Sobal.
1: El Barça ja és campió, ple de victòries, però el partit d'avui contra el Torrelavega és especial, perquè s'ha acomiadat del Palau de 3 jugadors que ja han confirmat que deixen el club blaugrana el 30 de juny. Antonio Azan, Emil Nielsen i Domen Macuc. Al Barça encara li queden aquestes 2 jornades de Sobal, la fase final de la Copa del Rei i la Final Four de la Champions. Però el d'avui ja és l'últim partit de la temporada a casa.
0: Una victòria blaugrana més avui afavoriria de retruc el Granollers, que lluita per la segona plaça.
1: Un dels rivals és aquest Torrelavega i un altre l'equip contra el qual s'enfronta avui el Bidasoa a Girona, en un partit que els vallesans jugaran a terres basques també avui a les 9 del vespre.
0: En futbol sala, en aquest cas, aquest cap de setmana jugar a Càceres la final a 4 de la Copa del Rei, amb el Barça buscant el títol.
1: Els blaugranes jugaran demà a les 4 de la tarda la segona semifinal contra el Jaén amb ànims de revenja després que el conjunt andalús s'endugués la final de la Copa d'Espanya als penals aquesta mateixa temporada. El Barça arriba en molt bon moment, com a primer a la Lliga regular i amb una gran ratxa de resultats. Abans, però, a les 12 jugarà la primera semifinal. Serà entre el Cartagena i Valdepeñas.
0: En waterpolo ja tenim un finalista de Lliga, la Divisió Nord femenina.
1: És el Sant Andreu, que ahir va tornar a guanyar el Terrassa, en aquest cas els penals, en el segon partit de l'eliminatòria. Avui juga l'enfrontament de l'altra semi entre el Sabadell i Mataró, primer match ball per les mares menques, que es van endur al primer duel.
0: I acabem amb hoquei patins, amb un parell de decisions dels despatxos, amb conseqüències esportives. Primer amb la sanció al Reus, que li dona el primer partit del play-off al Calafell.
1: El comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha sancionat el Reus amb la pèrdua del primer partit dels quarts de final per alineació indeguda. Malgrat guanyar la pista del Calafell per 1-8, el Reus per això ja ha anunciat que recorreran la decisió.
0: I d'altra banda, acabem amb això, el comitè de competició ha donat la raó al Lloret també per alineació indeguda, en aquest cas del Mataró, i per tant aquesta modificació del resultat fa que el Lloret sigui qui pugi directament a l'hoquei Lliga Masculina.
1: Sí, els lloretencs superen amb els punts d'aquest partit al Manlleu, que ja havia celebrat de fet l'ascens, però que haurà de jugar el play-off, en aquest cas contra el Vilafranca. Té els horaris per aquesta eliminatòria, amb el primer partit a Manlleu el diumenge 31 de maig i la tornada a Vilafranca la setmana següent serà el 7 de juny.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, amb molt futbol i molt play-off. Alba, demà dissabte tindrem Lliga Elit i Primera Catalana.
1: Serà a partir de les 4 i 5 de la tarda que es podrà seguir l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació Masculina, la que enfrontarà la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet des de Can Rosés, i quan acabi, a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Perell, de la Peira.
0: Això serà demà dissabte. Diumenge tindrem promoció d'ascens a Segona Federació Masculina.
1: Exacte, el diumenge, volem dir, es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a la Segona Federació Masculina. Al migdia, 2:15, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat. I ja a la tarda, a les 6, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports Hospitalet, amb un 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Divendres 22 de maig, 6 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. El Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina, sisena final consecutiva que jugaran les blaugranes, que es tornen a enfrontar al que ja és un clàssic de futbol europeu en categoria femenina, a l'Olímpic de Lió, que ara dirigeix l'ex blaugrana Jonathan Giraldez. L'actual entrenador del Barça, Pere Romeu, compareixerà aquesta tarda a 3:15 a la prèvia, acompanyat de la capitana Alexia Putellas i de la noruega que juga a casa, Caroline Graham Hansen. Una de les que debuta en una final és la jove defensa Aisha Càmara, la vallesana que als seus 19 anys ha tingut una irrupció rapidíssima al primer equip blaugrana, amb el qual ja ha jugat molts partits importants aquesta temporada. Escoltem les declaracions del club.
1: No m'imaginava que fos ja en plan la meva primera temporada al primer equip, que arribés ja en plan jugar a la final de la Copa, Supercopa, la Lliga i ara la Champions. És un somni i molt contenta.
0: Veurem si juga aixa càmera, tenint en compte que Irene Paredes és dubte fins a última hora. I també podem escoltar en declaracions de TV3 l'actual entrenador del Lió, Jonathan Giraldez.
2: Jo li tinc molta estima al Barça. Al final, si estic aquí, és gràcies al Barça, no? I li desitjaré sempre el millor, excepte, no, la propera final contra nosaltres. Soc una persona molt competitiva. Crec que és més anecdòtic, no? Tenia aquesta relació, jo sé que és normal a nivell mediàtic, però al final crec que la clau són les jugadores. Jo he crescut molt com a entrenador als Estats Units i aquí. El fet de tenir jugadores diferents fa que hagis d'afrontar els partits d'una manera diferent i hagis d'entrenar també d'una manera diferent. Jo he canviat coses.
0: Com dèiem, demà a les 6 de la tarda aquest Barça-Lió a l'Ullevål Stadion d'Oslo, que s'espera ple, amb unes 4.000 persones blaugranes que després es plaçen fins a la capital noruega per donar suport a l'equip, més enllà de l'afició local. I en categoria masculina, demà els 3 equips catalans de primera divisió tanquen la Lliga. El que s'hi juga més és el Girona, obligat a guanyar l'Elx per mantenir-se a primera, un dels partits més importants de la història recent del club. Fa una estona en parlava la prèvia l'entrada del Girona Michel.
3: Lo més important és la claritat que ha de tenir el jugador de com hem de fer les coses al camp, perquè és un partit de futbol. Hem de jugar a futbol. I sobre això hem parlat molt, de futbol. I les coses que hi ha al nostre costat, al nostre voltant, no la podem controlar i hem de mirar al camp i al futbol i així serem capaços de donar la nostra millor versió. Penso que és una cosa que hem treballat molt en aquesta setmana, pensar en futbol i en ser capaços de donar la nostra millor versió jugant al futbol.
0: Demà a les 9, aquest Girona Elx transcendental. D'altra banda, l'Espanyol ja està salvat i encara té alguna opció remota, això sí, de classificar-se per competició europea. El conjunt pericut encara la temporada rebent a casa la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. Hauria de guanyar i esperar que Getafe, Rayo i València perdin per classificar-se per la Conference League. Aquesta tarda compareixerà Manolo González i ahir ho va fer un dels capitans, Edu Expósito.
4: Bueno, pues es que sería increíble, ¿no? Después de, bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y, lógicamente, nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver.

0: Jo, sí, aquest és l'objectiu de guanyar la Lliga. Sempre és difícil guanyar aquesta competició, però és, esclar, un dels nostres objectius, i per què hauríem d'amagar-ho?
1: Flick, que parlava de guanyar la Lliga la temporada vinent, seria la tercera consecutiva en els 3 anys de Flick a la banqueta. Demà a les 9 aquest València-Barça, a més de l'Espanyol Real Societat i d'aquest transcendental Girona-Elx. Més futbol, demà a la tarda també acaba la Lliga regular a la Primera Federació Masculina. De baix a dalt, el Nàstic depèn d'ell mateix per aconseguir una permanència que seria vital. Els granes, que tenen només un punt de descens de marge sobre el descens, juguen de fet al camp de l'Hèrcules, amb un horari unificat a partir de 2:45 de la tarda. De reull miraran el partit del Sabadell, que visita el camp de l'equip que marca el descens, el Tarazona. Els arrequinats ja no tenen opcions d'ascens directe, l'Eldense és campió, però depenen d'ells mateixos per ser segons i per tant afrontar de la millor manera el play-off. I finalment l'Europa també depèn d'ell mateix per jugar un play-off que seria històric. Els escapulats reben a Can Dragó l'Ibiza, amb un punt de marge sobre el Cartagena i dos sobre l'Algeciras, que són els dos equips que els podrien atrapar. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez.
2: Érem un equip que havíem d'estar per salvar-se i hem arribat a l'última jornada amb opcions d'entrar a play-off. I crec que és tot un èxit abans de jugar-lo ja, però tinc màxima concentració, tinc prudència, perquè sé que ja ho hem fet molt bé, però que no culmines i no aconsegueixes fins que guanyes el partit. Ens hi juguem moltíssim i tenim la sort de poder-lo jugar. Només espero el dissabte veure Can Dragó ple fins a la bola, amb la gent que ja sento a tot arreu que està endollada amb nosaltres i espero poder celebrar-ho després del partit com Déu mana.
1: Demà 6:45, aquesta última jornada de Primera Federació Masculina, que pot ser històrica. Diumenge coneixerem la final catalana del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina. Al migdia, Cornellà-Vilanova, amb avantatge d'un gol per al conjunt del Baix Llobregat. I a les 6 de la tarda, també en directe a l'Enjoc TV, Badalona a l'Hospitalet, amb 2 gols de marge, en aquest cas, per als badalonins. Mitjans de l'Hospitalet, Anés Rubio.
3: El centre d'esports L'Hospitalet es juga a continuar amb vida en la lluita per l'ascens al camp del Badalona. Serà una missió complicada, ja que haurà de remuntar el 0-2 en contra del partit d'anada. El vestidor riberenc és conscient que serà complicat guanyar per 3 gols de diferència, però confia com a mínim en forçar la pròrroga per tenir més opcions, ho explica l'entrenador de l'Hospi, Sergio Juste.
4: De portes a dins, tothom hi creu. Penso que és un partit trampa una mica, un 2-0, i al final, bueno, si fiquem un gol als primers minuts i aconseguim aquest repte de tenir-los en tensió amb ells també i això, sobretot confiar i demanem també a l'afició també i els que vinguin al camp que també ens ajudin.
3: Per fer-ho possible, l'Hospi està obligat a atacar però sense tornar-se boig, ja que encaixar un gol dificultaria encara més la gesta.
4: Hem d'anar així, al final no hi ha una altra manera de poder treure-ho. Després pues, hi haurà minipartits durant el partit, que també ho hem parlat, i al final pues, anar amb aquest pla i intentar pues, abratar en algun moment, descansar en un altre.
3: Pel partit de diumenge serà baixa segura Sergio Aguza per l'expulsió del partit d'anada. En canvi, el lateral Rubi serà dubte fins al darrer moment.
1: Gràcies, Andrés. I parlant de play-offs, demà comencen els play-offs d'ascens a Tercera Federació amb l'anada de les semifinals. A les 7 de la tarda jugarà el Prat Sant Mauro i abans de les 4:05 Rubí Poble de Mafumet. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
5: La Pobla de Mafumet arrenca aquest dissabte el play-off d'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic s'enfronta al Rubí a les semifinals amb l'anada fora de casa. Els de Xavi Vilagut volen sortir a guanyar a Can Rosés per arribar amb avantatge a la tornada, tot i que són conscients de la dificultat del partit. Un dels capitans, Albert Querol, reconeix que el Rubí arriba en bon moment, però defensa que la Pobla també i que la regularitat de la temporada els marca el camí.
6: Bé, jo crec que arriben bé. Ells van entrar a l'última jornada, venen en bona dinàmica, però nosaltres ens centrem en el nostre joc, en saber el que hem de fer, i jo crec que arribem bé, també arribem en una bona dinàmica, en bona energia, l'equip està bé i jo crec que anirà bé.
5: S'esperen dos partits marcats per la igualtat. Ho són ja sempre la Lliga Elite i la prova està en els dos enfrontaments en Lliga entre Pobla i Rubí. 0-0 a la Pobla a la jornada 3 i 0-1 pels pobletans a Can Rosés fa menys de 4 mesos. El duel d'aquest dissabte arrencarà quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i en directe per la plataforma La Xarxa Més. La tornada serà dissabte vinent a partir de les 7 a la Pobla.
1: Gràcies, Adrià. En handbol, avui mateix es juga en horari unificat la penúltima jornada de Lliga Sobal. El Barça ja és campió, en ple de victòries, però el partit d'avui contra el Torre la Vega és especial perquè serà el comiat del Palau de tres jugadors que ja han confirmat que deixen el club blaugrana el 30 de juny. Antonio Bazán, Emil Nielsen i Domen Makuch. Últim partit de la temporada a casa per al Barça, que en cas de guanyar, favoriria de retruc al

0: Granollers, que lluita per la segona plaça, un dels rivals d'aquest Torre la Vega, l'altre, el d'avui, el Bidasoa d'Irun, en un partit que és els ballesans jugaran a Terres Basques a les 9. També avui, escoltem l'entrenador del Granollers, Antonio Rama.
1: És un partit que tothom vol jugar. T'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular, i penso i espero que sigui un gran partit. I serà, evidentment, un partit molt difícil, molt complicat, però amb la màxima il·lusió doncs, de que el resultat i el que ens espera després d'una possible victòria doncs, és algo molt gran. Així que amb tota la il·lusió del món i amb moltíssimes ganes de jugar aquest partit.
0: Avui a les 9 aquest Bidasoa d'Irun Granollers i també el Barça Torre la Vega, i encara anant vol aquest cap de setmana es disputen algunes fases d'ascens amb equips catalans implicats, per exemple la fase d'ascens a la primera estatal masculina amb dos catalans que fan d'anfitrions, el Sant Martí Adrianenc i el Garbí de Palafrugell, i també arrenquen avui les fases d'ascens a la plata femenina amb dos catalans també, un d'ells l'embol Sant Cugat, que ja és a Renteria, al País Basc. Cugat Media, Mireia Puente, bon dia.
2: Bon dia, Martí. El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, Guipúscoa, l'ascens a la divisió d'honor plata, tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres a les 5 de la tarda contra l'RK Navarrés, dissabte a 7:45 del vespre. S'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereinsa, Vitec, i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga. És la primera vegada que l'handbol Sant Cugat té la possibilitat de pujar a aquesta categoria i arriba a la cita en un bon moment, en dinàmica ascendent, després d'un molt bon tram final de Lliga que els ha permès classificar-se per aquestes fases d'ascens. Així ho explicava a Cugat Media l'entrenador de l'equip santcugatenc, Héctor Gómez, que assegurava que l'objectiu és guanyar els tres partits.
3: Afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes aquest cap de setmana, perquè realment és un objectiu que ens havien marcat des de principi de temporada. Estem amb molta energia, molta il·lusió i intentar guanyar els tres partits. Opcions? Creiem que tenien opcions reals. Evidentment, els dos equips del nord creiem que són un rival fort a batre. Llavors, jo crec que la clau és començar bé i després anar fent poc a poc.
2: Gómez destaca el conjunt anfitrió, l'Ereinsa Vitec i l'RK, campions del grup basc i navarrès respectivament, com a principals rivals a batre. L'handbol Sant Cugat femení es va classificar com a segon de grup, mentre que el Ciudad Jardín ho va fer com a tercer del grup andalús. El primer classificat del grup serà qui aconsegueixi l'ascens a la divisió d'honor plata femenina.
0: Gràcies, Mireia. També juga avui l'ascens a plata, en aquest cas, aquest cap de setmana, a Tarazona, a l'Aragó, al Joventut Handbol Mataró. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
4: El camí de retorn a la divisió de plata comença pel Club Joventut Handbol Mataró Femení. Aquest divendres, a les 6 de la tarda, arrenquen els play-offs que es disputarà de manera íntegra a Tarazona, a l'Aragó. El primer duel serà contra la Fundació Unicaja Costa del Sol Màlaga. Es preveu un enfrontament molt igualat, tenint en compte la superioritat que han demostrat tots dos conjunts a les seves respectives lligues. Escoltem David Verdugo, entrenador del Club Joventut Handbol Mataró.
5: Hay ese pequeño, ¿no? Una pequeña duda en cuanto a que al ser un equipo B, digamos, durante todo el año no han contado con jugadoras juveniles, que sí que están inscritas en el primer equipo, que ha sido subcampeón de liga este año. Entonces, bueno, haremos el vídeo en base a lo que tenemos, que es el conjunto senior, pero puede ser que tengamos alguna sorpresita con alguna jugadora andaluza que ha jugado el campeonato de España con la selección. Sobre todo que los partidos que han perdido fueron como a principio de temporada. A principio de temporada perdieron dos y empataron uno, creo que fue, y luego ya tienen una racha, no recuerdo si son de 12 o 14 partidos seguidos ganados. O sea que estarán plenas de confianza.
4: El primer escull de les mataronines per pujar a categoria s'ha de derrotar en el global al Costa del Sol Màlaga a doble partit. En cas de superar-les, divendres es jugaria l'ascens a un sol enfrontament contra l'Alcúdia, el Balonmano Ardoy o el Tarazona, l'equip anfitrió.
0: Gràcies, Guillem. I en voleibol tenim en joc des d'ahir, ja en parlàvem, les fases d'ascens a la primera nacional femenina, amb dos equips catalans. Un d'ells és l'anfitrió, el Cèbol Torredembarra, que va arrencar amb victòria i derrota ahir. I, a més, hi ha el Sant Cugat C, que ho té, de fet, millor per pujar. Per explicar-vos com han anat els partits i com estan anant, de fet, els partits d'avui, anem cap al pavelló municipal Sant Jordi. No hi tenim el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
6: Bon dia de nou. Doncs continua disputant-se el partit entre el Cèbol Torredembarra i el Salesians Elx, corresponent a aquesta fase de sense primera nacional de vòlei. Ara mateix les torrenques estan per davant en el marcador per 2-16-1 després d'un brillant tercer parcial en què s'han imposat per 25-9 al conjunt alacantí. Està en joc, de fet, ja el quart parcial, amb un 10-9 a favor també de les torrenques, molt igualat aquest parcial, que és molt important, perquè en cas d'imposar-se el Sèvol Torredembarra sumaria els 3 punts, una qüestió que pot ser vital de cara a aquesta classificació per a les semifinals. I, per cert, qui segur que estarà allà a les semifinals és el Sant Cugat C, l'altre representant català. Fa uns minuts ha acabat el Ciutadella-Sant Omera amb victòria per a les primeres per 3-16-0. Això permet a les santcugatenques assegurar-se de manera matemàtica, com a mínim, la segona posició del grup B, independentment del resultat del partit d'aquesta tarda contra el Pamesa Teruel.
0: Gràcies, Josep. N'estarem pendents d'aquest resultat final, quan acabi aquest programa, evidentment, del Torredembarra, sobretot, que guanya, com dèiem, 2-16-1 contra els salesians d'Elx. I en waterpolo ja tenim un finalista de Lliga a la Divisió Nord Femenina, el Sant Andreu, que hi va tornar a guanyar el Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: El Sant Andreu es classifica per la final de la Lliga després d'eliminar els penals al Club Natació Terrassa en un partit amb dues protagonistes. Una, Pili Peña, que deixa el waterpolo en actiu després de molts anys de professional i 7 anys en el Club Natació Terrassa, i l'altra a la tanda de penals, Martina Terré, que en les seves aturades va donar el bitllet a l'equip de Javi Aznar. Un partit que va començar molt de cara per les andreuenques amb un 0-2 al marcador, però va empatar amb gols de Júlia Vilaseca i Martina Fernández al conjunt de Xavi Pérez. L'MVP del partit d'Alice Williams posava per davant novament al marcador, però Paula Prats, Zeguedi i Irene Casado donaven el que necessitava el Terrassa per empatar a 7 gols. Un conjunt agarenc que va tenir l'oportunitat d'aconseguir el gol de la victòria amb una jugada de Pili Peña que s'estavellava la creueta. A la tanda de penals, Martina Terré va ser protagonista i va classificar amb les seves aturades el conjunt de Javi Aznar. Pili Peña s'acomiada del waterpolo després d'una carrera molt i molt intensa amb Jocs Olímpics, medalles olímpiques, títols i també sent un referent per les jugadores del primer equip i també per les jugadores de la base.
0: Gràcies, Miqui. I avui juga el segon partit de la SEM entre Sabadell i Mataró. Primer matchball per a les maresmenques, que es van endur el primer enfrontament. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
8: Bon dia. Les de David Palma estan obligades a guanyar l'assolim Mataró a Can Llong per evitar l'eliminació i forçar d'aquesta manera el tercer partit de les semifinals de la Divisió d'Honor Femenina. Tot plegat 48 hores després de la dura derrota a la Joan Serra, en què van encaixar un parcial de 9-0 a la segona meitat. La neerlandesa Simone van de Kratz aposta per passar pàgina ràpidament aquesta desfeta.
9: Para partido es un partido nuevo. So, tenemos un nueva opción y y hablamos ahora que podemos mejorar en 2 días y 2 partidos más.
8: A la final ja espera el Sant Andreu, que ahir va haver de recórrer els penals per superar el Terrassa a domicili en l'últim partit de la carrera de l'ex del club, Pili Peña. A les 8 arrenca aquest segon Sabadell-Mataró a Can Llong i, si fos necessari el tercer, la sèrie tornaria diumenge a la 1 a Terres Maresmenques.
0: Gràcies, Pau. I per part del Mataró, la prèvia és de Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
4: L'assolim Centre Natació Mataró arriba al segon partit del play-off pel títol de la Divisió d'Honor amb una victòria d'avantatge respecte al Centre Natació Sabadell. Avui a les 8 del vespre, Can Llong acull el que podria ser l'enfrontament que doni el passe a la final a les mataronines. L'equip de Dani Ballart va fer la feina dijous, superant a casa les sabadellenques per 13-6. Un duel molt treballat que es va cantar gràcies a un contundent tercer parcial de 6-0 a favor de les de Mataró. Una superioritat que Ballart adverteix que no servirà res si no es guanya aquest divendres. L'objectiu de l'equip és sentenciar l'eliminatòria avui mateix i evitar el tercer partit.
10: Fer un reset absolut, ens hem d'oblidar de tot el que ha succeït avui. A la tarda farem vídeo, analitzarem les coses que encara podem millorar del partit que acabem de celebrar i sobretot amb aquesta idea de que tot el que s'ha fet fins ara no té cap sentit en recordar-se'n, perquè igual que com el Roma les vam guanyar d'aquí de 4 i el discurs era el mateix, hem d'anar a guanyar el partit allà a casa d'elles, divendres hem d'anar a guanyar allà, que és el que serveix al playoff.
4: Aquesta temporada, tots els equips s'han enfrontat en 6 ocasions. D'aquestes, 4 s'han decantat a favor del Mataró. A la que serà la 7a vegada, la Solim haurà de fer front no només a un conjunt que tindrà ganes de revenja, sinó un Can Llong ple a vessar que afegiran encara més pressió a les mataronines.
0: Gràcies, Guillem. I abans d'acabar, avui arrenquen les semifinals de la Nacional Femenina d'Hoquei Patins amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Girona i el Caldes. Ràdio Caldes, Caldes, Areix Marí.
11: Aquesta nit comença el somni de les jugadores del primer equip femení del Club Hoquei Caldes, que després de 2 anys de lluita per mantenir la categoria, aquest any han fet un gran senyal davant per consolidar el projecte i plantar-se de cara amb la possibilitat d'ascens a la màxima categoria. Aquesta temporada les calderines han classificat per la Copa Generalitat i han acabat entre les 6 primeres de Lliga i, per tant, tenen totes les ganes i més d'afrontar aquest repte tan il·lusionant com majúscul. Així ha explicat l'entrenador del Reca, Muriol Sapinya, com afrontarà l'equip al partit d'aquest vespre contra el Girona.
12: Sabem que és una pista complicada, ens coneixen, les jugadores venen molt motivades, molt il·lusionades, amb moltes ganes de començar. Hem preparat bé les situacions i penso que al final les possibilitats hi són, no? Per mi serà molt important la gestió de les emocions que puguem tindre, la confiança i la seguretat amb la qual puguem afrontar aquest partit. Sabem que el públic apretarà i, donades les circumstàncies, el plantejament del partit el tenim clar i esperem que tot surti bé.
11: El duel d'aquesta nit serà a la capital gironina i començarà a les 9, mentre que el segon dels 3 partits de semifinals serà dissabte vinent al pavelló de la Torre Roja de Caldes. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: Gràcies a Aleix. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
8: Ah, no tens mans?
9: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
8: Que flac! Oi que sí?
9: Sí. Sí.
10: Ja disponible a cugat.cat.
8: Mare meva.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, a les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc com l'entorn del Pi del Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sol i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'AMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'AMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sol i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmaier. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase, mentre es concentren esforços en Can Atmaier, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatges s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Si escoltes la ràdio,
5: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
4: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
5: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
4: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
6: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor Els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vilella recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, a les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc com l'entorn del Pi de Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sol i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'AMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'AMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sol i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025 l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al turó de Can Camps amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan. propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmeyer. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase mentre es concentren esforços en Can Atmeyer, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatge s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc, com l'entorn del Pi de Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'AMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'AMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sòl i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del Turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte, el Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmaier. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase mentre es concentren esforços en Can Atmaier, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatge s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: quédate conmigo. Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
0: És divendres, 22 de maig de 2026, i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç als sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
0: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
0: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
0: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran en Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
0: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
0: Ha acabat fa pocs minuts sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia, doncs nova reunió prevista per dimarts, després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar doncs, per part d'alguns sindicats doncs, fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories de primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
13: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial

0: de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, i no podem deixar de parlar-vos de les aules perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
3: Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
2: A més, s'ha anunciat que com a novetat per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
6: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
7: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
8: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions. És habitual. Porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
5: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
1: Gairebé 3:45, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg en molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
9: I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
1: Encara en mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
9: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
1: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
9: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
1: A Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn, tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des

0: La Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Urtasun són el ministre de Cultura.
2: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
3: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
1: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, està tot a punt pràcticament per al 45è Aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la Font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
4: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maito Kembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è concurs internacional d'humor gràfic cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec però que no pertanyen a cap colla. La FECOL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
6: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
5: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: I atenció a aquesta reflexió, com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat. Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
7: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
8: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens vagin al llit, doncs resulta que ha sortit a una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
7: La PIC aplega a mig miler d'il·lustradors catalans.
0: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
9: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasòl va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.

0: Màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar més fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: Aquí no podem oblidar mai és a Joan Barberà. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15 Cornellà Vilanova amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1 i a les 6 de la tarda Badalona l'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local Miquel Azparren.
5: Bueno, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ja te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
6: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades a Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
2: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.
7: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: comer just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Escolta-la els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc com l'entorn del Pi del Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sol i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'EMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'EMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sol i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del Turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte, el Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmeyer. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase, mentre es concentren esforços en Can Atmeyer, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatge s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
9: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
10: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
11: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A continuació... Escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'auge de l'extrema dreta i en els discursos d'odi i el paper que juga la memòria històrica. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Jordi Casas, historiador, president del GEL i membre del Consell de Cultura. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Alba Roda, president de l'Ateneu, bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: I la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa jubilada.
3: Molt bon dia.
0: Sí.
1: No presideix res.
3: Sí, no, jo sóc una del carrer.
0: Que jo tingui constància, ara no.
3: Persona... Què?
2: Tots som homes.
1: No, això, una del carrer. Ah.
2: Tots som homes i dones del carrer.
0: No sé si he d'avisar l'audiència que avui això...
2: Avui promet.
1: Anem al gra.
0: Ara els veia molt entregats parlant del tabac, però mira, ho deixarem pel final de la tertúlia i així ho lligarem amb l'entrevista que ve després.
3: Jo vull dir una cosa, perquè clar, sempre parles, per exemple, aquest posicionament molt masclista i tal, de l'extrema dreta i l'extrema esquerra, que no n'hi ha? És que no n'hi ha? És que no tenim casos?
1: No hi ha extrema esquerra.
3: No va estar encausat els del... Com es diu
0: per
3: aquell?
0: Per què m'acuses a mi?
3: Del Podemos.
1: Mira, escolta, el que es diu extrema esquerra en aquest país estan proposant i fent les polítiques que ha fet la socialdemocràcia a Europa des de fa 70 anys.
3: Bueno, això és el que tu opines.
1: El que passa és que com que el món ha jurat cap a la dreta, ara ser d'esquerres és ser d'extrema esquerra.
3: I ser de dreta és de ser extrema esquerra, dreta feixista i de tot.
1: No que estic per la socialització dels mitjans de producció, que sóc.
3: Comunista.
1: Ah, exacte.
0: Correcte.
2: Bueno, hi ha una dictadura i un feixisme. Vull dir, la dictadura, anem a dir, són patrimoni moltes vegades de les esquerres i els feixismes són més patrimonis de les dretes. A partir d'aquí podem parlar de principis. Si parlem de principis, podríem dir que moltes vegades hi ha una dreta moderada que podria acceptar els principis de l'esquerra moderada, i no la d'esquerra dictatorial, potser. Per tant, a partir d'aquí, doncs, podríem parlar-ne i podríem estar d'acord, no?
3: Totalment d'acord.
2: Però des del punt de vista de les idees, és llavors quan ens enfrontem, no? I això que moltes vegades vol... No, és que els partits volen tenir la majoria absoluta. Això no te n'estigues aquest... No es té que acceptar. S'ha de poder negociar, s'ha de poder compartir, s'ha de poder parlar-ne'n. Perquè si no parles i poses també línies vermelles, què passa? Que el que li poses les línies vermelles puja automàticament. Això està demostrat. Per tant, aquí hem de veure aviam de quina manera podem gestionar aquests principis i potser el manifest aquest que vam fer i vam signar l'altre dia està més a prop dels principis que de les idees.
0: Us proposava aquest tema arran d'una notícia que publicàvem ahir a la portada d'una sortida que feien els joves de l'Institut Angeleta Ferrer a un camp de concentració a Ravensbrück, a Alemanya, no? I vaig dir, ostres, potser és el moment, arran del manifest, que aquí tenim dos dels seus signants, el Jordi i l'Àlvar, en contra de l'extrema dreta, i parlant de quina situació tenim d'avui la democràcia, perquè si fem una radiografia, no?, veiem que molts països del món, començant pels Estats Units, Rússia, però també Europa, arran de les últimes eleccions estatals i també de les europees, l'extrema dreta va guanyant lloc. També a Espanya veiem com Vox, a nivell estatal, augmenta el nombre d'escons a diferents parlaments autonòmics i també a l'espanyol. A Catalunya també vam tenir l'erupció, a part de Vox, d'Aliança Catalana. Per tant, podríem dir que l'extrema dreta ha deixat de ser marginal en els últims anys i fins i tot podríem parlar potser de l'última dècada, no? Què està passant? Perquè aquestes forces que havien quedat denostrades possiblement arran de les últimes grans guerres a Europa tornin a estar als parlaments dels nostres països.
1: A mi, ja que has tret el tema del manifest, m'agradaria explicar el per què del manifest. El manifest surt de baix, diguem-ne, de persones...
0: Si vols, posem una mica en el context per les persones, sí, potser que no el coneguin, Jordi.
1: Sí, el manifest surt a partir de la iniciativa d'una quinzena de persones, crec relativament representatives del teixit associatiu de Sant Cugat, però absolutament a títol individual, que consideren que en aquestes circumstàncies, el que tu acabes d'explicar, cal... amb un manifest que es diu Vivim en democràcia, crec que queda clara la idea, cal confrontar, eloqüent mai es diu res en contra, confrontar el discurs de l'extrema dreta, debatre'l, interpel·lar-lo. Aleshores, a partir d'aquí es fa una petita anàlisi de quina és la situació, una miqueta tu ja has avançat alguns elements, i es fan algunes consideracions a nivell institucional, a nivell del teixit associatiu, a nivell de la memòria, i també al final es planteja interpel·lar, no renunciar a interpel·lar a nivell personal, a nivell individual, a nivell de carrer, aquelles persones que estan promovent aquest discurs o que són sensibles a fer-se el seu. Hem de confrontar i hem de disputar l'hegemonia dels valors que s'està imposant des de l'extrema dreta. No? Aquesta és la idea. Uh-huh. I que, des del punt de vista dels signants, estan posant en qüestió la democràcia, o, si no més no, tindre una democràcia de qualitat. I aquest, a part de la broma que feia abans, aquest és l'objectiu del manifest, i a partir d'aquí també hi ha una cosa que ja està tenint un cert resultat, és que això, t'adhereixis o no, està motivant que moltes entitats i associacions, a nivell de junta o inclús a nivell d'assemblea, estiguin debatent el tema. Uh-huh. Que ja era la idea, que hi hagués un moment de reflexió col·lectiva sobre aquest d'allò. D'alguna manera s'està aconseguint ja.
0: Mira, possiblement, ara que parles d'aquesta reflexió col·lectiva, fruit dels temps i els canvis socials que hem tingut, possiblement és el que falta, no? Aquests espais de poder reflexionar i de trobar, no sé si solucions, però sí explicacions complexes a problemes de gran envergadura, que moltes vegades, des de l'extrema dreta, el que es fa és simplificar amb solucions màgiques, podríem dir, molt senzilles, qüestions que són molt complexes.
3: Alba, i l'extrema esquerra també,
1: Dona'm un exemple aquí d'extrema esquerra que estigui fent propostes absolutament de realisme màgic.
3: Mira, de vegades quan parlem de que l'habitatge, l'ocupació...
2: Lourdes, no posem etiquetes, perquè si posem etiquetes no ens sortirem.
3: De l'ordre legal. Jo crec en l'ordre legal. Sí. Ens fem unes lleis, ens dotem unes lleis per respectar-les, no perquè algú se les salti.
2: Per tant, estic d'acord que tu segur que firmaries aquest manifest, perquè tens uns principis que tens uns principis que pots també estar d'acord amb el manifest aquest, segur.
3: Sí, bueno, però sempre amb el discurs sempre s'agafa des d'un extrem. L'extrema dreta, que, aviam...
0: Estem parlant d'un auge, per això parlem de l'extrema dreta.
3: També,
0: és que no hi ha un auge de l'extrema esquerra.
2: No estem parlant de la dreta, perquè la dreta l'acceptem com una...
0: És tot allò que va contra dels principis i dels drets humans.
2: Tenim la sort que hi ha una democràcia que també accepta la dreta, però, evidentment, no ens té tendència la dreta, moltes vegades, a tenir complicitats amb una extrema dreta, que llavors ens hem d'interessar a buscar aquesta solució.
3: Al fons de la qüestió, perquè parlàvem que el jovent està abraçant uns posicionaments extremistes.
2: Sí.
3: Jo tinc la meva opinió. Jo crec que és perquè des de la societat, diguem-li, els estan traient de la seva zona de confort. Han rebut uns missatges, uns hàbits, uns costums, i ara els diuen, mira, el vostre paper és diferent. El vostre paper, doncs, ha de ser més col·laborador, més participatiu i tal, i aquí tots som iguals. Això, diguem-li... els dessitua.
2: Però hi ha gent d'esquerres. Hi ha gent joves...
3: Per suposat. Ah. Però jo estic justificant el per què els hi passa aquestes coses. No justificant, sinó raonant. Jo crec que el motiu per al que proliferen aquests fenòmens és perquè aquestes persones que, per la raó que sigui, es havien situat d'aquesta manera. I llavors, una altra cosa, també. La varietat de les persones. Estem rebent moltes persones que venen amb unes educacions on, per exemple, tenen a la dona en un lloc que nosaltres no la teníem aquí quan jo era jove, almenys al principi. Per exemple, molt Sud-amèrica, les dones estan molt sotmeses. Les dones són mamis, mones, tal i qual, i ja està. Si parlem d'altres cultures més per educació, que tenen a les dones com un moble dins de casa tancades i vestides de negre. Aleshores...
2: No generalitzis, jo
3: generalitzo el que passa.
2: Tu estàs defensant una regulació d'immigrants.
3: Jo la llei.
2: Vale, podem estar d'acord o no, però vull dir, per tu fas això, però evidentment no acceptaràs mai, estic segur que no acceptaràs mai, un feixisme, una dreta feixista.
3: Estic totalment en contra,
2: estem en un moment que la condició humana pot arribar a blanquejar totes aquestes idees, i és un perill. I, per tant, igual que una ultraesquerra també pot ser, dictatorial, que també d'alguna manera estaria
3: en
2: contra.
3: Per tant,
2: a partir d'aquí, doncs, parlem-ne, intentem buscar, però no blanquegem aquesta dreta feixista.
3: No, jo no estic blanquejant res, per favor.
2: El PP en un moment està intentant blanquejar perquè el necessita moltes vegades per poder governar. I aquestes coses doncs, són complicades i són perilloses.
3: No, el que passa és que...
2: I a partir d'aquí doncs,
0: hem de posar un punt d'atenció.
2: A partir d'aquí, escolta'm, hi ha gent del paper que estic segur que podríem signar aquest manifest.
3: D'igual manera, per exemple, estic d'acord amb grups que amb moltes coses difereixen del meu pensament, per exemple, la defensa dels animals, val? També en els grups que vosaltres dieu d'ultraesquerra de Vox, que jo he conegut aquí el que jo he conegut aquí el Garriga i us asseguro que era un noi gens d'ultradreta. Aleshores, doncs d'igual manera hi han coses que comparteixo amb uns postulats que no són els meus, també dels altres. Tu, el que deies fa un moment, parlem, negociem, escoltem-nos i busquem els punts de trobada.
2: Però hi ha uns principis... Hi ha
3: també principis. Que hi ha principis, ja et dic, per mi un dels principis és que ninguna dona la tanquin dins d'una mena d'estrafalari negre va pel carrer. Això també és un principi.
0: Sí. També hi ha el principi de la lliure elecció i que cadascú decideix si és des de la llibertat.
3: Això, mira, quan jo era joveneta, també, perdoneu, però
2: això,
3: vull dir, em retrotraeixo amb el temps. Havies de ser pura casta i divina, ¿vale? I si t'han educat d'aquesta manera, i clar, si no eres així, eres... una golfa, per no dir una altra cosa més forta.
0: I això és un sistema masclista i patriarcal
3: totalment,
0: que perdura fins a dia d'avui.
1: No, abans l'Alba parlava de... A veure, un dels principis fonamentals de la democràcia és la transacció. El diàleg, a nivell social, a nivell parlamentari i tal. Això s'ha perdut. No hi ha transacció, està tot polaritzat. La polarització política, en principi, és dolenta, sempre igual, i repeteixo, hi hagi transacció i cada un aporti allò que considera que pot aportar i el resultat sigui el millor possible, i que a nivell utòpic. Això s'ha acabat. I jo no estic d'acord quan s'analitza aquestes coses a quina distància. Està molt clar qui ha acabat amb el respecte parlamentari d'aquest país, qui ha introduït l'insult a la vida política i qui ha polaritzat de males maneres la política. Està molt clar. I allò que diu la Lourdes, en aquests moments la suposada extrema esquerra està al govern intentant fer coses. Mira, l'altre dia la gestió del vaixell aquest
0: l'antivirus.
1: Ho va dirigir una senyora que sembla que és d'extrema esquerra. Bueno, doncs mentre l'extrema esquerra està al govern fent coses que ha fet la socialdemocràcia durant tota la vida, l'extrema dreta es dedica sistemàticament a oposar-se i a votar en contra, sense fer una proposta, senzillament perquè la proposta surt del govern, no pels continguts de la proposta, senzillament perquè surt del govern. Per tant, jo no estic d'acord amb equidistància. Qui ha polaritzat, qui ha enverinat i qui ha tirat merda a la política, que després recullen ells, perquè clar, quan la gent s'emprenya amb les institucions, amb la política, i adopta postures nihilistes, acaba votant, evidentment, l'extrema dreta. Està l'extrema dreta. I això és claríssim, i és objectivament demostrable.
2: Amb l'altra dreta, perquè... no es pot ser equidistant. Perdona, no es pot ser equidistant. Evidentment, han d'haver uns principis...
3: Sí.
1: Aquí
3: l'equidistància...
1: Que no hi ha altra esquerra en aquest país.
2: No, escolta'm, estaria d'acord amb dir que hi ha una ultraesquerra que potser...
1: Però no hi és en aquest país, no existeix.
2: Però no hi és en aquest moment aquí. No, home, no.
3: Home, no.
0: Deixem parlar un moment a l'Albert Lourdes i després...
2: No, vull dir que jo veig més una ultradreta que una ultraesquerra. Jo no estic d'acord tampoc amb una esquerra en la medidocta en la qual, doncs, és excloent a medida les idees, perquè d'alguna manera doncs, penso que s'han de discutir les idees, no? Però esclar, les etiquetes de seguida... Tu penses això perquè tens uns principis, ets de dretes. Tu penses això perquè tens uns principis, ets d'esquerres. Aquesta manera d'etiquetar a la gent, jo en un moment determinat, aquí la CUP em va dir que era un botifler. Que era un botifler, una persona que havia treballat en el franquisme contra la dictadura i havia fet i el catalanisme i la llengua l'he defensat fins al... Per què? Perquè em vaig oposar a dir en un moment determinat a que unes urnes es posessin en el Sant Cugat amb espais municipals. Jo vaig dir no utilitzeu, al principi de tot, no el 17, al principi de tot.
0: No les
2: poseu... perquè comprometeu a tot el Ajuntament des del punt de vista jurídic, ja poseu-les amb les entitats, que les entitats siguin on hi hagi les urnes. Doncs per dir això, em van tildar de...
0: Vas guanyar el premi o no del botifler?
2: Sí, sí, vaig guanyar el premi del botifler. O sigui, t'imagines, vull dir,
3: clar, honor.
2: Una persona que diu això, i, bueno, escolta, arriba un moment que ens posen etiquetes de seguida, i ens esquerres de dreta, i així, i arriba un moment que això es perd. I jo, per mi, hi ha una cosa que és essencial, que són els principis. I els principis els podem compartir amb molta gent. I amb la democràcia es poden tenir molts principis. Les idees estan bé, i han de ser, i els partits polítics han de posar idees. Però els principis són essencials. I si hi ha principis que podem compartir, doncs s'han de posar sobre la taula.
0: Possiblement...
2: A partir d'aquí, i em diran que sóc equidistant, però no sóc equidistant. Sóc teòricament, tinc principis, i aquests principis, d'alguna manera, doncs, potser ideològicament estaré més lluny o més a prop d'uns o uns altres, però en principi, els
3: jo
2: principis per mi...
3: Jo comparteixo la teva manera de pensar.
2: Sí. Mira, però em diran a qui està.
3: Sí, mira. Bueno, és el que jo encaixava
2: bueno,
3: fa un moment.
2: No, però...
1: Però les etiquetes estan bé, eh? Jo m'autodefenso les cares i m'agrada...
0: Ens ajuden a situar-nos tot i que a vegades són limitants.
2: Però jo també, la meva etiqueta sí que la... Però no comparteixo l'etiqueta que em diu l'altre que sóc. Aquesta és la idea.
1: Bueno, però t'autodefeneixo. Jo em defineixo com a marxista, ateu i catalanista, tu, i d'esquerres, i tal, i a partir d'ara ja em podeu dir que sóc ateu, que ja m'ho podeu dir. Bueno, no, però vull dir que sí, jo m'he fet d'esquerres. Però el problema no és que un sigui d'esquerres o dretes, i sobretot que s'ho reconeixin mateix, perquè llavors, hòstia, hi ha una certa honestat política intel·lectual i saps de què estan parlant. El problema és que a les dretes i a les esquerres pot haver un camp d'encontre i pot haver una transacció. Per exemple, ha sigut típic de la dreta la defensa del mercat. Jo des de l'esquerra no qüestiono el mercat. Ah, cony! No. Però resulta que hi ha un altre tema, que és la funció social de la propietat, que està a la Constitució, i que està en dos articles,
2: sí.
1: Però aquest tema, la dreta, ni tocar-lo. Quan es posen mesures al tema de l'habitatge per baixar el preu sobre el senyor Sánchez Llibre, el senyor diu, això és una mesura comunista, això no sé què. Escolti, la Constitució parla de la funció social de la propietat. I què més que aplicar-ho a l'habitatge? Aquest és el tema.
2: Sí, sí, sí.
3: Jo crec
1: que a l'esquerra que renunciï als principis, però a la dreta no renuncia.
2: Però existeix una propietat que es defensa, sí, sí, i per tant hi ha
1: uns
2: col·lectius que defensen les propietats.
1: Existeix el dret a la propietat privada, però l'article, el precepte després diu la propietat estarà en funció dels interessos socials.
2: Sí, però els interessos socials, sí, moltes vegades...
1: Què?
2: Hi ha una dreta...
1: O bé comú, digue-li.
2: No, hi ha un tema de la propietat que pot estar d'acord, anem a dir, amb els interessos,
1: sí,
2: socials.
1: Sí, sí.
2: I per tant, anem a dir, les grans corporacions...
1: I parlant de l'habitatge.
3: La funció social, saps quina seria per als d'esquerra? Comenceu a construir habitatge per la gent.
1: Sí.
3: Comenceu a construir i no li vulguis cargar als
1: privats... Ah, perquè l'esquerra només ha de construir habitatge a l'esquerra, la dreta no. Queda exempta d'esquerra.
3: Però qui no? No ho fa. Clar que ho fa. El que no fa és amb una persona que s'ha guanyat un habitatge, una segon habitatge, perquè ell, en lloc d'anar a viatjar, el que li agradava era invertir en un apartament, però ara, cuidado, en tens dos, fora un, n'hi ha un altre que el necessita.
0: Però
3: què és
0: això?
3: Això
0: no passa.
3: Amb dos no, però amb més sí.
1: Topar el lloguer, no fotre'l fora.
3: No, perdona. I amb el lloguer, totes aquestes mesures que s'han fet, han baixat el preu del lloguer?
1: No.
3: Serà, no funcionen perquè la gent diu, davant de la situació on es troba...
0: Reconduïm.
1: Davant de la situació, com que el govern no té prou força per aplicar a la funció social de la propietat i posar normes més dures, més penalització...
3: Però, sí.
0: Reconduïm, perquè d'habitatge tenim un altre tòpic.
1: No, perquè el debat és, primem la propietat o primem el dret a tindre un habitatge digne de la Constitució?
2: No, Jordi. Això no estic d'acord, Jordi.
1: Però és aquest el dilema.
3: És la llibertat de les persones a tenir, a dedicar els seus recursos, el seu esforç, a tenir una cosa o una altra. I la llibertat va primer que tot.
1: I tenir dret a un habitatge digne no és un tema de... Tu pots exercir el dret a un habitatge i no tenir habitatge.
2: La llibertat té límits.
1: Tu pots llegir...
3: Construeix.
2: La llibertat té límits.
3: Facilita terreny perquè la gent pugui construir.
2: Alba, em sembla que s'ha...
0: Jo ja ho sabia, això, eh?
1: Escolta, i mentre construïm un parc d'habitatges, la gent queda fot, no?
3: Deixo que parli.
2: No, tampoc.
0: Se'n descontrola, perquè podem fer una altra tertúlia, si voleu, d'habitatge, perquè el problema és complex, multifactorial, i segurament tampoc ens posarem d'acord, però poden sortir moltes idees.
2: Hi ha molts matisos amb aquest.
0: Però sí, però ens desviem. Jo vull tornar una mica a l'auge de l'extrema dreta, ara l'Ordes em dirà de l'extrema esquerra, però com que no està en auge, no parlem d'aquest. hi ha problema de desinformació, hi ha problema de desafecció política. El Jordi parlava abans de normalitzar aquests discursos que van entrar fa uns anys en determinades formacions polítiques als parlaments, molt més beligerants, on hi tenia cabuda l'insult, que abans no existia, de normalitzar tot això, que al final es transforma també en una conducta al carrer i a la societat, no? On comença tot aquest moviment per guanyar aquests adeptes a l'extrema dreta? I quina és la qüestió i com es confronta?
1: Home,
0: com es confronta si no hi ha aquests espais que apuntàveu tots una mica de debat, d'idees, de profunditat, des del respecte a la diversitat i al pensament de l'altre, de poder arribar a acords comuns i no estar tot el dia a la grenya, que és el que veiem malauradament als mitjans, de si un diu a l'altre dirà bé i que no es parla de política per construir per a la societat tan diversa com sigui en un país, sinó per xafar sempre la idea aliena.
2: Això té part de la culpa també el periodisme.
0: També és veritat que els mitjans de comunicació tenen la seva part de responsabilitat.
2: Tenen part de la responsabilitat. I per tant estan...
0: Sobretot els públics que tenim una obligació.
2: Per tant, els públics que d'alguna manera tenen una obligació més. Per tant, a partir d'aquí, tots tenim la nostra culpa, el nostre espai de culpa. Per tant, no podem dir la culpa que és d'aquests, o d'aquests, o que és d'altres. Tots tenim la part de la culpa i tots hem de ser lo suficientment hàbils com per poder donar les notícies d'una manera determinada, o no d'una manera ideològica i determinada, sinó d'alguna manera que posar barreres quan hi ha uns insults al Parlament, desconnectar-te d'altrament les televisions.
0: Després et diuen que silencies. Després t'acusen de silenciar.
2: Sí, però m'entens que dius, clar, tots, la condició humana no l'arreglarem. No l'arreglarem. Vull dir, sempre tindrem un problema de condició humana que realment hem de gestionar. El que sí que podem fer és gestionar-la d'alguna manera correctament. Correctament, quina és? Hi ha gent d'esquerres que pensa d'una manera, hi ha gent d'esquerres que pensa d'una altra, i d'alguna manera es poden confrontar. Llavors, a l'hora de votar, votes a la gent que d'alguna manera t'interessa. Però portar al límit aquest diàleg i aquesta discussió arriba un moment que pot ser que l'ultradreta pugui pujar més vots, m'entens? Perquè l'ultradreta s'aprofita d'aquest descontent, no? Llavors és molt més fàcil. L'esquerra és més complicada. L'esquerra, evidentment, perquè evidentment té una concepció molt més àmplia de la societat i de les idees, doncs és més complicada de gestionar. Per això és molt difícil, anem a dir, que es reuneixin tots els grups.
0: I si parlem de confrontació, s'ha parlat de diverses estratègies i no han acabat de funcionar.
2: La dreta de seguida pitu i segur que es posen tot d'acord. L'esquerra és complicadíssima.
3: És que les formes i l'educació s'ha perdut. S'ha perdut totalment. I la prova, per exemple, aquests últims dies, el senyor Rufián, que va dir... No sé. Vull dir, un vocabulari totalment impropi. No fa falta.
0: Hi ha altres exemples, vol dir, Albert, no?
2: No dir noms, però hi ha
3: altres exemples. Si traiem una comptabilitat, veurem que s'utilitzen més per una banda per una altra. I aleshores, clar, si tu a mi un dia em dius desgraciada, i el proper dia et diré imbècil. I ja s'ha perdut, diguem-li, doncs això, l'educació, que hauria de ser el que tu deies. Vull dir, cadascú es posa la seva i després es vota, i després amb els resultats dels vots ja està. No fa falta dir-te cap improperi.
0: Però tot això està fent que la democràcia en la que vivim sigui cada vegada més fràgil? Perquè s'estan qüestionant principis democràtics, que hi havia un acord social molt ampli, podríem dir fins i tot des d'una Constitució, que hem de parlar si representa o no la societat actual. Vull dir, estem en un moment de crisi de valors democràtics, quan abans hi ha determinats discursos que era impensable sentir-los pel carrer.
3: S'ha perdut el respecte, però ho veus a qualsevol lloc. I mira, jo donant classes i tal, una de les primeres coses que veus és que els alumnes comencen a perdre el respecte als professors. Vull dir, no importa el que tu sàpigues. I es perd el respecte als pares. Vull dir, hi havia un respecte... tu podies pensar el que volies a casa teva si castigaven, si era injust, si no era ningú.
2: No hi ha violència. Ja funciona molt bé, no hi ha violència, perquè estem posant sobre la taula que sembla que hi hagi molta violència a les escoles.
3: Imagina't tot el bullying.
2: Hi ha molt, el 80%, el 90% no són violents. Els nanos no són violents. No podem donar aquesta imatge de que són violents. El que passa és que si hi ha un problema, evidentment el director, i sempre ho han fet, han demanat ajuda, però el que no pot ser és posar a la policia a fer cursos de davant dels nanos.
3: Jo no crec que posin a la policia. Jo crec que ho fan per si van els venedors de droga.
1: Parlem de perdre el respecte, que si els alumnes, els pares... El problema és que no perdem el respecte a la democràcia, que és el que estem debatent. És a dir, els motius pels quals una persona pot adoptar plantejaments i pot acabar votant la seva dreta són variats. Tothom té motiu per estar descontent. l'habitatge, no sé què, pim-pam, i tal. La qüestió és, a veure, no tothom en les mateixes circumstàncies acaba assumint el discurs de la teva dreta i acaba votant. Una sí, una és no. I aquí tenim mal pis al taler. Jo sempre parlo de la peresa a pensar. És a dir, la democràcia exigeix una certa militància i el primer aspecte de la militància és estar ben informat per contrastar opinions i actuar en conseqüència. Però hi ha una cosa que és peresa mental i en això s'aprofita l'extrema dreta. Entra molt millor, i a més els algoritmes de les xarxes socials ho faciliten, entra molt millor un discurs negatiu, destructiu i de descalificació que un discurs esperançador i positiu. I és així, està demostrat. I és clar, si no vols entrar a la demagògia i el que tu intentes fer és arguments, no tens res a fer amb aquell que fot una etiqueta, un insult i que la gent s'hi apunta. Per exemple, el tema de la immigració. És que la immigració és el culpable de tot. Tu, per contrarrestar això, els 3 segons que utilitzes a l'altre necessites un minut i mig.
0: Porta molta més.
1: Però la gent un minut i mig no està disposat a escoltar. I aquest és un problema. Sembla que estic simplificant, i no estic simplificant.
2: La xarxa
1: la democràcia exigeix una certa militància. Sí. Exigeix defensar-la, exigeix compromís. I aquesta és la batalla, i d'aquí el manifest, que no és altra cosa que apel·lar al compromís de la ciutadania.
2: Hi ha un factor... principis, i necessita principis.
0: Hi ha un factor també, que és la memòria històrica, que és la memòria històrica en tot plegat, no? Possiblement, si fa uns anys no hi havia aquests moviments, no hi havia certes actituds o certs discursos que la societat estigués disposada a acceptar, és perquè probablement tothom tenia un pare o un avi que havia estat a la Guerra Civil, en qualsevol dels dos bàndols, recordaven bé les grans guerres, no? Segona Guerra Mundial. Tot això, cada vegada, ens queden menys testimonis en primera persona que ens puguin parlar de aquest conflicte, totes les conseqüències negatives que té per la societat, no? Els avis que van, que els últims, que són els que van estar a la Guerra Civil, malauradament cada dia ens en queden menys. Evidentment, de la Segona Guerra Mundial queden molt poques persones i són centenàries. Estem oblidant tot allò que aquestes beligeràncies o aquests discursos excloents, les conseqüències que porten?
2: Sí, la memòria...
0: Per no poder tenir aquest testimoni directe i després ja no sé, i no vull posar la lupa en l'educació, que potser no hem sabut transmetre prou les conseqüències. Estem en un món on la guerra és constant, diària, i s'està demanant que s'augmentin els pressupostos en defensa dels països.
2: Sí.
0: Carai, no? Sembla que la memòria és molt curta. Jo recordo els professors d'història que feien allò, entendre el passat per no repetir els mateixos errors al present, no? Que és una simplificació, però que ens ajuda.
1: Això és una frase feta, però no funciona.
0: No funciona.
2: La memòria no ha de ser solament nostàlgia.
0: Exacte.
2: La memòria ha de ser alliçonadora. I, per tant, com que ha de ser alliçonadora, s'ha d'explicar i s'ha d'entendre. I, per tant, s'ha d'entendre tant per una banda com per una altra. Vull dir, per tant, la memòria s'ha d'entendre bé. Per tant, la memòria... I què passa? Que, evidentment, avui en dia, més pressupost amb armament. El tema del trumpisme, que, evidentment, el que necessita és que es parli d'ell, i per això, encara que sigui bé, ell, com deia el del Dalí, un li agrada que es parli d'ell, però que estigui malament. I, per tant, arriba un moment que estem en una societat que la comunicació és molt important i que les xarxes, amb 140 caràcters, doncs ja, d'alguna manera, es feia el titular, ja funcionava, que és el fet el rufián, moltes vegades en el Congrés, la frase concreta, i per tant, no s'explica, el què. Arriba un moment que s'han d'explicar les coses, s'han de debatre, és el que diu el Jordi, vull dir, és que arriba un moment que... Bé, perdona.
0: És que no, ens hem d'acomiadar, molt breu.
3: Jo el que deies tu, no, potser ja no ens queden persones que haguessin viscut la guerra. A l'època que jo vaig viure, que hi havia moltes persones que recordaven el tema de la guerra i tal, i aquests els que volien era deixem de parlar, sortim endavant, construïm de nou, i no, diguem-li, revolcar-nos amb aquella... Te'n parlaria. I a més, he tingut gent que ja
0: està... En psicologia, a vegades es diu que s'ha de parlar d'allò que fa mal per poder-lo superar.
3: El meu tiet, vull dir, va estar... Eren de la Quinta del Biberó i d'altres que eren de l'altra banda. O sigui...
1: Jo no vaig viure la guerra, però vaig viure la transició, com es creuen aquí, i la denostada transició per part d'alguns n'hauríem de parlar. Allò va ser un exemple del que jo reivindico.
2: I tant. No reneguem mai de la nostra...
1: El Carrillo i el Fraga mai es van insultar. Estaven als antípodes. Sí. I van compartir comissió constitucional.
2: I tant.
3: Pues això era bo, no?
0: En seguirem parlant, perquè està clar que el tema dona de si, escolteu-me, molt bon cap de setmana, no us perdeu el respecte.
1: I feu el favor de fer programes més llargs perquè no tenim temps.
0: Perquè no tenim temps, això. Farem un monogràfic. Bon cap de setmana.
3: Adéu.

0: Com ens agrada aquesta sintonia. Quan l'escoltem sabem que som a divendres i a les portes del cap de setmana. Però abans de donar la benvinguda precisament el dissabte i el diumenge, dediquem els últims minuts del programa a fer repàs de l'actualitat del Cor i de la Crònica Social. Amb qui? Doncs amb la parella de l'any, la Cuca Fernández, l'Eva Garrido, Eva Garrido, Cuca Fernández, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Què tal, noies?
1: Bon dia, Carme, molt bon dia.
0: Que és antic, no?
2: Que literària, has començat avui?
0: Bueno, això es deia molt abans, ara ja s'ha perdut.
1: A mi m'ha agradat molt.
0: Noies, què, les portades?
1: A veure, què? Arrenquem...
2: Arrenquem. Molt, amb molta feina.
1: Sí, vinga, som-hi, ràpidament. Comencem amb lectures que tenim en portada. Tu sempre que reivindiques homes, Carme, doncs tenim a Marc Giró, una entrevista que li ha fet la seva amiga i periodista Laura Fa, és la que signa aquesta entrevista.
0: Home, això ha quedat en família.
1: I la declaració que, han destacat en portada és "No tengo enemigos en la tele". Això està molt bé, perquè a la televisió hi ha gent força tòxica a la televisió.
0: Bueno, va, tot arribarà,
2: jo crec perquè... que, com sempre, el Marc utilitza la ironia, Perquè això dels enemics, ja sabeu que...
1: Clar, però la ironia en una entrevista escrita, oi, Carme, no es pot palpar massa, a vegades.
2: Bueno, però coneixent
0: el personatge, jo crec que sí que es pot intuir. De totes maneres, si fos literal, que no té enemics a la tele, tranquil, perquè les coses de Palacio van despacio i això tard o d'hora arriba, perquè és un món de tantes enveges i de tants egos.
2: És la lupa de los egos.
1: Sí, mira. És una...

0: de veure'l com ha entrevistat el fet a mida de la xarxa, i realment és una persona que mentre està esperant aquesta saleta de convidats, és que és una persona educadíssima. De fet, jo dies abans em van regalar el seu llibre, el de Pijos, el que va treure, i jo, sabent que venia al programa, el vaig posar a la bossa i li vaig demanar si me'l signava, i me'l va signar encantat. M'hi va fer un gargot, un dibuix. Vull dir,
1: és molt proper. Jo també me l'he trobat bueno, jo he anat de publicar cara al show, quan estava abans a l'altra cadena, i després també amb una altra presentació me'l vaig trobar, i és molt proper, ja no només va ser amb mi, amb tot el públic que hi havia.
2: És que tal qual el veiem...
0: És que sí. Potser sí que no té enemics. Vull dir, que ell no odia ningú, ara, que després hi ha gent que potser no li agradi Marc Giró, però que ell potser... D'ell cap a l'altra gent,
1: ell entra al joc en segons quines coses, però jo entenc que això és part de l'espectacle. Però fem una cosa, Eva, li convidem al Marc Giró que ens truqui, que parlem i que el puguem conèixer una mica més, no?
0: Com m'agradaria, és que és tan maco.
2: És tan maco. Us he de dir una cosa, que ens hem quedat amb la primera portada de lectures.
0: Sí, n'hi ha moltes.
2: Però, no, n'hi ha les de sempre, però que trobo que hi ha molta, molta varietat, eh? Sí. Vull dir que hi ha molt personatge i, a més, personatge que no són els habituals.
1: Que feia temps que no sortia com la Rosa López.
2: Sí, no? Una mica d'aire.
0: Doncs mira, parlant de Rosa López, a mi aquesta exclusiva m'ha sorprès, i és que Semana porta en portada que la Rosa López ha trencat amb el seu nòvio, portaven 6 anys junts, amb plans de casar-se, i ell... I Rosa López, la seva parella, ho posa a la portada, no? Que la seva parella, l'Iñaki, doncs...
1: A mi m'ha sobtat molt aquesta notícia, perquè vaig tenir el plaer de conèixer el Sara fa un any o així, més o menys, anaven els dos, i ella ja te'l presentava com el seu mànager, era el seu representant.
0: Correcte.
1: O sigui que si havies de parlar alguna cosa de Rosa López...
0: Li portava tot.
1: O sigui que no sé jo fins a quin punt, quan les coses de la feina es barregen malament.
2: Sí. Hi ha refranys que diuen que no.
1: Però a mi m'ha sobtat molt, perquè se'ls veia molt, una parella molt consolidada.
0: I de fet... Rosa López tenia un altre mànager, una altra persona que li portava les coses quan venia de promoció aquí, a Catalunya, i el va apartar totalment per posar l'Iñaki.
1: Pues, llavors... No sé si aprendrà d'això, perquè al final...
0: Llavors, no ho sé, vull dir...
2: Aquesta
0: que
2: pobra
0: ara dona, ara és buscar
2: al final
0: nou...
2: acaben sent pals, tots.
1: Sí, no, és una mica agafe. No sé si és la paraula, però...
2: I de bona pasta, no? Perquè sempre vas amb el Siri a la mà, si vas amb...
1: Pues ja porta un temps, ja cal que aprengui una mica, perquè jo crec que al final no acaba de...
2: Però és el seu, la seva manera de ser.
1: Sí, és la seva
2: És així.
1: Parlant de parelles, els que sí que es consoliden cada vegada més i porten més de 30 anys junts són la Núria Roca i el Juan del Val, que ara també surt en portada. Ella mola.
2: El planeta.
0: El que dèiem. Si la setmana passada la portada d'Ola era l'aniversari de Marta Sánchez, aquesta setmana és Núria Roca que ens obre les portes de la seva nova casa, un paradís en plena natura. I jo penso, normal que et puguis pagar un paradís en plena natura amb els diners que deus haver fet a la televisió, Núria Roca.
1: Home, hi han invertit el 1 milió d'euros de planeta, com deia la Carme.
0: Sí, imagina't.
2: Home, t'ho diràs. I on és aquesta casa?
1: És a la Sierra... Jo crec que és a la Sierra...
2: A Madrid?
1: Sí. La Sierra de Madrid. Ho posava, que és un poble així com molt Garracedo...
0: Casa de camp a Candeleda? Cuca?
2: No, la Sierra de Gredos.
1: Sierra de Gredos? No.
0: Sí, al cor de la Sierra de Gredos.
1: Era el poble. El poble no sé ben bé com es deia.
0: Candeleda.
1: Candeleda, això. Vale, perdona.
2: Candemor.
1: Vaig tan per lliure que no estic mirant ni el guió.
0: Doncs ho has escrit tu. Mira. Molt bé.
1: Com es nota que és divendres.
2: Que guai, no? Una casa a la Sierra de Gredos.
1: Sí, però hem de dir que, comentàvem l'altre dia, criticàvem les portades d'Ola, aquestes dues últimes comencen a ser més portades tipus d'aquesta revista,
0: Sí, ja amb l'amor... Ens obre a casa seva... Sí. Però amb la Cuca comentàvem abans d'entrar a la tertúlia que en finestreta tenim aquí una... com si els paparazzis haguessin caçat. A la dona de Julio Iglesias, la Miranda.
2: Està en finestreta.
0: La Dola. Hola.
2: Ah, la portada d'Hola.
0: Sí.
2: Ah, val. Ostres.
0: I hem dit, ostres, no té com una pinta de...
1: A l'Oriol mira, també.
0: Sí.
2: És que necessitem una lupa, nena.
0: Té com una... Per mi sembla com un blanquejament.
1: Això ho comentaves tu, però jo... La notícia parla que Miranda ha estat amb un dels seus fills a una de les tantes cases que tenen per Espanya, a Marbella. Jo crec que, més que blanquejament... Mira, jo ara reivindicaré

0: Dic-ho com a fan de la de Julio Iglesias, que sóc, que em va saber molt greu tota la notícia, si era veritat o no. Tant que parlem amb aquesta setmana, hem parlat de presumpció d'innocència, per uns. Ara no, me ficaré en un puesto que no, igual potser no, no és el que m'haig de ficar, però...
1: No sabem res més d'aquell cas, eh?
0: Però clar, no es va respectar la presumpció d'innocència amb Julio Iglesias tampoc, eh?
1: Bueno, en general passa en aquest país a la que t'han vingut a buscar, ja...
0: Però bueno, això ja és perquè m'ha sortit la vena fan, eh? Mm.
2: I en un altre ordre de coses, a 10 minuts tenim Tamara, protagonista, que també acostuma a ser un personatge de 10 minuts, posa Tamara más centrada que nunca en sí misma, y a mí el que no m'agrada com a subtítol és sigue una dieta estricta, entrena 6 dies a la setmana i està volcada en su trabajo. Què vol dir que sigui una dieta estricta? Però què és això? Què és aquesta?
0: Esto es cosificació de la dona, totalment.
2: I si continuem. No fes una dieta estricta, i què?
0: I si fos gorda?
2: És que, ja va haver-hi uns
1: anys que... Jo també la faig, la dieta estricta.
2: Va guanyar pes i...
0: Però és que no tenim dret, les gordes, les lletges, no tenim dret a viure o què? Però és que hem de ser totes perfectes.
2: I com si fos una proesa fer una dieta estricta
1: Mira,
2: i entrenar 6 dies a la setmana.
0: A mi em sembla un penyazo, perquè si tinc que anar 6 dies al gimnàs, ja us dic que jo em moro.
1: No Home, sé. Segurament és que està a la porta de 10 minuts perquè dona per això, per 10 minutets.
2: Per 10 minuts. Va, i jo voldria destacar una entrevista aquí amb l'Alejandra Rubio, perquè ja ha sortit el seu llibre.
0: Uf, és que em foto un pal.
2: I ha donat algunes entrevistes i, clar, com que el llibre hi ha alguns passatges...
1: De què parla el llibre?
2: És una novel·la romàntica amb algun passatge eròtic.
1: Guai, plena de tòpics i típics.
2: Llavors li han preguntat, oi, et fa vergonya que a casa teva llegeixin, no?, aquests passatges que han
0: Ho
2: sortit
0: sento,
2: de la teva ment.
0: Ho sento, tindria que conèixer aquesta noia, però és que...
2: I ella diu que sí que li feia
0: una mica de aquesta
2: vergonya.
0: Família que...
1: Ja. I què me'n dieu de les mujeres facturen?
0: Ah, què? Guai, superguai. Bueno, facturarà més encara aquesta setmana.
1: Anda, que no ha facturat la xica, eh?
2: Doncs sí, perquè al final l'Audiència Nacional absol Shakira per aquest presumpte frau fiscal que va cometre l'any 2011 i li hauria de retornar gairebé 60 milions d'euros. I diem li hauria perquè Hisenda vol elevar aquesta sentència al Tribunal
1: sí,
2: Suprem.
1: Vol recórrer.
2: Llavors, què deia Hisenda? Que l'any 2011 Shakira, que ja començava a sortir amb Gerard Piqué, passava més de 183 dies aquí a l'estat espanyol. Però ella diu que no, perquè tot just començava amb Gerard Piqué i no tenia ni fills ni casa fixa.
1: Però estava de gira, més.
2: Per això, totes aquestes coses que ella ha portat per dir que no era resident aquí a l'estat espanyol.
1: Jo estic esperant el dia que em diguis, Enda, mira, tornem uns quants milions. Com?
0: Home, és que si parlem de 60 milions d'euros.
1: T'imagines?
0: Ojo,
1: Que Hisenda no els torna així, eh? Vull dir que...
0: Bueno, de fet, recorrerà el que comentàvem amb la Eva, que això encara no ha acabat, però bueno, jo crec que també és un reconeixement a ella, perquè ella ha dit que s'ha sentit molt, molt senyalada durant aquests anys i que també això, clar, amb la teva imatge i el teu honor també repercuteix. O sigui que encara,
1: el que
0: demanarà,
1: abans,
0: encara demanarà més.
1: Danys
0: i prejudicis.
1: És el que dèiem abans, no?, de la presumpció d'innocència. És que tu et pots equivocar, però també es pot equivocar l'administració, no?
0: Exacte. A part, s'ha obert un meló amb això, que ja porta un temps que es comenta, que es veu que els inspectors d'Hisenda cobren un tant per cent per tots aquells casos que porten, no sé què, i bueno, tot això no us ho sé explicar d'una manera
1: tècnica.
0: Uns incentius,
1: hi ha uns incentius.
0: Sí, però
1: no?
0: Hi ha incentius i això tot obre un altre debat.
2: Doncs us puc recomanar una sèrie increïble que a priori pot semblar un rotllo, però a mi em va semblar increïble, a Movistar Plus. Carmen Machi interpretant una inspectora d'Hisenda que investiga una xacra. És
1: una Shakira,
2: sí,
1: diríem. Sí.
2: Sí. La sèrie es diu Celeste, perquè l'artista que ella persegueix o investiga es diu Celeste, és una cantant mexicana que té un nòvio futbolista espanyol. I llavors...
0: Bueno,
2: pinta que... Sí. Bueno,
0: és ficció, no?
1: Basado en hechos reales.
2: Perdoneu, us dic una cosa. A priori sembla una història que dius quin rotllo, i et manté enganxat i
0: pues me la miraré.
2: I et fa veure la figura de l'inspector d'Hisenda amb uns altres ulls. Perquè Carmen Machi és una dona que s'està a punt de jubilar i aquest seria com ja la gran investigació com de la seva carrera. I ella fins i tot té al seu despatx en els plafons les proves que indiquen els dies que va passar aquesta noia aquí a Espanya, i és, es veu molt en paral·lel.
0: Que camaleònica és Carmen Machi, eh? O sigui, que deu estar
2: espectacular. Com Shakira, de veritat,
0: també
2: la recomano. El que no, increïble.
0: Podem, el que no podem parlar de ficció, i no, és l'altre tema que portem aquesta setmana.
2: Quin? Doncs el de Jonathan Andic, que finalment els Mossos el van anar a buscar.
1: Quina bomba,
2: el
1: no?
2: Van detenir.
1: Això va ser dimarts, no?
2: Sí.
1: Que va sortir la notícia.
2: Sí. El van detenir per la mort del seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango. Llavors, què avançava aquest dimarts La Vanguardia? Doncs que explicaven, doncs, que finalment els Mossos no han aconseguit reunir totes
1: les proves
2: o tots aquells indicis, uh-huh, perquè ja ho han dit sempre els periodistes més ficats en aquesta investigació, que és molt complicat perquè en un lloc on no hi ha càmeres, perquè és la muntanya, no hi ha testimonis, perquè només estaven ells dos, li van dir el fins i tot, no?,
1: però hi ha la informació dels mòbils, de les ubicacions, sí, o sigui, dels repetidors, hi ha coses
2: tot
1: que...
2: Això.
0: Que diuen que... Home, si no, no l'haguessin detingut.
2: No,
1: és però que, va pagar una fiança d'un milió,
0: eh? Un milió, 100.000.
2: Sí. Un milió d'euros que va pagar en 26 minuts.
1: Sí.
2: No va arribar a mitja hora i ja els tenia a la mà.
0: Aquí parlen de milions com...
1: Home, estem parlant d'unes fortunes del país.
0: No us dona la sensació que potser... Jo m'ho imagino, m'estic imaginant ja la sèrie i tot, que allò que discuteixes, tens una picabaralla, allò que et mous, mm-hmm, i que no sé, és igual no ha sigut tampoc...
2: Que...
0: No sé, que pot ser que hagi sigut ell, però no sé, això ja és per...
1: Tu parles d'un accident.
0: Sí.
2: És que, clar, és, a veure, clar...
0: Que era el que
1: però és que si vas dues o tres vegades abans del dia, clar, que has quedat
0: ja
1: per
0: és...
1: fer aquesta ruta, és una mica sospitós, almenys, no?
2: I una de les coses que els investigadors es van quedar d'Isaac Andic és les mans. Es van quedar les mans per analitzar-les, i no van trobar signes, no?, de quan tu caus, intentes, no?, agafar-te. No van trobar res d'això. No van trobar ferides d'intentar agafar-se en alguna pedra.
0: Vale.
2: I després també els grinyola molt el tipus de petjada que van deixar en la zona on se suposa que va caure. Una petjada més semblant a un forcejeo, ho direm castellà, no? Aquí va haver-hi una baralla que una relliscada.
0: Vale.
2: Això és el que han trobat els investigadors. Clar, és que els investigadors
1: han
2: hagut de...
1: Hi ha tot això, però que sigui concloent o no?
0: Clar, que pot ser un homicidi, pot ser... Perquè, clar, tot això és molt tècnic, no? Pot ser homicidi, clar, pot ser assassinat, pot ser moltes coses,
2: sí,
0: no?
2: Sí, a més...
0: Algú casual, el que parlàvem d'una baralla, allò que et dones, mm-hmm, un cop i...
2: I segurament, si hi ha aquestes proves del Jonathan Andic anant dies abans a Montserrat i totes aquestes coses, segurament hi hagin agreujant, no? De premeditació.
1: Sí.
2: I aquestes coses. I de parentiu, perquè era el teu pare.
0: Crims us necessitem.
2: Sí.
0: Carles,
1: home,
0: Porta.
1: És que dubteu que sortirà un episodi dedicat
0: aquest
1: cas?
0: Jo ja he vist alguna pregunta amb alguns dels que realitzen i produeixen Crims, que ja els hi han fet per xarxes.
2: Sí.
0: O sigui, que alguna cosa he vist per
2: ahí. El que passa que Carles Porta ha fet una piulada i diu, jo ho faré, però... Quan hi hagi ja sentència, perquè el Carles Porta ho diu.
1: Que
0: molt bé. Doncs em sembla molt bé.
2: De tots els casos... sempre diu que va fer una excepció amb el cas de l'Helena Jubany, que no està tancat, però que ell sempre vol un cas que estigui tancat i condemnat i jutjat per tenir
1: tota la història.
2: Perquè ell diu, jo no sóc el salvador de... A vegades m'arriben moltes històries, moltes famílies que voldrien que les ajudés, com va passar amb Helena Jubany, però no sóc jo, no puc, no tinc temps per... I no és la meva feina, és la dels investigadors, els Mossos, els jutges... I per això. Suposo que s'esperarà a veure com acaba tot plegat.
0: Parlem d'algú maco?
2: Vinga,
1: sí, però molt ràpid.
0: Vinga, els Premis Nacionals de Comunicació van ser
2: dimarts,
0: també, tot va passar dimarts, tot. Aquesta setmana. Uns premis que es van celebrar aquest dimarts, com diem, a la nit, el 19 de maig, al Teatre Principal de Sabadell, convertint la ciutat en el centre del sector comunicatiu català per un dia. La gala va reunir centenars de professionals i va reconèixer figures i mitjans destacades del país. Els guardons principals van ser per Justo Molinero, Premi d'Honor, Radio Teletaxi...
2: Merescudíssim.
1: Home, tu, i tant.
0: Automòbil i Conxita.
1: Mm-hmm. Vinga.
0: Esther Vera, d'Ara, RAC1, Radio Televisió Espanyola, Catalunya, 3CAT, Diari de Sabadell, Televisió Mataró i Banda Sabadell. O sigui que uns premis que jo no he anat mai. M'agradaria anar algun dia.
2: És que realment Justo Molinero ha creat com una escola. Una... Sí. Ara que has dit lo de...
0: Automòbil.
2: Conchi... És que
0: la
2: és...
0: vaca que rie.
2: És un segell. És que és la... aquesta manera de fer de, no? De la immigració andalusa que va venir cap aquí. És que... I que parla en català, no? O... Sí, sí. És que és...
0: De fet, ara ho porta la seva filla, no? És la successora, l'Andrea Molinero.
2: Sí, però, bueno, però ell fa els matins igualment,
0: sí, sí,
2: eh? Vull dir, ell encara
0: però, bueno,
2: té... Bueno, al final que, és la seva ràdio. Que, si vol fer els matins, es posa... I si després li ve de gust fer tardes, es posarà les tardes.
1: Quan tinguem una ràdio nostra, cadascuna de nosaltres farem el que ens rotarà.
0: No, sí. Estem aquí a Cugat, que estem molt bé.
1: I tant.
0: Donem la fava?
2: Va, la fava. Marxar. Sí, la fava de la setmana. Una setmana més, Cuca, oi? És...
0: Per Quico Rivera.
1: Quantes en portes, aquestes?
0: No sé, jo crec que es portarà la tassa d'or com a l'Hormiguero, perquè realment, de veritat, ha fet aquesta setmana una entrada a Cantora, que ha sigut notícia, perquè ha trencat el pany de la finca per entrar. Bueno, clar, sabem que la... Hem estat investigant amb la Eva una mica i sabem que la finca l'ha comprat un libanès d'origen francès. O sigui que jo no entenc que aquest noi vulgui entrar en un puesto que ja no és seu. I després la guardesa va sortir a De Viernes.
1: Bueno, ja sabeu el següent capítol quin és, no?
0: No, pues los chicos facturan també.
2: Sí, sí, sí.
1: O no, o passar pels jutjats.
0: No sé.
1: No, si un detall... Si hi ha una denúncia...
0: Un detall molt important, que va anar a buscar una maleta. Comentem la setmana que ve, de la maleta.
2: La setmana vinent.
1: Noies, que vagi molt bé.
2: Adéu.
1: Adéu-siau. I a vosaltres també, que ens heu acompanyat, serà fins dilluns a partir de les 10 del matí. Adéu-siau, bon cap de setmana.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente, l'alcalde Josep Maria Vallès.
2: Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
3: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
2: Els sindicats a la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de dues hores, i les parts s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats la qualifiquen d'inacceptable. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial, i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
2: I avui arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis amb motiu d'una segona Pasqua. Es preveu que a prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I per això el Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions. Per aconseguir, pensa que és vital fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda, serà a Oslo.
1: Les 4:03 comença el Connectats.

0: Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, la Tina Forest. Avui és divendres 22 de maig i comencem amb la crònica del temps. Luismi Pérez.
1: Bon dia, una situació gairebé d'estiu, la que estem tenint ja a aquesta hora, i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada. Per les dates, arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent, i arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda, tot i que el dissabte amb més boires. Compte, perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i al migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la descoberta de dues tombes del segle X que es mantenen intactes i ho farem amb l'arqueòleg Jordi Roig. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la suspensió de les concessions de llicències a Barcelona durant un any als supermercats de 24 hores i també per parlar sobre la pressió estètica. A partir de les 5 coneixerem el mestre pastisser Joan Muntada. També sabrem com han viscut les festes de maig els companys de Badalona Comunicació amb el viatge al centre de la ràdio. I acabarem amb Cultura fent un repàs a les estrenes de cinema amb Jordi Guillem. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia amb la roda d'actualitat i comencem per Terrassa amb Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Els alcaldes de Terrassa i Girona, Jordi Ballart i Lluc Salelles, van mantenir una trobada institucional a la capital gironina que va servir per compartir experiències i reptes comuns vinculats al municipalisme, la transformació urbana i la gestió dels serveis públics. Durant la reunió, ambdós municipis van coincidir en la necessitat de reforçar la veu de les ciutats mitjanes i també que creuen necessari impulsar aliances entre municipis amb models de gestió basats en la proximitat i la identitat local. Els dos alcaldes també van anunciar la creació d'un espai compartit de treball per abordar qüestions relacionades amb l'habitatge, la mobilitat, el desenvolupament econòmic, el creixement demogràfic i la lluita contra el canvi climàtic. La trobada també va servir per posar en comú experiències sobre la gestió pública de serveis municipals i el paper dels ajuntaments en la transició energètica. En aquest sentit, Terrassa i Girona van destacar el treball conjunt que s'ha fet des de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. El ferit en el tiroteig d'ahir al vespre a Can Puiganer ja ha rebut l'alta hospitalària. L'home va rebre l'impacte d'una bala, però en cap moment es va temer per la seva vida. Mentrestant, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga els fets i en busca l'autor o els autors que haurien fugit del lloc dels fets al carrer Joan Balart en cotxe. Segons ha apuntat el cas, però no han confirmat fonts policials, la principal hipòtesi és que tot va començar per una baralla entre dues famílies. Els agents també estan analitzant el vehicle de la víctima, que va quedar abandonat a les portes de les urgències del Taulí amb diversos trets. Durant una bona estona, la policia va haver de blindar els accessos a les urgències davant de la gran concentració de familiars i també coneguts de la víctima que s'hi havia aplegat.
0: Gràcies, Júlia. Continuem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Tina. Aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic a Canyet. Com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-ho i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries contra el responsable de l'errada. Segons expliquen des del Departament de Territori, una al·legació havia quedat sense obrir. És el mateix que va passar l'anterior cop que es va portar a la comissió informativa aquest expedient i des de l'executiu local asseguren haver resseguit el rastre informàtic i atribueixen l'error a el mateix treballador. Escoltem el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
4: El govern prendrà les mesures que estan al seu abast perquè les persones responsables dels tràmits administratius facin la feina com toca, no? I va passar un cop, però és que ara ha passat un segon cop amb totes les garanties, però l'Ajuntament ha d'arribar fins al final perquè cadascú té la seva responsabilitat. La meva sortir aquí i demanar disculpes a la ciutadania.
3: Des de Guanyem, però, desconfien de la resposta. Creuen que el govern està amagant informació i consideren inversemblant que la mateixa errada s'hagi repetit dues vegades. Titllen la situació de frau democràtic. Mentre que Guanyem exigeix aquestes responsabilitats polítiques de forma immediata, l'executiu local assegura que arribarà fins al final de la investigació amb totes les garanties.
0: Gràcies, Martí. Seguim i ho fem anant cap al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui es commemora el Dia Mundial de la Biodiversitat, una diada que al Prat se celebra diumenge amb jornada de natura i descobriment de les espècies del Delta. Durant el matí tindran lloc diverses activitats, com un recorregut guiat pels espais naturals del riu, de Caltet, de Calarana i per la Pineda. Serà amb l'acompanyament de l'aplicació de ciència gratuïta per registrar observacions Minca. Ho explica el tècnic d'ús públic i educació ambiental del Consorci Néstor Urios.
6: A tots dos llocs, Prat i Viladecans, tenim aquesta activitat i farem una visita guiada en què explicarem l'espai, els dos espais, en cada lloc hi haurà un guia, però alhora aprendrem a utilitzar una eina que és el Minca, que és una aplicació que ens permetrà doncs, anar recollint i compartint les observacions que fem.
5: La celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat tindrà lloc des de 11:45 fins a 1:00 a Caltet. Pel que fa a la resta d'activitats periòdiques, les podeu consultar a la pàgina web deltallobregat.cat.
0: Gràcies, Lluís. Anem ara cap a Castellà del Vallès amb l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
7: Bona tarda, Tina. La sala polivalent del Mirador de Castellà acollirà entre el 26 de maig i l'1 de juny l'exposició itinerant 50 anys de la Bressola. 50 anys sembrant futur. creada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat. La Bressola és una associació cultural fundada a la ciutat de Perpinyà l'any 1976, amb l'objectiu de promoure una xarxa d'escoles d'immersió lingüística en català a França, especialment a la comarca del Rosselló. Pel que fa a l'exposició, aquesta conté 15 plafons diferents, els quals ofereixen un recorregut per la història de l'associació de la Bressola, alhora que fan difusió del seu projecte pedagògic, basat en el sistema d'immersió lingüística, la verticalitat i el treball cooperatiu. La mostra ha aterrat a Castellà del Vallès gràcies a la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, i a l'Ajuntament. Paral·lelament a l'exposició, s'ha programat el dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda la xerrada revertida l'ús del català a la Catalunya del Nord, la qual serà oferta per Geoffroy Lourdou, president dels Amics de la Bressola.
0: Gràcies, Albert. I acabem aquesta ronda d'actualitat amb Sant Cugat, amb la Mireia Puente.
8: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Errenteria, Guipúscoa, l'ascens a la divisió d'honor plata, tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres a les 5 de la tarda contra l'RK Navarrés, dissabte a 7:45 del vespre. S'enfronten al conjunt anfitrió l'Herença, Vitec, i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga. És la primera vegada que l'handbol Sant Cugat té la possibilitat de pujar a aquesta categoria i arriba a la cita en un bon moment, en dinàmica ascendent, després d'un molt bon tram final de Lliga que els ha permès classificar-se per aquestes fases d'ascens. Així ho explicava a Cugat Media l'entrenador de l'equip santcugatenc, Héctor Gómez, que assegurava que l'objectiu és guanyar els tres partits.
9: Afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes aquest cap de setmana, perquè realment és un objectiu que ens havíem marcat des de principi de temporada. Estem amb molta energia, molta il·lusió i intentar guanyar els tres partits. Opcions? Creiem que tenien opcions reals. Evidentment, els dos equips del nord creiem que són rivals forts a batre. Llavors, jo crec que la clau és començar bé i després anar fent poc a poc.
8: Gómez destaca el conjunt anfitrió, l'Herença Vitec i l'RK, campions del grup bàsquet navarrès respectivament com a principals rivals a batre. L'handbol Sant Cugat femení es va classificar com a segon de grup, mentre que el Ciudad Jardín ho va fer com a tercer del grup andalús. El primer classificat del grup serà qui aconsegueixi l'ascens a la divisió d'honor plata femenina.
0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. La campanya d'intervencions arqueològiques 2025-2026 al jaciment de Castellà Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïbles a dos rics esposos del segle X. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà.
7: Una troballa que s'ha titllat d'excepcional, ja que fins ara les tombes que s'han trobat a Castellà Vell, unes 243, eren totes iguals i eren tombes senzilles. Aquestes són les dues úniques amb caràcter de mausoleu de quasi 2 metres de fondària que estaven recolzades sobre la paret de l'església preromànica. I per parlar-ne d'aquest tema tenim el director de les excavacions de Castellà Vell, l'arqueòleg Jordi Roig. Jordi, bona tarda i benvingut aquí al Connectats.
10: Bona tarda, gràcies.
7: Estem davant d'una troballa molt excepcional, aquestes sepultures que es diu úniques a Catalunya i excepcionals a escala europea. Per què?
10: Sí, bé, a veure, d'una banda, primer lloc, pel seu excel·lent estat de conservació. És a dir, aquestes estructures, aquestes sepultures construïdes, ens han arribat intactes i inalterades des del moment que es van fer en el segle X fins ara. Això ja d'entrada és un fet no inhabitual, però és poc freqüent en arqueologia trobar restes que no hagin estat afectades per períodes posteriors, per treballs agrícoles, per construccions, rases, etc. No? Vull dir, això ja és el primer que fa que una resta arqueològica tingui ja un caràcter singular, el fet del seu estat de conservació intacte. En segon lloc, és la singularitat del tipus de resta. En aquest cas, és un tipus de tomba construïda que era molt especial ja a l'època, estem parlant del segle X, i aquestes tombes anaven reservades a l'elit més èlit, és a dir, els comtes, parents de comtes, jerarquia eclesiàstica, abats, abadeses, i alguns personatges magnats locals i personatges vinculats a l'elit comtal, no? De manera que això afegeix encara més, doncs, la singularitat, no? El fet que n'hi havia molt poques, perquè representa que era una estructura funerària que representava a un determinat grup de població, no? I en aquest cas, que Castellavell, diguem-ne, és un jaciment de tipus rural, és un castell del segle X, un castell d'encastellamento amb església, poblament i això, clar, no seria el lloc idoni a on buscaríem aquest tipus de tombes monumentals construïdes, perquè van més associades, com que dèiem que eren de l'èlit, no? A l'èlit on es troben aquests períodes, no? Doncs en aquest cas, que estem en el territori del comtat de Barcelona, doncs era la ciutat de Barcelona. La ciutat comtal, la ciutat de Barcelona del 910, un cop ha estat alliberada per Carlemany, un cop ja diguem-ne, s'ha expulsat el poder islàmic, era Barcelona, representa que on hi havia la catedral, no? On hi havia el comte i tota la jerarquia de poder, no? És a Barcelona on aquest tipus de tombes, i al voltant de la catedral, on les hauríem de trobar, no?
11: És més fàcil.
10: És més fàcil, perquè és el lloc on es trobava tots aquests personatges.
11: Perquè aquí perdona que talli, sí. Hi ha una cosa molt curiosa que m'ha sobtat, que ho parlàvem abans de l'entrevista, que és la troballa als anys 80, si no recordo malament, d'aquell marbre, no? Que és la sepultura d'aquesta tomba, i es va trobar en un altre espai, només.
10: No, en el fons, no, es va trobar en aquell espai, l'únic que quan es va trobar en els anys 80 s'estaven fent com treballs de voluntariat, de refacció, restauració, moviment de terres, desmuntar murs, no? Una mica treballs d'aquest tipus, que no van anar acompanyats d'un control o d'una intervenció arqueològica en paral·lel, no? De manera que aquest element, aquesta làpida de marbre de l'Armomir, que va sortir en el 84, junt també amb altres coses, eh? Vull dir que no es va com profunditzar, no es va continuar el que seria, doncs, la recerca o indagar, no?, d'allò que on havia sortit, etcètera.
11: No?
10: Vull dir, sí, és allò que es diu com una troballa puntual, aïllada, que la sort ha fet que ara, vull dir que el 2026, puguem trobar l'emplaçament a on estava col·locada, i la construcció funerària, aquesta tomba singular de l'Armomir, que tenia aquesta làpida i incorporada en la seva estructura de mausoleu visible, perquè fos visualitzada, no? Vull dir que aquesta és també l'altra singularitat d'aquesta resta, d'aquesta tomba, pel fet de ser bastant exclusiva, que n'hi ha poques. El seu estat de conservació únic, que encara n'hi ha menys, que a Catalunya no en tenim cap, que estigui intacte amb tota la seva construcció. I amb tot el que això aporta, pel coneixement de les pràctiques funeràries, vull dir, ara això, esclar, la troballa d'aquesta tomba i la informació que es desprèn una mica reescriu el que és l'arqueologia funerària o el coneixement que teníem fins ara de com eren les tombes, de com eren els cementiris, de com eren les jerarquies de la societat, no? Etcètera. I fins i tot com eren físicament aquestes tombes. Les altres que es coneixen per aquí a França, que n'hi ha algunes, estan molt més arrasades. No es conserven amb la integritat d'aquestes. Aquestes ens permeten reconstruir el seu alçat, com era la seva estructura aèria, la volta, els arcosolis on anava la làpida, cosa que es desconeixia profundament. Perquè d'aquestes làpides de marbre, aquests epitafis funeraris del segle X, a Catalunya n'hi ha una desena, més o menys, trobades al llarg del temps, i també de forma així descontextualitzada. No en tenim cap que puguem associar a una tomba en concret. Són troballes esporàdiques. Una mica com havia estat la de l'Armomir en els anys 80, però que ara, que és les circumstàncies, han fet que es pugui reubicar. Clar, això encara revaloritza molt més, perquè una peça d'aquestes característiques, sí, és clar, és bastant exclusiva, que et deien, hi ha una desena a Catalunya de comtes, fills de comtes, abats i tal, doncs d'un personatge d'aquí castellà, clar, és singular, però el fet de poder-la ubicar en la seva tomba, clar, ja és el súmum, ja això sí que ja no hi ha cap altre exemple, tampoc a Europa. A Europa també se'n coneixen de làpides d'aquestes, algunes també, però passa el mateix. No es poden vincular ni associar a cap sepultura.
11: Déu-n'hi-do, sí, sí. Perquè parlaves ara del Hermomir i Riquila, que això els noms sí que els sabem per la làpida aquesta de marbre de Carrara, que era una cosa que et preguntava abans, no?, que a mi em cridava molt l'atenció, no?, de dir, ostres, com arriba el marbre de Carrara aquí al segle X, no? Els romans, no?
10: Els romans, sí, sempre és els romans.
11: Reaprofitat.
10: Aquest marbre, o aquesta placa de marbre, és un marbre que per darrere té unes decoracions de volutes, sí,
11: té
10: això.
11: Té una doble història,
10: Té una doble història, vull dir, originalment seria algun banc o algun fris d'alguna construcció romana, potser.
11: Doncs... Perquè al segle X seria complicadíssim trobar marbre de Carrara aquí. Després de pràcticament 10 segles, no?
10: Clar, a veure, no seria difícil si fas això, no?, de reciclar o de recuperar. Mm-hmm. Ja hi havia, diguem-ne, com un circuit...
11: El reaprofitament, no?
10: Sí, a Roma mateix.
11: No, com es va fer el Coliseu, no?, per exemple.
10: A Roma mateix, i en aquests moments del segle X i abans... Ja hi havia instaurat un grup o unes quadrilles que desmuntaven, recuperaven els marbres, els fraccionaven i els repartien per tot l'imperi per ser reutilitzats, no?
11: No sé si encara és massa aviat, però què sabem d'Hermomir i de Riquila, d'aquests magnats que estan enterrats aquí?
10: A veure, diguem-ne... Clar, és una cosa com molt recent, vull dir, encara, diguem-ne... sort, que encara sabem moltes coses, però representa que no les hauríem de saber encara, perquè tot just ho acabem de trobar. I això representa que inicia una recerca com en paral·lel a partir de les restes localitzades. En aquest cas, com que hem pogut associar la làpida, que la làpida doncs ja era coneguda, transcrita de fa temps, ja està inclosa en els corpus de làpides de Catalunya, clar, ja tenim una informació. I, per altra banda, la documentació escrita. La documentació escrita, que també doncs, en gran part està com publicada i recollida en volums, doncs ha pogut ser consultada, tot i que no s'ha fet encara l'estudi, és això que dic, ara inicia tots aquests camins de recerca paral·lela, no?, de documental, de paleoantropologia, etc. A hores d'ara podem saber unes coses bàsiques. D'una banda, el nom del personatge que hi ha enterrat a la tomba monumental principal, vull dir que Hermomir, que sabem que va morir l'any 966. Indirectament, fent la recerca documental, trobem algunes referències d'uns Hermomirs aquí castellà, de manera que podem contrastar a partir de les dates d'aquests documents si realment eren aquest que hi ha aquí enterrat, no? I trobem un document del 965, que és com l'any abans, on apareix un Hermomir amb la seva esposa Riquila. De manera que es pot, diguem, pressuposar que la segona tomba que hi ha al costat, enganxada, que a més l'arqueologia ha determinat i la paleoantropologia, que és un individu femení d'entre uns 35-40 anys, els documents ens parlen d'un Hermomir i la seva esposa Riquila, en aquest cas doncs és possible, diguem-ne, plantejar la possibilitat que la segona tomba sigui d'aquesta Riquila que surt als documents, perquè la segona tomba no té làpida funerària, no té epitafi funerari. Mm-hmm. Això és habitual, perquè els personatges femenins no acostumaven a tenir làpides d'aquest tipus. d'aquestes 10 que es coneixen a Catalunya, crec que n'hi ha només dues que corresponen a personatges femenins, i una és la filla del comte i l'altra és una abadesa. De manera que no és d'estranyar.
11: Havia de ser molt important.
10: Sí, havia de ser molt important. Vull dir, que el paper de les dones doncs, era el que era, tot i que representa que actuaven com a magnats, una mica sí, doncs, per un igual, suposadament, que els esposos, no? Perquè en aquests documents del segle X és habitual, doncs, això, Armamir, la seva esposa, Riquila, no? Vull dir, surten com enumerats i una mica al mateix nivell, aquests personatges magnats, no? Que tenen propietats, compren, etc. No? Però en aquest cas no hi hem pogut associar cap làpida, vull dir, no n'hi hem trobat cap físicament, ni tampoc se n'havia trobat antigament cap. De manera que, clar, la identificació del personatge femení una mica està diguem-ne ara...
11: A l'aire, no?
10: A l'aire, perquè, clar, la recerca, aquesta documental que s'ha de portar a terme, doncs ens ho acabarà de quadrar, no? Però a nivell de proposta, a partir del que s'ha mirat així una mica per sobre dels documents, és que pugui tractar-se de l'esposa d'aquest Armamir dels documents, que es deia Riquila. Altres informacions que podem saber, doncs, per exemple, del cas de l'Armamir, són els estudis, diguem-ne, com visuals de paleoantropologia fets sobre el terreny, que són també estimatius, perquè representa que s'ha de traslladar al laboratori, processar-ho, etc., fer medicions, però determinen que és un individu masculí, adult, també de sobre els 40 anys, així grosso modo, que no presenta alteracions ni mostres de treball físic intens en els ossos, un estat de salut molt bo, el sí, tema de les dents...
11: Significant, clar, per saber qui era.
10: Clar.
11: Perquè en aquella època...
10: Sí, representa que per exemple, els altres 200 i pico que tenim, la gran majoria tenen traumatismes, evidències com d'artrosis a la columna, d'haver fet treballs molt durs, no? I, en canvi, aquests dos, tant ell com ella, l'esquelet, la informació que ens dona, ara sí, com a priori, però que sembla que ja és així, tant pel tema de la dentició com per les traces en els ossos, que no havien treballat durament.
11: No van treballar
10: d'una altra manera, però no físicament. No físicament.
11: Sí. Doncs déu-n'hi-do, quina descoberta. Jordi Roig, moltes gràcies per venir aquí al Connectats a explicar-nos aquesta troballa històrica, perquè la podem dir així, que és una troballa històrica a nivell europeu.
10: I tant.
11: Fins i tot d'aquesta societat carolíngia, que potser des d'aquí podem reescriure alguna cosa, fins i tot.
10: Sí, i tant. Molt bé.
11: Doncs moltes gràcies, Jordi.
10: Gràcies a vosaltres.

0: Continuem al Connectats i ara és el moment de fer la tertúlia, espai en què debatem sobre diferents temes d'actualitat. Primer de tot, presentem els tertulians d'avui. Per part de Cugat Mèdia m'acompanya la Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. Benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Des del Prat també ens acompanya la Marga Soler, periodista pratenca i exdirectora de ràdio L'Hospitalet. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
0: I finalment, des de Sabadell, també ens acompanya en Quirze Casablanques, llicenciat en Humanitats. Benvingut.
3: Hola, bona tarda.
0: A veure, anem a introduir el primer tema de la tertúlia d'avui, si us sembla. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any la concessió de noves llicències per obrir nous supermercats que operen les 24 hores, que és una mesura que s'ha posat en marxa aquesta setmana i que té efecte immediat, mentre el consistori està preparant una regulació específica per al conjunt de la ciutat. De fet, ja fa anys que aquest tipus de comerços van en augment a la ciutat i havien generat problemes de convivència en alguns punts. L'Ajuntament de Barcelona diu que amb aquesta mesura pretén protegir el comerç de proximitat. D'entrada, què us sembla aquesta mesura? Era necessària? Arriba tard? Què en penseu? Per exemple, Maribel.
1: Jo crec que està bé, perquè un dels problemes que he vist que tenien és que quan han fet inspeccions han vist que són botigues molt petites, pocs metres quadrats, algunes amb problemes sanitaris. Per tant, si ja no és tan fàcil obrir un d'aquests comerços, sinó que es dificulta més, potser la gent que ho podrà fer tindrà, no sé, un altre tarannà. A mi em sembla bé.
0: Marga, quina és la teva opinió?
2: Home, jo crec que tothom té dret a la vida, no? Vull dir que d'alguna manera hi hagi comerç o no hi hagi comerç, o no sigui comerç o uns comerç d'una manera o uns comerç d'una altra. Vull dir, la gent que té... A veure, tots necessitem viure, i necessitem viure dignament, i per tant tothom hauria de tenir una oportunitat com a mínim de poder tirar endavant. Ara, el tema dels comerços d'aquesta manera, jo crec que ja fa falta una bona legislatura, una legislació en el qual està molt bé que s'obrin, però amb unes condicions, amb alguns avantatges, amb alguns inconvenients, i que les coses siguin reglamentades, i que això es faci a tot arreu, no només perquè aquí a aquest poble hi ha quatre gats, doncs no cal, i a l'altre lloc no sé què. No, ho hem de fer-ho ben fet. I hem de pensar que les lleis han de ser fetes per tothom. I han de ser, tothom ha de tenir dret a la llei i, a més, acatar-la.
0: Quirze.
3: Mira, jo penso que, per un costat, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, que de vegades aquestes coses estan a darrere d'aquestes altres coses, que diu que aquesta gent poden operar sense restriccions. I jo llavors pregunto, operar sense restriccions què vol dir? Fer el que ens dona la gana? O, no sé, per això, per lo que ens deia la Marga, necessitem que això tingui un, o sigui, tingui uns paràmetres i que s'observin aquests paràmetres. I em dóna la impressió que aquest tipus d'establiments no va per aquí la cosa. No sé, suposo que tot això es pot anar desenvolupant amb la conversa, no?
0: Uh-huh. De fet, vull posar el focus també en una cosa que havia comentat la Maribel, que és el tema d'aquestes sancions, no? Una de les polèmiques que també havia generat aquest tipus d'establiments era la quantitat de sancions que s'havien rebut. No sé si creieu que en aquest sentit hi hauria d'haver més regulació, d'anar a vigilar més aquest tipus de comerços o els comerços en general, eh?
3: Mira, jo amb això precisament no m'hi he atrevit a dir-ho directament, però amb el que ens acabes de dir tu ara, penso que les infraccions que s'han observat, 123 en matèria laboral, i llavors diu que s'hi han observat infrahabitatges, una cosa lliga amb l'altra. Que estem treballant amb esclavatge aquí, o com va això? De vegades jo ho he sentit a dir i no ho he comprovat, i per això ho dic amb la boca petita i no m'atreveixo a alçar una mica més la veu, però que la gent treballa en aquests comerços amb un règim de no laboral, no, molt més enllà que un règim laboral.
2: Ja, però potser també ja els hi va bé, potser no han trobat l'oportunitat de tenir, doncs, un sou digne i de poder viure una mica, doncs, no sé, amb unes condicions, no?
3: Sí, però a una banda hi ha els que no han trobat manera de tenir un sou digne i per l'altra banda hi ha els que ofereixen molt menys que un sou digne. Vull dir, això hauria alguna cosa hauria d'anar d'acord amb l'altra.
2: Bueno, perquè s'hauria de regular d'una altra manera.
3: Ja,
2: Clar. Vull dir que, clar, aquí fa falta, ara aquí fa falta una regulació en, el, en la qual, doncs, vull dir, els comerços han de tenir unes certes condicions, han de tenir una certa disposició dels treballadors que tinguin, les condicions dels treballadors, clar, hi ha tot una norma, que la norma hi és, el que passa és que jo crec que no s'aplica.
1: És que és el que jo penso, perdoneu, és que jo crec que això de tenir els treballadors assegurats amb uns horaris, amb uns convenis, això ja existeix. El que passa que hi ha abusadors que, doncs, que abusen de les persones que necessiten una feina, sigui com sigui. Perquè el fet que aquests comerços estiguin oberts tantes hores vol dir que la persona que hi treballa són comerços petits, jo pel que he vist a la notícia que ens heu enviat per comentar, són comerços petits, vull dir que no deuen tenir més d'un treballador, i si no tanquen, és que no ho he entès jo això dels comerços de 24 hores, jo no n'he vist, no sé, Sant Cugat em sembla que no n'hi ha cap que estigui sempre obert. El que sí és veritat que alguns tanquen molt tard, en lloc de tancar les 8, a les 9 encara estan oberts, i suposo que aquí està la cosa, no? Abusar
2: sí,
1: del treballador.
2: Jo vi que el Prat de Llobregat i el Prat de Llobregat, comerços de 24 hores, jo crec que no n'hi ha cap.
1: Tampoc.
2: Clar, vull dir que no, el que passa és que uns tanquen en una hora, uns altres en una altra. Jo crec que el tema aquest està una mica mal regulat. S'haurien de fer amb unes condicions i unes clàusules i obligatòries de complir-les. I potser llavors la cosa es regularia una mica més.
3: Jo no sé, aquí a Sabadell no ho sé si n'hi han de 24 hores, però a prop de casa meva n'hi han dos d'establiments d'aquests que sempre els he trobat oberts. I, o sigui, sempre aquí passo, i pot ser que hi passi molt d'hora al matí perquè em convé, doncs, anar a l'idea, o perquè plego molt tard al vespre i també hi passo per davant i allò està obert. I un parell de vegades que hi he entrat, una vegada era d'hora del matí i l'altra era tard del vespre, amb un dels dos establiments que us dic, la persona que hi havia era la mateixa. Que dius, ostres, aquest home fot més hores que un rellotge.
2: Sí. Això en el Prat també existeix. Hi ha una botiga d'aquest tipus de 24 hores que és com d'uns pakistanis i que està oberta sempre que passes. Sempre hi és.
3: Sempre hi ha la mateixa persona que dius, bueno, aviam, aquest petit sou no sabem si digne o no, és per tantes hores? O per tantes hores guanyen molts diners? Perquè llavors, mira, cadascú que faci el que pugui, no? Bé, no sé, jo ho deixo així,
0: Una de les coses que deia l'Ajuntament de Barcelona per posar aquesta mesura sobre la taula era el que dèiem, no? Que la intenció és protegir d'alguna manera el comerç de proximitat. Pel que fa a aquest comerç, creieu que aquesta mesura ajudarà a protegir aquest tipus de negocis o caldrien més mesures diferents?
2: Jo crec que perquè això no sigui d'aquesta manera, les mesures han de ser molt més disciplinades, amb uns horaris quadrats i que les botigues han d'obrir de tal hora a tal hora, no fins a les 3 de la matinada, bueno, com abans. Abans hi havia un horari d'obrir, un horari de tancar i s'ha acabat, i ara no, ara això és, bueno, una mica en 60, no, que diem.
3: Sí, sí, exacte.
1: Però jo crec que és perquè ja la normativa hi és, el que passa que ningú ho controla i és una cosa permissiva, però jo crec que hi ha uns horaris de comerços, de mateixa manera que també els comerços han de tancar els festius i veus alguns que estan oberts. Tinc la sensació que una cosa és la normativa, la llei, la regulació, que això està fet, i una altra cosa és pues, un munt de gent, pel que sembla, que no la compleix.
2: També hi ha comerços que són de 24 hores, per llei. Amb la qual cosa, aquests ja entren dintre de la llei. Sí, i a més ho posen en el ròtol de l'entrada o de la porta, i ja posa 24 hores, amb la qual cosa allà pots anar-hi a l'hora que vulguis. Ara, de quina manera es regula això i quina diferència hi ha entre els que poden pagar els impostos aquests dels 24 hores i els altres que obren quan volen? Això ja ho desconec.
3: Ja, a veure, n'hi ha que obren durant 24 hores, com per exemple, jo, o sigui, la meva experiència sempre, la centro a la meva ciutat, on visc, a Sabadell. Per Sabadell, per exemple, hi ha dues farmàcies que obren 24 hores al dia durant 365 dies l'any. Però, esclar, sí, depèn de l'hora que hi vas, hi trobes una persona o n'hi trobes una altra. Clar, vull dir, aquests tenen donat d'alta aquell senyor que hi és de les 8 del matí fins no sé quina hora, i el que després s'hi posa també, i amb el seu sou, tal com manen els convenis que deuen tenir, etcètera, etcètera. No de qualsevol manera, amb una persona que hi és sempre, perquè llavors això el que perjudica és aquell comerç de proximitat, que normalment és un comerç familiar, que diuen, bueno, és que a mi el meu comerç no dona per tenir assegurades tres persones, per pagar-los un sou, quan durant tota la nit només hi ha una a comprar una Coca-Cola, etcètera, etcètera, etcètera, no? Per tant, necessitaríem una regulació, però o sigui, em dóna la impressió

0: quin benefici en treuen i de fet amb aquests petits comerços així quin benefici en treuen, el treballador li paguen poquíssim, és un, no sé, és un lloc molt petit, no tenen molta clientela, és impossible perquè tampoc tenen molt l'assortiment de producte, i llavors quin rendiment té aquests comerços?
1: És que de totes maneres depèn, perquè per exemple al Prat n'hi ha molts que són deuen ser els propietaris, els llogaters o el que sigui, són pakistanesos. I llavors estan oberts a l'hora que vulguis, està obert sempre.
2: I escolteu, perdoneu, és que anem avançant perquè si no sortirem d'aquí. Ja per tancar aquest tema, us pregunto també que molts d'aquests establiments també van dirigits d'alguna manera al turisme, també venen souvenirs o productes similars. En aquest sentit, creieu que la proliferació, ja ho direm bé, d'aquests comerços influeix també a reforçar aquest model de turisme de masses que fa molts anys que està present a la ciutat de Barcelona?
1: Sí, perquè estàs de Barcelona, però jo que vic al Prat de Llobregat, de turisme res, eh?
2: No, per això, com que la mesura s'ha fet a Barcelona, per això estic parlant de Barcelona.
3: Mira, a mi, jo el que hauria de dir, el que em toca dir, és que a mi no m'agradaria veure Barcelona convertida en un parc temàtic, eh?
1: Home, a mi tampoc, eh?
3: Vull dir, això, aquesta acció...
1: Però no sé si no ho veurem, eh? No sé.
3: No, ja, no ho sé que arribarem a veure, no ho sé.
1: Per això t'ho dic.
2: Sí. Maribel?
0: Sí, no, jo és que també jo penso que moltes coses es fan per Barcelona. Aquí mateix a Sant Cugat jo he pensat, botigues d'aquestes, no sé, no? Però a Barcelona hi deu haver molts problemes que els que no hi vivim desconeixem i que per tant moltes lleis, moltes regulacions es fan en funció de la capital. I, escolta, només això de que no sigui un parc temàtic, pues, cada vegada que hi ha un creuer a Barcelona hi desembarquen 2.000 o 3.000 persones de cop, només d'un. Per tant, la
1: sí,
0: gent
1: sí,
0: que
1: i
0: fa...
1: a més a més omplen els carrers, eh?
0: Clar, i pues, per tant, ara ja s'han tancat un tipus de restaurant concret que feia menjars més propis nostres, ara s'han obert hamburgueses, no sé què més, vull dir que l'oferta està destinada més al turisme que als habitants de Barcelona, i per això dius un parc temàtic, és clar, perquè canvia tot, canvia el comerç, canvia el tarannà també dels carrers, a què es dediquen, què s'hi fa, quan hi vas, què pots comprar... Doncs sí.
2: Mm-hmm. Doncs, sí, nois, sí. Si us sembla, deixem tancat aquest tema aquí, passem al segon tema de tertúlia, si us sembla. En aquest cas era el que el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ha estrenat l'exposició El culte a la bellesa, que recorre els cànons estètics al llarg de la història per analitzar com ha canviat allò que considerem atractiu i també per reivindicar les belleses que han quedat excloses de la norma. La mostra parteix de la tesi que la bellesa és una construcció social i analitza com es construeixen els ideals estètics a partir de les obres d'una vintena d'artistes. I aquesta exposició em dóna peu a obrir el meló de la pressió estètica. Per tant, primer de tot, us pregunto si considereu que n'hi ha hagut sempre de pressió estètica o és una cosa que és més aviat actual. Maribel.
0: Oh, jo crec que des de sempre... Escolta, només cal veure el Lluís XIV i aquests reis que com anaven emprifollats amb aquelles perruques. I és més, jo crec que és que a totes les cultures, perquè... Tots hem vist reportatges, no?, de tribus de l'Àfrica, doncs que o s'estiren el coll o es posaven com una mena de plat als llavis. Vull dir, aquesta idea de patir i de que passar mal per estar maco es pot fer perfectament. És més, avui en dia tothom va tatuat. Això també fa mal. Bueno, jo no en tinc, però suposo que fa mal. Vull dir que per la bellesa... Som capaços, no sé, de fer coses estranyíssimes.
2: Marga.
1: Bueno, no sé, jo és que a mi l'estètica, sincerament, em preocupa molt poc, perquè penso que lo important, estem parlant de persones, eh? Lo important és trobar-se bé, sentir-se a gust amb un mateix. Això és molt important, perquè vull dir, molta estètica i molta cosa, però si no et sents a gust i això no t'agrada,

0: gaire i no sé què, doncs no, vull dir, jo penso que has de viure una mica el teu ritme i de la manera que tu et sentis còmode dir el que digui la gent, per exemple. A mi per lo menys jo sóc així.
1: Quirze.
2: Mira, el que ha dit la Marga s'acosta una mica al que diré jo. Jo per mi la bellesa, a part de construcció social, això és una manera d'explicar les coses, a mi em dóna la impressió que la bellesa es tracta d'actitud. O sigui, actitud ambivalent. O sigui, la persona que vol ser vella té l'actitud de persona vella i el que vol entendre que l'actitud pot ser bellesa també ho veu així. O sigui, no sé si m'he explicat, és que de vegades em dóna la impressió que jo ho entenc, però que em costa fer-ho entendre, no? O sigui, no cal operar dintre d'un cànon estricte de dir per ser un home guapo o una dona guapa s'ha de ser així, així, així, sinó que s'ha de procurar i aconseguir que els altres percebin que ets guapo o guapa.
3: Mira, jo estic molt d'acord amb això.
0: Sí,
2: no hi estàs d'acord?
0: Sí. Jo també.
3: Sí, mira, per exemple, jo pensava que hi ha actrius com la Barbra Streisand, que és guapíssima, i a més és que exerceix de diva, de guapa, o la Rossi de Palma, no? És una diva, en canvi... no estan dintre dels cànons del que es considera avui en dia una bellesa. I jo una vegada vaig sentir que la Liv Taylor deia per ser guapa només t'ho has de creure. I em va fer molta gràcia, i perquè és veritat, perquè és el que deies tu. Llavors tens una altra actitud davant de la vida, davant de les coses.
1: Clar, però aquesta visió la teniu vosaltres i la té part de la societat, però sí que és cert que també hi ha un bombardeig constant de, per exemple, anuncis, no? De, per exemple, m'invento, anuncis que ens diuen que corregim algunes imperfeccions, entre cometes, com ara marques a la pell, o també en bona part de la societat que es diu també de que, no? Que molesta que les dones, per exemple, portem pèls a les aixelles o a les cames, creieu que això també influeix, aquest bombardeig d'anuncis, a que les dones, o que també hi ha pressió estètica en homes, però la pressió estètica en general, estiguem subjectes a voler encaixar dins aquests cànons preestablerts?
0: Home, no sé, però jo la cirurgia estètica no me la faria mai, sincerament. Perquè penso que sóc com sóc, vaig néixer com vaig néixer, i a mi ja va estar bé.
2: I a més a més de néixer com vas néixer, Marga, la vida t'ha donat unes coses durant la vida, i la vida és el més preciós que tens. O sigui, exacte. Si t'ha donat una marca a la pell, doncs, escolta, és una conseqüència d'haver viscut.
0: I és meva, no? És meva.
2: Exacte, i és teva i és intransferible, a més a més.
3: El que passa és que això és una visió molt individual, però jo sí que crec que a nivell general la societat és un bombardeig constant. Sembla com si ens vulguem uniformar tots, no? Ara està de moda totes rosses, tenides. Ara està de moda platino, totes iguales.
0: Però això ens ho deixem fer, que és una mica... Clar, és que aquest és el problema.
3: Jo estic parlant en general i sobretot amb gent jove. No és el mateix quan tu ja ets gran i t'has acceptat que quan tens 15 anys... I hi ha una cosa, en filosofia, bueno, ja ho sabem, no?, que en diuen la mirada de l'altre. I la mirada de l'altre, desgraciadament, és que és un jutge. I llavors, quan ets insegur, immadur, jove, aquesta mirada de l'altre és molt important per tu. Després passes de tot. Ets tu mateixa i els faran. Però crec que sí, que hi ha un bombardeig. I tinc la sensació que ara mateix al TikTok hi ha gent que es maquilla, que ensenyen a maquillar, que no sé què, com a primar-te, com fer, no sé... És un bombardeig constant. I els nois també, perquè mira que es matxaquen al gimnàs.
0: I tot això val diners, Tot això val diners.
2: Sí, a més.
3: Vull dir que els nois entre els tatuatges i matxacar-se al gimnàs per estar catxes, vull dir, també...
2: Però jo, sense anar a reta pleitesia a tots aquests paràmetres imposats, jo torno a dir, si aquella persona que a 15 anys era guapa per actitud, quan en té 80 pot continuar sent guapa, aquesta persona. sí, sí, manté aquesta actitud.
0: Jo estic d'acord també, eh? Sí, tens raó.
1: Clar, amb aquesta línia que dèieu de que les xarxes socials influeixen molt i que és tot aquest bombardeig, us vull compartir un fet, que és que l'altre dia un company va fer una entrevista a la periodista i divulgadora Núria Valero, i una de les coses que deia ella era que la pressió estètica havia arribat fins i tot a la primària. Deia que ja hi havia nenes de 10 anys preocupades per si tenien arrugues. Què us sembla aquesta dada?
0: Però em sembla bestiesa, perdona.
2: Ara
0: Mare meva. Sí, sí.
3: Sí, però riem, però és un símptoma esfereïdor. Vull dir, sí. Fins a quin punt ja no importa que siguis intel·ligent, ja no es valora, és a dir, com et jutgen els altres és per el teu aspecte físic, si quadra o no quadra amb els cànons actuals de bellesa. I, per tant, si tu no estàs dins d'aquests cànons, t'ofereixen de tot perquè hi entris. Maquillatge, tenyir-te, operar-te...
2: Home, maquillar-te i tenyir-te encara pot ser un joc, si vas a mirar, no?
0: Sí, però operar-te no, eh?
2: Operar-te... Bueno, i tatuar-te també ja va bastant enllà, eh?
3: Jo crec que tot és perquè per agradar als altres.
2: Sí.
0: O potser també per sentir-se bé ells. No?
3: Sí. Clar, però et sents bé.
0: Hi ha persones que necessiten sentir-se bé.
2: Bueno, però això de sotmetre-ho tot a un cànon, jo he tingut aquesta conversa mil vegades. Per exemple, hi ha el cànon literari que et diuen és que els llibres que són bons i que són aquest, i et fan una llista, o el cànon musical... No, perdona, el meu cànon literari són els llibres que a mi m'han agradat, i ja està. No m'ho ha d'explicar ningú quin és el cànon. O el cànon musical també és la música que a mi m'agrada. Ningú m'ha d'explicar quina és la que m'ha d'agradar.
0: Sí, sí.
3: Bueno, però nosaltres hem pogut triar.
2: Ah, clar.
0: Tot és comerç, en el fons.
2: Sí, sí, sí.
1: I escolteu, creieu que hi ha una solució al respecte o seguirem amb aquesta pressió estètica que anirà pujant cada vegada més de to i serà cada vegada més ferotge?
2: Bueno, no sé si...
0: Jo crec que cada vegada serà més... Jo crec que cada vegada anirà pujant de to. Jo crec que no ens quedarem aquí, si no ja ho veureu. Perquè la joventut ja ha nascut d'una altra manera, ja va d'una altra manera. Quan nosaltres o jo, que sóc una persona gran, era petita, doncs totes, hi havia moltes coses que no hi eren. I la gent va seguint. I això, d'alguna manera, doncs, bueno, no sé, emmascara la societat.
3: Jo crec que això ha sigut des de sempre. Quan érem petites no teníem segons quines coses, però jo, per exemple, el dia que en lloc de fer-me trenes em deixaven el cabell suelto, bueno, era... Vull dir que sempre hi ha hagut aquesta com necessitat de sentir-te, no?, físicament agradable o això, complir amb l'estètica del moment. I des de sempre, és que les dones han fet de tot. Quan estava de moda estar blanca, doncs es prenien... no sé si era vinagre, no sé què, no? Quan, vull dir, és que som capaços... Això que ja us deia, no? Fins i tot de patiment físic, només per la bellesa que hi hagi en el moment el que estigui de moda.
0: O per seguir les tòniques.
1: Perdoneu, se'ns acaba el temps, ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé, Maribel Caiveles, Marga Soler i Quirze Casablanques. Moltes gràcies.
2: Gràcies per la vostra companyia. Vinga, vagi bé.
3: Salut, bona tarda.
2: Adéu.

0: Cinc FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí!

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
5: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
4: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
6: Ràdio Sant Cugat.
4: Música a Ràdio Sant Cugat.
7: Quan el sol...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi a principis d'aquest 2026. Per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Moment ara de mirar com estan les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Doncs a les dues del migdia començava l'operació sortida de la segona Pasqua i en aquests moments la situació és complexa, especialment a la P7, on hi ha hagut una topada a la P7 a Llinars del Vallès, en sentit Girona. Encara hi ha un carril tallat, han topat quatre vehicles, com dèiem. Encara falta un per retirar, està a punt de retirar-se, però ha generat una forta retenció de 16 quilòmetres arribant a la cua fins a Montmeló. A la P7, una altra topada on té un camió i un turisme ja retirats en sentit Girona, alenteix la circulació encara en uns 37 quilòmetres. A Barberà, en amb dos sentits de marxa, 5-7 quilòmetres de circulació lenta. Problemes a Sant Cugat en sentit Girona, a Castellví de Rosanes en sentit Tarragona i al 9 quilòmetres, al Perelló una avaria a Castelló. Per tant, la situació molt complicada en aquesta P7. També ha present moltíssima mobilitat a les dues rondes, sobretot a la ronda de dalt, en sentit Llobregat, i, per tant, els accessos a l'àrea metropolitana presenten força aturades, especialment a la part nord, C33 i C58, venint dels Vallesos, i a la part sud, a la B23, entrant i sortint de la Diagonal. Com sempre, demanar-vos molta cautela. Molt bona tarda.
2: Moltes gràcies, Sílvia. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: I a aquesta hora del divendres que se'ns obre la gana del berenar, anirem a fer una mica de boca amb la història d'un mestre pastisser. És Joan Muntada, de la pastisseria Muntada. Aquí la Mireia Sanz ha agafat per banda entre fornada i fornada.
1: Joan, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: De la pastisseria Muntada de Castellar del Vallès. A veure, Joan, ens hauràs de situar, perquè ni servidora ho sap, ni els oients tampoc. A veure, què és exactament el Relais Dessert i què ha vingut a fer per casa nostra aquests dies?
2: Relais Dessert és una associació que van crear els francesos l'any 1981, que reuneix els millors pastissers del món per preservar la qualitat i l'excel·lència de la pastisseria artesana. Llavors, dos vegades l'any es reuneixen, a la tardor i a la primavera. A la tardor per treballar, a la primavera és més lúdic, mitges vacances, si vols, i llavors aquesta trobada la vam fer a Barcelona. La trobada de primavera la vam fer des del dissabte fins ahir, a Barcelona, i jo vaig tenir la sort, immensa sort, de ser un dels convidats, perquè és un esdeveniment impressionant que jo no havia vist mai i dubto que el torni a veure, perquè es troben, ja et dic, cada trobada la fan a diferents ciutats del món i aquesta vegada va tocar aquí.
1: I com escollen a qui conviden?
2: L'anfitrió de la festa, en aquest cas era l'Eric Ortuño, de l'Atelier de Barcelona, i llavors ell, doncs, em va escollir, un dels convidats vaig ser jo, sí.
1: Ell, i això com t'arriba, Joan? Que te truquen a l'obrador, com va això?
2: Doncs fa 15 dies vaig rebre una trucada de l'Eric i em diu: escolta'm, que estàs convidat al bufet de presentació de Relais Dessert a Barcelona. I ostres, quina sorpresa, tu. I clar, no, és que no m'ho creia, perquè és un esdeveniment, el món de la pastisseria és l'esdeveniment més top que hi ha. No hi ha res millor que això. I llavors, doncs, bé, ens van citar un dia i una hora. Aquest diumenge va ser concretament a les 4:30 de la tarda a l'hotel SLS del Port Fòrum, on ells han estat allotjats allà durant 4 dies, i allà van començar diumenge a les 4 del matí a preparar el seu bufet, que és el bufet que després vam degustar tots els convidats. Anava per països i per regions de França, perquè Relais Dessert, com he dit, és francès, llavors ells són tanta colla que es divideixen per regions. No per països. I en aquest cas estava tot molt ben presentat i cada regió de França havia elaborat una cosa diferent. Els representants d'aquí, doncs, també. I bé, per ells és una festa i un donar-se publicitat, donar-se a conèixer, i això que dic, preservar la qualitat de la pastisseria artesana, l'alta pastisseria que diuen ells, no? Llavors, els representants del Relais Dessert a Espanya, n'hi ha tres de catalans, que són Tugues de Lleida, l'Atelier Barcelona i Oriol Balaguer. La resta, n'hi ha dos d'Alicant, un de Madrid, un d'Osca. Van haver de preparar l'esmorzar del dilluns per la resta de companys del Relais Dessert. I bé, vam passar, doncs, el dia fent turisme i menjant, bàsicament.
1: Ostres, però llavors, a tu, a nivell de pastisseria, tu quants anys fa que estàs treballant a la pastisseria? Per aquí no et situï una mica, Joan, quant temps portes fent pastissers?
2: 40 anys.
1: 40 anys. I, per tant, per tu, aquest esdeveniment suposa realment un abans i un després? És a dir, vas descobrir coses que ara el teu cap de creador entenc que estava rinant, o com?
2: Home, descobrir no, perquè... No, sí que descobreixes, perquè veus el que han preparat, no? Sobretot, ens va sorprendre molt a tots la salamandra, perquè el fil conductor d'aquesta trobada era Gaudí. I el Parc Güell, que aquest any feia fa 100 anys, no? Doncs la salamandra del Parc Güell va estar molt present i hi va haver un pastisser francès que va tallar un financier, que és un pa de pessic, bàsicament. El va tallar a trossets fins fer la forma de la salamandra, i cada trosset portava una làmina de xocolata d'un color diferent.
1: Que és el que donava?
2: Que és el que donava el color de la salamandra, no? I això és una feinada impressionant, fer tot això.
1: Home.
2: I vam trobar, no sé, increïble. No hi ha paraules per descriure el que significava aquella salamandra allà i la feinada que hi havia fet allò. I llavors, bé, doncs, conèixer gent, fas contactes, en fi... És... Però sí, com a esdeveniment, doncs sí que és un abans i un després, perquè no hi havia assistit mai ni pensava que pogués estar convidat mai.
1: I tu no vas portar res fet per tu?
2: No, jo no. érem només convidats i ja està, vam arribar allà, ens van rebre fent el passadís com si fóssim un equip de futbol. Això els mestres pastissers ens van aplaudir quan vam entrar, van fer un discurs i tal, i llavors ja va començar la degustació del bufet, que era un bufet espectacular, enorme, però no va quedar res, eh? jo pensava, ostres, i amb el que s'obri què faran? No va quedar res.
3: Clar.
2: No va quedar res.
3: I què és el que més et va impressionar? A part d'aquesta salamandra que deies, a nivell de gustos, a nivell d'aromes, a nivell de no sé si de presentacions, de creacions...
2: Sí, mira, creacions... Hi havia la pedrera feta amb xocolata, minimalista però molt ben feta, la casa Batlló, hi havia també les xemeneies de la pedrera, ous gaudinians que van fer, o sigui, tot molt maco, i a nivell de degustació, perquè hi havia salat també, eh? Uh-huh. Una part era salada, em va sorprendre molt una combinació de foie amb festuc.
3: Ostres!
2: Que em va xocar perquè, no sé, no me l'imaginava aquesta combinació, no? I estava molt, molt bona i molt ben feta. I després, doncs, galetes farcides amb salat, també. I estava molt bé. Tot això estava molt, molt original i molt, molt lograt, sí.
3: I coses que hagis pensat, ostres, doncs per aquí, el meu públic, no?, de la pastisseria muntada de Castellà, qui podria innovar? Perquè, clar, entenc que aquí, en el cas de la pastisseria artesana, hi ha un diàleg, no?, constant, sí, entre el que és la tradició, que s'ha de mantenir, i les ganes de crear i d'innovar, no?, i de buscar coses noves.
2: Sí. Jo crec que ara tornem a la tradició, eh?
3: Cada vegada més?
2: Cada vegada més es torna a la tradició. La gent torna a voler un braç de gitano ben fet, que costa trobar, una pasta de full ben feta, i això potser fa uns anys ho havíem abandonat i ara es torna a fer i a demanar i a posar en valor, que és el que... Però això no vol dir que no... Sobretot nosaltres, a Castellà, no?, que tenim una, des de fa molts anys, una línia sempre innovadora, tant de sabors com d'imatge, doncs això ho continuarem fent, sí, sí, sí.
3: Però sí que has notat un canvi, allò de la gent que busca més la tradició, més aquell tortell, no?, aquella cosa més pròpia de la nostra,
2: sí,
3: gastronomia, no?, fins,
2: sí,
3: i
2: sí,
3: tot.
2: Sí, sí, sí, sí. Sobretot, mira, amb Brasa Gitano, per exemple. Que, de fet, el Brasa Gitano han estat aquest 2025 i la part de 2026 que portem les postres emblemàtiques de Catalunya.
3: Ah, sí?
2: Perquè com que l'any passat era l'any de la gastronomia Catalunya, regió mundial de la gastronomia, i el Brasa Gitano es va escollir com a postre emblemàtic de Catalunya.
3: És que sembla una cosa molt senzilla, però jo però no m'he posat mai a intentar-lo fer, Joan, però entenc que no deu ser fàcil, no?
2: No ho has intentat, però ho has vist.
3: Sí, ho he vist fer, però no ho he intentat, no ho he intentat.
2: Sí, sí, sí, no és fàcil. No hi ha res fàcil. Al món de la pastisseria no hi ha res fàcil. I per fer un braç de gitano primer has de fer una bona planxa, que sigui elàstica, que la puguis cargolar i no es trenqui, que no s'assequi, vull dir, és tot un procés important, sí, sí, sí.
3: I en un context com el que vivim ara, en què parlem molt, doncs, per exemple, en la part més de la gastronomia, de la cuina del dia a dia, que cada vegada la gent opta més pel processat, no?, i que dediquem menys temps a la cuina, no sé si... Això es tradueix també en el món de la pastisseria, també ho noteu, no?, que cada vegada busquem coses menys sofisticades.
2: Clar, al món de la pastisseria t'arriben productes preparats ja tu per servir tants com vulguis, llavors ja decideixes tu si els vols o no els vols, però la gran indústria avui en dia t'ho porta tot fet. I igual que diuen que les croquetes als restaurants, no, el 90% ja són precuinades i congelades,
3: sí,
2: o el que sigui, doncs en pastisseria arribarem aquí també. Llavors ja et dic, cadascú triarà el que vulgui fer. Per això va bé trobar-te amb el relé desert i veure què són capaços de fer sense necessitat de res processat.
3: I a nivell de tendència, Joan, diries que estem canviant els gustos una mica de la població? Perquè el dia de Sant Jordi fèiem un programa especial aquí a Ràdio Sabadell, parlàvem amb l'Eva Carreras, del Forn Carreras, que em deia que la sensació és que cada vegada la gent volia coses més petites i menys dolces.
2: Sí, sí, sí. A veure, si una cosa hem fet nosaltres sempre és poc dolç. Però que cada vegada és més petit, sí, sí, sí. Això, quan més ho notem és amb la mona de Pasqua. O sigui, abans fèiem unes mides, doncs ara, des de fa 3 o 4 anys, fem una mida que no fem mai més, o sigui, durant la resta de l'any, que és molt petita. I se'n venen moltes de molt petites, sí.
3: I això què és? Perquè la família no es posa d'acord si Sara o fruita o perquè realment cada vegada són menys a les cases?
2: Cada vegada són menys a les cases, jo crec, sí. Sí. I després m'imagino que per regalar, en el cas de la Mona, per regalar el fillol, diu, bueno, una coseta petita ja fem el fet, no?
3: Uh-huh. I no us passa la resta de l'any? És a dir, amb Tortell de Reis no passa, amb Coca de Sant Joan no passa?
2: No. Suposo que per això que et dic, perquè com que compres per un tercer, que sí, és de la família, però entre cometes, no? És el teu fillol, però potser no el veus en tot l'any. Mentre que per Sant Joan o Reis, doncs, reuneixes amics o la família, i llavors has de quedar més bé.
3: Uh-huh. De tot això que va sortir al Relais Dessert, em veu parlar, o vas poder veure això, que realment cada vegada volem el gust menys dolç, o anar a buscar més els àcids, o més altres tipus de gustos els que cada vegada estan més incorporats?
2: No vaig tenir aquesta sensació, perquè la veritat és que els francesos...
3: Déu-n'hi-do!
2: No estan massa preocupats, per això, penso, eh? Uh-huh. O sigui, perquè jo conec francesos i veig com treballen i veus, ostres, quanta mantega aquí, no? I jo, bueno, escolta'm, qui vulgui bona pastisseria hi ha d'haver-hi... La bona pastisseria és un temple de sucre, vull dir... I de mantega, però són bons, vull dir, són bons. Que si els gastes de bona qualitat tindràs un producte inigualable, llavors ells juguen amb això, no?
3: I amb la mantega també ho heu notat, que la gent volem coses menys mantecoses, no? O sí?
2: Amb la mantega...
3: No, perquè ara la citaves, no?, quan parlaves dels francesos.
2: Sí, però clar, és que el substitut de la mantega és dolentíssim. Clar. Vull dir, una margarina és molt dolenta. O coses que no la poden igualar. Vull dir, el sabor que et dona una bona mantega amb una galeta o un croissant és impossible d'igualar, per molt que es digui. És així. Uh-huh. Llavors sí que hi ha tendències veganes que fan servir altres greixos, però no aconseguiràs mai aquell sabor, no?
3: I amb tot, Joan, quin diries que és el futur de la pastisseria artesana a casa nostra? Perquè aquí sap d'ell darrerament, no? Per desgràcies, òbviament, com és el cas de l'Isaac Partera, no? Però hem hagut de veure com han tancat algunes pastisseries emblemàtiques. No sé quin diries que és el futur ara mateix de la pastisseria artesana.
2: El futur, clar, és complicat perquè tot es basa en els que continuen, no? I cada vegada n'hi ha menys que continuen. I com dèiem amb l'Isaac moltes vegades, que darrere nostre no hi ha ningú. Perquè l'Isaac i jo érem més o menys de la mateixa edat i dèiem, és que no hi ha ningú.
3: No, i també havíeu heretat, no?, el negoci, tots dos, no?
2: Sí, teníem coses en comú, sí. I bé, aquest és un problema, sí. I llavors també, saps què passa? Que molta gent pot trobar coses dolces a un supermercat, per dir alguna cosa, i bueno, per què he d'anar a la pastisseria, no? Sí que ho trobo també quan faig la compra de tota la setmana, i això és...
3: El gust no sé si és el mateix,
2: no? El gust no és el mateix, segur. Però mira, això amb el Quim Genescà, doncs també ho diem molt, no? És que darrere nostre no hi ha ningú. Uh-huh. Algú hi haurà, segur, perquè sempre hi ha algú que coneixem també, que és més jove que nosaltres, però complicat que sigui com ara o com els anys anteriors, sí.
3: Doncs Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui a Ràdio Sabadell i haver-nos explicat aquesta experiència.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé.
2: Adéu.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, a Terrassa, l'índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Avui al viatge al centre de la ràdio ens n'anem fins a Ràdio Ciutat de Badalona per saber com han viscut les festes de maig alguns dels seus redactors, tant des del vessant laboral com del personal. Allà hi tenim, com cada tarda, en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
9: Estic aquí amb el Daniel Mormuz, la Neus Aragall i el Xavi Mestre, companys de Badalona Comunicació. I bé, com sabeu, durant tots aquests dies doncs hem anat explicant molt efusivament totes les festes d'aquí de Badalona, de les festes de maig, que són unes setmanes, doncs, diguem, molt importants per la nostra ciutat. Tothom està de celebració i a tothom li encanten aquestes festes. Què tal, com esteu, nois?
10: Molt bé.
11: Què tal? Molt bé, Martí.
10: Encara
12: de ressaca de la festa.
11: Tenim... Bueno, ja han passat dies ja, eh?
12: Bueno, però el cansanci es nota encara.
9: Sí, home, sí, sí. Tenim el Dani i la Neus aquí a l'estudi i el Xavi el tenim via per telèfon, que no s'ho volia perdre, això. Bé, us vull preguntar per les festes de maig. Primer des d'una vessant laboral i després més a títol personal de com les heu viscut, si heu participat en algunes festes, etc. Llavors, comencem per tema feina, que és aquí l'important, el motiu pel qual estem aquí. Imagino que han sigut dies intensos, que heu hagut de treballar, no?, durant les festes de maig.
11: Doncs mira, jo durant les festes de maig com a tal, els dies del cap de setmana no, però sí que la setmana prèvia vam haver de preparar bastantes notícies i temes relacionats amb les festes de maig. No sé com ho vas viure tu, Neus.
12: Sí, perquè al final, o sigui, hi havia el dimoni, que clar, es planta de l'1 de maig fins al 10 de maig, que és quan es crema Anita Sant Anastasi, i clar, com a tradició badalonina, perquè clar, al final també he estat alumna d'escoles d'allà, de Badalona, doncs hi havia les visites escolars i sí que em va tocar, doncs, anar a gravar això del Bon Dia Dimoni, que era un espectacle de música infantil mentre es feien foto davant del dimoni, deixant els dimoniets a la falda del dimoni. I sí, o sigui, eren més prèvies de tot i enviar vídeos, o sigui, quan hi havia la cremada i tal, era enviar vídeos per WhatsApp.
11: Gravar també moltes notícies els dies d'abans. Jo, per exemple, vaig anar també a una cercavila que es va fer fins al dimoni. Però m'ho he passat molt bé, la veritat, perquè ha estat com el primer any que ho he viscut amb tanta intensitat.
9: Tu, Xavi, també vas haver de fer aquestes tasques prèvies als dies de festa, és a dir, els caps de setmana, la cremada del dimoni, a la nit del món, també vas haver d'anar a cobrir esdeveniments previs a aquestes festes, no?
13: Sí, primer vaig ajudar a cobrir a una companya al cap de setmana diversos concerts que es van fer la setmana abans de la cremada de la nit del món i tot això. Es van fer diversos concerts a Cal Arnús, que és un parc que hi ha a Badalona.
9: Sí.
13: I allà vaig ajudar a diversos concerts i després, especialment divendres... Bueno, s'ha de dir que crec que va ser dimarts de la setmana de la crema del dimoni, vaig haver d'anar a una cercavila per gent gran, que al final no es va fer, perquè eren quatre persones.
9: Vaja.
13: Llavors, al final es va cancel·lar aquest acte, però el divendres va ser com el primer dia gran, que era la nit del pregó, la nit del mono, i em va tocar fer el directe de les festes de maig, diguéssim, de donar el tret de sortida, i va ser bastant emocionant.
9: Home, moment xulo, no, Xavi?
13: Home, sí, moment xulo. A més, jo acabava contracte, diguéssim, la setmana següent, llavors era com el meu últim hit.
9: Va ser el comiat.
13: El comiat, correcte.
9: Mentre Ricky Rubio donava el tret d'inici a les festes, tu abaixaves la persiana de la teva etapa a Badalona Comunicació de moment, no?
13: De moment. Sí, així estem.
9: No sé si, a part dels actes previs, heu treballat en dies festius. En el meu cas sí que vaig treballar el dia del pregó, vaig fer doble jornada, al matí vaig fer les meves tasques habituals i per la tarda vaig anar a cobrir el pregó amb la companya Emma Teixidor, que ella va ser el microambient i jo estava com de productor, i va ser una experiència xula, la veritat, ara moltíssima gent. No sé si vosaltres algun dia aquests de festes, de concerts, que hagueu anat a algun concert, a alguna festa, us heu sentit una mica agobiats de tota la gent que hi havia?
12: A Juan Magán, recordo que el Dani tenia pressa i jo li dic espera'm, perquè anava amb una amiga meva i el seu cosí, I va dir el Dani, jo ja estic al concert, enmig del meu ollo, i dic, i com et trobo? I diu, soc alt, estic al costat d'un arbre. I sí que hi havia molta gent, o sigui, de fet...
11: Però vau poder arribar bé al final.
12: Però perquè encara no havia començat, o sigui, clar, va caure la casualitat de que encara no havia començat. Però mentre estàvem al concert, te'n recordes que anàvem passant com
11: congas de gent? Sí, és veritat que hi ha gent una mica passada que durant el concert... O sigui, si tu vas a un concert, l'has de veure, no? Diria jo. Però si tota l'estona estàs movent-te d'un costat cap a un altre, doncs molesta una mica la gent que sí que ens agrada Juan Magán i anem allà com per veure el concert.
9: A tu t'agrada Juan Magán, eh? A tu declares fan de Juan
11: Magán. A mi m'agrada, a mi m'agrada.
9: T'agrada.
11: Sí, sí.
9: Tu, Xavi, vas anar a algun concert?
13: Jo vaig anar a tots, a tot el que es va fer aquí a les festes de maig, cada any vaig. Llavors, sí, vaig anar...
11: A tot, no sé, Xavi.
13: Sí, sí, vaig anar a tot.
11: A tot, Álvaro de Luna.
13: Álvaro de Luna, bueno, és que hi havia un altre cos de la plana, al mateix moment, que era més important.
9: I què hi havia, Xavi?
13: Hi havia... Ara no em surt el nom. Era...
12: Sí, l'orquestra Svetlana.
13: Ball de Mikaku.
11: Salvatana, no?
13: I hi havia concert a la Svetlana.
9: D'acord.
13: Bueno, sí. I era un grup de versions que estava molt bé. I Álvaro de Luna, pues, sincerament, tot el respecte cap a ell, però jo no conec qui és. I llavors vaig decidir anar al Mikaku, que era més... com festa tradicional badalonina.
9: Sembla que...
13: I això, vaig anar a totes les festes, sí.
9: Sembla que el Dani no li ha fet gràcia.
11: No, jo respecto a tothom, però mira, jo feia molt temps que volia anar a un concert d'Álvaro de Luna,
9: sí?
11: Molt abans de que vingués aquí, així que he pogut anar gratuïtament, a més, o sigui que molt content, m'ho vaig passar molt bé i tinc ganes de tornar a un concert seu.
9: Ara que començarem a parlar ja de les festes més, com les vau viure a títol personal, és a dir, no laboralment parlant, de totes les que s'han celebrat ja fins a la data, que han sigut bastantes, de fet, la cremada del dimoni, el pregó, tots aquests concerts que comentàveu, la festa del Badiu, la nit del mono, a quines hi heu anat? El Xavi ha dit que a totes, o gairebé a totes. A quines hi heu anat i quina ha sigut la que més us ha agradat?
12: El mateix, diria, jo he anat a gairebé totes.
11: La nit del mono vam anar junts.
12: No, però de festes, en plan, estem retrocedint en temps. Tu, crec que tu eren les teves primeres.
9: Bé, també podeu explicar si han sigut les vostres primeres, quina impressió us ha donat, si sou repetidors, que veniu cada any.
12: Sí, o sigui, jo cada any m'agrada veure la crema del dimoni, tot i que sí que és cert que agobia una mica el sentit de tanta gent, i per primer cop aquest any, clar, treballar aquí a Badalona, vam poder accedir com a l'espai que tenen reservat, i va ser, un privilegi, no tanta gent, zero agobios, mirant els focs artificials i cantant «Es va de l'Ona!».
11: Clar, ho vam poder viure una mica més tranquil·lament aquest any. Bueno, jo era la primera vegada que venia a una cremada del dimoni, però em va agradar, o sigui, em va semblar molt espectacular tot l'espectacle amb els drons i tot el que es va fer, i em va agradar, així que crec que repetiré un altre any.
9: Tu, Xavi, què és el que més et va agradar?
13: Jo, personalment, bueno, jo sempre he anat a tot, menys mai, sempre he fallat al correfoc, perquè d'algú que tampoc em crida gaire l'atenció. I aquest any vaig decidir anar al correfoc, a l'acte en si, i va estar bé. A veure, tampoc és una cosa que em cridi, bueno, em mati per anar cada any.
9: Et fan por les espurnes i el foc?
13: No, més que pot, és que no, és el que els deia als meus amics, que sempre que aquests, a ells sí que els encanta, i és com que tampoc li trobo molt la gràcia. Clar. Llavors... vaig allà, m'ho vaig passar bé, sí, repetiré, possiblement, però no és algo que estiguis parant. Si prefereixo la crema del dimoni o la nit del mono, per exemple.
9: Estic una mica amb tu, Xavi, també haig de dir que els correfocs no en soc gaire fan. En el meu cas, a mi em va saber greu, perquè també és el meu primer any aquí treballant a Badalona Comunicació, i crec que és el primer any d'aquests últims que no he anat a cap festa de maig. Em sap greu dir-ho i me'n penedeixo, però...
13: I per què va ser això?
9: Bé, perquè em va coincidir amb uns caps de setmana que els tenia molt plens de partits de futbol sala i d'altres activitats, però, com a mínim, em vaig poder anar amb el bon regust de boca de poder anar al pregó i veure Ricky Rubio, que realment doncs, a mi m'agrada molt l'esport, m'agrada molt el bàsquet, i veure'l doncs, de tan a prop i poder gairebé parlar amb ell, perquè no hi vaig parlar, però estava al costat, doncs això va estar molt bé. I altres anys el que havia gaudit molt era anar a veure la cremada del dimoni. I anava amb uns amics d'aquí de Badalona, de la universitat, i era una nit molt guai, i, ostres, impactava molt de la gent que hi havia i del que significava aquest moment pels badalonins, no?
12: Sí,
13: a més el que deies tu ara del pregó també estava crec que és el cop que ho he vist més ple.
9: Sí.
13: És veritat que, clar, venia Ricky Rubio, no? Llavors, això també suma bastant. I deies que havies, que ho vas passar bé perquè veies a Ricky Rubio i tal, però també vas veure un periodista allà en un balcó, en un kebab, que també...
9: Sí, era, bé, de fet, era... era les de, o sigui, li estava fent la competència a Ricky Rubio. La gent no sabia on mirar, si al balcó de l'Ajuntament o al balcó del Capadocia Kebab, que és on... que és qui us van cedir al balcó per poder fer...
11: I el mateix ho diu tot, eh?
12: Sí, sí.
9: Bueno, està bé que reivindiqui, està bé que reivindiqui.
11: Sí, totalment, totalment.
12: Però bueno, re com el vídeo anunciant el pregoner d'aquest any, que semblava gravat amb un Nokia potent o l'iPhone del Ballesteros mateix.
9: Sí, no, era un vídeo vintage, era un vídeo retro. Bé, abans d'acabar, de tots aquests dies, tant a Badalona treballant com pels carrers, què és el que més us agrada? Què és el que més us ha fet gaudir de totes aquestes festes de maig i de les que queden encara?
12: Crec que passar temps, o sigui, disfrutar, gaudir, sigui com sigui, sigui prenent alguna cosa chill a la platja, anant de festa als concerts, allargant la nit, anant a les platges, a Titus, on sigui, veure la cremada, perquè això ja és, o sigui, l'espectacle fusionat, els drons, els focs artificials. Jo crec que també és envoltar-te de gent, en plan...
11: Clar, i què?
12: Gaudir-ho conjuntament.
11: A més, ens vam trobar els seguidors del Vilnius, que va ser l'equip que va guanyar la Basketball Champions League.
9: No ho passem per alt. Que...
11: I ho estaven celebrant allà una guingueta el dia de la cremada, també.
12: I la meva amiga i jo ens vam unir als Vilnius i allà estàvem saltant i dient coses diverses.
13: He de dir que no cal recordar aquest record. I jo crec que el que és més bonic de les festes de maig, i ara fora bromes, també va estar molt bé que s'ajuntés amb un esdeveniment tan important com la Champions de bàsquet.
9: Efectivament.
13: És que és com que es fa molta ciutat i veus que hi ha molta gent que potser perquè treballen fora o perquè, no sé, o no viuen normalment aquí, que no els sols veure, però saps que les festes de maig se'ls trobaràs. De fet, jo tinc una amiga que sempre que ens trobem diem, bueno, fins les festes de maig de l'any següent, no? Perquè no ens veurem durant tot un any.
9: Potser no és tan amiga, no?
13: Bueno,
9: no, és broma, és broma, ja t'entenc, ja t'entenc. Sí, sí.
13: Però ens entenem.
9: A mi em passava exactament el mateix quan us he explicat que venia a veure la cremada del dimoni amb un amic de la universitat i amb els seus amics d'aquí de Badalona, de la seva escola, que era això, vull dir, els veia un cop a l'any o com a molt dos, però un cop era el dia de la cremada del dimoni o el dia del concert d'X cantant que venia i passàvem la nit junts i, ostres, era, o sigui, una nit molt, molt divertida i ens ho passàvem superbé doncs, gaudint de les festes de maig. Esperem que, almenys jo espero que hagueu passat unes bones festes de maig.
11: Sí, sí, perquè, encara queda, eh?
9: Pel que expliqueu, clar, de moment aneu pel bon camí i encara queda rematar-ho amb les últimes activitats que hi ha programades.
11: Sí, sí.
9: Dani Mormuth, Neus Aragall, Xavi Mestre, des de casa, moltíssimes gràcies per venir al Connectats i explicar-nos una mica com han sigut les vostres festes de maig.
11: A tu. Gràcies a tu, que vagi bé.
12: Que vagi bé.
13: Moltes gràcies i no fallis a les pròximes.

0: Passem ara a les estrenes de cinema de la mà dels nostres companys, en Sergi Estapé i en Jordi Guillem.
1: Bona tarda, estem de nou aquí al Connectats amb la secció de cinema que, com cada setmana, o gairebé sempre, compta amb la intervenció del periodista de Diari de Terrassa i un cinèfil reputat com és Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs anirem a analitzar algunes de les estrenes d'aquesta setmana i després parlarem del Festival de Cannes. Vam començar ja a fer un tastet la setmana passada i parlarem d'aquest cap de setmana es decideix...
1: Sí, dissabte hi ha el Palmarès.
0: I guanya la Palma. Doncs parlarem sobretot de tres pel·lícules espanyoles que és la primera vegada, no? Em sembla que no havia passat mai.
1: No ho recordo, però és probable, no, sí. No és molt habitual.
0: Que no és la primera vegada. Ai, vull dir que és la primera vegada. Comencem amb una pel·lícula que ve d'una sèrie, que ve de la nissaga de Star Wars i que es diu The Mandalorian and Grogu.
1: Sí, en el títol original l'han respectat, Star Wars The Mandalorian and Grogu. És la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. La sèrie la teniu a Disney+. I aquí podem veure la història de l'imperi que ha caigut. Sabeu, si sou fans de la saga de George Lucas, de Star Wars, estareu al cas d'aquestes coses. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersats per tota la galàxia, mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot les coses per les quals va lluitar la rebel·lió, ha reclutat un legendari cerca recompenses que es diu Din Djarin i el seu jove aprenent el Grogu del títol. Protagonitzen Pedro Pascal i Sigourney Weaver.
0: Molt bé, doncs escoltem una mica de què. La veritat és que jo a mi m'agrada la nissaga, però penso que després s'han passat. Vull dir, les tres primeres ja estaven molt bé, després, i ara ja és...
1: Home, té molts seguidors i, sí, no, per clar, tant, s'ha de fer calaix, s'ha d'anar fent calaix, escolta, s'han de vendre peluixos i coses.
0: Escoltem a The Mandalorian en Grogu un trosset.
2: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
3: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
4: Buena suerte. La vas a necesitar.
2: Cinturón.
0: Doncs aquesta pel·lícula, els que us agradi Star Wars, segur que voldreu anar-la a veure. I ara ens anem a França per saber cosetes d'un drama que es diu No té res a veure, em sembla, amb la cançó de Elvis Presley, potser sí, i es diu Love Me Tender.
1: Exacte, és una pel·lícula dirigida per Anna Kazanav. Oh?
0: Com? Quina cançó vull dir, no?
1: Sí, Love Me Tender, d'Elvis Presley. Sí, sí.
0: No.
1: És una pel·lícula francesa dirigida per Anna Kazanav Cambet, basada en un llibre de Constance Debré. Està protagonitzada per Vicky Krieps, Antoine Reynats i Moika Chokri. És la història de... és una història de maternitat, també d'homosexualitat. Estem a finals de l'estiu, a França. Una dona, la Clémence, li explica al seu exmarit que manté relacions amoroses amb altres dones i a partir d'aquí la seva vida canviarà quan ell es queda amb la custòdia del fill que tenen en comú. I la nostra protagonista, la Clémence, haurà de lluitar per continuar sent mare, dona i dona lliure. Aquest Love Me Tender que ve precedit de l'èxit que va tenir el Festival de Cannes de l'any passat. No, aquest any, ens arriba ara. La pel·li va ser guanyadora del guardó com a millor pel·lícula de la secció paral·lela En Certain Regard.
0: Molt bé, doncs marxem de França, venim cap aquí per saber cosetes d'una pel·lícula que es diu Cowgirl, amb algunes interpretacions d'actrius i actors catalans, com és el cas d'Isabel Rocati, si no m'equivoco, i Carlos Cuevas.
1: Sí, també surt Pep Monné, Joaquim Climent.
0: Sí, sí. Joaquim Climent és valencià.
1: És valencià, Joaquim Climent. Doncs és una pel·lícula dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miquel Llorenç, i ens explica la història d'una grangera, és com una espècie de western rodat aquí
0: a
1: casa nostra. Home, és una pel·li de cowboys i de... De fet, és una senyora que és una grangera de 60 anys, l'Empar, que necessita que la seva vaca, que es diu Tona, quedi prenyada per tal de mantenir la seva granja. Després de diversos intents fallits, sense èxit, li demana ajuda a un veí, el Bernat, que té una gran explotació a la zona, i finalment la vaca queda prenyada i el veterinari veu que la gestació és de risc i a partir d'aquí començaran els problemes. L'Empar, la protagonista, s'enfronta al poble per intentar protegir la tranquil·litat de la seva vaca i, en fi, totes aquestes històries.
0: Està bé, no?
1: Sí, és una pena. No estem acostumats a veure westerns de català. No?
0: Bueno, tu dius westerns, jo a mi em sembla agosarat. Escoltem una mica de Cowgirl, va.
5: Si esa vaca es más rara que un perro verde.
6: Es más que una vaca, y ya está.
5: Tona es mi vaca, la única que me queda, así que no está.
7: El nieto de Micaela ha llegado para vivir en su casa.
8: Qué vaca más bonita, ¿no?
7: Tengo buen rollo.
8: De rollo sí que tiene, sí.
9: Que la inseminación no funciona.
8: No me digas que está en celo.
0: Doncs aquest Cowgirl ens dona pas a una pel·lícula feta a Túnez, que es diu un drama que es diu Tres Mujeres. Què m'expliques? Va.
1: Ah, mira, que estava nominada a l'Os d'Or a millor pel·lícula al Festival de Berlín d'aquest any. Aquesta sí que és més nova. Mm-hmm. El títol passa aquelles coses que li canvien als distribuïdors. La pel·lícula en francès es diu A Voix Basse, que vol dir a poca veu, a veu baixa. I aquí es va dir Tres Mujeres. Ha estat dirigida per Leila Bouzid i explica la història de una noia que torna a Tunis, la seva Tunísia natal, per assistir al funeral del seu oncle. Es retroba allà amb tota la seva família. La seva família no sap res de la seva vida a París, especialment de la vida amorosa que porta a París. I, en fi, ella es decidirà resoldre un misteri que es veu que envolta la repentina mort del seu oncle. S'enfrontarà a secrets familiars en una casa on conviuen tres generacions entre silencis i tradicions. És una pel·lícula que parla d'homosexualitat, de família, de la relació que té aquesta noia amb una societat tancada com és la tunisiana.
0: I acabem amb un drama aquests drames relacionats amb una mica amb la bellesa. Es diu Dos dies i també està feta a Espanya.
1: Sí, una pel·li que me n'han parlat molt bé. Va ser premi del públic, de fet, al Festival de Màlaga, una pel·li petita, dirigida per Gonzaga Manso i protagonitzada per un actor que no sé si recordaràs, sí. Saturnino García, sí, sí. Que havia

0: en fi, tot són problemes.
1: No es podia saber,
0: la...
1: eh?
0: Sí, es queden a la deriva al mig del mar, també amb boira, i atrapats en aquesta diminuta barca, doncs comencen un inesperat viatge on es parla d'amistat, de bellesa en ve baixa, i de la forma d'acceptar el pas del temps. Una pel·li contemplativa, no amant per als... no massa recomanada per a aquells que els hi agraden les emocions fortes i aquestes coses.
1: Doncs escoltarem una miqueta d'aquest dos dies.
2: Esta tarde convenia ir a pescar.
3: ¿Tú solo? ¿Con la barca?
2: Naturalmente.
3: No, ni hablar.
4: ¿Papá, dónde vas?
2: ¿Cómo estás?
5: Entera.
2: Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
5: Yo contigo no voy a ningún sitio entero.
2: Si esto está seco.
1: Doncs acabem amb aquest dos dies. També s'estrena en aquest cap de setmana una trista pel·lícula de terror, El passajero nocturno.
0: Gran pel·lícula.
1: Que l'he censurat, així de clar. Sí,
0: estava a la selecció i aquí...
1: A la selecció, però és, comparat amb Tres Mujeres...
0: L'has vist?
1: I tu?
0: No. No, jo no, no, no.
1: Doncs ja està. Vist La bèstia, un drama fet als Estats Units, però és que, és igual, deixem estar. No, no, és que, clar, per la via d'intimitats, mentre preparem el programa...
0: Clar,
1: no,
0: i potser no...
1: Sí. Assassinat en la tercera planta, una pel·lícula d'intriga feta a França, Un mundo frágil y maravilloso, una pel·lícula d'aquestes de romàntiques del Líban, Les catadores de Hitler, un drama fet a Itàlia, i Sack of the Andean, Tras los pasos de Kerouac, un documental fet a Espanya amb Jimmy Barnatan. Escolta'm una cosa, em vols parlar de Festival de Cannes? Va, parlem una mica, no? Això que deia, no? Tres pel·lícules, cosa, una cosa que no havia passat mai, inclús fa molts anys no hi havia ni pel·lícules espanyoles, és inèdit, i va, explica'ns, són pel·lícules de Pedro Almodóvar, de Rodrigo Sorogoyen i dels Javis, són, diríem, gent coneguda.
0: Sí. Amarga Navidad és la primera, es va estrenar ja, per tant no ens extendrem massa. La segona és El ser querido, la pel·li de Rodrigo Sorogoyen, que té molt bona pinta i ha tingut una bona acollida. I La bola negra, que és el debut en el cinema dramàtic, per dir-ho així, no és la típica comèdia dels Javis, Javier Ambrós i Javier Calvo, i també sembla ser que ha tingut una bona acollida. Veurem dissabte el palmarès d'aquesta 79a edició del Festival de Cannes, si s'emporten alguna cosa.
1: El ser querido surt Javier Bardem i Victoria Luengo. És la segona vegada que Sorogoyen està a Cannes, no? Després de passar l'any 2022 amb Asbestes.
0: Mm, exacte.
1: Fora de competició. I hem de dir també que hi ha una catalana que també està allà ficada, no?
0: Sí, sí, en una categoria paral·lela, la Setmana de la Crítica, tenim Aina Clotet, que s'estrena, l'actriu catalana, en La direcció, i debuta amb Viva, que és una pel·lícula, una òpera prima, que ha rodat i que també interpreta i que té molt bona pinta. Veurem si s'emporta alguna cosa. També hi ha Aina Callejón, que ha fet un curtmetratge que es diu Tuyo i la vaca. És, de fet, el treball final de màster de l'ESCAC, i competeix en la secció La Cinef, dirigida a curtmetratges, entre d'altres coses.
1: Curiosament, avui parlàvem d'una pel·lícula, Cau Gel, amb una vaca.
0: Sí,
1: doncs,
0: una altra vaca.
1: Jo i la vaca de l'Aina Callejón està, doncs, fora de concurs, amb el curtmetratge aquest. Què m'expliques de Cannes? Dins els europeus, ja no entre els Oscars, què estaria? Qui seria el més ben considerat?
0: Sí, és el principal festival més important, després de Berlín, de Sant Sebastià... En fi, Cannes és la meca dels festivals de cinema. Parlem, si vols, una mica de les favorites.
1: Sí,
0: es parla... Llavors aquestes travesses s'equivoquen, sí, normalment, però... Hi ha un thriller de ciència-ficció sud-coreà que es diu Hope, dirigit per Na Hong-jin.
1: Seria una de les favorites.
0: És una de les favorites, sí. El director artístic del festival, Thierry Frémaux, ha dit que és una pel·lícula que canvia constantment de gènere i que té un... De fet, això no ho ha dit ell. Té un planter de protagonistes espectacular, entre d'altres, Michael Fassbender i Alicia Vikander.
1: Què més? Hi ha algun altre més, no? Que té...
0: Sí, hi ha una pel·li que és un drama de postguerra que es diu Fatherland, que és d'un cineasta polonès prou conegut, com Paweł Pawlikowski, que és un habitual també de Cannes i d'altres festivals. És la història de l'escriptor alemany Thomas Mann durant un viatge per carretera a la Segona Guerra Mundial, i en aquest Fatherland recrea una mica la història. També tenim la pel·lícula Fjord, del director romanès Christian Mungiu, un altre dels habituals. També és un dels guanyadors. Sleep in the Box, del japonès...
1: Ship in the Box.
0: Ah, Ship, perdó. Sí. Ship in the Box, també un altre habitual del festival, el japonès Hiro...

0: Cas Corrida, i també el cineasta rus Andrei Sigantsev, amb la seva pel·lícula Minotaur. Minotaure també és una altra de les possibles guanyadores de la Palma d'Or. Sortirem demà de dubtes.
1: N'has vist alguna?
0: No, d'aquestes, òbviament no, perquè hauria d'estar allà.
1: Val. Llavors, quines, diríem, quina és la que et fa... Digue'm les dues que et faria més, mira, fa més gràcia veure o que tens ganes de veure.
0: Primer, la de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. Em sembla que és una pel·lícula que està molt bé, pel que he pogut llegir. I després m'interessa bastant la pel·lícula...
1: El cinema dins del cinema, eh?
0: Sí, sí, és una mica... Sí.
1: Passa una mica com a Margarita Vida, no? Les dues pel·lícules
0: sí, exacte, també parlen una mica... després m'interessa molt tot el que fa Christian Mungiu, el cineasta romanès, i aquest fiord, no sé per on va, però...
1: Un
0: cineasta interessant.
1: Christian Mungiu. Bueno, doncs escolta,
0: veurem per on van els premis.
1: Estarem molt atents, aviam si tant Sorogoyen com Aina Clotet, com els Javis, o Pedro Almodóvar, que ha fet aquest amarga Navidad, doncs si tenen...
0: Sí, tenen sort.
1: Recordem aquesta... que l'any passat Oliver Lache
0: sí.
1: es va endur
0: Premi del Públic.
1: Premi del Jurat.
0: Del Jurat, perdó.
1: La 78a edició, aquest any és la 79a, després vindrà la 80a, que suposo que faran una festa.
0: Sí, faran festa grossa.
1: Què anaves a dir?
0: No, anava a dir que aquesta, que no és habitual que una pel·li que ja s'ha estrenat a les sales, que ja l'ha vist tothom qui l'ha volgut veure, com a Amarga Navidad, la pel·li de Pedro Almodóvar, que concursi en un festival. El que passa que el reglament el que diu és que no s'ha d'haver estrenat a França, i Almodóvar l'ha estrenat aquí, però no la va estrenar a França, per tant, pot concursar.
1: Pot concursar i podria guanyar. Mira, escolta, marxarem. No marxarem amb cap...
0: Pedro Almodóvar.
1: No. Oliver Mira, avui Lasha. Fa 15 anys de la mort de Joseph Brooks. Tu diràs, qui és Joseph Brooks?
0: Ni idea, ni punyetera
1: doncs,
0: idea.
1: Joseph Brooks era director, productor, guionista i compositor que va guanyar l'Oscar l'any 1977 a la millor cançó. És curiós. Ah, sí. És una pel·lícula que ell mateix va dirigir, va guionitzar, que és Tu, es deia Tu il·lumines mi vida aquí, i en veritat es deia You Light Up My Life, que cantava la Debbie Boone, i que escoltem ara per marxar. A mi ja ho saps que m'agrada recordar gent del món del cinema que potser no són tan coneguts, però que també poden tenir la seva finestra aquí a la secció de cinema del Connectat.
0: Estem oberts a tothom.
1: Sí, home, coneguts estem oberts a tothom, però és veritat que sense vulgar acabes parlant de la gent coneguda, molta gent. Diem, Joseph Brooks, Mel Brooks, no.
0: Un altre, el germà. El germà.
1: Jordi, ens escoltem la setmana vinent, marxem amb aquest You Light Up My Life de Debbie Boone.
0: Que vagi molt bé, bon cinema.

0: I abans d'acabar, fem un repàs a l'agenda del cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé.
1: Bona tarda, Terrassa. Demà dissabte, 12:15, concert del Punx Trio Jazz, connexió entre la tradició jazzística nord-americana i el gypsy jazz al Cafè de l'Aula. I diumenge a les 6 de la tarda arriba la 5ª temporada d'Elles i Ellos, espectacle humorístic dirigit per Xavier Fuster, a la Sala Crespi.
0: Seguim amb Sabadell, Júlia Ramon.
2: Primer cap de setmana del Festival Observa. Avui, de fet, es fa el concert inaugural a càrrec del grup Buós i Miquel del Roig i les entrades ja s'han exhaurit des de fa setmanes. El director de l'Observa, José Luis Castet, creu que aquesta i la resta de propostes que s'han programat fins al 7 de juny els faran créixer en número d'assistents respecte d'edicions anteriors. A més del plat fort de Buós, aquest cap de setmana hi haurà altres propostes a l'amfiteatre del Parc Catalunya. Demà hi ha un tribut a l'Oreja de Van Gogh de la mà del grup La Reina del Pop, mentre que diumenge a la tarda hi haurà una festa breix. D'altra banda, a la Creu Alta, a la Cava Orpí, hi ha doble proposta de jazz avui i demà. Aquest divendres hi actua a partir de les 9 la banda Jazzix, mentre que dissabte ho farà un dels grans noms del gènere de casa nostra, Andrea Motis Duo, també a partir de les 9. I als carrers tenim festa major, tant al barri de Campoamor com al barri de la Creu Alta. En tots els casos hi haurà activitats per a totes les edats i per a tots els gustos, però això sí, la de la Creu Alta va començar ahir al vespre amb el pregó alternatiu dels llamps i els trons i la de Campoamor ho farà demà.
0: Torn de Badalona, Martí Villegas.
3: Hola de nou, Tina. Pel que fa als actes culturals d'aquest cap de setmana a Badalona, destaquem sobretot els relacionats amb la música. Els actes comencen aquest mateix divendres a les 8 del vespre amb el Tardeo de Música Urbana a la plaça del president Tarradellas. A la sessió sonaran grans èxits dels darrers anys de reggaeton, dembow, electrolatino, afrobeat, latin tech, dance i pop urbà. La festa correrà a càrrec de DJ Cosmic. I dissabte hi haurà el segon Tardeo, els Tardeos del Dimoni, aquest pensat per un públic més adult on sonaran els grans èxits dels anys 80. Serà la mateixa plaça a partir de les 7 de la tarda i arretrà un homenatge especial als grans temes del grup suec ABBA.
0: Anem amb l'agenda del Prat, Ivan Conde.
4: Bona tarda, recta final del maig cooperatiu, el mes de l'economia social al Baix Llobregat. Demà dissabte la plaça Roger i Badia es converteix en la plaça de la cooperativa per un dia amb activitats i celebracions per a totes les edats. D'altra banda, l'agrupament Escola i Guia Conxita Busquets celebra demà mateix dissabte el seu 60è aniversari. Serà una jornada d'activitats des de 9:45 del matí fins a 1:45 de la matinada al Parc del Fondo d'en Peixo. Hi haurà un torneig de futbol amb almenys 12 equips ja inscrits i un dinar popular a 8 euros al tíquet elaborat per excaps de l'agrupament.
0: Viatgem fins a Castellà, Guillem Plans.
5: Bona tarda. Doncs aquest cap de setmana aterra a Castellà el Correllengua, un esdeveniment reivindicatiu amb el català. L'acte central serà el dissabte a 8:15 a la plaça del Mirador amb la lectura d'un manifest i a les 9 el concert No vindrà d'un pam. L'esdeveniment aquest any és un homenatge a Josep Maria Espinàs.
0: I acabem a Sant Cugat, en aquest cas dissabte, amb la Gincamat, una gincama de reptes matemàtics dirigida a infants de primer a sisè de primària, en la qual hi haurà dos torns, una a les 10 del matí i una altra a les 12 del migdia. I també dissabte, en el marc de la programació de la segona setmana del català, tindrà lloc el primer festival inaudit de poesia jove, un festival per donar a conèixer, potenciar i donar suport a les noves veus poètiques en català del Principat, les Illes i el País Valencià. Doncs ja arribem al final del Connectats d'aquesta edició de divendres. Per part meva, dir-vos que ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquestes dues hores de ràdio i la setmana que ve, com sempre, es torna a posar darrere el micròfon la Carme Reverte quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la propera.

0: 105 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
7: Ah, no tens mans?
8: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
6: Sexe a la primera cita, sí o no?
9: Aquesta...
10: Oh. Bon menjar.
11: I mal menjar.
10: Hola?
11: Ah, spoiler, per cert.
6: Carinyo, paga un psicòleg.
10: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
11: Com es diu això?
6: Poliamor.
11: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
8: Red flag.
12: No entrem en aquest tema.
11: Què passa, que ets lesbiana o què, llavors? Ara?
8: Oi que sí?
10: Que sí, digues que sí.
11: Sí.
0: Ja disponible a cugat.cat.
7: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Porta el Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la Guerra Civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels que van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
2: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
4: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem, després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho
2: Mentira.
4: Superem. Exacte. En aquell moment, per exemple, el mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
2: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme ara?
4: El focus no està tant en el turista, com sí que ho estan els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a que l'obertura... a l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
2: De quina mena de negocis estem parlant?
4: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic i sobretot a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte. I els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
2: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
4: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar a CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
2: I què hi diu el govern de Collboni?
4: Segons explica Nació Digital, doncs, fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
2: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
5: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom de Attenborough's Tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va volcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC l'any 1952, ell ni tan sols tenia tele. Ha viscut el pas del blanc i negre al color i ha acabat fent documentals per Netflix. Però la passió de Temple per la natura cal buscar-la molt abans que la televisió en blanc i negre. Quan era un adolescent, un dia estava inspeccionant roques d'un camp d'Anglaterra i en obrir-ne una amb un martell va trobar el fòssil d'un mol·lusc marí. En aquell moment va ser conscient que ell era la primera persona en veure'l des que havia mort 200 milions d'anys abans. Una sensació que el va aclaparar i el va lligar per sempre més a la vida natural.
2: Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: El tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé, i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat o que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
3: No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció, parlo ara del consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia i, des d'aquest punt de vista, el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció i, evidentment, doncs, hi haurà algunes malalties, doncs, que perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o el que sigui, doncs potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però el que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs, tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
0: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic, o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
3: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més evident ha de ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? Uh-huh. I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos... Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a l'UCI. I s'ingressava a l'UCI no 3 ni 4 dies, sinó, doncs, de mitjana, 42 dies, de mitjana. En alguns pacients, doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga estar 60 dies o 50 dies intubat, doncs, la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub, has de ser capaç de tornar a respirar, i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a la UCI, tu fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
0: Mm-hmm. Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
3: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, mm-hmm, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint, perquè determinades persones... ingressar-les en una UCI amb aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etc, això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam estar triplicant, vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat, doncs, d'atendre la persona és... des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir, doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs, doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen, o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer infermeria d'UCI, etc. És a dir, que vam reconvertir, doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general, té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es haguessin hagut de prendre decisions dràstiques, sí.
0: I suposo que al cap i a la fi, en el seu sector, en el sector de la salut, la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
3: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu. I des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa. I durant la pandèmia això va ser, doncs, va ser exponencial, realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
0: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
3: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé, i ho podem fer, el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'extén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc a Catalunya vam tenir un cas de tètanus.
0: Sí.
3: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident. Després no vaig tornar a veure més. Però, excepte casos esporàdics, però vam arribar a veure un cas de tètanus fa poc. I recordin, si no vaig errat, va ser l'any 2013, ara, però va haver-hi aquell cas d'aquell nen, no?, amb diftèria, aquell nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats. És així.
0: Miri, 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys d'Olot.
3: Li agraeixo, eh?
0: No, li agraeixo. Jo no tenia gens present.
3: El temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas... Tinc present com, a la vegada, també, el nen, quan ingressa, al començament no se sabia què es tenia, perquè tu no hi penses, en això. Clar. I va ser el metge de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai, no? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
0: I tant.
3: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos. Però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
0: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com es comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
3: Sí. Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no?, que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que estiguis ben informat. Per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també en aquesta informació és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar a l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple, de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per... No, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. Mm. I era una epidèmia, una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. PAN és de tot el món. PAN vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem egoistament, no?, com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el sud global. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al sud global. I el virus anava circulant.
0: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què hi diria?
3: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim a vegades aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim, doncs, a també, doncs, això, als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també, doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això, aquí, sí que també hem de ser conscients tots quan d'alguna manera prenem aquesta decisió individual autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final Això ho deia Michel Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran, o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
0: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
3: Gràcies a vostès.
0: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut, doncs, clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona doncs s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
5: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
0: Molt bé. Contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
5: Avui parlem del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, mm-hmm. que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, eh? Però com malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front i el sector primari, etc. Tot això no està passant, no està arribant i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'estat espanyol i a moltíssims països, parlem del text, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques o no passa prou en les polítiques públiques, no sóc jo ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
0: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiós aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
5: Sí, exacte, probablement. És molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, eh? Però sí que caldria qüestionar-nos, de fet, quin tipus de país volem ser. Si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes... perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs, tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser de moment més com Espanya.
0: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada. Sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Redó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
5: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història en valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història en valors que de fet ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976 al Paraninfo de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar, aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'Any Internacional de la Dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paraninf. El Paraninf de la Universitat de Barcelona es calcula que acaben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però, a més, com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més, eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així. No? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics, però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori, públic, laic i gratuït, i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i, per tant, demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons, com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en

0: Algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
1: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
0: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar, i doncs l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques, doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no? Aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist, i doncs la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
1: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paraninfa de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història en valors.
0: Gràcies a vosaltres.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarquen al Festival Porta el Blau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític, i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
2: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser, doncs, la música, el teatre i altres disciplines. No? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja, doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada, doncs, parlar i pensar i tractar, doncs, diferents temes.
1: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
2: Doncs perquè en el temps en el que estem, no?, doncs, jo creiem que és el moment, no?, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no?, i poder debatre i poder, doncs, també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no?, i intentem, doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès. I la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també, doncs, perquè, com també deies, no?, el festival és un festival que, des de la percepció dels que el fem, volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no?, doncs, que va dintre, és intrínsec a la ideologia del festival.
1: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no?, de molts canvis, de moltes, sí, transformacions socials, i la cultura no en queda aïllada.
2: No, per nosaltres és imprescindible, no?, dintre del que seria el festival. Doncs, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat, i per tant els que organitzem, ens dediquem a això, intentem, no?, doncs, que en la mesura del possible, doncs, a posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem, doncs, des de fa, com bé deia, doncs, 4 anys, poder, no?, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder, doncs, saber coses que ens preocupen com a societat.
1: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
2: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat obrirem

0: al festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Caral Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut, que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no? L'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro, i la moderarà l'Ignasi Rifé. I l'última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no? I com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens farà, ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
1: Tots els detalls sobre aquestes mirades blaves els trobareu a portablau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per doncs, cert, no? Em sembla?
0: Sí, exacte. És la 19a edició. Arribem a la 19a edició del festival. Un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no? També com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera i, per tant, sempre dintre del nostre festival doncs, els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes doncs, ja consolidats o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents tenim l'Anna Dibori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes. No? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gadera, el Manu Guix, la Clara Pella. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem, si vols, dels espais, i de l'importància que tenen els espais en el nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judith Nederman amb la Gio Sinfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
1: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
0: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no? Que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Direm que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no? Com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o l'Alfolí de la Sal. No? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs, per tant, com per l'Escala i Empúries.
1: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i capdals els valors per al Portal Blau?
0: Doncs perquè nosaltres al final a l'hora de realitzar aquest festival és l'essència del que som, no? Al final els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, que perquè, com sabeu, aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no? I diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Temp Productions, la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys. Ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no?, en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres. I, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
1: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
1: Un plaer. Fins aviat.
0: Igualment, fins una altra.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada, de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya, embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. Soc vella, però no idiota, diu, tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada, reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu. Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada, de la Carmina Massot, no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Jordi Fortià.
2: Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país. PP i Vox presentaran una esmena a la totalitat. Salvador Vergés és el portaveu de Junts i Joan Fernández del PP.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari.
4: El que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc.
0: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. Les converses continuaran dimarts.
2: El govern ja ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
5: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els vam traslladar en matèria salarial.
6: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
0: Presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
2: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat la seva exparella.
0: Lleida compta els minuts per arrencar el 45è aplec del Cargol amb una edició de rècord amb 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes.
2: La festa comença amb la tradicional concentració de colles i els seus panons, preludi de lo Caragolazo.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
2: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
7: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
0: I en esports, Jordi Cocran, el Barça femení ha fet el darrer entrenament previ a la final de la Champions de demà a Oslo.
8: Les de Pere Romeu s'han exercitat aquesta tarda a l'escenari del partit per a preparar els últims detalls del duel contra l'Olímpic de Leo Hansen, que acaba de rebre l'alta mèdica, i Irene Paredes, que arriba amb molèsties, han entrenat amb l'equip aquest dissabte. A partir de les 6 de la tarda arrencarà el duel més important de la temporada en què el Barça té l'oportunitat de proclamar-se campió d'Europa per quarta vegada a la seva història.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Gairebé estiu el que tenim a la majoria de comarques aquest divendres i, de fet, les temperatures s'han tornat a desbocar a moltes comarques. De fet, a les de Ponent, en aquests moments, encara voltem als 33, 34, 35 graus i només en una franja molt estreta de la costa la temperatura queda una miqueta més retallada. Justament per la costa, sobretot la Brava, també al voltant de la costa del Baix Camp, de tant en tant s'aniran formant alguns núvols baixos o ja aquesta nit i demà, alguns bancs de boira. Boira que estarà molt enganxada a la mar. Pocs quilòmetres terra endins, ja el cel ben asserenat, o només amb núvols prims. I pel que fa a les nuvolades més gruixudes, apareixeran durant la tarda del dissabte a les muntanyes del Pirineu. Però poca pluja deixaran, alguna gotellada molt dispersa, sobretot del Cadí cap a l'oest. Aquests ruixats de tarda seran més probables el diumenge a la tarda al Pirineu, però sempre amb molta calor, tret d'aquesta línia tan a prop de la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui, en l'inici d'una nova operació sortida, en què es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Lali. Doncs sí, estem plenament immersos en aquesta operació sortida i amb moltes dificultats, especialment a la P7, on hi ha diversos trams de molta congestió, s'han produït diversos accidents, avaries, i això ha complicat la situació. Fem un repàs ràpid a P7, a la Roca, entre la Roca i Mollet, en sentit Girona, 9 quilòmetres i mig. També en sentit nord hi ha problemes a l'Alt Papiol, cap a Martorell, més que nord, especialment sud. També en aquesta P7 tenim aturades a la zona de Santa Perpètua de Mogoda, a Castellví de Rosanes, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal també, i a la zona del Perelló i l'Ampolla una avaria de camions. A la zona de les rondes encara molta mobilitat, i a la part nord de l'àrea metropolitana destacar sobretot C-17, C-58 i C-33, les vies que venen dels Vallesos. A la part sud, la A-2 encara amb aturades a Jorba i millora la P-23, encara que a la zona del Papiol encara hi ha aturades. Demanar-vos de nou molta cautela i que sobretot no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya.
2: El projecte de llei dels pressupostos ja és al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda als pressupostos.
0: El debat arrencarà el pròxim 2 de juliol. Mont Carvajal.
12: El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
13: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
12: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
14: Són, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
12: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: Doncs l'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania.
2: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè els dos projectes són idèntics.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
2: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
4: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
2: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
15: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
2: Tant Vox com el PP presentaran també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte de Hard Rock a les comarques de Tarragona. La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre del 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Les converses continuaran dimarts. Esther Minguell.
16: El govern proposa incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i secundària i també el complement dels coordinadors digitals. Sumaria noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen els treballs de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, creuen que no es correspon a les demandes del col·lectiu que reclama millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els vam traslladar en matèria salarial.
16: Educació insisteix als sindicats que valorin aquestes millores que suposarien una inversió de 78 milions d'euros i no tanca la porta a reconsiderar el document unitari que van presentar per mirar d'acostar posicions. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
6: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
16: Els sindicats demanen al govern que valori les possibilitats de la pujada salarial que reclamen i adverteixen que ja preparen noves mobilitzacions.
0: No deixem l'educació perquè el departament incrementa en prop de 5.000 les places d'FP per al curs vinent, de les quals un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: La consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres l'Institut Miquel Biada de Mataró, on ha estat rebuda amb crits i xiulets per part d'alguns docents. Ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que, a partir del curs vinent, s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
18: Consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobre tot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva. Una aposta que demostra també a la inversió, que aquest any doncs, arriba fins als 67 milions d'euros.
17: A més, s'ha anunciat que com a novetat, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos.
0: Titular també d'aquest divendres, presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
2: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat la seva exparella. El sospitós va acceptar dilluns una conformitat que contemplava una condemna de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament de la víctima, una ordre que es va saltar el mateix dilluns a la tarda quan va tornar a agredir-la.
0: I a Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Carina Bellbé.
19: El pla Acampar i aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
20: Tot el que és el pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
21: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
22: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
19: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Identifiquen un nou bacteri que afecta la pell i que es transmet per via sexual amb 9 casos diagnosticats a Barcelona.
2: L'Hospital Vall d'Hebron ha identificat per primera vegada una infecció, la dermatofilosi, que es transmet de persona a persona quan fins ara només s'havia vist en animals de països tropicals. Tot apunta que la via de contagi és sexual. La dermatofilosi, però, no és una malaltia greu.
0: I l'OMS eleva a 12 els casos confirmats d'antivirus després de notificar-se un nou positiu als Països Baixos.
2: Es tracta d'un dels membres de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos. La xifra de defuncions es manté per ara en 3 persones mortes. Pel que fa als 14 passatgers espanyols al creuer, que continuen en quarantena a Madrid, podran acabar l'aïllament a partir del 7 de juny a casa seva. Cap d'ells presenta símptomes, tampoc el pacient que va donar positiu, que evoluciona favorablement i a la darrera prova ja ha donat negatiu.
0: Polèmica al Vallès. Russell Crowe rodarà una pel·lícula en una zona restringida per pesta porcina. Els veïns de Rubí i Sant Cugat no entenen per què es permet el rodatge mentre ells no poden accedir als boscos i Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar-lo. Cugat Media, Mireia Puente.
23: La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment. Equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
0: I avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i el seu entorn, Jordi Casino.
24: La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona i Ernest Urtasun, el ministre de Cultura.
25: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
26: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
24: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: En territori, en marxa el 45è aplec del Cargol amb una edició de rècord. Els collistes es concentren aquesta hora a la font del Passeig Central per donar el tret de sortida oficial a la festa amb el Caragolasso. O a Ulla i de Ràdio Guillem Figuerola.
7: La capital del Segrià ja fa hores que respira ambient d'aplec, amb tot preparat per gaudir d'aquesta festa gastronòmica al voltant del Caragol, que s'allargarà tot el cap de setmana. A hores d'ara, la font del Passeig Central del Camps Elisis ja és plena de gom a gom, on els collistes n'estan empunyant els seus penons amb les bandes de les edicions anteriors a l'espera que comenci el Caragolasso, el tret oficial de sortida de la festa. Un acte que conduirà el senyor Posto, acompanyat de la xaranga Mai Toquen Bé i els castellers de Lleida, i amb l'actor Xavier Bertran, el mític Lo Cantanya de TV3, com a convidat d'honor. També es lliurarà el premi 18è Concurs Internacional d'Humor Gràfic Caragoler. La festa ja iniciada, cap a les 10 de la nit, les colles ja faran el clàssic sopar de Met Germanó i la festa continuarà amb la gran nit de la plequista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Una plaça central que comptarà enguany amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec però que no pertanyen a cap colla. Una festa que la FECOL preveu que tingui uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana i que podran accedir al recinte lliurement amb una polsera identificativa que trobaran a les portes d'accés.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i cessions. David Navarro.
8: Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
9: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31, presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
8: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: I com afecta la IA a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat recentment una jornada de debat per analitzar la situació i prendre-hi mesures. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
2: Xavi Ramiro, president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors a Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
10: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens vagin al llit, doncs resulta que ha sortit a una tecnologia, que és l'intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
2: La PIC aplega mig miler d'il·lustradors catalans.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Tot ja està preparat a Oslo per a la final de la Champions femenina de futbol de demà. El Barça s'ha exercitat aquesta tarda a l'escenari del duel per a ultimar els darrers preparatius amb la presència de Paredes, que arriba amb molèsties. Les de Pere Romeu ja han guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa i aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, tenen l'oportunitat d'aixecar el títol contra el gran gegant europeu, l'Olympique de Lió. La capitana Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu han destacat la importància de la final.
3: És molt especial, evidentment, perquè és una final de la Champions i res més que això. És el més important que hi ha ara mateix per l'equip, per mi, per nosaltres i espero que per tots els culers.
4: Nosaltres anem amb un pla de partit molt marcat, elles també vindran amb un pla de partit molt marcat. Crec que és molt, molt, molt important dominar els contextos que puguin passar durant el partit i saber gestionar les emocions en funció del que vagi succeint a nivell de resultat.
2: I pel que fa al futbol masculí, demà també és una jornada clau amb la disputa de l'últim partit de la Lliga. A partir de les 9 del vespre, el Girona ha de guanyar l'Elx per salvar-se. És una final, segons el tècnic gironí Michel Sánchez.
5: Tothom sap que és un partit, que és una final. El que hem fet és estar junts nosaltres, al vestidor i tots els que estem sempre en la ciutat esportiva, hem estat junts i hem preparat bé el partit.
2: L'Espanyol rep la Reial Societat, en què té les últimes opcions d'entrar a Europa. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
6: Demà nosaltres sortirem a guanyar, a intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. I sobretot demà fer un bon partit.
2: I el Barça tanca la Lliga al camp del València. El Flick, recentment renovat com a entrenador del Barça, té la màxima ambició de cara a la temporada vinent.
7: We know we have to play our best.
8: 100% motivats, 100% positius sobre aquestes coses. Sabem que hem de mostrar la nostra millor versió per aconseguir-ho, però és, esclar, un dels nostres objectius i per què hauríem d'amagar-ho?
2: Encara en clau blaugrana, el president electe Joan Laporta ha carregat contra la roda de premsa del president del Madrid, Florentino Pérez, en què va acusar de corrupció arbitral a favor del Barça.
9: Fue esperpéntica, pero que tenía estrategia en la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada y esto pues les tiene pues muy preocupados y esto pues no lo vamos a permitir.
2: I un últim apunt de futbol, Pep Guardiola deixarà de ser el tècnic del Manchester City al final d'aquesta temporada i ha estat un total de 10 anys en què ha guanyat 20 títols amb el conjunt anglès, de les quals 6 lligues i una Champions. En hoquei patins, el Lloret ha ascendit a l'hoquei Lliga després que el comitè de competició li ha donat la raó en la impugnació per alineació indeguda del Mataró. En el darrer partit de la fase regular, ho valora el president del Lloret, Joshua Pérez.
10: I bé, nosaltres vam exercir el nostre dret de protestar l'acte i fer constar que aquella alineació no era correcta. O sigui, nosaltres no hem anat en contra ningú, només hem mirat pels interessos de Lloret, com crec que hi ha estat qualsevol altre club en la mateixa situació.
2: Amb aquests 3 punts, el Lloret ha acabat campió de grup i ha aconseguit l'ascens directe a l'hoquei Lliga.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Jordi Cocran, els esports, Montse Hugueta, coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Jordi Fortià.
2: Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país. PP i Vox presentaran una esmena a la totalitat. Salvador Vergés és el portaveu de Junts i Joan Fernández del PP.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari.
4: El que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc.
0: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. Les converses continuaran dimarts.
2: El govern ja ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, el secretari de Millora Educativa.
5: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta universal que els vam traslladar en matèria salarial.
6: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
0: Presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
2: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat a la seva exparella.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
2: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsits i sessions.
7: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
0: I en esport, Jordi Cochran, el Barça femení ha fet el darrer entrenament previ a la final de la Champions de demà a Oslo.
8: Les de Pere Romeu s'han exercitat aquesta tarda a l'escenari del partit per a preparar els últims detalls del duel contra l'Olímpic de Lió. Hansen, que acaba de rebre l'alta mèdica, Irene Paredes, que arriba amb molèsties, han entrenat amb l'equip. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, arrencarà el duel més important de la temporada en què el Barça té l'oportunitat de proclamar-se campió d'Europa per quarta vegada a la seva història.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Gairebé estiu el que tenim a la majoria de comarques aquest divendres i, de fet, les temperatures s'han tornat a desbocar a moltes comarques. De fet, a les de Ponent, en aquests moments, encara voltem als 33, 34, 35 graus i només en una franja molt estreta de la costa la temperatura queda una miqueta més retallada. Justament per la costa, sobretot la Brava, també al voltant de la costa del Baix Camp, de tant en tant s'aniran formant alguns núvols baixos o ja aquesta nit i demà alguns bancs de boira. Boira que estarà molt enganxada a la mar, pocs quilòmetres terra endins, ja el cel ben asserenat o només amb núvols prims. I pel que fa a les nuvolades més gruixudes apareixeran durant la tarda del dissabte a les muntanyes del Pirineu. Però poca pluja deixaran, alguna gotellada molt dispersa, sobretot del Cadí cap a l'oest. Aquests ruixats de tarda seran més probables el diumenge a la tarda al Pirineu, però sempre amb molta calor, tret d'aquesta línia tan a prop de la costa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya.
3: El projecte de llei dels pressupostos ja és al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda als pressupostos.
0: El debat arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal.
4: El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
5: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
4: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
6: Són, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
4: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: Doncs l'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
7: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Joan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
8: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
9: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas han pitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Tant Vox com el PP presentaran també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
3: L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona. La interlocutoria recull un contracte signat l'1 d'octubre del 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern ja ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Les converses continuaran dimarts. Esther Minguell.
10: El govern proposa incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i secundària i també el complement dels coordinadors digitals. Sumaria noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen els treballs de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, creuen que no es correspon a les demandes del col·lectiu que reclama millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
11: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els vam traslladar en matèria salarial.
10: Educació insisteix als sindicats que valorin aquestes millores que suposarien una inversió de 78 milions d'euros i no tanca la porta a reconsiderar el document unitari que van presentar per mirar d'acostar posicions. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
12: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
10: Els sindicats demanen al govern que valori les possibilitats de la pujada salarial que reclamen i adverteixen que ja preparen noves mobilitzacions.
0: No deixem l'educació perquè el departament incrementa en prop de 5.000 les places d'FP per al curs vinent, de les quals un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: La consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres l'Institut Miquel Biada de Mataró, on ha estat rebuda amb crits i xiulets per part d'alguns docents. Ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que, a partir del curs vinent, s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
14: Consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva. Una aposta que demostra també a la inversió, que aquest any doncs, arriba fins als 67 milions d'euros.
13: A més, s'ha anunciat que com a novetat, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos.
0: Presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
3: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat a la seva exparella. El sospitós va acceptar dilluns una conformitat que contemplava una condemna de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament de la víctima, una ordre que es va saltar el mateix dilluns a la tarda quan va tornar a agredir-la.
0: I a Barcelona la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Carina Baibé.
15: El pla Acampar i aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
16: Tot el que és el pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
17: Refrupoli és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
18: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta

0: en animals de països tropicals. Tot apunta que la via de contagi és sexual. La dermatofilosi, però, no és una malaltia greu.
1: I l'OMS eleva a 12 els casos confirmats d'antivirus després de notificar-se un nou positiu als Països Baixos.
0: Es tracta d'un dels membres de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos. La xifra de defuncions es manté per ara en 3 persones mortes. Pel que fa als 14 passatgers espanyols al creuer, que continuen en quarantena a Madrid, podran acabar l'aïllament a partir del 7 de juny a casa seva. Cap d'ells presenta símptomes, tampoc el pacient que va donar positiu, que evoluciona favorablement, i a la darrera prova ja ha donat negatiu.
1: Polèmica al Vallès. Russell Crowe rodarà una pel·lícula en una zona restringida per pesta porcina. Els veïns de Rubí i Sant Cugat no entenen per què es permet el rodatge mentre ells no poden accedir als boscos, i Agricultura enviarà un requeriment legal per mirar d'aturar-lo. Cugat Media, Mireia Puente.
2: La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment. Equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
1: I la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha inaugurat aquesta tarda les obres de rehabilitació de l'antic escorxador d'Agramunt, que es convertirà en un edifici cultural i de difusió del patrimoni natural i paisatgístic. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
3: L'antic escorxador d'Agramunt és un edifici construït l'any 1948 i que el 2010 va ser declarat bé cultural d'interès local. Fins l'any 2004 va ser l'escorxador d'Agramunt, tot i que dia d'avui s'ha reconvertit en un espai on la cultura serà la protagonista. Durant la inauguració d'avui, la consellera de Cultura ha destacat la importància d'aquests equipaments per vertebrar el territori.
4: Equipaments de proximitat com aquests són una aposta decidida pel territori, per la Catalunya sencera. Són infraestructures imprescindibles per vertebrar un sistema cultural sòlid i descentralitzat que reconegui el valor de cada entorn i en potenciï les singularitats pròpies.
3: Entre altres, l'escorxador acollirà l'arxiu municipal, també una sala per exposar de forma permanent la imatgeria festiva local, una altra sala d'exposicions temporals i, finalment, un pati central exterior amb accés directe des del carrer. Quedarà, no obstant, una tercera fase per fer que permetrà rehabilitar la part est del pati central amb una gran sala polivalent amb capacitat per a unes 200 persones.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i el seu entorn. Jordi Casino.
6: La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF, i on treballaran uns 2.000 científics, i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona i Ernest Urtasun, el ministre de Cultura.
7: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
8: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
6: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions. David Navarro.
9: Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso.

0: Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
1: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
0: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
2: I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, dins la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. A l'estadi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
3: Molt bona tarda. A hores d'ara, aquí a la cua de l'Estadi Olímpic, l'ambient és absolutament espectacular i és que, tot i que han obert portes a les 5 de la tarda per poder-hi anar entrant, encara continua arribant centenars i centenars de persones. Algunes ens han explicat que porten hores fent aquí cua i d'altres que porten fins i tot des del matí esperant a poder ser-hi dintre. I és que avui Bad Bunny celebra el primer concert de la seva gira a escala europea, un esdeveniment que molts titllen d'històric. Això és el que ens han explicat alguns dels seus seguidors.
4: Portem molts mesos esperant i tenim moltes ganes, moltíssimes.
5: Desde 4 días esperando. Estamos aquí desde Italia.
6: Sí, venimos de Coruña, muchas ganas.
7: Anem twins, ens hem posat d'acord, ens hem comprat el mateix outfit.

0: Jo crec que vindrà la Rosalía.
1: Arcángel, diuen.
2: Volem l'Arcángel.
3: Amb Arcángel, si surt avui, seria, vamos...
4: La llompa, no?
3: Sí.
5: Doncs ja ho heu escoltat, els nervis i l'expectació entre els seus seguidors és màxima, i és que recordem que fa 7 anys que el cantant porto-riqueny no trepitja el nostre país. Des del 2019, ara fins a les 8 del vespre, no obriran portes, però encara continua arribant gent i més gent de tot arreu.
6: Moltíssimes gràcies, Andrea. I com afecta la IA a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat recentment una jornada de debat per analitzar la situació i prendre-hi mesures. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
7: Xavi Ramiro, president de la PIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors a Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
8: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin el llit, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és l'intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
7: La PIC aplega mig miler d'il·lustradors catalans.
9: Notícies en xarxa. Esports.
6: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
10: Bona tarda, Lali. Tot ja està preparat a Oslo per a la final de la Champions femenina de futbol de demà. El Barça s'ha exercitat aquesta tarda a l'escenari del duel per a ultimar els darrers preparatius amb la presència de Paredes, que arriba amb molèsties. Les de Pere Romeu ja han guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa, i aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, tenen l'oportunitat d'aixecar el títol contra el gran gegant europeu de la competició, l'Olympique de Lió. La capitana Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu han destacat la importància de la final.
11: És molt especial, evidentment, perquè és una final de la Champions i res més que això. És el més important que hi ha ara mateix per l'equip, per mi, per nosaltres i espero que per tots els culers.
12: Nosaltres anem amb un pla de partit molt marcat, elles també vindran amb un pla de partit molt marcat. Crec que és molt, molt, molt important dominar els contextos que puguin passar durant el partit i saber gestionar les emocions en funció del que vagi succeint a nivell de resultat.
10: I pel que fa al futbol masculí, demà també és una jornada clau amb la disputa de l'últim partit de la Lliga. A partir de les 9 del vespre, el Girona ha de guanyar l'Elx per salvar-se. És una final, segons el tècnic gironí Michel Sánchez.
13: Tothom sap que és un partit, que és una final. El que hem fet és estar junts nosaltres, al vestidor i tots els que estem sempre en la ciutat esportiva, hem estat junts i hem preparat bé el partit.
10: L'Espanyol rep la Reial Societat, en què té les últimes opcions d'entrar a Europa. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
14: Demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant penso que seria bonic i sobretot demà fer un bon partit.
10: I el Barça tanca la Lliga al camp del València. L'entrenador Hansi Flick, recentment renovat, té la màxima ambició de cara a la temporada vinent.
15: We have to play our best.
16: 100% motivats, 100% positius sobre aquestes coses. Sabem que hem de mostrar la nostra millor versió per aconseguir-ho, però és, esclar, un dels nostres objectius. I per què hauríem d'amagar-ho?
10: I un últim apunt de futbol. Pep Guardiola deixarà de ser el tècnic del Manchester City al final d'aquesta temporada i ha estat 10 anys en què ha guanyat 20 títols, dels quals 6 lligues i una Champions. Més coses en hoquei patins. La presidenta del Reus, Mònica Balcells, ha demanat respecte a les federacions catalana i espanyola per evitar contradiccions en el reglament que perjudiquin els clubs, tal com ha passat amb la derrota per alineació deguda dels reusencs en el primer partit dels quarts de final contra el Calafell.
17: És que aquest esport es mereix una mica de dignitat i no recaure tot el pes sobre els clubs. Les institucions, les federacions, tothom ha d'apostar per aquest esport. I estem veient que amb les contradiccions que hi ha no s'aposta.
10: I canviem de disciplines perquè aquest vespre tenim diversos partits. En waterpolo, Sabadell i Mataró juguen el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina a partir de les 8. Si les mataronines guanyen, seran a la final, on ja espera el Sant Andreu. I en handbol, penúltima jornada de la Lliga Sobal. A les 9, Bidasoa Granollers, duel per la segona posició. I a la mateixa hora, Barça-Torrelavega, l'últim partit al Palau de Nilsen, Makuç i Bauzan.
6: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Hauria de despertar-me.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
18: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
19: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
18: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
19: Perquè la teva salut és el nostre futur.
18: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
20: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
21: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
20: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
21: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
20: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
21: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
22: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Jimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bona nit, bona tarda, bon migdia, bona matinada a tots els oients d'aquest preciós programa.
6: I bon matí, bon matí, què?
5: Jo bon dia, dos, bon dos dia.
7: No, has dit bon matinada.
6: No hem dit bon dia. No, no, repetim.
7: Tornem-hi.
6: Repetim.
5: No, no, ara repetim, cap un Déu.
6: A veure, que hem de repetir, hòstia.
7: A veure, per favor.
6: Si us plau, si us plau.
7: Què hi ha avui?
5: Calleu tots, benvinguts a l'hora dels joves, al programa de Joves per Joves de Cugat Mèdia. Esteu escoltant la 91.5 Cugat Mèdia, la ràdio pública.
7: Sí, no, estan equivocats i no estan en Spotify.
5: Exacte, pot si no ho esteu escoltant 5, per diferit.
6: 55 o 45, depèn de la tant de freqüència.
5: Som el Genís Marcet, el Joan Jimeno i el Martí Civil.
7: I una cosa, i el Pedro, que també vindrà avui.
5: I en Pedro?
6: On està el Pedro? On està el Pedro?
5: El Pedro està... No hi ha interferències, això vol dir que el Pedro
7: avui,
5: no està a l'estudi.
7: No, no, però vindrà a l'estudi.
5: Vindrà a l'estudi, bueno, sí.
7: Perquè... Escolta, és que no... És que
6: ja vindrà el Pedro.
7: No, ja veureu, perquè després el Pedro... Oh, espectacle. Oh,
5: la màgia de la ràdio. Avui, companys, tenim un programa no normal, però sí que basat en un programa normal. Tenim les notícies...
7: Basats en fets reals, també?
5: Com, tenim les notícies com cada dia. Després tenim una entrevista.
7: No, històries absurdes.
5: Històries absurdes. Després tenim una entrevista, això sí.
7: Ojut.
5: Una entrevista... un convidat especial.
7: Ajut.
6: Ai, convidat especial.
5: No trepitjar Cugat Mèdia mai.
7: No trepitjar Cugat Mèdia, però a nosaltres tampoc ens ha sentit.
6: Ah, és veritat. És veritat.
5: Tot seguit passarem a la secció de les merdes del Genís. Per acabar, farem la secció del Martí.
7: Què sí, ens avui Martí? Porto zona zero.
5: Doncs, sense més preàmbuls, comencem. Joan Gimbau.
7: Última hora.
6: En exclusiva mundial.
7: Ah, no. És exclusiva.
6: El Teatre de la Unió torna a aixecar taló 15 anys després.
5: Tela marinera, tela marinera.
6: No, tela de la Unió, no, tela unida.
7: Bueno, la tela és la que s'obre, perquè és pel taló, saps? Saps d'on ve taló? De tela.
5: Hòstia, com es nota que feia l'escènic.
6: No ho sabia, tio.
7: Ah, no ho sabia, és que es nota que és de Barcelona.
5: Això que entra,
7: eh?
5: La selectivitat de l'escènic, això.
7: No, però jo m'ho sabia ja.
5: Perquè surt la tela del taló.
7: Oh, uau.
6: Atenció,
5: tela,
6: perquè...
5: Tela marinera.
6: Més de 15 anys després, el Teatre Unió Centre Cultural, la Unió pels amics, reobrirà les portes al públic...
7: La Union.
6: I ho farà la Union, coneguda pels entusiastes, com per exemple el Martí i...
5: Jo també.
6: I el Martí i el Genís.
5: El Martí i...
7: Jo em vam fer el Torneig de Globus de l'any passat.
6: Reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle programat per la tardor, però encara sense concretar data, dona el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica.
7: Espera. Tardor del 2030 o del 2040?
6: Del 47.
7: Perfecte. Resta-li 20 anys i és quan s'estrena.
6: Aquest gran càsting està inspirat en Terra Baixa del Gel Guimarà, que si no l'heu llegit com jo, sou uns incultes.
7: Perquè tu ets de Barcelona i no llegeixes.
6: No, jo sóc un tonto de Sant Cugat. Mira, no llegeixo, mira... tinc els meus gustos i un d'ells no és allí.
7: Segueix, sisplau.
6: L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Sant Cugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923.
5: Oh, que bonic!
6: I des del 1923 que l'Ajuntament, com no, tancarà una vegada més la Unió a les entitats de cultura popular. Un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment.
7: No, això no s'aplaudeix.
6: Un aplaudiment.
7: Això no s'aplaudeix.
6: Un aplaudiment irònic, però un aplaudiment.
7: Ah, vale.
5: Un aplaudiment
7: pues,
5: irònic.
6: amb els dits.
7: Ho ha fet amb els dits. Vale. Siguiente, por favor.
6: Següent titular...
5: Manifestació de cultura al carrer aquest dissabte.
7: O sigui, demà.
6: Següent titular, demà tenim...
7: A les 12.
6: Demà a les 12.
7: De 12 a 2.
6: Mentre tenim Gincamat. Sí. De fet, podeu venir a escoltar-nos, estaria molt bé.
7: De 11 a 12 i després aneu a la manifestació.
6: Us podeu emportar coses molt guais al Gincamat. Molt bones experiències, somriures de part nostra.
7: Encara us podeu apuntar.
5: Somriures, alegries, matemàtiques, què vols més? Què vols més?
6: No, les matemàtiques no són alegria.
7: Ah, sí.
6: No.
7: Amb l'Innovamat, sí.
6: No. No.
7: Joan,
6: les integrals triples no
7: vale,
6: són alegres.
7: Vale, però és que això no ho fan els infants de 6 anys.
6: Com que no? Jo vull que, els meus fills, quan tinguin 6 anys, facin integrals.
7: Cap problema.
5: Quan
7: fem el Gincamat, ja et diré jo al concurs.
6: Continuem.
7: Ha caigut un arbre.
6: Espera, un moment, carai. Deixa'm...
7: Ha caigut un arbre.
5: Podem fer que aquest programa sigui escoltable, sisplau? És que, mare meva...
6: Vale, parlem de la PPA. Ojo, no Partido Popular de Andalucía.
7: Dale amb aquesta broma. Tio, ojo, eh? L'has fet ja 50 cops.
5: Joder, les eleccions d'Andalucía, vaya drama, eh?
6: La PPA...
7: No en parlarem, no en parlarem.
6: Vale,
5: no en puto dia als mitjans.
7: No en parlarem.
5: Que no en parlarem, però puc parlar de la cobertura que han fet els mitjans, això, o què?
7: No.
6: No, no pots.
5: Que ets el director del programa?
7: Sí, has de parlar.
5: Una polla.
7: Això no es diu. Has de parlar de l'arbre que ha caigut a Sant Cugat.
6: No, puc parlar sobre el PPA?
7: No,
5: pots
7: perquè
5: parlar,
7: això ja ho has dit.
6: No,
7: sí.
6: Vull parlar.
7: La setmana passada vas parlar d'això.
6: No.
5: A veure, Partido Popular d'Andalucía, vamos.
6: El Partido Popular d'Andalucía, alias PPA, o també dita Pesta Porcina Africana, nou clam de l'alcalde per, òbviament, clam de l'alcalde a la Generalitat per flexibilitzar una miqueta les restriccions, perquè,
7: tot
6: bàsicament...
7: Tot el clam...
6: Portem en conxerora tallada, tancada, de fet...
7: 6 mesos.
6: 6 mesos. I jo no me'n recordo
5: un,
6: de quantes...
5: 1, 2, 3...
6: Jo no me'n recordo encara de quantes branques tenia el pillatge.
7: Perdona, ara 2.
5: no, sí, perquè l'altre dia...
7: M'ha costat, eh? Però t'he de dir, si d'aquí un mes encara està tancat, seran 7 mesos, i no 6...
6: Ai,
7: i 6-7 saps que el Papa León el Papa Lleó crec que és 13 o 14 va fer un 6-7.
6: Ja. Puc fer jo les notícies?
7: M'ha sortit un vídeo.
6: Puc fer les notícies?
7: No, perquè t'has quedat sense temps ja.
6: No.
7: Ui,
6: no, em queden 3 minuts o 4. Tranquil. Ferit lleu per la caiguda d'un arbre.
7: Ha caigut un arbre.
5: Ferit lleu el cascau del
6: pont. A on? Doncs
7: A Rius i Taulet.
4: Rius i Taulet.
7: Que jo que sóc de Sant Cugat no sé d'on és això.
4: Martí, mira, pot, saps on està el consum?
7: El sac al martillo.
4: Saps on està el consum?
5: A veure, Josep Maria Abrajuanca.
7: Ah, què?
5: Sisplau, pots fer que aquest programa sigui escoltable?
4: Podem, no. Podem callar, sisplau.
7: No, a mi m'has de dir Lluís, vale? Jo sóc el Lluís.
4: Lluís, calla la boca.
7: Ah, vale.
4: Estem parlant de que ha caigut just un arbre davant de... o sigui, l'avinguda Rius i Taulet, perdó.
5: No, no.
4: On està el consum? El consum i
5: el consum.
7: El consum. El consum. Sí, perquè, perquè no. Tothom li diu consum. Consum. Es diu consum.
4: El consum.
7: Conjo. Consum.
4: Consum.
7: No consum. Consum què? Porta un accent? No. És consum.
4: Ja, però a nosaltres ens agrada el consum. Som comunistes.
7: Consum no patrocina aquest espai.
4: Bàsicament...
7: Perdó, consum no patrocina aquest espai.
4: Bàsicament, el matí de dimarts ha agafat... un arbre ha volgut, ha volgut caure i ha caigut...
7: I fiu, pum.
4: I ha caigut sobre un cotxe.
5: I ha hagut... No, mentida. Yes.
7: Va caure i el cotxe va fer... Buf.
4: Bueno,
7: Xiu, pong.
4: Diguem que és un ferit lleu, es troba estable, sí. Però igualment ha sigut un ensurt bastant bèstia.
7: Això sí, l'altre dia vaig aprendre que els ferits lleus i els ferits greus... Els ferits lleus, si et fas una rascadeta, i ets un ferit lleu.
4: Ah, mira,
7: i
4: està bé.
7: Si et trenques una cama, i ets un ferit greu. Per tant... Sabem que està entre aquest... d'esto.
4: Bueno, no s'ha trencat res, esperem, no?
7: No, no, perquè si és ferit lleu no es pot haver trencat res.
4: Següent titular...
7: Gincamaz.
4: No. El 45è concurs de grossos de la Festa Major obre inscripcions.
7: No, no, sí. I no. Sí. Aquí no se'n parla de Festa Major.
4: Sí.
7: Saps per què? Perquè
5: aquí
7: encara...
5: no se'n parla de concurs de grossos.
7: Aquí no podem parlar encara de Festa Major.
4: Nanos, heu de fer paelles.
7: Però
4: heu
7: que aquí de... encara
5: paelles
7: no podem fer...
5: o per nosaltres? No podem...
7: Madre mia. Encara no podem parlar de Festa Major.
4: Uau. La
7: Festa Major es podrà començar a parlar a partir del 11 de juny.
4: Doncs no.
5: Perquè ho dius tu?
7: No, perquè llavors podrem dir el que fem per Festa Major.
5: El que fem.
4: Bueno, però volem...
5: Volem.
4: Bàsicament, després d'aquest clam independentista...
7: Aquí no som independents.
4: Aquí depenem no, de Cugat Mèdia. Volem dir independència de Cugat Mèdia.
5: Exacte. Hora dels joves i independent ja.
4: Hombre. Bàsicament, com ha informat la regalèsia, la penya regalèsia...
7: La penya de los abuelos.
5: La vale? Penya dels jubilats.
4: Els iaios, de Sant Cugat...
5: L'exerço.
4: Es podran formalitzar les, les inscripcions...
5: Ara ho he escoltat, eh?
4: Les inscripcions al concurs...
5: El delay, no va.
4: Hòstia, tio, no puc fer la secció.
5: No.
4: Calleu la punyetera boca. Es pot formalitzar la inscripció al concurs de paelles oficial de Sant Cugat...
5: Paella o per nosaltres?
4: Entre les 8 hores d'aquest dimarts 19 de maig fins al diumenge 24 de maig, que no teniu gaire temps, o sigui que...
7: O sigui, que quan està sonant això, falten 2 dies.
4: Exacte. I els primers 30 classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada.
7: Vaya merda.
4: I...
7: Haurien de ser els 30 últims.
4: I... No, pobrets, no, home, no. Si, estàs,
7: home,
4: si vas allà, fas un xuletón en comptes d'una paella i...
7: Els 30
4: i...
7: últims? Xaval, perquè així tenen
5: més
4: oportunitat.
7: No? Oportunitat. Podem acabar ja aquesta secció,
4: sí.
7: Perquè estem fatal.
4: I em queda un últim titular.
7: Gincamaz.
4: No.
7: Conyo, però digue-ho.
4: Ja ho hem dit.
7: Ah. Va, Gincamaz.
4: I últim titular, ara sí.
5: Gincamaz.
4: Per si us faltaven gelateries, tenim una més.
7: Qué pesado con la gelateria.
5: Mare meva, més azúcar. Azúcar!
4: Per si us
7: Don Simón... Ah, no.
4: Per si us faltava una gelateria... Sabíeu que on estaven les Munts...
7: No es fa publicitat.
4: No. On estaven les Munts ha obert una nova gelateria que es diu La Felicità.
7: Que arriba i dureix.
4: Vall d'Oreig número 41.
7: No. Vall d'Oreix.
4: Vall d'Oreix.
7: Ara.
4: Amics.
7: Amics i amigues. Que arriba i dureix.
4: Bàsicament, ha estat una zona bastant bona.
7: Sí, i els gelats també.
4: Vosaltres, els gelats també, esperem que sí. I si voleu anar a provar-ho, doncs...
7: Spoiler. És la gelateria de la mare del Joan.
4: Sí, és de ma mare.
8: Però no se l'ha de la mare.
4: Prou, fora.
7: Que encara cremem tota la ràdio, home.
4: Doncs res, si voleu anar, podeu anar a provar. Està ma mare allà, encantada.
7: Perfecte. Anem a escoltar...
4: Li dieu que veniu de part meva, de part del Joan.
7: Anem a escoltar històries absurdes? Perquè ha vingut el Pedro. Acaba d'entrar per
4: l'estudi. Ha vingut el Pedro.
7: I vosaltres esteu marxant.
4: Pues ala. Adéu-siau.
5: Adéu.
4: Adéu.
9: Ei. És el torn de històries absurdes. El que...
7: Moment. Una cosa. Som conscients de que potser és la primera història absurda després de 2 mesos. Olé!
9: El que no vol saber...
7: Quan no vol saber. Perfecte.
10: I, sisplau, Martí, explica'ns què està passant ara a l'estudi 2 de Comèdia.
7: Bé, que som dos perquè no han pogut vindre els altres dos. Però després, o sigui, a l'inici han sonat dos, que, bueno, hem sonat tres.
10: Tres.
7: El Joan, el Pedro i jo. Ai, el no, Joan, el Genís i jo.
10: No.
7: El Joan, el Genís i jo, sí. A l'inici. Després, el Pedro i jo. Després, el Peyu, el Pedro i jo. I després, els altres...
10: Joan,
7: tres,
10: Genís,
7: bueno, m'estic liant. Vinga,
9: bueno,
7: empezamos.
9: Històries absurdes, després de molt de temps, us porto les tres històries que menys us poden importar. Com, per exemple, el famós matrimoni Burger King compleix 10 anys i ja va de camí als 11. Jo em vaig quedar igual de sorprès quan vaig veure aquesta notícia, i és que el 17 de juliol 2015 van contraure matrimoni el Joel Burger, ojo, i la Ashley King. Una unió força divertida i curiosa, quedant el nom de la família com a Burger
7: King.
9: La boda va tenir lloc a Illinois, a USA. I la famosa...
7: USA, wow.
9: Sí, flipes, eh? I la famosa cadena de menjar ràpid va assabentar-se de la notícia, després de la viralitat de l'assumpte, va pagar totes les despeses de la boda i la va patrocinar.
7: Sí o què? Pues, Pedro, sí. Canvia't el nom a Domino's.
9: Ah, i tu
7: pizza. Jo em canvio pizza i ja està, ja ens casem.
9: Ens casem i boda gratis, menjar gratis, pizzas gratis. A més, els hi van regalar mitjons de Burger King, pancartes,
7: no.
9: Un munt d'hamburgueses.
7: Vaya espectacle.
9: Sí. Si ho busqueu per internet, us sortirà. La segona història que us porto ara no és graciosa, però sí que és força curiosa, i és que l'any 2000, la jugadora professional de pòquer, Victoria Coren, va iniciar teràpia amb un psicòleg per superar la seva por a volar. No obstant, la cosa va canviar quan mesos després el seu psicòleg va morir en un accident d'avió. Des de llavors, la Victoria tan sols es desplaça amb cotxe, tren...
7: S'ha tallat de cop,
9: eh? Vaixell. És a dir, qualsevol transport excepte l'avió.
7: Tu pots tallar els pets de cop?
9: No ho sé. Però tu què faries si et passa això? En plan, vas a teràpia perquè tens por a volar i el teu psicòleg es mor en un accident d'avió.
7: Bueno, pues... És lo que hay.
9: És lo que hay, no?
7: És lo que hay perquè al final tots som humans. I tots morim en algun moment de la vida.
9: Sí. No, però és curiós.
7: No, és que em vull posar sentimental. Va, seguim.
9: Un laboratori d'alta seguretat perd el control sobre centenars de mostres... Ojo, sisplau, redoble.
7: No tenim res d'obre.
9: Dantavirus. Què és això? Tranquils, que va ser el 2021, no patiu. Perquè ara està molt de moda això de l'antivirus. S'ha tornat famós i és graciós quan recordar quan el 2021 un laboratori d'alta seguretat va perdre centenars de mostres d'aquest virus. Entre altres, i és un virus que és potencialment mortal. El problema va succeir quan es van espatllar els congeladors que contenien les mostres i van haver de canviar-les de congelador. Va ser en aquest moment del trasllat on van haver mostres que es van perdre. I no se sap si van ser destruïdes o simplement van desaparèixer. És a dir, una cosa super perillosa, gràcies a Déu no va passar res, però... bueno, van córrer el risc. I ara està el tema de l'antivirus, que no se sap què passarà, però el 2021 ja va haver problemes amb l'antivirus.
7: Saps com vull acabar aquesta secció?
9: No ho sé.
7: Amb un pet.
9: I a mi no m'agrada això de la flatulència aquesta. Bueno, i fins aquí, història d'absurdes.
7: No, és que un moment...
9: El o sigui, que no vol saber...
7: No, home, no, però boig, on vas? T'he de dir, el pet aquest... Acaba com molt bé. Acabes...
9: Sí, la veritat que sí.
7: Saps quan estàs parlant molta estona i és... Pues una cosa així.
9: Pues sí.
7: L'únic que no fa el... sinó que és com que es queda sense aire.
9: Ja. Sí. No el tornis a ficar, sisplau. És la cosa menys radiofònica que has de fer.
7: Veus? Al final aquest amb cua és molt interessant.
9: És molt interessant, sí.
7: Bueno, vols acabar ja, no?
9: Sí, jo vull acabar perquè aquest pet m'ha deixat mal de panxa.
7: Fantàstic, doncs vinga. Acabem i passem amb la tertúlia que avui parlem amb el Peyu.
5: Molt bé aquesta secció,
7: que sí? T'ha agradat?
5: Molt sòlida, eh?
7: Ara hem tornat a l'estudi.
5: Lo del Burger King?
7: Lo del Burger King
5: i lo del pet.
7: Escolta, lo del pet espectacle.
5: T'has passat, eh?
9: El petardo
7: estava bé, eh? Com es nota que era jo el tècnic de so, eh?
5: Mare meva, tu, mare meva. Es posa graciós el tio, eh?
7: Joan, tira un pet.
10: Tira un pet.
7: Un pet d'horror, va.
10: Un petit?
7: Ai, les dau.
5: I un pet llarg?
4: I un pet llarg.
5: És que acaba així.
7: És que és com el que li he dit al Pedro. Que es queda com sense aire, però al revés.
5: Molt bé, has d'abusar dels...
7: Sigues l'Uri, va. Escolta una cosa.
5: Sí, has d'abusar, eh.
7: Truquem al Peyu.
4: Voleu trucar al Peyu?
7: Truquem al Peyu.
5: Bueno, però per això ens hem d'anar nosaltres.
7: No, no, no, mira, truca.
5: Truca.
4: Truco al Peyu, a veure què es diu,
11: Posa't l'altre damunt.

0: Bé, i avui tenim un convidat molt especial que ens... no ens ha visitat a l'estudi, però sí que ens ha visitat virtualment.
1: Però això no li treu importància a l'entrevista.
0: Exacte.
1: Important.
0: Tenim aquí el Peyu. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bé.
1: Per qui no conegui el Peyu, és que està mal informat. Mal informat, perquè si a dies d'ara no el coneixes, és que poc has vist.
0: Peyu. Primera...
2: O vius a Extremadura, per exemple.
1: Exacte.
0: També, però...
2: La fama a Catalunya és molt relativa perquè amb una hora i mitja de cotxe no coneix ningú.
0: També t'he de dir que les persones que ens escolten tampoc crec que no sabem...
2: No ho sabeu. No us infravaloreu. Potser hi ha gent a França, escolta'm.
1: Exacte.
0: Per les persones que no saben qui ets, presenta-te'n tres paraules.
2: A Lluís Juclà Calvés.
0: Perfecte.
1: Que bé.
0: Quina bona presentació.
1: La millor presentació, en veritat.
2: No, és així.
0: Peyu, tu treballes a la ràdio, treballes també fent... Bueno, ets humorista, estàs fent una obra de teatre. Fas moltes coses o què?
2: Faig bastantes coses, sí. Sí. Si fos potser una estrella del rock internacional, fent música segurament seria suficient. Però som un país tan petit i tan mediocre que normalment t'obliga a fer moltes coses, diguéssim.
1: Molt bé. Parlant dels teus inicis, que tu vas començar treballant, bueno, fa molts anys a la ràdio, oi? Com vas iniciar-te amb això de la ràdio?
2: La ràdio vaig començar quan tenia 14 anys, amb un meu amic, que teníem ganes de fer ràdio, ens agradava a tots dos. Crec que a ell li agradava bastant més que a mi i jo hi anava una mica per acompanyar-lo amb ell. I vam presentar un projecte a Ràdio Voltregà, ens van deixar les claus i teníem 14 anys i els divendres al vespre anàvem a fer un programa que es deia El Lavabo, recordo, i començàvem sempre repassant les cagades de la setmana i, bueno... Així
1: home,
2: vam començar.
1: La idea
0: és bona. Escolta,
1: original,
0: potser sí. Te la robem.
2: Clar, sí. Clar. Podeu fer-ne el que vulgueu. Podeu fer-ne el que vulgueu perquè estic parlant d'una cosa de fa 25 anys. Per tant, ha prescrit tot ja.
0: Tu vius a Muntanyola, Peyu, si no estem equivocats.
2: Sí.
0: Tu encara et tracten com un veí més o et tracten ja com una persona una mica més important?
2: No em tracten de cap manera en concret. Muntanyola, en el meu cercle íntim, de la gent que ens veiem cada dia, em tracten com un veí més, perquè si no seria molt, molt esgotador, tant per ells com per mi, diguéssim. I a banda que... O sigui, és més difícil fer-se el famós que ser-ho, eh? Vull dir que realment, si tu fas una vida completament normal i vas als bars que vas sempre i als llocs que vas sempre, la gent, evidentment, absolutament t'acaba tractant normal i corrent.
1: Bueno,
2: ara, hi ha gent que els agrada molt fer-se els famosos i dir no, jo aquí no hi puc anar i aquí no sé què. Això és molt més complicat que no pas fer vida normal, diguéssim.
1: Bueno, això està clar. Això està clar.
2: Sí.
1: Després de... És així. Bueno, jo faig preguntes més del teu passat, els teus inicis a la ràdio. Després de Ràdio Voltregà, bueno, vas fer un salt ja, diguem ja professionalment, per iniciar-te al món de la ràdio, no? Vas passar pel programa del matí, La mare que el va parir, de Ràdio Flashback, oi?
2: Sí, senyor, sí.
1: Jo tinc molta curiositat, perquè bueno, és un programa que m'agrada bastant, i tinc curiositat com és treballar a un programa matinal de ràdio, un programa que comença a les 6 i acaba a les 12 del matí, per qui no ho sàpiga.
2: És una, com et pots imaginar, és una autèntica merda, diguéssim, perquè t'has de llevar molt d'hora, és horrorós.
1: A quina hora et llevaves?
2: Doncs la primera etapa que vaig fer el matí La mare que el va parir, jo crec que em devia llevar a les 6 perquè entrava a les 7 i vivia relativament a prop. Llavors, no és greu, hi ha moltes feines que la gent es lleven a aquesta hora o molt més d'hora encara.
1: Sí.
2: Però sí que és d'una exigència molt bèstia que havia llevar-te a aquesta hora i el primer que has de fer és fer riure la gent.
1: Yeah.
2: I quan fas un programa d'humor diari que cada dia sigui original, que no sigui repetitiu, que sorprengui i tal, és difícil. I a part que amb l'humor la gent no perdonen. Quan estableixes un nivell, el dia que fas una cosa una mica més dolenta, què és aquesta merda que han fet en Peyu? Bueno, un moment, deixi'm respirar. Escolti, portem... Són 200 programes diaris en què en fem un d'una mica més dolenta, però no passarà res.
0: I són les 8
2: del matí. I llavors... Exacte. Més endavant, que vaig seguir fent morning shows al Fricandó Matiner, i va haver una època que em va enganxar ja que vivia a Muntanyola, i allà sí que llavors em llevava a les 5 del matí i baixava fins a Barcelona a fer-ho. Sí.
1: Clar, perquè el, sí. el tema dels guions, allà als programes matiners, entenc que els fas com a la tarda o una cosa així, perquè és que sí que realment el contingut és molt variat i és superoriginal, i jo hi ha punts que em pregunto realment quan ho fan, perquè avui estan fent això, demà estan fent això, i no són idees que surtin d'un dia per l'altre, realment, tampoc.
2: Nosaltres acabàvem el programa a les 10 del matí, de les 10 a les 2 del migdia, a quarts de 3 estaves fent, escrivint i preparant el programa de l'endemà. I jo normalment, perquè bueno, m'agradava fer les coses molt ben fetes i si necessites molt temps per preparar coses. A la tarda seguia preparant coses a casa, l'època que estava el Fricandó i baixava amb autobús fins a Barcelona, pues, l'hora d'autobús seguia escrivint coses. Sí.
0: Tu sempre has jugat amb el límit de l'humor i la ironia, no? Creus que avui al dia ens estem tornant una mica tots per a punyetes?
2: És de mal contestar, perquè hi ha coses en les que està molt bé que reflexionem i mirem si realment se n'ha de fer humor com se n'ha fet sempre, però després això hi ha qui ho aprofita per coartar la llibertat d'expressió una mica. El que passa que fa de mal defensar, perquè normalment qui defensa aquestes coses en quant a llibertat d'expressió s'acosten una mica a gent que els agrada simpatitzar amb l'extrema dreta. Llavors fa una mica de mal defensar, diguéssim. És complicat.
0: I parlant...
2: És un debat etern, a més. Sí. No ens posaríem mai d'acord i cadascú és susceptible de veure-ho diferent. Jo crec que s'ha de poder fer humor de tot, diguéssim.
0: I parlant també una mica dels límits, TV3 o Catalunya Ràdio, que és on has estat treballant últimament, has sentit que t'han posat bastant al fre?
2: No. No, en el meu cas, a part d'un parell o tres d'episodis que són públics, diguéssim, que se'm va demanar de que no es diguessin algunes coses, jo les vaig voler dir, en el dia a dia de la feina nosaltres ens deixen dir i fer pràcticament tot el que proposem. Després, fas de més i fas de menys. També, més que a nivell polític, perquè és que, o sigui, no sé com explicar-me, però potser ara hi ha una mica menys de pressió de sàtira política, bueno, vull dir que es va menys a fondo en aquest sentit, però també perquè el context polític és molt gris i és molt avorrit, no? Que és com que ve poc de gust fer humor. És tan trist que ve poc de gust agafar la política com de referència per fer humor.
0: I tot i així el Polònia segueix.
1: Sí, el Polònia es manté allà, eh?
2: Sí, el Polònia es manté.
1: Vas veure la gala dels 20 anys?
2: Vaig veure la gala dels 20 anys, va ser extraordinària.
0: Sí. Va ser espectacular.
1: Para de lo comú.
0: Parlem una mica de, també, Jair, tu, Brico Heroes, no? Que és un programa fet a YouTube i que ho va patar, literalment, i jo parlant com jo, em va enganxar des del primer programa. Per què creus que ens va enganxar tant un programa fet des de YouTube?
2: Bueno, perquè al final el mitjà on el fas és el de menys. L'important és el contingut. I el contingut de Brico Heroes era una cosa tan bèstia i tan diferent i tan original. És que tinc les meves filles aquí que estan donant pel cul tota l'estona. Perquè...
1: Bueno, no passa res, home, no passa res.
2: No saben estar callades 10 minuts. Prou, Arlet. Prou. Jo crec que bàsicament la gràcia de Brico Heroes era que era un format original creat per nosaltres i que era tot veritat el que veies allà. Veies dos locos dient bestieses sense filtre i això és el que enganxava la gent. Al final la gent el que vol veure són coses originals i que s'hagin fet des del carinyo i mogudes per una il·lusió que no és només la il·lusió d'una gran empresa que vol guanyar un benefici amb un producte i que té una gent pensant allà i ha fet uns dossiers i no sé què, no. Allò era una idea de dos col·legues que transmetia tota la veritat del món.
1: Sí, bueno, ara, o sigui, realment aquests projectes són coses que realment estan triomfant molt. Ara em ve al cap també, per exemple, el programa de la Sotana, que ho està patant també, sí. I la idea sí. és la mateixa. I realment es nota molt quan les coses són autèntiques i el missatge que vols transmetre no és res que vols amagar, ni res que hagi estat correcte. Excessivament treballat, però sí, es nota molt. Després també et volia fer una pregunta, perquè tu sempre has fet el teu contingut íntegrament en català. Llavors, bueno, pregunta obligada.
2: És una pregunta que abans de fer-la, si fossis espanyol, saps que no la faries. Dins.
1: Exacte, sí.
2: T'ho avanço.
1: Què penses sobre bueno, la situació actual del català?
2: que és una llàstima que la gent el vagi deixant d'utilitzar, i la gent jove sobretot, i que és una llàstima que faltin referents. Però vull ser més o menys esperanç, vull dir, més o menys optimista, perquè si no al final entrem en un discurs pessimista i tal, que no crec que convidi ni que sigui atractiu. Sí. Llavors jo crec que del que ens hem de cuidar és de que els que parlem català fem coses de puta mare en català i que la gent vulgui pujar en aquest carro. Creus... també tinc una esperança, eh? No fa gaire vaig estar a les Dolomites i allà hi ha una llengua que la parlen 20.000 persones i segueix viva, i són 20.000, vull dir que no ho sé, jo crec que arribarà un punt en què la parlarem a tan poca gent que es tornarà a posar de moda, llavors els joves, com per anar en contra dels seus pares, diran, hòstia, els meus avis parlaven una llengua que era de puta mare, ara per anar en contra dels meus pares vull parlar la llengua dels meus avis, i tornarà a renéixer el català.
0: Sí, això... Tu creus que als catalans ens falta humor a la nostra vida o què?
2: No, que va, tio. O sigui, jo crec que anem sobrats en aquest sentit. Vull dir, és l'única manera de sobreviure sent català és posant-hi humor, si no et cardes un tiro.
0: Si no, ja anem malament. Ja per acabar les últimes dues preguntes, hi ha algun moment on tu vas pel carrer, per ciutats, pobles, que dius, hòstia, això és un ole tu de manual?
2: Sí, ara ja no m'hi fixo tant, perquè fa molts anys que no fem aquesta secció, però sí, i de fet la secció va sorgir d'això, d'anar jo a pobles i veure coses i pensar, hòstia, això té una secció de tele perquè hi ha autèntics nyaps. Sí, sí. El deix aquest de l'observació, quan ets humorista, el portes implícit en els gens, vull dir, observes les coses i les mires amb un altre punt de vista, que hi ha gent que li passen desapercebudes, suposo.
0: I ja, ara sí que dues últimes preguntes.
2: Llavors en quedaven tres, no? En quedaven dues.
1: T'ha mentit, sí, bueno, t'ha mentit. Que, sí, t'ha mentit.
0: He comptat malament. vam tindre a Ferrés un imitador de Polònia, el Xavi Imitaciones.
2: Sí.
0: A tu t'han imitat en el Polònia, però sí. T'agradaria que t'imitessin més o què?
2: No em fa especial il·lusió, diguéssim, però tampoc em molesta, però no és el somni de la meva vida. Oh, que m'imitin al Polònia. No, tinc altres somnis molt menys agosarats, diguéssim.
1: Coneixes, coneixes algú que sigui el seu somni, en plan que et digui, buah, ojalà m'imitin, tant de bo.
2: Jo crec que has d'anar a buscar gent més de la banda de la política, en aquests... gent que els hi agrada, sí, però no conec ningú.
1: Sí, no és algú que desitja la gent normalment, no? Que el t'imitin a Polònia.
2: Sigui, és que jo desitjo molt poques coses, diguéssim. Ara mateix desitjo que la meva filla petita calli, per exemple, i poques coses més. Són somnis molt més banals.
1: Bueno, són més importants.
0: Ara sí, última pregunta, no et mentim més, Peyu. Per acabar i ja finiquitar aquesta entrevista que estava sent molt guai, fes una mica de promo, com si no l'haguessis fet mai, de Hamlet.
2: Sí. Hamlet és un espectacle que l'heu de veure sí o sí. Ja està.
0: Fantàstic.
1: Uau.
0: Quina bona promo.
1: Bueno, que tens follons a casa, bé. Et deixem sí. tranquil. Moltes gràcies pel teu temps, Peyu, i molts records. Que vagi
2: a vosaltres.
0: Ja ens anem veient.
2: Adéu.
0: Adéu.
2: Adéu, adéu.
3: Un mestre, eh?
0: Espectacle.
3: Mestre. Tot un mestre, tu.
0: Espectacle. Ara, bueno, no sé si les filles han callat o no, però era un dels seus somnis de la seva vida, eh? Bueno.
3: Un dels somnis de la seva vida, que les nenes callin.
0: Bueno, espectacle.
4: Genís, vols explicar coses?
3: Vull explicar coses, però abans, per què no sona la sintonia?
0: És que aquí l'hora dels joves ho demanes... Pa, sí, sí, i sona, eh?
3: Ho demanes i què? Demanes i què?
0: I
4: pim,
0: sona.
4: Pam, truco.
3: Vale, equipo. Ara us...
4: Vale, equipo.
0: Jo deia pim, pam, tomar la casito.
4: Nois, ara ens apalanquem.
5: A veure, una cosa. O sigui, intentem
0: ser serios. Tira, tira.
4: Apalancament.
0: O sigui, espavilink.
5: Jo respecto el programa i vosaltres hem de respectar la meva secció, home.
0: I si vas fent així... Pues
5: si vas fent així, doncs escolta. Bueno, bàsicament, avui us vinc a parlar d'una cosa que m'he trobat per les xarxes socials, com no.
4: Les xarxes.
5: Últimament és el viatge de Genís per les xarxes socials. Us parlo de les coses que em trobo. I aquest matí, bàsicament, estava mirant el mòbil mentre que pensava sobre el que parlava de la meva secció i m'he trobat amb un vídeo on surt un camp d'herba ple de persones saltant, donant cops al terra i, bàsicament, fent el que sigui per crear vibracions al terra.
0: Vaja, llavors, un partit de futbol.
5: No. T'has d'imaginar un camp d'herba dividit per, amb quadradets per unes valles, vale? I a cada quadradet hi ha com dos o tres persones que estan fent el que sigui per donar-li cops al terra.
0: Ah.
5: Una imatge una miqueta rara, i llavors m'he preguntat què collons és això i per què aquestes persones ho estan fent. Però per què? O sigui, què està passant? I és que això és el que m'he preguntat. Llavors, la resposta estava a l'escripció del vídeo. L'escripció del vídeo posava, en anglès, Worm Charming. Worm Charming Championships.
4: Oh, good English, Cambridge, Cambridge.
0: No, llavors, no és Cambridge, és English de Cambrils.
5: I fins aquí la meva secció s'ha acabat.
4: M'ha encantat.
5: English
4: de Cambrils.
5: Llavors, bàsicament, m'he preguntat, què collons és això? Llavors he anat a la descripció i m'he trobat Worm Charming Competition. Així doncs m'he digitat al Google i he exposat la meva qüestió. Què és collons és això de Word Charming? Per veure què collons era. I el que m'ha sortit m'ha sorprès moltíssim i segurament us sorprendrà a vosaltres mateixos. I és que es veu que existeix un concurs que es tracta de capturar cucs de terra fent servir vibracions. O sigui, el que es tracta és de fer vibrar el terra, atraure cucs de terra perquè surtin de la superfície. Llavors, capturar-los. Llavors, aquestes competicions com funcionen? Aquest concurs es diu Worm Charming Competition i es fa actualment a un petit municipi perdut pel Regne Unit. O sigui, només es fa un municipi i ve la gent de tot el món per intentar trobar cucs. Llavors us preguntareu si deixeu de fer...
4: Els cucaires. Els cucaires,
5: bàsicament. Si deixeu de fer el cuquet. Bàsicament, com funciona? Tu entres al concurs, et donen una parcel·la, una petita parcel·la d'un metre per un metre, que bàsicament això a Barcelona serien uns 1.200 euros cada mes.
4: No, 1.600.
0: Més.
4: I dona gràcies. Déu t'escolti.
0: Sense lavabo.
5: I sense lavabo, mare meva, tu. Total, què passa?
4: Que has de pixar al fregadero de la cuina, cago en l'ou.
5: Et donen aquesta parcel·leta i tu, amb els teus materials, has d'aconseguir que, en un temps limitat, aconseguir agafar en un pot els màxims cucs de terra possibles. Llavors, aquest és l'objectiu. I la persona que més cucs de terra agafi, guanya. Sí, bàsicament és això. Llavors, jo m'he preguntat, vale, però per què? Per què surt això i quines coses podem trobar?
4: I per què els anglesos estan tan zumbats?
5: Sí, bàsicament. Aquesta idea, originalment, surt... aquestes tècniques es feien servir per aconseguir una esquer de pesca. Però els humans ho van descobrir que certes vibracions del terra feien que els cucs sortissin a la superfície. Llavors, bàsicament, el que van fer va ser «Oh, que xulo això!». Doncs anem a utilitzar-ho com una competició.
4: Competi!
5: Exacte. Sempre els humans fent competició de qualsevol cosa, Llavors, us puc dir que el rècord oficial el té la britànica Sophie Smith, que el 2009 va aconseguir fer sortir a veure si adivineu quants cucs en 30 minuts.
0: 74.
4: 22.
5: Més.
4: Ah, home, 132.
5: Més.
0: Si 74 ha dit més, tu... 274.
5: Més.
0: 3.000.
5: Més.
0: Home, 3.000.
4: 4.000.
5: No, 3.000 no, perdó. No.
0: Ah, boig.
4: 471.
5: Més.
4: 800 i pico.
5: No, 567 cucs. En 30 segons. 30 minuts.
4: Què? 67?
0: Ah, 30 minuts. Ah,
5: 560.
0: La biciseta em pensava de bon matí al portal.
5: El més fort d'això és que no adivinareu quants anys tenia quan va batre aquest rècord.
0: 34.
5: No.
0: 12.
5: No.
0: 10.
5: La noia tenia 10 anys quan va batre aquest
4: rècord. La nana miserable aquesta ha tret 567 cucs saltant al puto terra.
5: Sí, va batre el rècord establert el 5 de juny del 1980.
0: T'ho imagina't,
5: Per un tio que es deia Tom, que va recol·lectar 511.
0: El Tom aquest, que devia estar més mort que les catapundes del Traseiro, tio.
5: Les catapundes del Traseiro.
4: Les catarates del Traseiro.
0: Tu imagina't, agafes això i dius, hòstia, m'ha superat una nena de 10 anys agafant 67 cucs més, o alguna cosa així.
5: Sí, sí, és que els britànics tenen les tradicions més rares i els concursos més raros. Llavors, què passa? Que això m'ha inspirat. M'ha inspirat, i llavors us puc dir que el següent programa faré com el Martí. Mira, el següent programa parlarem d'aquell concurs que fan on tiren un formatge.
4: Oh, no!
0: És històric.
4: No!
5: Per una costa, una baixada molt pronunciada, i es tiren ells per buscar el formatge, matant-se, dislocant braços i morint, bàsicament, per aquest formatge. Al pròxim programa us parlo d'això. Apa!
4: Però llavors la teva secció és com històries absurdes.
0: No, són les merdes del Genís.
5: No, és parlar del que em surt de la punta del formatge.
0: Ai, mira com ho ha lligat,
5: Ai. Sóc un professional de comunicació, ja està, és el que farem. Martí, què ens portes avui?
0: La zona zero.
4: Des que el Martí m'ha demanat el cable per punxar el portàtil.
5: Quin cable?
4: Bueno, anava a dir una rima, però que no es pot dir.
0: No es pot dir, no.
4: No pas. Voleu entrar a les històries absurdes?
5: Òbviament vull entrar a les històries absurdes.
4: Vols entrar al concurs?
5: Vols entrar al Martí? A la zona zero.
4: A la zona zero vols entrar.
5: Ui, mira, és una porta. Obrir una porta.
4: És una porta?
0: No, que és per... És d'un ascensor.
5: Per això és una porta d'un ascensor. A quin pis vols baixar? Jo a la zona zero.
4: A la zona zero. Entrem ja?
5: Vale, ja he clicat el botó, ara està baixant. Música d'ascensor. Està boníssim, de la teva sintonia, per una música d'ascensor, company. Lluís, company.
6: Nanos, sabeu què us porto avui?
5: Què us portes, ChatGPT?
6: Avui us porto una cosa.
5: Una només?
4: Una només.
6: Avui es porta només una.
5: Només
6: hòstia.
5: Una?
6: Sí.
4: Hòstia, avui pilotes. Porto
6: la primera setmana de vacances.
4: Ole! Ole! Ole!
0: Perquè oficialment jo no estic de vacances, però ho estaré d'aquí 3 setmanes.
5: No vam parlar de les últimes setmanes del curs.
0: Sí, doncs ara és la primera setmana de vacances.
5: I el pròxim que serà? L'última setmana de vacances?
0: No, el pròxim no serà. Perquè vindrà un convidat.
4: Oh,
0: llavors serà concurso. No.
5: Veritablement cert.
0: I llavors, primera setmana de vacances, vale? Comença oficialment un dilluns.
4: Lunes de vacaciones.
0: Lunes, sí. El primer lunes dilunes. Al matí.
5: Dilunes.
0: Després de mesos aixecant a les 6:30 del matí...
4: No, 5:30.
0: Jo m'aixeco a les 6:30.
4: Jo a les 5:30.
0: El teu despertador encara sona a les 6:30, perquè sí. No t'has recordat de pagar-lo. Llavors,
4: real,
0: el primer que has de fer és apagar-lo. L'única, com que no t'has recordat, et sona. S'activa, llavors el teu cervell, quan ho processa, que no has d'anar enlloc i no t'has d'aixecar a les 6:30 del matí, reacciones empenyent la ment i clavant-li una puta puntada de peu

0: Sona això.
1: No em sona.
0: Sona això.
2: No em sona.
3: Martí, estàs bé?
0: No. És que no està sonant.
3: Us deixem una mica de música.
0: Vaja, és un motor arrencant-se, però no arrenca.
1: Vaja, vaja.
0: Aquí no hi playa.
3: Vaja, vaja.
0: Vale? Vaja, llavors,
1: vaja. Vaja, vaja.
0: Quan finalment obres els ulls, és això, no saps ni a quin any vius, tens la marca del coixí enclavada a la cara que sembla una ferida de guerra i passes els primers 20 minuts de llibertat dret a la cuina en pijama de dibuixos animats mirant fixament la paret mentre sostens un bol de cereals.
1: Mentre...
3: O sense pijama perquè fa molta calor.
0: Jo encara estic en pijama i en pijama llarg.
3: Hosti, tu. La mare del Tano que era
0: gitana. Però és que a part, no ni el mossega, simplement esperes que el teu sistema operatiu doncs comenci.
3: Arrenqui, no?
0: Saps? I no arrenca. A partir del dimarts, aquí ja has arrencat, comences a gaudir del plaer prohibit de viure a contracorrent de la societat productiva.
1: A contracorrent.
0: Vale, prou. Són les 11 del matí d'un dia feiner i tu camines pel carrer a càmera lenta amb la ment completament buida, assaborint la solitud d'un barri desert. El clímax de la setmana arriba quan passes pel davant de les finestres del teu antic calvari, ja sigui escola, institut o facultat, i veus els nens o nenes o infants o els teus companys de recuperacions tancats a l'aula mentre el professor escriu a la pissarra. És en aquest moment on tu et poses les ulleres de sol amb una superioritat moral insultant i els mires amb una profunda llàstima de nou ric pensant... Pobres mortals. Encara estan aquí. Mentre et fots un croissant gegant just davant del seu...
3: De festuc. Molt important.
0: Festuc. per poder... per pur sadisme. A mitjans de setmana, o sigui, dimecres, el teu horari i la teva dignitat ja s'han desintegrat per complet. El telèfon es converteix en un cementiri de notificacions de la plataforma acadèmica on van sortint les notes finals, però tu apliques un ghosting, eh?,
3: Fantasmisme.
0: No, anglès de Cambrils. Un ghosting professional. mires la pantalla, veus un correu de l'escola, bloqueges el mòbil de cop i decideixes que qualsevol suspens o burocràcia és un problema de el meu jo del setembre. Perquè el meu jo d'ara té coses més importants a fer. Com, per exemple, dinar macarrons freds directament del tàper de a les 5 de la tarda mentre mires vídeos absurds de gent netejant catifes de pressió. Aquests...
1: O de gent buscant cucs a terra.
3: Saltant!
0: T'he de dir, jo estic mirant aquests vídeos alguns dies. Miro aquests vídeos de catifes a pressió quan els netegen. És l'hòstia, eh?
1: Surten
0: molt nets, eh?
1: Sí.
3: És lo més net, però... Sí.
0: Vale, prou. Llavors, arriba divendres, que la gent surt, normalment.
3: Va, te atraso.
0: Bocasso,
3: te atraso, munasso,
0: Willy Wonka. Llavors, surt, bueno, arriba divendres, i et diuen, bueno, vols sortir?
3: Esclar que sí.
0: I tu portes una setmana sencera que no has fet una merda a la teva vida productiva. No has llegit ni un llibre, no has llegit absolutament res. L'únic que has fet és passar... No, prou, home, prou.
1: Estic...
0: No has llegit un llibre.
1: No has llegit què?
0: No has llegit un... No s'hi ha escoltat. Llavors, és això, tio. O sigui, fes alguna productiu a la teva vida.
3: No has fotut res ni faràs res productiu en tota la teva
1: vida. No has fet brot.
0: No has fotut ni el brot.
1: Molt bona paraula, brot.
0: Per cert... ja de pas, aprofito aquests últims minuts de la meva secció.
3: Tens 10
0: section,
3: minuts.
0: Vale, perquè és anglès de Cambrils. Que demà estarem fent el Gincamat, ja ho hem dit, de 11 a 1. I, ojo, cuidado't, perquè aquí també entreu vosaltres.
1: Ojo, dis-me.
0: La setmana que ve. Portem un convidat molt especial. Que recorda una mica la nostra infància.
1: Per tots nosaltres, un convidat molt especial. Molts nervis.
0: Que recorda la nostra infància.
1: Jo tinc molts nervis.
3: Se pot dir?
0: Jo no, també. No. Se pot dir, sí, se pot dir. Aquest divendres de la setmana divendres. Que ve...
3: Vale, bueno, anem a tirar un sneak peek.
0: Heroi... Un què?
3: Sneak peek.
1: És un home que
3: home, heroi...
1: va tindre una feina on es dedicava a coure carnets...

0: a un forn.
1: No, no, que posava massa i sortien carnets.
0: Sí, o sigui, aquesta era la feina d'aquest home.
1: I es dedicava a mentir.
0: Es dedicava a mentir. I es dedicava, es dedicava a cuidar plantes mentre que feia aquestes feines.
1: I es dedicava a cuidar una planta que parlava.
0: Exacte, un bonsai, un bonsai.
1: I que de sobte va tindre dos nenes, dos filles, de plantes.
0: De plantes, exacte, no?
2: Això és una miqueta en plan la Verge Maria amb la paloma i aquestes
1: coses. I després tenies la seva filla, que es va enamorar d'un fantasma, que tenia una mascota, que era una aranya gegant, que se'n va anar i va crear aquestes dues filles. És que...
2: Hòstia, és molt vida de Jesucrist, tio, en plan...
1: Sí, si penses...
0: Abans visita Jesucrist! Sí.
1: Vamos! Mañana pasa el hormiguero!
0: Hoy viene a jugar al hormiguero!
2: Este es Gillu.
1: Jesucristo.
2: El Gillu Cry, mano.
1: Este es Gillu
2: Cry.
1: Ara, en
3: serio,
1: passarà... Ara,
2: el diablo.
1: Direm el seu nom real, vale? I després direm qui va ser. Passarà a visitar-nos... Nan Valentí.
0: A.K.A. El Pau,
1: el Pau del Super 3.
0: Un aplaudi!
1: Sí!
4: Història! Història!
1: Història, jo fent servir el mail,
4: Història! Història!
1: O sigui, aquesta setmana... Ai, aquesta setmana, aquesta temporada...
0: Martí!
1: No, una cosa.
0: Martí! USA! Martí! USA!
2: No. El senyor Taronja no ens agrada aquí,
1: No, anem a fer un repasso d'aquesta temporada, que ja l'estem acabant, vale? Anem a fer un repasso...
0: Tremendos hits,
1: De... Tots els convidats
2: Balla
1: que hem tingut.
2: Tamacles.
1: Tots els convidats que hem tingut.
2: Ojo.
1: Hem tingut.
2: Tira.
1: A la temporada 4, l'Òscar Ollero, el Xavi Imitaciones, la Comissió de Carnaval, Eloi Cordomí,
0: els millors,
1: Long Li Xue, Premi Sant Cugat, Encabronada, Peyu i el Pau del Super 3.
4: Història!
1: Bueno,
2: i això per les RBP de Martí.
1: I només ens queden dos programes.
2: Fa!
0: Crec que ja no tenim més sorpreses.
1: Ara, repassem els convidats de les altres temporades. Temporada 2.
2: Te la meto en teatros.
1: Especial Sant Cublac. Vam fer un especial Sant Cublac, que ja vam tindre gent. Especial Bocamoll. Ui.
2: Ui, no. Aquesta és...
1: Tema sensible.
2: Tema complicat.
1: Especial Encabronada.
0: Again.
1: Temporada 3.
2: Pot la meto al revés. Ah.
1: Oh. Especial temporada. Ai, Encabronada.
0: Temporada.
1: Especial Gincamaz.
2: Ué.
1: I especial... Fira de l'Ensenyament. I ja.
2: Estic tirant molts bombazos.
1: No, a la temporada 4 torno a repassar, Òscar Ollero, Xavi Imitaciones, Carnaval, Eloi Cordomí, Long Li Xue, Premi Sant Cugat, Encabronada, Peyu i Pau del Super 3.
0: Has pronunciat molt la R, Encabronada.
1: Encabronada. I farem el Gincamaz i farem una cosa per Festa Major que encara no es pot dir, però que es dirà.
2: I més de Festa Major, també tenim cosetes per fer.
1: Només una cosa.
2: Oh, ja, però és una gran cosa.
1: Bueno, ens veiem aquest dissabte al Gincamaz. Ens veiem aquest dissabte al Gincamaz.
2: Sí.
0: El tou és tot,
1: Sí, companys. Em podeu respondre o què?
2: Sí.
1: Vale, torno, torno.
0: En directe.
1: Un moment. Torno.
0: Confiança.
1: Ens veurem aquest dissabte al Gincamaz?
0: Sí.
1: No, el pet, ara no. Per cert, tenim una sorpresa. Ens veureu amb un outfit.
2: Ah, un aufi.
1: Un aufi. Anglès de Cambri.
2: De
0: Cambrils.
1: Ens ha agradat, Però si a part no és Cambridge, és Cambrils.
2: De Cambrils.
1: Ho has de dir Cambrils.
0: Anglès de Cambrils.
1: Amb aquest anglès de Cambrils...
0: Sí, hi ha com una moda de com posar els noms en el que seria la seva versió en català.
1: Anglesa.
0: No? Anglesa, sí.
1: És...
0: Buah, no en tinc... No
1: S'han cofat del Vallès.
2: S'han cagat.
1: S'han cagat.
0: No, però en plan... Ara no em surt ningú, però ja...
1: S'han cagat-ho.
0: Hi ha bastants.
1: Bueno, què és això? Que ens veurem aquest Gincamaz amb un outfit diferent.
2: On pots comprar?
1: Això, el S'han cagat.
2: El S'han cagat.
1: El S'han cagat. No ho pots comprar.
2: No pots comprar.
1: T'ha de tocar el quinto.
2: Ollo! O sigui, no és comparable.
1: No és comparable.
2: Ni hi ha cap, diguem, cap imatge i tal.
1: No.
2: Hola, o sigui...
1: T'ha de tocar el quinto. Llavors et regalen dos, una verda i una vermella.
2: La verda pel cotxe.
1: I la vermella pel ordinador.
2: Pel portati.
1: Pel portati. Llavors, només dir, ara que ja estem als últims tres programes d'aquesta temporada, Genís,
0: digue'm,
1: tu vols fer temporada 5?
0: En teoria sí, però s'ha
1: de veure.
2: Què número?
1: 5 per el culo telenco.
2: Yep.
1: És que ho havia de dir jo, perquè
2: gràcies.
1: Si no m'ho deia vosaltres. Temporada 5, Joan, i fer els 100 programes?
2: Sí. Sí, de 5. Sí.
0: Sí, a la República.
2: República independent de l'hora dels joves. Ens podeu votar a les pròximes generals.
1: No, és que ens presentarem. De fet, saps a què ens presentarem? Com a hora dels joves, candidatos.
2: A què?
1: A les eleccions contra el Mariano Rajoy del Madrid.
2: El Arbeloa.
1: No.
0: Mariano Rajoy, tremenda hostia me doy.
1: No.
2: Si quieres, Gerano Aitor, te daré mi tractor.
1: Contra el Florentino Pérez.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Ens presentarem i guanyarem, vale?
2: Guanyem, sí, segur.
0: I si tots animem,
4: guanyarem.
2: I direm Futbol Club Barcelona B, a Madrid, vale?
1: I a l'estadi li direm lata de sardines.
2: No, saps què li direm?
1: Perdona.
2: Pa joder,
1: hi ha una de sardines. Saps que han canviat el nom al Google Maps?
2: Ara Bernabéu, només.
1: No. Bernabéu.
2: Ah, sí, ara posava...
1: Tchouaméni.
0: Ai, sí, és boníssim. Ho he vist i m'ha fet una gràcia.
1: Mbappé dictador.
2: Sí, el meme d'Mbappé dictador és boníssim.
0: Però es veu que l'han canviat com moltes vegades.
2: I després Tchouaméni, què més?
1: Cao o algo així. Mira, hackegen Google Maps i... i posen... tal... Knockout a Tchouaméni.
2: Knockout a Tchouaméni.
1: Després... Ah, no, knockout de Tchouaméni. Vale. No a Tchouaméni.
2: Sí, sí.
1: Després...
0: Mbappé dictador
1: i al Camp Nou l'han posat a Negreira, perquè no es notés tant, saps? Que ho havien fet el Barça.
0: Dicta puerta,
1: efectivament.
2: Dicta puerta.
1: Després també van posar... és que Mbappé dictador i knockout de Tchouaméni. Després, Cono Arbeloa.
2: Cono
1: Arbeloa.
2: Sí,
0: és que els conos de... Els conos que
2: hi ha, el Xavi Imitaciones fent el Arbeloa. El és boníssima.
1: I després hi havia un altre que és Florentino Betellà.
2: També.
1: I ja està.
2: Tira un factor.
0: Florentino?
1: Un, només.
2: Tira un factor. Es decideixen més coses del palco de Bernabéu que des del Congrés dels Diputats.
1: Totalment.
2: Tiro
0: una cosa, i un altre factor.
1: L'ha tirat,
0: Un altre factor.
1: El torna a tirar,
0: Com es diu el tio? Que estan parlant ara, el cabron, el president del Madrid.
1: Florentino Pérez.
0: Florentino. Va fer la conferència, la seva roda de premsa, i va
1: dir... Estava supernerviós,
0: va fer, xaval. Va dir, és que és todas las peleas, però si passa cada any en el vestidor.
1: Sí. I dius, a veure, xaval.
2: Madrid Boxing Club.
0: Media training, nano, o sigui...
1: Bueno, que ens veiem. Quants minuts queden, Joan?
2: Estem al 55-25.
1: Ens queden dos.
2: Un i mig.
1: Un. Vale, doncs ens veiem al Gent Camaz. Vale? Demà. Després, quan acabem, aneu tots a la manifestació, si us plau, de Cultura al Carrer.
0: La cultura és...
1: al carrer. I també aneu, si podeu, a veure'ns les nostres samarretes i els nostres preciosos outfits.
2: Outfits.
1: I outfits demà.
2: Déu vos guard.
0: Visca la ràdio.
1: I visca
2: l'hora dels joves.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi a principis d'aquest 2026. Per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música del segle XX, amb una veu no gaire primaveral, però amb un temps espaterrant, fot un sol que t'hi cagues. Som a punt d'obrir el club, el vostre club, el Club Tortugas!

I avui iniciem la nostra celebració al 40 aniversari de 1986. Avui ho dedicarem a números uns i cançons que segurament a tots vosaltres us sonaran molt, molt, molt, perquè fa només 40 anyets, carai. Així que ens carregarem amb el que faci falta, amb un toquet de màgia, si és necessari, per començar. I efectivament, començarem amb un toc de màgia. It's a kind of magic. Ah, sí, senyor.

Queen tornava amb nou àlbum, It's a Kind of Magic, 1986. Un tema composat per bateria, per Roger Taylor, i que també forma part de la banda sonora de Los Inmortales, recordeu? Amb el Christopher Lambert i Sean Connery. Doncs bé, parlem de números 1 de 1986. Al principi no estava jo massa per la feina de posar-la, però, carai, no podia faltar. Aquí la teniu, no cal ni que la presenti, que cony!

Eren suecs i ens ho volien fer passar com un grup de heavy metal. Després te n'adonaves que tot el rock dels 80 pràcticament era així. El 86 va aparèixer, van debutar, un grup que venia de Nord-Amèrica, Bon Jovi, amb cançons com aquesta.

del seu àlbum Slippery With Death de 1986, era el debut d'aquesta banda de Nova Jersey, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. I ara tornem cap a Anglaterra, una banda britànica, una banda que havia, que va participar després al Festival d'Eurovisió. Es van cansar de vendre discos l'any anterior, caminant sobre l'Arc de Sant Martí, Walking on Sunshine, i el 86 tornaven amb aquest tema, Is That It, Katrina and the Waves.

Contras de Rhythm and Blues, l'autora, la vocalista del grup Kimberly Root de l'àlbum Waves de 1986, era Catherine and the Waves Is That It. I el gran exitàs de 1986 fou el nou àlbum de Peter Gabriel, So, amb cançons com aquesta, Sledgehammer.

recolzat per un potent videoclip. El 1986 va ser... Aquesta cançó va ser la cançó d'aquell any, de l'àlbum So, de Peter Gabriel, era aquest Sledgehammer.

Encara que sí, en dura competència amb Prince, que el 1986 no se li va acudir una altra cosa que gravar i publicar aquest tema. Kiss!

0: Kiss.
1: Era del seu àlbum Parade, era aquest tema Kiss, un dels seus, el seu número 1 del 1986 i un dels seus números 1 històrics i definitius. També va ser l'any del debut d'una banda australiana, Crowded House, amb temes... Oh, tinc debilitat per aquest tema. Don't Dream It's Over!

Quina preciositat de cançó. Don't Dream Me Jove, de la banda australiana Crowded House. Qui diria que el 1986 un tema a capella, i a més una versió, però a capella, fos número 1 en les llistes britàniques? Doncs ho van aconseguir els House Martins amb aquest tema, Caravan of Love.

fou un èxit inesperat. Els Hells Martins van treure un EP amb temes a capella i aquest va arribar a número 1. Increïble. Un que se la va jugar i de manera impopular se'n va anar a gravar el seu àlbum a Sud-àfrica i va tornar amb una joia que es deia Graceland. Parlem de Paul Simon i parlem de temes com aquest You Can Call Me All.

Va gravar aquest tema amb la companyia vocal d'un grup local, un grup de Sud-àfrica, que es deia Ladysmith Black Mambazo. Se'ls va portar cap als Estats Units i van tenir algun èxit cap allà 87-88. Doncs bé, anem a, per un nou àlbum de Tina Turner de l'any 86, l'àlbum Break Every Rule, Trencant Cada Regla. Amb aquest tema, Typical Male, Tina Turner.

una Tina Turner molt vuitantera. I aquest tema, que va ser número 86, Typical Male. I ja que parlem de machos típicos o de típicos machos, 1986 es va estrenar una pel·lícula que va haver divisió d'opinions, no? Vull dir, n'hi ha que deien que era boníssima la pel·lícula i altres que opinàvem que era una merda. Estem parlant d'una de setmanes i media, però clar, hi ha gent que li agrada 50 sombres de Grey, o sigui, en fi, amb aquest aspecte no podem dir, no podem dir allò que és bo o que no és bo. Però això sí, el que era boníssima, boníssima era la cançó de 9 setmanes i media. Aquí la teniu, Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

Doncs hem arribat al final del nostre Tortuga d'avui. Avui us hem portat números uns. La setmana vinent us portarem pop. Pop del 86, no va arribar a número 1, però cançons que valen la pena. Pep Alia, com sempre, un plaer, un immens plaer d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres i us espero aquí, dissabte vinent, per tornar a 1986. I us deixo amb aquest número 1 de Chris Rea. Us deixo On the Beach. Mil gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: Peña. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com, també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcais. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcais, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966. Mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barcades, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

cançó del xiulet final. Caquis va dir sentado en el muelle de la bahia. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri, moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que aquí es va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeniques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador, amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia assegut a Calafell, davant l'estació del tren, i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah! O sigui, que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. Del seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde, en certa ocasió, va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell, i ella ens diu la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta al món.

Melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

S'ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals, d'Eddie Grant, i també era Bay

I Baby Come Back, m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic omplepistes. Baby Come Back dels Equals, Daddy Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permeta'm primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, Hattrick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mar.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies en conseqüència per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats, el millor surt d'elles. Sorgeix. Pero yo siempre lo hemos hecho juntos.
4: Hola, me gustaría escuchar la canción de los Kings, Lola.
3: Ah, los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970, quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que, per cert, va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mar.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The Winner Take It All. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, de Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. Satisfaction guaranteed, or take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed, or take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Tan malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Terra, vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fall of the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos?
4: Oh, quédate con la radio.
0: Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan Despí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho. No sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

Quina canya! Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Per aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one. Que otro muerda el polvo. Hey, 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: Una cançó que parla d'un món sense amor. Quin horror de món, eh? Bueno, més o menys el que tenim ara amb tantes guerres i tanta mala llet. Bueno, en Roberto Estela diu, anem a la curiositat, diu, Paul McCartney era el novio de la hermana de Peter Asher. Le gustó, se la pidió y Paul le dio la canción. Esclar, perquè la cançó que esteu escoltant era d'un duet que es deien Peter and Gordon. Y para completar la anécdota, la otra hermana de Peter era novia de Teddy Bautista. Así que por poco son cuñados Teddy y Paul. Gracias por tu atención y por tu paciencia. Sabes que te aprecio un montón y que me parece un programa extraordinario. Desde València, Roberto Estela. Bueno, pues jo sabia que eren els protegits de Paul, però no això del Teddy Bautista, el líder de Los Canarios. I anem a escoltar la teva cançó, que ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa. More, More, More, de 1976, i d'Andrea True Connection, que era cantant i actriu pornogràfica dels Estats Units. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with

Entertainer. Bon dia, que passen 3 minuts de les 12, comença molta comèdia i aquí a l'estudi estan fent fotos els nostres convidats, cosa que m'agrada molt perquè vol dir que estan integrats i abans de començar el programa ja estan integrats en el programa. Cosa fantàstica. I tenim dos convidats que, a veure, viuen a Sant Cugat? Sí. Són de Sant Cugat nascuts? No. Sí? Ah, però abans...

La homilia del mot de comèdia. Avui, comparacions odioses. Benvolguts germans en les arts escèniques. La frase «les comparacions són odioses» ens recorda, estimats, que enfrontar dos elements, dues formes de fer qualsevol cosa, genera menyspreu cap a una d'elles. Ja es deia a la Celestina, o més ben dit a la tragicomèdia de Calisto i Melibea, de Fernando de Rojas de l'any 1499, o a Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes i Saavedra, en la segona part on recorda també «toda comparación es odiosa». I això de què va, benvolguts germans? Doncs perquè la programació del Grec, que va del 29 de juny al 31 de juliol, i que celebra els seus 50 anys, avui fa un mes que es va presentar, amb 99 espectacles que representaran a 58 espais, bàsicament, esclar, el Teatre Grec de Montjuïc. La temporada alta de Girona Salt també fa de més de 3 setmanes, d'un festival que s'arriba a partir del mes d'octubre fins a primers de desembre, amb 16 estrenes. El Teatre Lliure fa 2 setmanes, el Teatre Nacional aquesta setmana, i paro de moment. A Sant Cugat del Vallès, a hores d'ara, no s'ha presentat el que es farà al claustre el mes de juliol, no s'ha presentat la nova temporada del Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat de setembre a gener, i ara aprofito per dir una vegada més que per què no es presenta fins al mes de maig, i afegir que per què s'acaba la temporada el 31 de maig, quan hauria de continuar fins a final del mes de juny, encara que hi hagi la Festa Major? O és que una ciutat com aquesta, si es presenta un espectacle de pes i atractiu coincidint amb el dia 26 de juny, no omplirà? I dic 26 perquè Sant Pere, que és el segon patró de la ciutat, és, com diu tothom, el dia 29. Per no saber, no sabem si el mes de juliol hi haurà lectures a la fresca, un teatre amb paper a les mans que a vegades sembla que no existeixi, el paper vull dir. I que precisament avui, a la nit, es decidirà, sembla, després d'una assemblea a l'Associació d'Amics de Pedra i Sang, que sembla que probablement només en quedarà amb 2 lectures, quan es va començar amb 4 i després amb 3. Sembla ser, estimats, que tant el que es faci al claustre com la nova programació del Teatre Auditori es faran la primera setmana de juny, les presentacions, vull dir. I continuant amb les comparacions odioses, cal dir que la temporada alta de Girona Salt, a part de 16 estrenes, es presenten més de 50 espectacles de teatre, dansa i música. Clar, si sumem els habitants de Girona i de Salt, arribem als 140.000, i a Sant Cugat del Vallès, amb l'actualització del cens, sembla que no arribem encara als 100.000. Però ens vantem de ser la ciutat amb el PIB segon de Catalunya, la renda per càpita tercera, on hi ha més universitaris, on la població estrangera fins al 14% té més residents europeus, i un llarg etcètera que finalment no es correspon amb la realitat quan comencem a fer comparacions. Ai, sí, odioses. Sant Cugat del Vallès té potencialment totes les virtuts per assolir una programació de qualsevol escènica durant 10 mesos a l'any. Perquè ara no és com fa uns anys, on la gent sortia estiuejar de 2 a 3 mesos, i els que ho fan no són tants com que no quedi ningú al mes de juny, i al mes de juliol, per què no? I, òbviament, setembre des del principi del mes. El Festival de Música de Cambra del mes de juliol, ara fa 20 anys, era un èxit, perquè l'oferta era bona. Per què ara no es considera factible? Per què sembla sempre que a tothom li agrada omplir-se la boca de la paraula cultura i després mai hi ha pressupost suficient? Arribats a aquest moment, germans estimats, repeteixo com cada setmana, que Déu faci més que nosaltres. Amén.

0: Estem escoltant això i estem saltant aquí a la taula, a l'estudi, tothom fent els moviments com si fóssim directors. Si no som directors, almenys jo no ho soc, de director. No sé si en Marc Sala ja acabarà sent director.
1: Jo director no, musical no, però de moment em conformo a ser director artístic de pròpera, que ja és molt.
0: Veus, ja és una altra. I també tenim nosaltres la Laura Brasó, soprano.
2: Bones. Aquí estem.
0: Què tal, Laura?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
0: Jo també que estiguis aquí perquè, diré allò, vaig conèixer quan començaves.
2: Quan començàvem del tot, sí, sí.
0: I en canvi ara estàs en un punt...
2: Encara també estem començant, però una mica més avançats.
0: Tota la vida, tota la vida.
2: I per què
0: esteu aquí? Per què esteu aquí? Doncs perquè el dimarts vinent, dia 26, al Teatre Auditori Emma Vilarassau, Sant Cugat, hi haurà un concert benèfic participatiu. És amb l'òpera al cor. I estan aquí els dos convidats, tant en Marc com la Laura. Òbviament, vosaltres dos teniu l'òpera al cor. I no només al cor, sinó, a més, esteu participant contínuament des de l'escenari i des de fora de l'escenari, perquè sempre s'ha de dir que allò que veiem a l'escenari és una cosa que s'ha estat treballant i treballant i treballant i treballant abans d'arribar allà. Marc, explica'ns una mica com ha sorgit això.
1: Això ha sorgit d'una idea de fa molt temps, d'un desig prolongat que per fi ara es fa realitat. Nosaltres ja feia des del 2019 que l'associació Apropera d'aquí a Sant Cugat programem més de 40 activitats a l'any i encara no havíem fet mai cap concert al Teatre Auditori. Tampoc, vull dir, el tipus de format que fem és òpera de cambra, que on realment ens trobarem a casa serà, com no, al Teatre de la Unió. Que ja cada vegada sembla que estigui més a prop, però fins que no el tinguem, doncs...
0: Ara sembla que...
1: Sembla que sí,
0: perquè ja s'ha fet un acte previ amb la idea de preparar un espectacle al mes d'octubre, novembre, però el que és la programació normal, teòricament, no començarà fins al febrer.
1: Estem tots expectant. Nosaltres els primers, també, perquè és el lloc ideal on podré fer el que la nostra raó de ser, que és l'òpera de cambra. Òperes per un tipus de teatre com aquest. Per què? Perquè al Teatre Auditori es fan, i molt bé, des de fa molts anys, les òperes de gran repertori que porten la Fundació per a Catalunya i que tant la Laura com jo hem tingut el plaer de cantar i participar. I aleshores aquesta primera aventura, diguéssim, o repte d'oferir i organitzar un espectacle al Teatre Auditori, ho fem per una bona causa. Aquí el que hem fet és un concert participatiu, com hem dit, en el que hi haurà cors d'òpera, àries d'òpera, solistes, però cinc solistes que després presentaré, però sobretot hi haurà un cor format per diverses corals i també obert a qui hagi volgut participar, gent individuals que s'han pogut sumar i han sigut acollits per pujar amb nosaltres a l'escenari, compartir des de l'escenari, viure l'òpera des de l'escenari, amb aquest concert on hi haurà, doncs, això, una selecció dels millors cors d'òpera i àries. I tot això per una bona causa, no només social i comunitària, que ja ho és prou de bona, sinó també benèfica, doncs tots els beneficis estaran destinats a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
0: Això és una gran notícia, penso.
1: Esperem que sí. De moment l'acollida ha sigut molt bona. Falta encara... No arriba una setmana, però ja tenim més del 60% venut. Es veu tot vermellet, ja, la platea. I o sigui que serà una gran acollida, estem rebent. I sobretot perquè... Per què la Fundació Carreras? Perquè tenim l'honor de que el tenor Josep Carreras, una eminència, una persona que tothom coneix, però nosaltres com a cantants d'òpera, doncs té un component per mi emocional i personal molt important, perquè he nascut escoltant la seva veu i la meva vocació s'ha desenvolupat aprenent de com cantava, doncs va acceptar ser el primer membre del comitè d'honor de pròpera, que es presentarà just aquell dia, i a més tinc una bona notícia, no sé si la puc dir.
0: Home, jo penso que sí. Jo penso que...
1: Sí, no?
0: Em sembla que l'estem esperant tots, però...
1: Sí.
0: Digue-la ja.
1: Doncs, si tot va bé, ja m'han confirmat per escrit i per telèfon que hi haurà l'assistència del propi Josep Carreras el dia dimarts, on li farem entrega d'un d'aquest diploma, on d'alguna manera farem aquest nostre sentit homenatge també a través del repertori i podrem viure tots una experiència molt especial.
0: Diguem que és un artista que té una projecció internacional, ha tingut durant moltíssims anys, vull dir, fent actuant, després d'aquell problema que ell va tenir precisament per la creació després d'aquesta fundació,
1: sí.
0: I penso la capacitat de poder ressorgir, de poder mantenir i de poder doncs, continuar sent d'una manera activa, encara evidentment en unes condicions diferents, dintre del món de la cançó, de l'òpera.
1: Aquí a Catalunya hem tingut, i a Espanya, cantants de primera fila, i ell és un dels últims de la seva generació que han passat a la història de l'òpera. Estem parlant d'una veu que perdurarà per sempre, una figura que ha sigut, que ha traspassat fronteres i que les seves gravacions són un llegat que molt poca gent, molt pocs artistes poden considerar-se. Hi ha gent molt bona, però que hagi passat a la història com és ell, amb els dits d'una mà me'n sobren dits.
0: A més, amb coses de tot tipus, i els tres tenors, que va ser mundialment una aparició que es va produir durant moltíssims anys i que va ser fulminant. Però jo recordo una gravació fantàstica de West Side Story, dirigida pel propi Leonard Bernstein, sí. Que era increïble.
1: Home, no sé, tu l'hauràs sentit, no? Laura, els tres tenors, la West Side Story,
2: home,
1: i tot
2: diràs,
1: això.
2: Sí, bueno, és que a mi em fa molta il·lusió participar en aquest concert. A mi quan el Marc em va explicar una mica la idea del que seria tot i del que es podia fer, primer pel fet de cantar a casa, no? Perquè al final sóc d'aquí Sant Cugat, però a vegades sembla que costa, no?, cantar a casa, vull dir que em fa una il·lusió especial.
0: Però torno a repetir, sisplau.
2: Cantar a casa costa cantar a casa, però... Marc?
1: Sí.
2: Però no, estic molt contenta. I em va fer molta il·lusió i després, evidentment, pues, t'expliquen la causa i si pots col·laborar d'alguna manera, no?, doncs sempre és una bona idea. I a mi, i ara amb la notícia aquesta, pues, encara una mica més d'il·lusió. Vull dir que serà un concert fantàstic i, a més, bueno, ja ara us presentaran els companys, però és un super repartiment, vull dir que serà un èxit.
0: Cas que parlem de 100 i pico de persones, 130 o 150 persones a l'escenari?
1: Exactament, són 110 cantants en el cor, entre les corals Carmina, Quodlibet Grup Coral, de Montserrat, també que són dirigit per Albert Santiago, a la coral Carmina pel Daniel Mestre, però també tenim el cor infantil Sant Cugat, d'aquí d'Aula de So, dirigits per Oriol Castanyer, i també el cor Crescendo i cor jove de l'Escola Municipal de Música d'Eixample, Joan Manel Serrat. O sigui que hi haurà 110 persones de totes les edats, perquè a vegades ens oblidem que a l'òpera també hi ha cors infantils.
0: Sí.
1: Jo, de fet, dec la meva vocació, inclús abans de sentir els tres tenors, que també van influir, i ja m'agradava l'òpera aleshores, el cor de Carmen, el cor de nens, sí. De soldats de Carmen.
0: Sí. Uh-huh.
1: I va ser aquí quan em vaig adonar que m'agradava l'òpera.
0: O sigui
1: que...
0: I també la Bohème.
1: La Bohème ja també, sí, un petit cor
0: petit
1: infantil.
0: Petit moment. Però...
1: Aquí sentirem el cor de nens de Carmen i també el cor de nens de Turandot, que també són dos moments preciosos.
0: Hi ha més cors encara?
1: I aquests són els cors i les persones que s'han apuntat, a més, que han sigut acollits com a cor participatiu, perquè és una experiència oberta a tothom, però, clar, tota aquesta gent més d'un rang artístic amplíssim, des del més amateur que passava al carrer, diguéssim, que té l'oportunitat de pujar, fins als més professionals que estan trepitjant escenaris més importants d'Espanya i de fora, com és el cas de la Laura, que... sí, Sant Cugatenca, però és que...
2: Sí.
1: Però no ve aquí perquè sigui Sant Cugatenca, ve perquè és una de les més sopranos de la seva generació.
0: Ara ens ho explicarà.
1: Això li preguntarem, però és que a més tenim, a part de la Laura Brasó, tenim a la mezzosoprano Olga Sinyakova, ucraïnesa, però que viu a Madrid, que ha fet un gran èxit cantant Norma, el rol de Dalgisa, de la Fundació per a Catalunya, amb qui vaig compartir escenari. El tenor mallorquí Antoni Lliteres, que també el coneixem aquí perquè ja ha vingut abans, jo mateix. El baix Jeroboam Tejera, de Canàries.
0: Que actua molt freqüentment amb la, la Fundació Òpera de Catalunya.
1: I sí, i que últimament està cantant al Teatre de les Palmes i a tot arreu, vull dir, també té una gran carrera. I tot això acompanyats aquest cop, que és el primer cop que ho fem, ho farem a piano, però no amb un piano, no. Això li vaig demanar al mestre, director i compositor Miquel Ortega si podia participar, va dir de seguida que sí. I em va dir: ostres, Marc, però si no tenim orquestra, el que podríem fer, que jo vaig fer en un concert solidari a Granada, em va dir ell, amb dos pianos a mitja cua, i aleshores ell tocarà el piano i també tocarà a quatre mans amb la Berta Brull, també que la coneixem, també va venir al Festival Proper l'any passat. Per cert, aquest concert amb el Carles Patxón era per presentar un disc que ha guanyat el Premi de Rock. O sigui que també estem d'enhorabona. Doncs tornarà aquí la Berta Brull a tocar el piano amb el Miquel Ortega, que se li anirà alternant, a vegades dirigint, a vegades tocant, però serà ben curiós. Això sí, això volem que es converteixi en una cita anual, i en vista de com estan les coses, ja dic que està sortint bé, perquè l'any que ve, això sí, ja tinguem els patrocinadors que han de fer possible que això sigui amb una orquestra.
0: Perquè quan vas sorgir la idea, tu, quan vas començar a pensar en fer-ho i en posar-ho en pràctica?
1: Sempre havíem volgut fer alguna cosa al Teatre Auditori, però una cosa adequada per cada escenari. Nosaltres no fem la Bohème, no fem la Traviata, no fem grans produccions com fan el Liceu o la Fundació per a Catalunya. Nosaltres fem produccions que són adequades per un teatre auditori, per un teatre de Sarrià, per un teatre casino, pel Casino de Rubí, per el Teatre Ateneu d'Igualada. Portar l'òpera en aquests teatres mitjans on no hi ha òpera. Això és el nostre... Però si volem fer una cosa al Teatre Auditori, ha de ser una cosa gran. I una cosa gran havia de ser una cosa participativa. Una cosa de molta gent, oberta a tothom i de gran impacte. Jo vaig participar, precisament, que un exemple que valida, diguéssim, el model, el famós Masies participatiu, no? Que es fa al Teatre Auditori, a part de l'Auditori de Barcelona i per tota Catalunya, tot això. Jo vaig anar com a solista, vaig veure jo, vaig quedar empresonat, em va semblar molt bonica la idea i vaig pensar, això ho hem de fer aquí a Sant Cugat, crec que la gent de Sant Cugat ha de poder venir a trepitjar l'escenari i fer un cor participatiu. I quan ho vam dir a l'Ajuntament, la Núria Escamilla, la regidora de Cultura, de seguida va dir, aquí serem nosaltres, ens encanta la idea i ens han donat el seu suport, igual que ens l'està donant Yamaha i l'Escola de Música, bueno, tota una sèrie de... Tot Sant Cugat, tothom. Aleshores, vam dir, què podem fer? Nosaltres fem òpera? Fem òpera. Clar, quan fan cursos participatius, el Masies el fan cada any al Masies. Nosaltres tenim la sort que no estem lligats al repertori, i mentre sigui òpera, doncs cada any pot ser variat.
2: Funciona.
0: Bueno, aquí tenim, com dèiem abans, la Laura, feia molt temps que no parlàvem per aquí, pel teatre, pel programa, vull dir, i tu en aquest moment estàs funcionant a tota Europa.
2: Bueno, ho estic intentant. És difícil, és una lluita una mica constant que tenim sempre els cantants, i suposo que totes les altres disciplines artístiques, però nosaltres em sembla que a vegades una mica més. Però estic molt contenta. Sembla que les coses estan començant a funcionar. Aquest any tinc molts projectes que són per aquí a Catalunya, el qual és sorprenent i em fa especial il·lusió. Ara d'aquí poc, després del concert aquest de propera, me'n vaig una setmana, tinc un concurs a l'estranger, però després ja em quedo per aquí i fem la Carmen.
0: On el fas, el concurs?
2: Faig el concurs Belvedere, a Riga. O sigui que me'n vaig a passar fred, ara que ha arribat.
0: No, crec que ahir la temperatura a Moscou estava a 31 graus, eh?
2: Sí, no sé, jo a Riga vaig mirar ahir i posava 11. I vaig pensar, 11, ara una altra vegada, jo que ja m'havia fet una mica... Però bueno...
0: Pot ser que no arribis allà, la cosa s'hagi doblat.
2: Esperem que sí, perquè jo, 11 ara mateix, em pilla malament. Però bueno, farem.
1: I la Carmen, on dius que la fas?
2: La Carmen a Tarragona, sí. En el festival aquest que organitza l'Àngel Òdena, i faré el rol de Micaela, que vaig fer també ara fa el mes de febrer a Oviedo.
0: Sí.
2: I res, després tinc també el meu debut a Itàlia aquesta temporada que ve.
0: Molt bé.
2: Amb la qual estic molt contenta. Van passant cosetes.
0: No, m'imagino que és el de sempre, que necessites per gent fer això perquè a la vegada una actuació decanta una altra.
2: Exacte.
0: És probable, no? Això és així.
2: No, i que mai saps qui t'està veient, vull dir que és les coses... Jo crec que tots els concerts, totes les coses que es puguin fer sumen i t'aporten d'una manera diferent cada una, però tot suma i tot ajuda a formar la carrera.
0: El programa que he vist, totes les àrees, els duos, el cos, etc., realment està amb dos parts, uh-huh. i està, jo diria, amb els autors més reconeguts i més coneguts. Perquè aquella llista famosa de l'òpera, veus que, doncs, que sí. posen els 10... les 10 òperes que més es fan a tot el món, doncs aquí, de les que hi ha, com a mínim, 5 estan aquí.
1: Aquí la meva feina com a director artístic, jo aquí cantaré com tots, però com a organitzador, i la feina del director artístic és oferir un programa que sigui interessant i que pugui agradar, i efectivament totes les òperes i fragments seleccionats són de gran impacte i són famosos. Però aquest no ha sigut l'únic criteri. Aquí, més enllà d'això, hem pensat que si això havia de ser un homenatge a Josep Carreras, doncs el fil conductor és que tots aquests títols són òperes que el Josep Carreras va cantar a l'escenari i va excel·lir, diguéssim, i d'alguna manera és la manera de fer aquest petit fil conductor, que no és simplement fer perquè sí. Són òperes com Il Trovatore, com Carmen, de Bizet, Romeo i Julieta, que encara se'n recorden al Liceu com la va cantar, o la Bohème, Tosca, Lucia de la Mermur, aquesta gravació mítica amb la Cavaller, Pagliacci, i també una pinzellada catalana, perquè és un tenor català que a més s'ha significat molt en aquest sentit. Doncs hem posat un tros de cançó d'amor i de guerra, que té també una gravació de referencial, no? Com
2: sí,
1: moltes.
2: Sí.
0: Oi? En aquest cas el faràs tu.
1: Aquest sí, tindré el privilegi i el repte i el compromís, no? La responsabilitat de,
0: tens el
1: de
0: cor,
1: cantar això davant seu.
0: Tens el cor.
1: Sí, hem intentat que hi hagin peces, clar. Mireu, hi ha cors, com el del Cor Trovatore, o molts altres, que canta el cor sol, però hem volgut integrar-ho, perquè jo crec que l'experiència ha de ser de que el cor i els solistes tinguin un moment de trobada. Uh-huh. Per això hi ha moltes àries que s'han triat precisament perquè tenen cor, com és la O del Pirineu, de Cançó de la Guerra, com és el Nessun Dorma, de Turandot, com és, per exemple, el Brindis de la Traviata, o
2: la, sigui,
1: o la Carmen, la Venera de Carmen. I això sí, volem acabar... Sí, acabarem amb el Brindis de la Traviata, que és una cosa que intento evitar per tots els mitjans, però crec que la Traviata havia de ser-hi. I una bona manera d'acabar. Però en realitat el comiat serà encara més especial, perquè aquí cantarem tots, solistes, cor, i intentarem i convidarem el públic que també canti amb nosaltres per fer una cloenda ben especial i ben emotiva amb el Va Pensiero del Nabucco, que és una melodia que tothom coneix, que no té una dificultat vocal, que és assequible per tot el públic. Si fem que tot el teatre auditori canti junts, bona feina haurem fet. No?
0: I el contingut de Va Pensiero, el que diu, és molt important i molt actual.
1: Sense entrar en disquisicions polítiques... Jo
0: sense entrar-hi, però és així.
1: És un cant d'unitat, és un cant de comunitat, és un cant d'enyorança, de nostàlgia i de molt sentiment. Jo crec que si l'harmonia es mescla entre l'escenari i el públic, jo crec que sortirem amb un molt bon sabor de boca, no?
2: I tant que sí.
0: I Laura té aquí, doncs, dues, tres... La Bohème, tens el fragment de la Bohème.
2: Bohème, Pagliacci, i després el farem el quartet de Rigoletto, que aquí he hagut d'estudiar, perquè això no ho he cantat mai.
0: És fantàstic, però és bueno, el Vega Figlio de l'Amore, és extraordinari.
2: No, a mi m'encanta, la veritat, super. No, aquestes coses també, perquè a vegades també et proposen, fem això, vale, això no ho he cantat mai, dius, bueno, pues ara he d'estudiar, he de d'això, i també està bé.
1: O de rodar una àrea que potser s'ha de cantar aviat i que vols posar en veu i provar-la, no?
2: De fet, el debut que tinc a Itàlia és per fer Pagliacci. Llavors, em va estupendo passar la net de provar-la.
0: És la primera vegada que faci Pagliacci?
2: Sí, serà la primera vegada. I, de fet, aquest dia, el dimarts, serà el primer dia que ho canto en públic. O sigui que debut de Pagliacci...
0: No, i és un fragment també molt, molt interessant.
2: Sí, és una àrea que igual la gent... Potser no és de les més conegudes, no? Però...
0: Diuen una obra petita, a mi em fa gràcia la obra petita.
2: Sí, bueno, petita. Quan poses a estudiar dius, tan petita no és.
0: No, per això t'ho dic. Que em diuen una obra petita. Va, és una obra petita. No, és igual. Perquè efectivament, encara que en el temps, la durada que sigui més curta.
2: Però és intensa.
0: El que es demana, sí. El que es demana és molt intens, tal com dius, o sigui, no, no té res a veure una cosa amb l'altra. A vegades, 3 minuts i mig...
2: Però quins 3 minuts i mig? Són
0: fonamentals, són fonamentals, eh?
2: I
0: això, i a més, quan abans, prèviament, no hi ha... Hi ha un temps encara, i ara engego.
2: Exacte.
1: La Laura, deies que trobes a faltar que et cridessin més per cantar aquí a casa, però d'aquí 2 dies el que serà difícil és cridar-la i que pugui venir, perquè, clar, està cantant tant por ahí, que, bueno, nosaltres des de propera ja ho estem intentant, que torni sempre que puguem.
0: Bueno, però jo penso que ella ja farà el possible perquè això pugui conjuminar-se.
2: I tant, que sí, sempre.
0: I una cosa i l'altra, no?
2: I tant. I a més que em fa una il·lusió. Si és que a mi cantar aquí em fa més il·lusió que cantar... Així ho dic amb la boca petita, però em fa molta il·lusió cantar a casa. És. Jo m'he criat aquí, a l'auditori. Jo recordo de petita, jo cantava amb el cor de l'escola de l'escola Fusió, que jo estudiava allà. Cantàvem, fèiem tots els projectes per Nadal a l'auditori i tal. Ara anar allà i cantar...
0: Jo recordo el primer concert, el primer que vas fer va ser amb l'escola Fusió.
2: Exacte.
0: I va ser, si no m'equivoco, a l'església...
2: A l'església vaig cantar... Sí, és que no sé si era el primer o d'això, però, bueno, dels inicis, inicis. Sí, sí, em devia tenir jo 16 anys o 15, 16 anys, sí, sí.
0: I dic, clar... Estava ja segur i vaig pensar, qui és aquesta noia? No, en sèrio, vull dir, la primera reacció... Sí. Una cosa és veure i l'altra cosa és escoltar.
2: Més així, soc petita, baixeta, tal... Tothom m'ho diu, si m'agrada tan petiteta i...
0: Bueno, de totes maneres, s'ha de dir que una de les evolucions que hi ha hagut amb l'òpera, a les últimes 2 generacions, ha sigut que el fet del cos, aquell cos que semblava imprescindible,
2: sí,
0: dels tenors i de les sopranos, i, doncs, no tant de les mezzos, però, doncs, de molt...
2: corpulents, sí.
0: Molt Montserrat Caballé, sí, per entendre'ns.
1: Ara s'haurà de cantar bé i hem d'anar al gimnàs, tu.
0: Això, sí. Això ha canviat radicalment. O sigui, el físic que semblava imprescindible, doncs, una massa de corpòria per poder fer segons què... La tècnica, això ho ha superat.
2: No fa falta, això. No fa falta, i quasi que és millor, perquè tu creus més. L'escenari, sí, tu veus una òpera representada. Diuen, aquesta té 15 anys, i tu i veus segons què dius, doncs igual no. No ja. Costa més d'entendre-ho.
1: Però sí, l'important és... A veure, l'imprescindible és important. El físic du rol, que diuen, és important. Però la veu és imprescindible.
0: És que parlem de l'òpera...
1: No és important, és que sense...
2: Sense això no hi ha res.
1: A partir d'aquí, sí, s'ha de cantar, i les notes han d'estar totes, i l'expressivitat i la musicalitat ha d'estar... I a partir d'aquí, si a més, doncs ets bon actor i dones el rol, doncs magnífic.
0: És que l'òpera és l'obra completa.
1: No per a total.
0: Ja, total. O sigui que ja, de tot, si un canta molt bé però no escenifica bé, no gesticula tal com ha de gesticular, o no fa aquell tipus d'èmfasi i tal, allò mateix sona i no arriba. I això és així.
1: L'art és comunicació.
0: Sí, però hi ha un tipus de música que permet determinades coses, no? Tu sents a vegades una cosa i... Si no ho veus, no passa res, però és que l'òpera necessites veure-ho. Tu fas un paper en aquell moment dramàtic i tu has de demostrar, no només amb el so, sinó amb la teva figura, amb la teva cara, amb les teves faccions, amb el teu gest en aquell moment, no? Quan feia el paliatge, necessites demostrar.
2: Sí, sí, sempre... Jo estic d'acord amb el Marc, que la veu, evidentment, ha de ser lo prioritari i no té cap sentit que no fos així. Però sí que és veritat que tota la resta també ajuda. Llavors, doncs, tot el que assumi, endavant.
1: Jo sempre dic que això és una... Si l'òpera és... Els directors d'escena em mataran, perquè, clar, ells reivindiquen la seva banda. Però siguem equànims, ara posem-nos serios. L'òpera, si fos una empresa que surt a borsa... Les accions, el 51%, com a mínim, per no dir el 60%, ha de ser la música. Clar, l'altre 40% és molt important, però només amb aquest 40% no tens òpera. Vull dir, necessites que realment la música... I la música vol dir la veu, i vol dir l'orquestra, vol dir... Tu pots comprar-te un... Vull dir, hi ha hagut una discografia, no?, vull dir, d'òpera, vull dir... Es venien. Hi havia una indústria milionària que ha desaparegut, però que eren gravacions d'òpera només... de sentir-les, això es venia. Ara, com vulguis vendre un DVD sense música, per molt que bé que actuïn, aquest DVD no es ven.
0: Vull però dir que... això que apuntes tu, a mi m'ha interessat sempre molt. La dictadura de la direcció d'escena...
1: Això ha arribat.
0: I dic dictadura. Ha arribat un punt, per mi, de, no dic modificar, sinó inclús trair l'òpera. Determinades escenografies, determinades maneres de presentar, jo ho sento, eh? Has de dir un nom.
1: Sí, ja sempre, ja sé qui eres.
0: Ja sé què diré, no?
1: Sí, home.
0: Don Calixto.
1: El Vieito.
0: Vale. Jo penso que, clar, posar segons quina persona en una acció determinada, tot i que es pot imaginar que podria passar, no relaciona amb el que estan dient. I això, per mi, és una traïció, és trair-ho.
2: Jo tinc la teoria de que mentre l'argument s'entengui, que per mi és perquè jo he fet produccions que igual no són l'establert, no, el que tu t'imagines d'entrada, però si pots seguir l'argument, no? I si jo puc defensar-ho i dient les paraules que he de dir segueix tenint un sentit, per mi funciona. Agradarà més a una gent, agradarà menys a una altra. Hi ha vegades que no, que et perds, perquè dius, bueno, ara aquí ja no entenc ni el que estic dient i això no sé com justificar-ho, i llavors aquí ve la feina del director d'intentar convèncer-te o intentar explicar-te el per què i tu intentar després que això es tradueixi al públic, no? Però, clar, és que aquesta feina ha d'existir també.
0: Sí, és que jo penso que actualitzar és vàlid. Mm-hmm. Insisteixo, no és un tema d'actualitzar, per exemple, no sé, físicament, que perquè hi ha escena, no... Es pot dir, no passa el segle XIX, pot ser el segle XX. Això es pot fer. Uh-huh. El que penso que no es pot fer és que el que s'està dient, el que s'està dient cantant, s'està dient en un ambient que no reprodueix el lloc, la forma que s'està dient. Això és per mi el problema principal, a vegades. Això passa en teatre igual.
2: En
0: teatre passa exactament el mateix. Hi ha una actualització, o sigui, no sé, per dir alguna cosa, doncs una obra que està situada a la Barcelona del principi del segle XIX, doncs si es passa després de la Guerra Civil, automàticament determinades paraules que es diuen, inclús les paraules, són diferents.
2: Sí, sí, al final... Clar, jo entenc que ha d'haver-hi aquesta feina i que és una feina que al final, vull dir, s'han fet... moltes produccions d'una mateixa òpera, amb la qual s'han de buscar punts de vista nous, no? I aquesta feina ha d'existir, s'han de fer produccions noves i a vegades hi ha algunes que són més acertades i altres que menys, però al final nosaltres la nostra feina és la del Marc i la meva. Al final la nostra és arribar allà, cantar i intentar defensar el millor possible la versió que t'estan explicant d'aquella història.
0: I el teu personatge.
2: I el meu personatge. I a vegades és més fàcil i a vegades és més difícil, però crec que és el que ens toca i a partir d'aquí l'altra feina és d'una altra persona i aquí jo ja no... Intento no mullar-me. Hi ha algunes que m'agraden més i algunes menys. I ja està.
1: Totalment d'acord amb el que diu la Laura. Jo, igual que he defensat la música, també ara posaré l'altra banda. És una qüestió d'equilibris. Vull dir, necessitem que tot estigui en la seva justa mesura, però que reivindicar la part escènica, perquè... I reivindicar també, escolta, per què no? Que l'òpera sigui un espectacle viu i que no sigui una peça de museu,
0: sempre es faci igual.
1: Si ho actualitzem, l'important és per què, i que tingui sentit, un missatge, una clar, i que es respecti la música. A partir d'aquí, el dret també a que la gent provi, s'arrisqui i, per què no, s'equivoqui. Perquè el Cristo Vieto es pot haver equivocat en una peça, però en canvi una altra, si no, no estaria encara sent director d'escena, el Cristo Vieto o qualsevol director d'escena actual, eh? Vull dir, ens hem de poder equivocar.
0: O precisament per això, des del punt de vista comercial, és productiu.
1: Bueno, l'escàndol ven, no, dius?
0: Exacte.
1: L'escàndol ven, és notícia.
0: Però llavors per mi hi ha mides. Si tu ho canvies. L'última traviada que es va fer aquí, l'altre dia, doncs l'acció estava al segle XX. Mm-hmm. No hi havia cap problema, en absolut. Sobretot perquè el contingut de l'obra, el que passa...
1: Perquè és universal. Verdi volia que la gent anés vestida de l'època, de la seva època.
0: Sí.
1: Vull dir-te, la seva època vol dir de la nostra època. Podria ser amb roba d'ara.
0: Sí.
1: I això és el que voldria, el que volia Verdi, no que anessin del segle XIX, perquè, de la seva època, ni del segle XVIII. Això ho entenem, però, clar, hi ha òperes que són més fàcils de, potser, de donar-li una... perquè són més universals, però, clar, una òpera com Aïda, que passa a Egipte, no?, dels faraons, clar, si la poses una parada de metro és més complicat. Sí. És més complicat. O Madame Butterfly, clar, sí, que és una geisha...
2: Se'ns complica la cosa.
1: Home, és aquí ja la imaginació ha de ser una mica...
0: un trobatore que estava a la guerra de Bòsnia i Herzegovina.
1: Bueno, aquí ja, per què no? Però bueno, i a París s'han vist bohems de la lluna amb astronautes.
2: Sí, exacte.
1: Sí, això ho entenc. M'agradaria entendre una mica per què, però...
2: Bueno, cadascú té la seva explicació. És un altre debat, això.
1: I l'altre, i que s'entengui.
2: Exacte.
0: Tornem al concert del dimarts.
1: Sí, va, que nosaltres no posarem bohems a la lluna.
0: I acabem de dir que, efectivament, doncs, hi haurà aquestes dues parts amb fragments molt interessants i que hi haurà això que apuntaves, Marc, que hi haurà àries i duos,
1: sí,
0: i col·laboració amb els cors, i aquest final, en què s'intentarà que hi hagi una participació inclús del públic en l'última
1: peça. Jo crec que el més important és que tothom que ens escolti vagi a la web. La web apropera.cat, repeteixo, apropera.cat, perquè allà hi ha tota la informació, i a més, si s'apunten a la nostra newsletter, els enviem no només el programa demà, sinó també la playlist de Spotify, perquè sentin la música abans del concert i, per què no, després del concert. Perquè el que volem és que l'experiència duri, que la gent a casa gaudeixi de l'òpera i vingui al teatre ja perquè sigui la catarsis, no?
2: I jo he de dir, afegeixo aquí, que si tu vas a una òpera i l'has escoltat abans i saps de lo que va, se't fa molt més ameno, eh? Que hi ha molta gent que diu que és molt llarg. No, tu ves preparat una mica i ho disfrutes molt més.
1: Clar, a l'òpera i al concert...
2: S'ha d'anar preparat.
1: Clar, o si vas al Sant Jordi a veure l'últim disc de la Lady Gaga o de la Beyoncé...
2: Exacte, si ja coneixes...
1: Sí, home, clar, si no l'has sentit, home, no t'emociones igual,
2: claro,
1: no? Que si és el temazo que tens al cap.
2: Exacte.
0: També cal dir que, a part de les persones que hi vagin personalment i comprin la seva entrada, hi ha la possibilitat d'aquesta fila zero de poder col·laborar.
1: Sí, això és important. Hi ha gent que vol col·laborar i no pot comprar una entrada perquè no pot venir. Si entreu a propera.cat amb més informació, allà hi ha la manera de fer la vostra contribució per la causa, que és la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. I la leucèmia i la va patir, per això va crear aquesta fundació amb el seu nom. I, dissortadament, qui més qui menys, tots coneixem algú o ens toca de més a prop o de més lluny algú que hagi tingut càncer o pròpiament leucèmia, o sigui que creiem molt en poder ajudar.
0: Doncs repetim, dimarts vinent, dia 26, a les 20 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau, el concert benèfic, el primer concert benèfic de Pròpera, amb tota aquesta quantitat i quantitat de persones que estan a l'escenari i a la vegada la participació que es demanarà a la gent que estigui entre el públic. Marc Sala, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Laura Bersó, no cal dir-ho. I esperem que ens tornem a veure aviat perquè puguis explicar altra vegada que s'està preparant tot aquest nou, per la temporada que ve, el nou concert...
1: Home, sí, tenim el festival cada tardor i el festival a la propera. I ja tenim el punt de caramelo, que se'n diu, per poder-ho explicar. Així que estigueu atents perquè a la tardor hi haurà festival a la propera 2026.
0: I podem dir, esperem que sí, que es farà al Teatre de la Unió.
1: Aquesta vegada, aquest any, ja sé jo que no, però estem desitjant que sigui per l'any que ve, si Déu vol.
0: Mal, gràcies, Laura, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins a la propera.
1: Gràcies.
2: Fins aviat.

Ah, això que estàvem escoltant és la fantàstica pavana per una infanta difunta de Maurice Ravel. I per què? Doncs perquè el concert que farà l'Orquestra Simfònica Sant Cugat està basat gairebé tot en Maurice Ravel. Però abans cal dir que avui dijous, a les 20 hores, al Bar Bocamoll del Casal de Torreblanca, la PUA presenta aquests concerts de petit format amb Mellow Trio, que és música pop, soul i neofunk. Cal dir que aquests concerts del Bar Bocamoll, doncs, com ja és evident, ja s'estan acabant. Passa com tot el que està passant en aquest moment, que deia al principi a la homilia, i és que sembla que s'acabi el món artístic, en aquest cas, a meitat de juny. I el divendres, com deia també, a les 20 hores, al Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat, concert d'Orquestra Simfònica Sant Cugat, en aquest cas dirigida pel seu mestre titular, Salvador Brotons, amb el pianista francès Vincent Larderet, que és el solista del concert per a piano i orquestra de Maurice Ravel, per mi un dels concerts de piano més importants que hi ha a la història de la música. El Ravel, que se sentia d'aquesta pavana i després en el concert sentir aquest concert per a piano, ens transporta a un univers sonor delicat i brillant. Perquè el concert per a piano hi ha una mostra de la necessitat de virtuosisme, i aquest mestratge de Ravel, ell, en Vicent Lardet, és un professional, un especialista en Ravel, i suposo que realment tindrà molt, molt, molt d'interès. Però és que completant el concert hi ha la sinfonia número 1 de Brahms, també una de les sinfonies més importants que es pugui recordar, i el principi d'una obra extraordinària del mestre austríac. I diumenge, a les 19 hores, també al Teatre Auditori Emma Vilassau, el concert de Passión Vega, el títol de Passión Almodóvar, amb una revisió d'algunes de les cançons, de les peces musicals, de les bandes sonores del director Manchec, que va bé acompanyada per un quintet de música. Ja recordeu la setmana passada que vam tenir precisament la Passión Vega amb nosaltres en aquest programa, i el que van comentar, doncs, tota aquesta distribució de peces molt importants, de molt tipus diferents. Perquè, a més, a aquest concert hi ha el pianista Moisés P. Sánchez i el seu trio, un trio que en aquest cas és violoncel i guitarra, Sergio Menem, el Pablo Martín i el James Johnson, percussió i electrònica,

i el Toño Miguel, contrabaix. I hi ha una direcció artística, que és en Joan Anton Rechi, que el que fa és vestir aquest concert, vestir d'una forma doncs, escenogràfica, fins a poder doncs, interpretar temes com Volver, un tango, o Piensa en mi, o Cucurucu Paloma, i aquesta veu de versàtil i poderosa de la Passió en Vega, que jo penso que no només canta, sinó que viu i que fa reviure, precisament amb aquestes cançons, aquest món de l'Almodóvar. També hem de dir que a les 21 hores del diumenge hi ha el darrer concert de jazz en viu a la cafeteria del Teatre Auditori, amb Miquel Garcerán, contrabaix i composició, el Dani Comas, guitarra, i Ramon Prats, bateria. I ara jo us deixo amb una mica de música, i en aquest cas, la música, quina podria ser? Doncs una cançó, en aquest cas un bolero, que és d'Osvaldo Farrés, Quizás, Quizás, Quizás, que precisament ens canta la Passió en Vega. És una de les cançons que sentirem en aquest concert que es farà aquest diumenge a les 7 de la tarda. Per tant, us deixo amb la Passió en Vega, us deixo amb Quizás, Quizás, Quizás, i us anuncio que la setmana vinent tindrem un programa on hi haurà dos tipus de música molt diferents. Per una banda, música clàssica però contemporània, amb un compositor i un pianista que parlarà del seu concert que estrenarà aquí, precisament, a Sant Cugat, i després un guitarrista i compositor i autor de lletres que estarà en una altra línia totalment diferent, guitarra elèctrica. Per tant, fins la setmana vinent. Ara us deixo amb Quizás, Quizás, Quizás. Adeu!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.